0: Sentiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
1: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
2: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
0: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
3: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
4: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
5: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que estàs. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
4: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
3: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
3: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
3: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
3: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
3: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
13: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
3: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
14: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
15: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
14: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
3: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
16: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit amb el Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
8: El temps.
3: Dani Ramírez.
17: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
8: 3CAT Info.
3: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sybiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
18: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
3: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
20: Dolg partii.
21: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
19: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
3: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
18: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
22: They asked too much and they offered too little.
3: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estatunidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
23: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
3: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
0: Esports.
3: Amb en Francesc Ripoll.
1: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
2: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
1: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
5: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
1: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerković amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
24: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
25: 100% committed with us.
1: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
26: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
1: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
4: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
1: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 2:45.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte. Aquest diumenge, 2:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc.

0: alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
1: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
2: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
3: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primer d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
3: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
5: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
6: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
5: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
7: Son conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després volver a casa con totes les garanties possibles.
5: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot

0: Malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
1: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
2: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
3: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
2: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
4: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
2: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
5: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
6: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
5: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
0: El mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
7: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
8: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
7: A partir de les minves que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
9: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
7: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
11: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a PAMS, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no prevem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
12: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
13: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
14: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
12: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
15: Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
16: Obviamente.
15: Perdón, no, más allá... No,
16: la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
15: No.
16: Está bien. Ok, listo. No,
15: más allá de que ellos...
16: Después, no, no. Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
17: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
18: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
17: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
0: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
19: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
20: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
19: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
21: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors, doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
19: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
22: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
19: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lou Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
0: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
1: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats, que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó, que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí. que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells m'han dit que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit, que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant dels 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alert, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
13: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estic convençut de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará quan el govern d'Espanya autorice ese desplazamiento.
1: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
15: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
15: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
1: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
17: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info.
1: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
1: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin Biden deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Долг партии.
22: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yablaka, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
1: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
23: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
24: They asked too much and they offered too little.
1: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
25: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
1: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 al campionats mundials d'atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
0: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
3: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
2: Sentint també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
4: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
2: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
5: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
6: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
5: 100% committed with us.
2: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
7: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
2: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
26: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
2: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim apunt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 3:45.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap

0: Hauria ruixats intensos.
1: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
2: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primer d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci malbé, problemes sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
2: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
4: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
5: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
4: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
6: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después volver a casa con todas las garantías posibles.
4: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
7: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat un

0: una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
2: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
3: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
2: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
4: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
2: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
5: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
6: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
5: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
7: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
8: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
7: A partir de les minves que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
9: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
7: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
10: El temps.
1: Dani Ramírez.
11: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
10: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
12: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
13: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
14: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
12: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
15: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
16: Obviamente.
15: Perdón, no, más allá...
16: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
15: No.
16: Ok, listo. No,
15: más entonces, allá de que hay
16: después,
15: otro...
16: No, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
12: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
17: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
18: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
19: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
20: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes alegòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
19: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
21: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors, doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
19: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
22: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feinada a sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
19: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lubit Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y creo que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Valde...
8: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
0: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona, a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
1: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu, a xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats, que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí. que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queral, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, ja està. I quan han anat, jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que estàs. Ja la veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
13: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
15: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
15: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
1: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
17: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit amb el Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info.
1: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
1: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Долг партии.
22: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
1: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
23: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
24: They asked too much and they offered too little.
1: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
25: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
1: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
0: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol i al minut 90, però, Espia ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
3: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
2: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
4: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
2: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
5: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
6: 100% committed with us.
2: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
7: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
2: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
8: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
2: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 4:45.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte, aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria

0: han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
1: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci malbé, problema sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
1: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
3: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
4: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
3: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
5: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después volver a casa con todas las garanties possibles.
3: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
6: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta

0: Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba.
2: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
3: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
2: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
4: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
2: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
5: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
6: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
5: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
7: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
8: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
7: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliment de qualitat.
9: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
7: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
10: El temps.
1: Dani Ramírez.
11: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogó. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogó a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogó.
10: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
12: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica, de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
13: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
14: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
12: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
15: Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
16: Obviamente.
15: Perdón, no, más allá...
16: No, la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
15: No.
16: Ok, listo. No,
15: más allá de que
16: y después, no, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
12: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
17: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
12: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
18: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
19: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral i relacionades també amb temes alegòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
18: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
20: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors, doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
18: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
21: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant-ho tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
18: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vetlla de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la 5a edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Louis Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerković amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 5. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge a 9:45, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats, que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó, que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí. que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin un senat dos cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después volver a casa con todas las garanties possibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
13: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, a Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
15: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
15: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
17: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs, a la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit amb el Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xafa, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
2: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sybiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Долг партии.
22: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yablaka, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
23: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
24: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estatunidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
25: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
2: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
1: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol i al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
3: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
1: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
4: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
1: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
5: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
6: 100% committed with us.
1: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit, mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
7: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
1: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
26: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
1: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 6:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte. Aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb

0: quants dies no pugui entrar a la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
3: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
4: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
3: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
5: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
3: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
6: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie.

0: bèstia. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
1: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
2: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota en altres, la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
1: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
3: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
1: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
4: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la abamectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
5: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
4: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
0: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
6: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
7: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
6: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
8: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
6: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
0: El temps. Dani Ramírez.
9: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres, de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xafa, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogó a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogó.
10: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
11: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
12: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
13: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
11: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
14: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
15: Obviamente.
14: Perdón, no, más allá...
15: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
14: No.
15: Ok, listo. No,
14: más allá de que ellos...
15: Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
11: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
16: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
11: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
0: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
17: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
18: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí, i ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
17: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
19: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
17: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
20: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feinada a sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
17: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lou Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
8: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 6. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que l'ha travestat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
3: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
4: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats, que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
5: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
6: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí. que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
4: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
7: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
8: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
7: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
9: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
10: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
11: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
12: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
11: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
13: Son conscientes de la situació que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garanties possibles.
11: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
14: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
15: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
16: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista que han estat escridassats pels antifeixistes amb crits de no passaran o fora feixistes als nostres barris. Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
17: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
16: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
18: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs, a la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
20: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin Biden deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
2: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Долг партии.
22: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
2: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yablaka, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
23: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
24: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estatunidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
25: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 al Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
1: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
3: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat els blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
4: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
3: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
5: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
3: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
6: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde.
7: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
6: 100% committed with us.
3: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
8: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
3: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
26: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
3: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 2:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte. Aquest diumenge, 9:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primers d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant

0: municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
1: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
2: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
1: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
3: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
1: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
4: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
5: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
6: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota en altres.

0: vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
1: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
2: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
1: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
3: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
4: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la abamectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'AgroNatur, David Valverde.
5: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
4: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa AgroNatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
3: El mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
6: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
7: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
6: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
8: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
6: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
9: El temps.
3: Dani Ramírez.
10: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres, la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
11: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
12: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
13: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
11: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
14: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
15: Obviamente.
14: Perdón, digo, más allá... No,
15: la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
14: No.
15: Está bien. Ok, listo. No,
14: más entonces, allá de que hay
15: después, otro... No, no. Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
11: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
16: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
11: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
3: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
17: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
18: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes alegòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí, i ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
17: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
19: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees. entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
17: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
20: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant-ho tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
17: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lou Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
8: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 7. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge a 9:45, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o a xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats, que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí. que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Aseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que estàs. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats.
13: En realitat, no ens refusem. Petit.
0: Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
14: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
15: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estic convençut de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará quan el govern d'Espanya autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
16: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
17: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
16: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
13: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit amb el Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no prevem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
2: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin Madrid deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Долг партии.
22: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yablaka, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
23: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
24: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
25: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
2: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
1: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol i al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
3: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
1: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
4: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
1: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
5: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
6: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
5: 100% committed with us.
1: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
7: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
1: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
26: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
1: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 8:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte, aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
0: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Saraix Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alert, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primer d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problemes sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de...

0: Castelló i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
1: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oest.
0: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
2: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
0: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
3: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
4: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per a la ciutat.
3: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba.
5: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
6: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
5: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
7: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat
8: passat.
5: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben

0: En vas d'Algèria o del Marroc?
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
2: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la abamectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
3: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
2: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
4: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
5: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
4: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
6: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
4: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
1: El temps. Dani Ramírez.
7: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
8: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
9: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
10: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
8: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
11: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
12: Obviamente.
11: Perdón, digamos, más allá... No,
12: la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
11: No.
12: Está bien. Ok, listo. No,
11: más entonces, allá de que hay
12: después, otro... No, no. Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
8: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
13: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
8: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
14: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
15: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
14: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
16: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
14: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
17: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feinada a sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
14: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lou Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerković amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Els municipis afectats pels aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès es recuperen dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal, que ja ha cremat més de 630 hectàrees i manté un miler de persones evacuades. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha a la ciutat autònoma. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari que predomini del color blanc són algunes de les mesures aplicades amb bons resultats. A menys d'un mes de les eleccions legislatives a Rússia, Vladimir Putin promet seguir lluitant a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya electoral en la guerra, malgrat que els russos els preocupen la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. El Festival Occident Summerfest de Puigcerdà tanca la 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha estat el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori.
1: Esports. El Barça s'estrena avui mateix a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 2:15 del vespre. A l'equip que viatja avui mateix i podria debutar Cancelo, mentre Rodríguez quedarà a Barcelona. Derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí al temps de descompte. Calatrava va fer el gol blanc i blau. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda al camp del Castelló a partir de les 7, mentre el Girona reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. I en motor, Àlex Palou sortirà des de la pole el Gran Premi de Washington de l'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i avui pot certificar matemàticament el seu 5è títol en 6 anys.
0: I el temps, matí amb possibilitat de pluges intenses novament a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, temps assolellat. Aquesta tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. La calor d'avui serà l'habitual per a aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 3 minuts a les 8 del matí. Us acompanya Eva Compte Martí fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I com us dèiem, després de les pluges d'ahir a la matinada, els municipis i veïns afectats per les inundacions al Baix Penedès i al Tarragonès han viscut un dissabte intens de feina per treure l'aigua i el fang de carrers i cases i fer recompte dels danys materials. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Anem cap a la zona del Tarragonès, allí tenim la Montse Mir, bon dia.
3: Bon dia. Les principals afectacions han estat a Roda, de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. Alguns veïns expliquen que s'han sentit abandonats i diuen que fa temps que demanen als ajuntaments millores en la canalització de l'aigua i el clavegueram. És el cas de la Maria Angústies, de Coma-ruga, i d'en Joan, de Creixell.
4: Te encuentras en una situación de impotencia terrible. Y aquí no le dice nada. Todo el mundo se da las manos. Eso sí que realmente no es normal.
5: Aquí está todo colapsado, las cloaques, todo peta, es un desastre. Y aquí todo es un problema de las cloaques y dejar que el camping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
3: Les 300 persones desallotjades d'un càmping de Roda de Barà hi van poder tornar i a la tarda. És el cas de la Mari, de Sabadell.
6: Nos despertó el ruido del agua y la gente gritando y corriendo. Y nada, ayudando a refugiar gente, niños. Es que no sabes que da impotencia.
3: Durant tot el dissabte també es van retirar dels carrers els cotxes espatllats per l'aigua.
0: Aquests aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès han deixat la sensació entre els afectats que va faltar informació. Es queixen que no van rebre cap alerta sobre el fet que hagués de ploure amb tanta intensitat en tan poca estona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va justificar que no s'enviés un SAlert, argumentant que el Servei Meteorològic de Catalunya no havia informat de la previsió d'un nivell tan intens de pluja.
7: La SAlert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6, país, i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: Des del Meteocat, la directora Sarai Sarroca assegurava que sí, que s'havia informat des de la tarda abans, des de divendres a la tarda, que hi hauria ruixats intensos.
8: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Doncs ara, a aquesta hora, volem saludar la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Senyora Soler, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, fem un repàs de la situació. Aquesta nit ha estat més tranquil·la. No sé si hi ha hagut encara alguna incidència derivada de les tempestes d'ahir, però suposo que ha estat una nit ja molt més tranquil·la.
9: Sí, aquesta nit no hi ha hagut precipitacions destacables. Les pluges que hi han hagut han estat a la zona de mar i, per tant, doncs, no han tingut afectació cap als municipis. Sí que em comentaven, per exemple, que s'havia recollit un litre en posta en mitja hora, però no és una quantitat significativa. Vull dir que la nit ha estat, com bé dius tu, tranquil·la. No hem tingut incidents. S'han continuat les tasques que ja s'estaven fent des d'ahir. Per aquest motiu encara mantenim el pla amb alerta, perquè encara s'estava fent treballs sobre el terreny per l'afectació que hi havia hagut per les inundacions, i aquesta situació és la que tenim ara en aquests moments i continuarem durant el dia d'avui. Ens mantenim en alerta perquè encara tenim un avís del Servei Meteorològic que ens indica que el litoral de la costa, des del Tarragonès fins al Delta, encara hi ha possibilitats que hi hagi pluges de 20 litres en 30 minuts, i per aquest motiu encara fem aquest seguiment. Segurament després, durant el dia d'avui, diumenge, serà més tranquil. Aquest matí tindrem aquesta pluja que comentem al litoral, aquesta possibilitat, però després hi ha aquesta situació d'intensitat ja no hi és, i seguirem pendents també de possibles pluges que poden venir pel dilluns.
0: I tenen alguna informació nova sobre els ferits, especialment sobre la persona que hi ha ferida crítica?
9: No, aquest detall no el tenim. Nosaltres fem el seguiment en el moment de l'emergència per veure quin és el volum de persones que han tingut afectació, i aquests serveis doncs, es traslladen, evidentment, als hospitals amb el Servei d'Emergències Mèdiques, que és qui fa aquesta feina, i després a partir d'aquí ja entren dintre del treball que es fa dintre de l'àmbit de salut, i ja aquest seguiment ja es fa, com et comento, des d'aquest àmbit, i ja no nosaltres, ja no tenim aquest coneixement.
0: I, per tant, entenc que de moment l'alerta de l'INUNCAT segueix activa fins a nova ordre, però segurament avui a la tarda ja es podrà desactivar. És la previsió amb què treballeu a Protecció Civil?
9: Correcte. Sí, ara bàsicament estem fent aquest darrer seguiment d'aquestes últimes pluges o aquestes darreres últimes probabilitats que hi havien de pluja, i ara aquest matí esperem també l'actualització que ens faci dels models meteorològics del Servei de Meteorologia de Catalunya. Llavors veuríem també de cara a demà, perquè de cara a demà també s'espera una entrada de pluges, però és una pertorbació diferent, és una pertorbació que ve des de l'oest, que entraria i escombraria una mica també el territori, i hem de veure també amb quines intensitats pot entrar. Depenent d'aquesta previsió que estem esperant i també de la informació que ens donin des dels serveis operatius, des de bombers, de com estan finalitzant doncs, aquestes actuacions que encara hi quedaven, doncs valorarem aquest matí treure l'alerta o mantenir-la en previsió d'aquestes pluges de dilluns. És algo que hem de veure en les properes hores.
0: Sobre el que explicàvem fa uns minuts, les queixes d'alguns veïns, per exemple, usuaris del càmping de Roda de Barà, que ahir es va veure afectat pels aiguats, s'han queixat que no van rebre cap avís ni alerta. Per tant, recordar quan s'emet un és alert i amb quins criteris s'envia, i per què en aquest cas divendres a la nit no es va enviar un és alert davant aquesta previsió de pluges tan torrencials.
9: Nosaltres el que fem és treballar amb els plans de protecció civil. Els plans de protecció civil el que fan és que t'indiquen on, depenent de les circumstàncies que hi hagi, pot haver una vulnerabilitat que faci necessari tenir un pla activat. Tenir un pla activat vol dir que els operatius estan preparats per assistir perquè hi ha una situació que ho pot requerir. Aquesta situació la teníem des del dijous. El dijous ja vam activar el pla en alerta. Vam activar l'INUNCAT, el pla d'inundabilitat, amb alerta. Aquest pla activat el que significa és que nosaltres ja estem fent difusió, ja estem explicant per tots els mitjans, per xarxes socials, per mitjans de comunicació, directament a través dels ajuntaments, dels organismes, que hi ha una situació de risc, i és la que es donava. Es donava aquesta situació de risc amb una possibilitat de pluges intenses de 40 litres, podien caure amb 30 minuts. Aquesta probabilitat d'aquesta pluja intensa era baixa, era una probabilitat que ens donaven la informació del Servei Meteorològic com a baixa, no alta. Per aquest motiu, no és un dels referents, no és un dels criteris que nosaltres seguim per fer una alerta preventiva. Ja sabeu que quan nosaltres tenim un color vermell, com es diu així més generalment, tenim un nivell 5 o 6 de previsió de pluges, que vol dir que tindrem pluges intenses amb una probabilitat alta. Llavors nosaltres el que fem és enviar una alerta preventiva. Aquesta alerta preventiva no la vam enviar perquè no es donava aquesta circumstància. I el que vam fer va ser seguir la situació com anava evolucionant. La matinada, l'altre dia per la nit, el que vam trobar va ser que van començar a haver-hi pluges intenses de manera sobtada, amb una acumulació que no esperàvem, i aquestes pluges doncs, van provocar incidents en el territori. Incidents que s'anaven seguint amb els mitjans operatius. Nosaltres utilitzem les alerts quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia, i és una alerta on s'ha de donar una instrucció igual la que diu l'alerta, i aquesta instrucció en aquests moments, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Van haver-hi llocs on se va tenir que evacuar i van haver-hi llocs on el que es va fer va ser que la gent havia de quedar confinada. Per aquest motiu, aquestes instruccions les anaven donant els operatius que anaven veient el que es necessitava a cada zona.
0: Però en altres episodis de pluges aquesta última temporada, aquest últim tardor-hivern, hi ha hagut altres episodis de pluges torrencials a Catalunya i sí que s'han enviat, és alert, diferents a cada municipi segons el que convingués, si convenia confinar, si convenia... És a dir, que això en altres situacions sí que s'ha fet.
9: No, les instruccions que s'han donat amb un ESALER semblen sigut instruccions generalitzades en el territori. Penseu que els enviaments dels ESALERs es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres. O sigui, estem donant una mateixa instrucció per 10 quilòmetres. Això s'ha de saber molt clarament que aquella instrucció és la que s'ha d'obeir. I en aquest cas, com et comento, vam veure que la mesura era d'una manera millor donada directament per tal de poder atendre el que es necessités, que no una mesura generalitzada, que no teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Uh-huh. I ja per acabar, senyora Soler, sí, però que el Meteocat sí que ha dit que ja s'havia avisat d'aquest risc. Potser no estava concretat aquesta... És a dir, entenc que llavors la situació és que va ploure més del que es preveia.
9: Correcte. Sí, va acumular més aigua de la que es preveia. Sí que hi havia aquest avís que jo us estic dient, hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva, que és la que hem fet moltes vegades. Moltes vegades hem enviat fins i tot alertes el dia abans de que comenci a ploure, que és el bo poder avisar abans de que comenci a ploure, i aquestes alertes les hem enviat quan hem tingut aquesta probabilitat i aquest nivell elevat de pluges o d'acumulació, d'intensitat o d'acumulació. I és quan hem fet, com tu bé dius, moltes vegades, doncs aquests enviaments preventius. Aquest dia no ho teníem. I quan vam tenir aquest avís ja de nivell de color vermell, ja de 5 de 6, ja eren les 6 del matí en què hi ha aquestes incidències ja s'havien donat, ja s'havien estat ateses pels mitjans operatius, ja havien estat ateses de la manera que jo t'explicava, que era atenent a les necessitats en cada lloc puntualment el que calgués i anar donant les instruccions o anar executant allò que calgués, i ja era una hora en què no era pertinent fer aquest enviament perquè ja havia passat el moment àlgid de les trucades que havíem tingut al 112 i els operatius ja havien actuat.
0: I ja per acabar, senyora Soler, vist ara en perspectiva, es podria haver fet d'alguna altra manera des de Protecció Civil? No ho sé, si hi hauria algun altre mecanisme, si l'ESALER no és l'adequat, alguna altra situació, ho dic per les queixes aquestes de les persones afectades en càmpings o així, que ens queixaven de falta d'informació preventiva.
9: Segur que s'hagués pogut fer més. Com sempre hi ha una situació de millora, sempre hi ha un marge de millora en totes les emergències, evidentment, quan ja ha passat i quan ja has vist com ha anat evolucionant. Nosaltres vam seguir els criteris que nosaltres tenim establerts, vam fer els avisos com nosaltres preveiem davant de les situacions meteorològiques que se'ns avisen, davant dels avisos que tenim i de les probabilitats que es donen, i el que sí que pensem és que sempre pot haver-hi una actuació preventiva més transversal, més general en totes les matèries, no? Del dia a dia de les persones. Per exemple, nosaltres estàvem fent aquests avisos des del dijous, indicant que hi havia una alerta, que hi havia possibilitat de pluges intenses, i nosaltres sempre que diem que hi ha una alerta, el que sempre demanem és vigilància amb els desplaçaments, vigilància amb les zones inundables, vigilància amb aquells llocs on pugui córrer l'aigua, on pugui entollar-se l'aigua, sobretot que la gent no s'hi posi, que no entrin amb els vehicles. Doncs veiem que hi ha moments, nosaltres ho anem dient sempre que hi ha una situació d'alerta, però hi ha moments com això, veiem que es produeix, o sigui, la meteorologia té un component probabilístic, hi ha un nivell estadístic que ens diu, doncs hi ha la possibilitat de que es produeixi, hi ha moments en què es produeix, i per desgràcia estem veient que amb el risc que tenim ara, amb l'emergència climàtica que s'està donant, aquestes situacions d'intensitat o d'acumulació molt elevada, per desgràcia, aquests extrems estem veient que es produeixen i que són freqüents. Per tant, el que ens pot quedar com a cosa a tenir present és això pot passar i això passa, i per tant doncs anem molt en compte amb aquells espais que són zones inundables, amb aquells espais on es pot acumular aigua, on pot haver-hi aquesta situació, perquè realment el risc hi és, es produeix, i per tant doncs hem de ser conseqüents.
0: Perfecte. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio. Seguirem pendents de l'evolució d'aquestes pluges a aquest diumenge. Gràcies, molt bon dia.
9: A vosaltres, bon dia.
2: El temps.
0: I afegirem ara la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
10: Matí molt tranquil que fa 24 hores. Avui les precipitacions són força més minces, les que estan caient a punts del delta de l'Ebre, uns ruixats que encara podrien ser intensos fins als vols del migdia, però molt més localitzats. I veurem si arriben a caure a la resta del país ampli domini del sol, amb alguns núvols cap al sector de les muntanyes de Prades, sud del Pla de Lleida, de poca importància, i molt de sol el que tenim a hores d'ara a la meitat nord, tot i que també hi ha alguns núvols cap a l'alta Ribagorça. Un matí fresc, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, la mínima, per exemple, a Tírvia, 14 graus, a Palafrugell, 17 graus, i a Cambrils, una mínima molt més suau, a l'entorn dels 23 graus. Avui tindrem un dia assolellat, però s'espera que augmentin els núvols al llarg de la tarda i de nou apareguin ruixats i alguna tempesta fins i tot a punts del Pirineu i del Parapirineu. Tampoc es descarta que al llarg de la tarda vespre arribin algunes febles precipitacions cap a l'àrea de la Terra Alta. Tot això amb unes temperatures que pugen una miqueta respecte als valors d'ahir. Ahir vàrem arribar a tot estirar els 32,5 graus al Carràs i avui a Ponent es pot pujar el termòmetre fins gairebé als 34 graus, unes temperatures que arreu del país tendiran a ser les normals d'un mes d'agost. I començarem la nova setmana, demà, amb una mica més d'inestabilitat, ja de matinada amb precipitacions a la costa i de tarda a l'àrea de la meitat nord del país i amb unes temperatures que a partir de demà tendiran a poquet a remuntar.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Reprenem ara el fil de l'actualitat, passant 3 minuts i mig d'un quart de nou. Els serveis d'extinció d'incendis han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar el foc forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià. El foc, que continua avançant, ja ha cremat més de 630 hectàrees. El miler de veïns evacuats no han pogut tornar a casa seva, ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alta Palància.
11: La humitat de la nit era el factor que havia de jugar a favor en l'extinció de l'incendi de Sogorb. Ahir dissabte les tasques d'extinció van ser exitoses i els bombers van parlar d'optimisme. Fernando Kinderland és el director del PMA.
12: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanc oest.
11: L'incendi ha cremat 630 hectàrees i té un perímetre de 18 quilòmetres. Continua actiu, el perímetre no està estabilitzat i per això els veïns de Gàtova que van ser evacuats divendres, un miler, encara no han pogut tornar a casa. Jesús Salmerón és l'alcalde.
13: Som conscients de la situació que estem vivint en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garanties possibles.
11: L'incendi ha afectat un dels indrets més estimats del País Valencià, la Serra de la Calderona, i és el cinquè gran incendi d'aquest estiu al País Valencià.
0: Més coses. El ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni als seus territoris migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els cossos dels que van morir. En una entrevista a la cadena àrab a l'Arabilla, el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, demà, Sanitat ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les comunitats autònomes per abordar el pla de vacunació per als migrants de Ceuta. La setmana que ve, una delegació de Sanitat viatjarà a la ciutat autònoma per avaluar la situació. I pel que fa al debat polític, el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de forçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem, uns 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I en plena crisi a Ceuta, les crítiques del PP a Pedro Sánchez per no haver cancel·lat la seva estada a Lanzarote han tornat a obrir el debat sobre les vacances dels polítics. El president, els ministres i els diputats no tenen aquest dret blindat i la llei tampoc no els prohibeix treballar des de la residència estival, però els experts coincideixen que liderar una crisi des de la distància pot transmetre una idea de menyspreu. Madrid, Alba Gil.
3: Un any més, govern i oposició es tiren els plats pel cap per les vacances. Aquesta vegada és el PP qui acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut. Sentim Alberto Núñez Feijo.
14: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
3: Tal com explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, els alts càrrecs electes no tenen dret a vacances com a tal.
15: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
3: I qui ho decideix és el president, a qui la llei tampoc no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
15: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
3: Ara bé, quan esclata una crisi enmig de les vacances, com la de Ceuta, la manera de respondre és clau. Toni Rodon és politòleg i professor de Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra.
16: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
3: I cal cuidar-ne tots els detalls.
16: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
3: Debat a banda és el temps de descans. Ningú no dubta que també els polítics necessiten desconnectar. No fer-ho, avisen els experts, allunya la política de la ciutadania.
16: Si volem fer una política amable en què, per exemple, gent no s'ha plantejat mai dedicar-se a la política, doncs hem de fer també que les condicions laborals dels polítics siguin una mica accessibles a una part important de la ciutadania.
3: O la gent amb menys recursos i més càrregues difícilment s'hi sumarà.
0: I el govern reprèn demà l'activitat amb les carpetes d'infraestructures, seguretat i habitatge sobre la taula. La mobilitat és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici de la nova temporada amb una trobada de 2 dies fora del Palau de la Generalitat ja s'ha convertit en una tradició de l'executiu de Salvador Illa. L'agost de l'any passat es van reunir al Mont Sant Benet, al Bages.

0: I després de 10 dies de concerts, amb la participació d'artistes com Joan Dausà, Rosario, Cara Sentim, Taburete o la Ludwig Band, i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la 5a edició de l'Occident Summer Fest, que referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Juli Guiu, el director d'aquest festival de Puigcerdà, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10 de la primera part, que la trava, un dels nous fitxatges blanc i blaus, va fer l'empat al minut 30, però també al minut 90, finalment, com diem, Carlos Espí va caçar una pilota dins l'àrea i va batre Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota.
3: Jo estic orgullós de l'equip, El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, pugen al nivell, inclús al nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
2: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista molt clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el tècnic blau Mourinho a la sala de premsa va defensar-lo.
4: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Inicia en el primer minuto. Yo penso que és una cosa que ja està... formatada, tiene ya un formato, tiene ya una cosa que se repete de adversario para adversario para adversario. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Si yo cojo una amarilla, le das tú.
2: Les queixes cap a l'àrbitre no van ser només de l'Espanyol. El Madrid també va reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon de l'Espanyol consecutiu com a local. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid, ahir es van disputar dos partits més de primera. Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. El Barça, per la seva banda, avui s'estrena la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 9:45 del vespre. L'equip viatja avui mateix. A 11:45 volarà cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit en un hotel de la capital del Baix Vinalopó. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Balde i li ha llançat un avís.
5: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. 100%
2: committed with us. En aquest sentit, Flick ha elogiat Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. El partit contra l'Elx, recordem, començarà a 9:45, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
2: I també juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone, a la prèvia, ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. Avui també es disputa el Getafe Racing a 8:15. I a segona divisió, el Sabadell visita a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 davant l'Sporting de Gijón a la primera jornada. D'altra banda, el Girona fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Per altra banda, un últim apunt de futbol perquè el Badalona Women ha derrotat el Barça B per 4-0 en un amistós de pretemporada. Aquest és el partit de preparació de l'equip de Badalona abans del debut de la Lliga el cap de setmana que ve. I ara deixem el futbol, parlem de ciclisme, perquè Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta, després de guanyar la primera etapa a una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogačar va imposar-se amb només 9 mil·lèsimes respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayer. Per altra banda, l'eslové, que resideix a Mònaco, valorava així aquest triomf.
6: Red is really nice color. I think that 0.09.
7: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
6: It's super well, so I think this helped me a lot today.
2: I acabem el bloc d'esports amb un últim apunt de motor, perquè Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar. Aquesta tarda sortirà en primera posició la grella de sortida. Palou, de fet, pot arribar a guanyar fins i tot avui matemàticament ja el campionat.

0: Són 8:45, moment de repassar les principals notícies a aquesta hora. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià i també al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insisteix a justificar que no s'enviés l'alert perquè no es preveia tanta pluja en poca estona la matinada d'ahir a la Costa Daurada. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal que ja ha cremat més de 630 hectàrees i que manté un miler de persones evacuades. A partir d'ara, més d'aquestes notícies, també us explicarem que l'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, tot i que és una de les regions del món que menys gasos d'efecte hivernacle genera. A Mauritània, molts joves abandonen el país perquè la crisi climàtica ha afectat el principal motor econòmic, l'agricultura. També detallarem que Catalunya ja és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. En total n'hi ha 181, la meitat de les quals a Barcelona. N'hi ha de molts tipus, des de cadenes sense ànim de lucre fins a comerços particulars. I anirem també al Catllà, al Tarragonès. Ahir hi va haver una diada castellera extraordinària, amb 12 aletes de gamma extra. I en esports, Roger?
1: El Barça s'estrena avui a la Lliga, ho farà al Camp de l'Elx a 9:45 del vespre. L'equip que viatja avui mateix hi podria debutar Cancelo, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. Mentrestant, derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2, amb gol d'Espí en temps de descompte, mentre que el Sabadell aquesta tarda visita el Castelló.
0: Tot això en un matí amb possibilitat de pluges intenses, ara ho dèiem, a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, temps assolellat. I aquesta tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. La calor d'avui serà l'habitual per a aquestes dates d'agost. Com us dèiem, Protecció Civil manté el Pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià, també el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Davant els aiguats d'ahir al Baix Penedès i Tarragonès, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha argumentat així a aquesta emissora perquè no van enviar un SAlert a la població d'aquestes zones.
2: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Soler ha afegit que l'alerta s'envia quan requereix una instrucció generalitzada per a la població en una àrea molt àmplia.
2: És una alerta on s'ha de donar una instrucció igual la que diu l'alerta, i aquesta instrucció en aquests moments, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Penseu que els enviaments dels SAlerts es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres.
3: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: I al País Valencià, els bombers han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria. El foc, que continua avançant, ja ha cremat més de 630 hectàrees i el miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. A la comarca de l'Alt Palància tenim la Pepa Ferrer.
4: La humitat de la nit era el factor que havia de jugar a favor en l'extinció de l'incendi de Sogorb. Ahir dissabte les tasques d'extinció van ser exitoses i els bombers van parlar d'optimisme. Fernando Kinderland és el director del PMA.
5: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
4: L'incendi ha cremat 630 hectàrees i té un perímetre de 18 quilòmetres. Continua actiu, el perímetre no està estabilitzat i per això els veïns de Gàtova que van ser evacuats divendres, un miler, encara no han pogut tornar a casa. Jesús Salmerón és l'alcalde.
6: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després volver a casa con todas las garantías posibles.
4: L'incendi ha afectat un dels indrets més estimats del País Valencià, la Serra de la Calderona, i és el cinquè gran incendi d'aquest estiu al País Valencià.
0: I ara un parell de notícies vinculades a les altes temperatures. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant la calor extrema. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari amb predomini del blanc són algunes de les mesures aplicades. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Anna Brugulat, investigadora del projecte de recerca impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona.
7: És roba de colors clars, de teixits transpirables, que està feta de cotó i que és lleugera. I és, sobretot, de màniga llarga per evitar les cremades del sol. També la gorra porta un faldó que protegeix del coll i del clatell i després uns pantalons més adequats pel treball.
0: En només 3 dies ja s'han vist resultats positius de la prova.
7: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I per altra banda, estem prenent diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
0: També s'han instal·lat ombres mòbils a les zones de treball, ventiladors i neveres d'aigua fresca. Als camps també s'hi han incorporat focus per poder il·luminar els arbres fruiters quan es comença a treballar, ja que la calor ha modificat els horaris i molts pagesos han avançat l'inici de la jornada laboral a les 5 del matí, quan encara no ha sortit el sol, per evitar la intensa calor. I l'Àfrica, ho dèiem ara 9:15, és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4% dels que generen a nivell mundial. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència també el futur dels joves. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Massamba Dambu és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
9: Nos avons des gens que sont,
10: per exemple, tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
8: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
11: Tinc una petita botiga.
8: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
12: Cada diumenge netegem. Cada

0: quiero trabajar, pero es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada, ¿sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, foquis tu trabajando.
1: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la ràpita a Garak, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
2: I moren 14 migrants en un naufragi davant de les costes de Tunísia. Només hi ha un supervivent que portava dos dies sol a la deriva. L'embarcació va sortir dijous del nord d'Àfrica amb les 15 persones a bord, la majoria joves. La meitat de les persones que han mort al naufragi eren membres de la mateixa família. També ha perdut la vida un home i la seva parella embarassada. La ruta del Mediterrani central, des de la costa nord-africana, és una de les més mortals del món. En els primers mesos d'aquest any, el nombre de migrants morts s'ha més que duplicat. Tot i aquest augment, en els últims 3 anys, les sortides des de Tunísia cap a Itàlia s'han reduït considerablement per l'acord amb la Unió Europea que preveu el control migratori a canvi de suport financer. I de la crònica internacional també us expliquem que a Rússia, d'aquí menys d'un mes, hi haurà eleccions legislatives el proper 20 de setembre. El president Vladimir Putin ha situat la victòria a la guerra d'Ucraïna com el principal punt de la campanya del seu partit, Rússia Unida. Moscou, Cristina Solies.
3: El president rus no va presentar ahir cap proposta per revertir les tres principals preocupacions dels russos: la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. És més, Putin fins i tot va justificar els bombardejos ucraïnesos en territori rus com una prova de la desesperació de Zelensky per la situació actual al front. Malgrat que dos de cada tres russos volen converses de pau, Putin demana a l'electorat que avali la seva guerra.
4: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
3: Rússia Unida només té un 35% d'intenció de vot als sondejos, lluny del 50% que va aconseguir a les últimes legislatives del 2021. Això ha fet que les autoritats hagin incrementat la pressió sobre els opositors. Per exemple, s'ha exclòs de les eleccions Yabloko, l'únic partit antibel·licista.
2: Catalunya és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. Però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també botigues particulars, sobretot de roba vintage. És un reportatge d'en Roc Fargas.
5: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
6: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
5: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu el Francesco.
7: Las modas vintage siempre van y vienen. En este momento es muy fuerte. Además, hay mucha conciencia en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho bien.
5: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla,

0: N'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
1: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
0: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.
2: I el Catllà, el tarragonès, va viure ahir la millor dia de castellera de la seva història amb 12 construccions de cama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall, bon dia.
3: Bon dia. Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de cama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, se n'atrevim al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
2: El temps. Amb en Néstor Gómez.
4: El temps d'aquest diumenge ens presenta encara la possibilitat d'algun ruixat que pot ser intens fins als vols al migdia a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que de matinada han sigut molt febles, al voltant de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, però com dèiem, encara hi ha possibilitat de que pugui aparèixer algun nucli més actiu. A la resta del país, temps assolellat amb alguns núvols baixos cap al sud de Ponent, àrees també de l'Alta Ribagorça o de les muntanyes de Prades, i aquest sol ha permès, o aquesta serenor ha permès, que les temperatures avui fossin fresques, sobretot al Pirineu, amb unes mínimes que clarament han baixat per sota dels 15 graus. A la façana costanera destaquem, per exemple, a Palafrugell, 17 graus de temperatura mínima, o en el cas també de Cambrils o també de Vinyols i els Arcs, al voltant dels 22-23 graus de temperatura matinal. Tot això en un dia en el qual s'espera que, a mesura que vagi avançant el dia, les nuvolades o els núvols puguin anar apareixent, sobretot a partir del migdia tarda, on s'esperen alguns ruixats puntuals a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, localment acompanyat de tempesta, i també s'espera que alguns entrin des de l'Aragó per la Terra Alta i deixin caure alguna feble precipitació. I tot això amanit amb unes temperatures que avui pujaran una miqueta respecte als valors d'ahir. Les màximes més altes encara seran contingudes al voltant dels 33-34 graus a Ponent. Tindrem avui unes temperatures màximes típiques del mes d'agost. I de cara a demà ja començarem la nova setmana amb un temps una mica insegur, ja de matinada, amb pluges a la façana costanera i durant la tarda a la meitat nord del país, i a partir de demà començarà una pujada lleugera de les temperatures que sobretot es materialitzarà molt més de cara a mitjans de setmana.
5: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
2: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. La manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act ahir dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona, amb prou feines va arribar al centenar de manifestants. La convocatòria antifeixista, amb 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, va ser molt més nombrosa. Els Mossos d'Esquadra van evitar que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que posaria en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Miquel Muñoz.
6: Els manifestants antifeixistes van ocupar un dels costats de la plaça Sant Jaume, que els Mossos d'Esquadra van dividir en dues fileres de furgons. Més tard van arribar els membres del grup Save Europe Act, que van ser escridassats pels antifeixistes amb crits de "no passaran" o "fora feixistes dels nostres barris".
7: Fora racistes!
6: Els ultras van desplegar una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Van cridar consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Vinovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
7: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
6: Cap al vespre, els supremacistes van abandonar la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
2: I a Igualada, a l'Anoia, simpatitzants d'Aliança Catalana es van veure forçats a marxar ahir d'un dinar popular mentre participaven a l'activitat Festa al Dinar, emmarcada en els actes de la Festa Major Alternativa del municipi. Els organitzadors els van demanar que marxessin i després va organitzar una concentració espontània amb desenes de persones amb pancartes antifeixistes que finalment va obligar-los a marxar escortats per la policia. Hi va haver algun moment de tensió, com per exemple quan es va abocar un paquet de sal en la paella que estaven cuinant els membres d'Aliança. I 9 de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona qui ha dominat el procés d'elaboració del peix en l'anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica en aquest reportatge la Maria Guixà.
8: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
9: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
10: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda que entra en el mercat laboral i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves doncs, és una feina.
8: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
9: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
11: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxove. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien en barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
8: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
9: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
12: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, a supermercados...
8: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
9: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
13: El nostre peix ha de respondre al Ingraulis encrassicolus A. I, a veure, malauradament a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
8: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
2: I rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arritxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha sigut sostingut durant l'última dècada. En declaracions a l'ACN, Arritxe afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
14: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
2: Per idiomes, el castellà és el principal, amb 128 obres en català traduïdes l'any passat, el segon lloc és per a Itàlia i tanca aquest podi el portuguès. La literatura infantil i juvenil representa prop de la meitat de totes les traduccions.
5: Esports.
2: Roger Nau, bon dia.
15: Bon dia. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10 de la primera part. Calatrava, un dels nous fitxatges de l'Espanyol, va fer l'empat al minut 30, també al primer temps, però al minut 90 Carlos Espí va caçar una pilota dins l'àrea i va batre Dimitrovic per donar, per tant, la primera victòria de la temporada a l'equip de José Mourinho. Manolo González, entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors, tot i la derrota.
16: Però sí que el conjunt global, l'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
15: El partit també va tenir una gran dosi de polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el seu company, Courtois, a la zona mixta, va sortir a defensar-lo.
17: A ver, todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vinícius sentió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien, pero como digo, es muy fácil valer para tu casa, pero mirar cuando tus jugadores también no pueden estar expulsados.
15: Les queixes cap a l'àrbitre, Sánchez Martínez, no van ser només de l'Espanyol. Els madridistes també van reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon dels blanquiblaus com a conjunt local. El primer desplaçament de l'equip serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid, ahir es van disputar dos partits més de primera. Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. El Barça, per part seva, s'estrena avui a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 10:15 del vespre. L'equip viatja avui mateix, a 11:15 vola cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit a un hotel a la capital del Baix Vinalopó. A la prèvia del partit, el tècnic Hansi Flick ha elogiat Cancelo.
18: Yeah, he can play tomorrow.
19: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
15: Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou. El tècnic, això sí, ha reclamat compromís del 100% als seus jugadors en un missatge dirigit a Alejandro Valde. El partit, recordem, començarà a 10:15, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Al marge del Barça, avui també juga l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone a la prèvia ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 8:15. Mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell visita a les 7 de la tarda el camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al camp de l'Sporting a la primera jornada. D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès, Mauro Furtado, té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Per altra banda, en motor, Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar i aquesta tarda sortirà des de la primera posició a la graella de sortida del circuit urbà de la capital estatunidenca. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i, de fet, avui fins i tot pot certificar matemàticament el seu 5è títol de l'IndyCar. encara en 6 anys, el quart consecutiu, quan encara quedaran 3 curses per disputar. Palou, ara mateix, té 133 punts de marge sobre Kylie Kirkwood, que sortirà en segona posició. Encara en motor, a la Fórmula 1, Lando Norris ha fet la pole i sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà en aquest cas a les 3 de la tarda. El pilot anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. Russell ahir va guanyar la cursa sprint.
5: 3CAT Info.
15: I en ciclisme, Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogacar va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. L'eslové, que resideix precisament a Mònaco, ho valorava d'aquesta manera.
20: Red is really nice color. I think that 0.09.
21: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
15: Avui, segona etapa de la Vuelta, de 214 quilòmetres entre Mònaco i Montsaca, a França. Acabem explicant que el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes, va perdre 3-0 davant l'Argentina en el primer partit de la segona fase de la competició. Avui, per altra banda, a 8:45 del vespre, serà el combinat espanyol, en aquest cas amb 12 jugadors catalans, els qui jugaran. Ho faran contra Bèlgica en un partit on hi ha en joc el pas a les semifinals.
2: Són les 9, benvinguts al suplement d'estiu.
22: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: Diumenge 23 d'agost del 2026. Amaina el temporal que ha afectat especialment el sud del país. És hora ara d'avaluar danys, de retre comptes i de donar respostes, perquè tot fa pensar que el segon vendaval serà en format de disputa davant les queixes dels veïns per la falta de previsió. I entre pluja i trons, ja és casualitat que aquest cap de setmana hagi tornat a trepitjar casa nostra el rei de les tempestes.
2: Jo no soc un provocador. Soy un trabajador que trabaja mucho, mucho, mucho. Y como trabaja mucho, mucho, y como todos que trabajan junto a mí, principalmente los jugadores, trabajo mucho, mucho, mucho, queremos respeto.
1: L'autoanomenat Special One.
2: I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
1: Coneixem bé aquesta veu, no l'havíem trobat a faltar, malgrat que algunes de les nits més tòrrides dels aficionats culers no haurien estat el mateix sense els seus estirabots.
2: ¿Por qué? No sé si és la publicitat a UNICEF, no sé si és el poder del senyor Villar en UEFA, no sé si són muy simpáticos, no entiendo.
1: Han estat uns quants litres de llàgrimes per metre quadrat.
2: Josep Guardiola és un entrenador fantàstic de futbol, un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu.
1: Efectivament, José Mourinho torna a ser l'entrenador del Madrid i en el seu debut oficial ja ha igualit la festa als pericos. I tot i que diuen que aquesta segona versió del tècnic portuguès és més relaxada i menys antipàtica que la primera, més val anar preparant els paraigües.
2: Catalunya és un país de cultura, vosaltres sabeu perfectament lo que és teatro y del bueno.
1: Perquè el cert és que hi ha coses que no canvien mai, com els gols del Madrid al minut 90.
3: La té Mbappé, frontal de l'àrea, entra l'àrea Mbappé, compta, que pot ser perillosa pel Madrid, el gol. El gol del Madrid acaba de marcar Carlos Espí, aprofitant una bona jugada d'Mbappé. Li ha quedat una pilota morta a l'interior de l'àrea petita.
1: Tot i que si parlem de Mourinho, el rei de les tempestes, sabem de sobres que si avui bufa de sud, demà, qui sap d'on.
2: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
1: Avui el suplement d'estiu amb la psicòloga Helena Puig-Guitart. Com conviure més enllà de l'esport amb els mourinhos de la vida, ja sigui amb un ambient laboral irrespirable o un company de feina que és un narcisista de manual. A les 10, tota la prèvia d'aquest debut oficial, en aquest cas del Barça, de Hansi Flick, avui a 2:15 al camp de l'Elx. Farem tertúlia amb Bernat Soler, amb el Jordi Puntí, amb la Gemma Mallorca i amb l'Albert Blaia. A les 11, Gil Prat sobre Roc escriu un tercer crim disseccionat pel doctor Narcís Verdalet. I la música avui la posarà Luis Hidalgo. Amor mío, que te amato. Que avui ens convida a pujar a l'escenari amb la italiana Mina. I tindrem temps també per passar un dia navegant en llaüt pel Cap de Creus. Perquè som al suplement i a l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: I la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Què tal, Marina?
0: Perquè aquest episodi de temporal d'aquestes últimes hores ja ha anat amainant, però encara amb alguna probabilitat de pluja, Néstor?
1: Efectivament, encara fins als vols del migdia aproximadament s'esperen cap al camp de Tarragona, que podrien ser intensos, si en aquesta zona, pràcticament, perquè la resta, el matí es presenta molt assolellat ara per ara, amb el cel completament serè i així es mantindrà durant el matí. Això canviarà una miqueta aquesta tarda, perquè creixeran nuvolades, n'apareixeran, arribaran per ponent i s'espera que arribin algunes precipitacions aquesta tarda al Pirineu, també al Prepirineu, fins i tot alguns punts del nord de ponent podrien caure alguns ruixats i també cap a la terra alta. Tot això amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més altes que les d'ahir, però dintre del llindar de la normalitat per ara aquestes dates d'agost. Ahir les màximes van arribar als 32,5 graus al Carràs, és a dir, feia pràcticament dos mesos que no teníem unes temperatures tan curtetes, i això que les d'ahir i les d'avui són les normals per aquestes dates, i s'esperen avui que les més altes rondin la xifra dels 33-34 graus a ponent. I aprofitem aquesta refrescada que hem tingut aquest cap de setmana perquè tot indica que cap a mitjans de la setmana que ve tornarà una calorada que tornarà a enfilar termòmetre ben amunt. La part bona és que no durarà gaire, serà qüestió d'un o dos dies. I la nova setmana començarà amb inestabilitat. Demà dilluns, amb ruixats ja de matinada i al matí a la façana costanera, i caldrà veure els de demà a la tarda perquè podrien ser localment intensos a la meitat nord del país.
0: Moltes gràcies, Néstor.
1: Fins ara, adeu.
0: Els titulars del diumenge. Els municipis del Baix Penedès i del nord del Tarragonès, afectats ahir per les pluges torrencials, encara en una jornada de balanç pels danys causats per aquests forts aiguats. Hi ha 9 persones que continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític per la caiguda d'un mur. Ara mateix una de les preguntes que es fa a tothom és: per què no es va enviar un S-Alert? La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat a Catalunya Ràdio que no s'enviés un missatge als telèfons mòbils, com ja va fer també ahir el conseller Ramon Espadaler.
2: És una alerta on s'ha de donar una instrucció, i aquesta instrucció, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Penseu que els enviaments dels S-Alerts es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres.
0: Però des del Servei Meteorològic, la seva directora, Sarai Surroca, ha defensat que sí que van informar en previsió que hi hauria ruixats intensos.
3: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un S-Alert, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Per cert, que Protecció Civil manté activada l'alerta INUNCAT a les Terres de l'Ebre. Ara ho dèiem, en les properes hores, amb aquesta probabilitat de pluges intenses al Baix Ebre, al Montsià, al Baix Camp i també a la Ribera d'Ebre, tot i que sí que avui la nit ha estat molt més tranquil·la que la d'ahir. Pel que fa a la crisi migratòria de Ceuta, el ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com també els cossos dels que van morir. És en una entrevista a la cadena àrab Al-Arabiya, on el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. A les costes de Tunísia han mort 14 migrants en un naufragi en què només hi ha un supervivent que portava 2 dies sol a la deriva. L'embarcació va sortir dijous del nord d'Àfrica amb les 15 persones a bord, la majoria joves. La meitat de les persones que han perdut la vida eren membres de la mateixa família. També hi han mort un home i la seva parella embarassada. I l'Ajuntament de Barcelona portarà a la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs de la concentració del moviment supremacista Save Europe Act, que ahir al vespre es van sentir a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El consistori creu que les proclames podrien constituir un delicte d'odi. això, recordem-ho, després que divendres l'Ajuntament atribuís a un error tècnic la publicació de l'acte de Save Europe Act a la seva agenda web. Finalment, la manifestació amb prou feines va arribar al centenar de manifestants i, en canvi, la convocatòria antifeixista va ser molt més nombrosa, 400 persones, segons la Guàrdia Urbana. A tot això, ahir a Igualada, la noia, simpatitzants d'Aliança Catalana es van veure forçats a marxar d'un dinar popular de la Festa Major Alternativa. Els organitzadors els van demanar que marxessin i després es va organitzar una concentració espontània amb desenes de persones amb pancartes antifeixistes que finalment va obligar-los a marxar escortats per la policia. Catalunya és la segona comunitat de tot l'estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha prop de 200, la meitat a Barcelona, on és un fenomen creixent. El portaveu de la Fundació Humana, que és la responsable de l'informe, descriu el perfil dels clients, és Joan Carles Montes, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental, que també busquen un preu assequible, evidentment, i que també donen importància aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els principals consumidors de roba de segona mà són els joves. Tot i que cada cop s'obren més botigues, Barcelona encara està lluny d'altres països on és tot un fenomen. A Londres, per exemple, hi ha prop de 900 establiments de segona mà i a París el doble que aquí, uns 200. I en plana cultural, l'any passat es va batre el rècord de llibres en català traduïts a d'altres idiomes, 385 originals. Segons la directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, Izaskun Narreche, el creixement ha sigut sostingut durant l'última dècada, però encara diu hi ha camp per córrer.
5: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
0: Per idiomes, el castellà és la principal llengua de traducció, seguida de l'italià i del portuguès. La literatura infantil i juvenil representa prop de la meitat de totes aquestes traduccions. El Catllà, el tarragonès, va viure la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades, i a Puigcerdà, encara en plana cultural, a la Cerdanya, el Festival Occident Summerfest ha tancat la seva 5a edició amb 15.000 espectadors.
6: Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna.
0: Concerts ha estat del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida així combinant música en directe, gastronomia i territori.

0: I en esports, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça que s'estrena avui a la Lliga.
1: Els blaugrana començaran la defensa del títol al Camp de l'Elx a 2:15 del vespre, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. A l'equip I que viatja avui mateix i podria debutar Cancelo, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. A la prèvia, Hansi Flick ha parlat de Balde I li ha enviat aquest avís.
2: Why is it difficult? It's a difficult question, really. Because Balde...
3: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar I què ens poden I que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club I l'equip. Necessitem tothom I només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
2: 100% committed with us.
1: Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou I ha reconegut que els jugadors que van ser al Mundial potser encara no jugaran els 90 minuts.
0: I tot plegat després de la derrota de l'Espanyol contra el Madrid. De Mourinho per 1-2.
1: Sí, amb gol de Carlos Espí en el descompte. La primera per Bellingham havia avançat els blancs, que la trava havia fet l'empat, tot I la derrota. Manolo González està content amb el seu equip.
4: Jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, pujan al nivell, inclús al nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
1: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig fins I tot a les xarxes socials per les simulacions del brasiler que li podrien haver costat la segona groga I, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho va defensar-lo.
5: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Inicia en el primer minuto. Yo pienso que es una cosa que ya está formatada, tiene ya un formato, tiene ya una cosa que se repete de adversario para adversario para adversario. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Si yo cojo una amarilla, le das tú.
1: Al marge de l'Espanyol Madrid, a segona aquesta tarda, el Sabadell visita el camp del Castelló.
0: I en ciclisme, Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta.
1: Sí, després de guanyar la primera etapa per només 9 centèsimes. Una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco.
0: I també és un riu Àlex Palou a l'Indicar.
1: El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole al Gran Premi de Washington. Aquesta tarda es disputarà als carrers de la capital estadounidenca amb Donald Trump a la llotja. Palou lidera amb mà de ferro el campionat I avui fins I tot pot certificar matemàtica el seu cinquè títol en 6 anys. Ara té 133 punts d'avantatge sobre Kylie Kirbuck, que sortirà segon.
0: Núria Hart, bon dia.
6: Bon dia.
0: Anem al quiosc. Avui el canvi climàtic és el tema que predomina les portades de tots aquests diaris.
6: Sí, el periòdico, portada tenyida de groc, on es veu Barcelona I dos turistes amb maletes que es protegeixen de la calor sota un parasol. Adeu a l'estiu per sempre, titulen. El 14% dels turistes no repeteixen destinació per les altes temperatures. A La Vanguardia, el clima extrem s'acarnissa amb Europa I agreuja la crisi política. Aquest és el titular principal d'una portada amb dues fotografies principals. A la part superior, la imatge d'alguns migrants a la platja del trampolín I a sobre s'hi llegeix la ferida oberta de Ceuta. A la part inferior, imatge d'una operació de rescat dels bombers a Tarragona, on diuen pluges insòlites sacsegen la Costa Daurada. I repassem també l'Ara, que es desmarca d'aquest canvi climàtic I diu la nova cursa per controlar el mar, il·lustrat amb una foto del pla zenital d'un vaixell carregat de contenidors.
0: A Madrid, la crisi humanitària a Ceuta és en aquest cas el denominador comú de les portades. Ceuta, la crisi impossible que desborda el govern, és el titular del País, que a sobre inclou la imatge d'un grup de migrants jugant a futbol a la platja del trampolín.
6: Al Mundo parlen de la commoció, el PSOE, davant la inacció del govern espanyol a Ceuta I el titular és una cita d'una font del diari dins el PSOE que diu el següent: Sánchez ha fet aigües en una situació molt perillosa. En imatges, ciutadans de Ceuta arriben en ferri al port d'Algesires a la província de Cádiz. A La Razón llegim secrets de l'Estat, allò que el govern oculta per motius de seguretat. Titular, acompanyat de la foto de la Creu Roja repartint menjar als migrants a la platja de Ceuta. I acabem amb l'ABC, que apunta cap a l'altre país implicat en la crisi migratòria. Al Marroc, tot passa per la cort de Mohamed VI, il·lustrat amb una foto del monarca signant documents al Palau Reial de Rabat, la capital del país.
0: I fullegem també la premsa internacional. Aquí l'acord comercial fallit entre els Estats Units i el Canadà continua portant cua.
6: Als Estats Units, el New York Times, en la seva portada web, llegim que l'economia dels Estats Units podria patir les conseqüències de la guerra comercial amb el Canadà. Una disputa comercial de represàlies mútues entre els dos aliats podria generar nous maldecaps per als consumidors i les empreses ja afectats pels preus elevats. Si mirem al Canadà, el National Post, també en la seva portada web, publica una columna de John Ibison, periodista canadenc, que ho resumeix així. Les coses estan a punt de tornar-se molt, molt desagradables. El patiment arribarà a tots dos costats de la frontera.
0: Albert Postils, bon dia. Avui els diaris esportius s'han mirat de cua d'ull perquè surten, Albert, amb el mateix titular.
7: Que és cap a la tercera. És el titular compartit de Mundo Deportivo i l'Esport i que fa referència a la tercera lliga que pot aconseguir Hansi Flick al capdavant del Barça. Un camí que comença aquesta nit a partir de 9:45 al camp de l'Elx. En el faldó superior, les dues capçaleres fan referència al triomf in extremis del Madrid al camp de l'Espanyol. Espí rescata Mourinho, llegim a Mundo Deportivo i a l'Esport, Espí salva l'estrena de Mou.
0: I a Madrid, precisament, el davanter valencià és el protagonista de l'As i també del Marca.
7: Espí dona la primera alegria, llegim al Marca, i a l'As l'eleven al cel. Llegeixo en castellà, Espí tiene ángel. El davanter salva el Madrid al minut 90 i justifica el seu fitxatge.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari. Que els auxiliars de vol i els pilots estan més exposats a la radiació còsmica que els tècnics nuclears.
7: Ho llegim a La Vanguardia. Cada vegada que un avió arriba a l'altitud de creuer, això és entre els 10.000 i els 12.000 metres, els ocupants queden exposats a una cosa que no es veu ni se sent, que és la radiació còsmica. Doncs bé, ara un estudi de Harvard ha analitzat els certificats de defunció de gairebé 13 milions de persones als Estats Units, de tota mena de professions, i el resultat és contundent. Els tripulants de cabina i els pilots són els col·lectius amb més proporció de morts per càncer associats a la radiació. Gairebé un 7% del total de morts en els dos casos. I això supera la mitjana del col·lectiu dels tècnics nuclears, un grup considerat històricament de referència per l'exposició de la radiació. Amb tot, els investigadors reclamen obertament una revisió de les proteccions radiològiques del personal de vol.
8: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: I a les 9:20...

0: Traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
1: Hola, Marina. En principi, a l'estiu no hauríem de córrer, perquè fa calor, perquè estem de vacances, tot i que si és vent d'hora encara t'ho compro. No aprofundiré en les diferències entre el jogging, de l'anglès to jog, trotar, el running, de l'anglès to run, i el footing, fals anglicisme que en anglès no té aquest significat, en anglès vol dir bona estabilitat pels peus. I és que en català podem simplement sortir a córrer, anar a córrer, i a sobre donar-li aquest verb molts significats en funció de la frase. Hi ha moltes coses que poden córrer, la brama, els rumors, el temps, les notícies, la veu, les monedes, els secrets corren de boca en boca, les idees ens corren pel cap. Podem córrer riscos, córrer perills, però sobretot que no corri mai la sang. No és el mateix fer una cosa corrent mentre es corre que corrents de pressa. I aprofito per fer córrer, divulgar, que fer córrer les tisores és criticar. Córrer és un verb que ens pot ajudar a ser irònics. Si volem defugir un encàrrec, podem dir allò de ara hi corro, i en realitat no moure un dit. O dir correm-hi tots, quan el que de veritat pensem és que no hauria de córrer ningú. Els catalans no apretem a córrer, arrenquem a córrer. Anem a córrer cuita o a cuita corrents. Correm a tot drap, a tot gas, com un llamp, com un coet, com una bala. I jo, abans que em diguis que ho deixem córrer, me'n vaig d'una manera molt nostrada. Saps com? Me'n vaig? Cames, ajudeu-me.
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

0: Són les 9 i 22 minuts del matí, un suplement en què us expliquem les conseqüències de tots aquests aiguats que van caure ahir al sud del país, el dia que el Baix Penedès i el Tarragonès es van recuperant dels estralls, però encara molt pendents doncs, de les conseqüències de tota aquesta pluja que va caure del fang a les cases, vehicles, carrers i els veïns d'algunes zones. A més, serà interessant també les reflexions que es faran els propers dies, que asseguren que s'han sentit abandonats. Important també recordar que hi ha 9 persones que continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. A aquesta hora, el suplement d'estiu, podem saludar una família amb 2 fills petits que portaven des de dimecres al càmping Estel de Roda de Barà, on els va enganxar aquest temporal. És l'Esther Martínez, de Castellà del Vallès. Esther, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I el primer de tot, com esteu?
1: Bé, doncs, com us podeu imaginar, la nit va ser bastant eterna i ahir vam patir un dia bastant llarg. Però nosaltres almenys podem dir que estem tots bé, que realment és el més important.
0: On us va enganxar aquest temporal?
1: Nosaltres estàvem a l'Estel. Ahí estàvem justament a les parcel·les de color verd.
0: Amb els teus fills, entenc?
1: Sí, jo tinc 2 nens, un petit de 5 anys i un altre de 7.
0: Imagino que hi ha un moment que comença a ploure, plou moltíssim.
1: Sí. La veritat és que nosaltres ens vam adonar més o menys sobre les 3, que la situació no era molt normal, i en aquell moment, clar, vam sortir de la caravana, hi havia la gent del càmping, i ens van recomanar que ens desallotjaven a tothom, que agaféssim el que poguéssim. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam agafar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
0: Us havien avisat que podia ploure tant? Estàveu d'alguna manera alerta d'aquestes pluges per tenir capacitat de reacció? O us enganxa una mica allò sense esperar-vos-ho gaire?
1: No, nosaltres no vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Clar, ens va agafar de sobte. Sí que és veritat que plovia, però clar, no pensàvem que arribés en aquesta situació.
0: És a dir, que des del càmping mateix no s'havia previst que aquests aiguats, que sí que és veritat, que n'havíem anat parlant, que podia ploure, que la magnitud, els litres per metre quadrat, arribessin als que finalment van ser. Per tant, vosaltres d'això, com a mínim, no n'estàveu al cas.
1: No, nosaltres no.
0: Hauríeu agraït per això haver rebut un NES Alert, alguna comunicació?
1: Sí, sens dubte. Jo crec que, clar, haver rebut l'alert al mòbil ens hauria permès almenys està bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar.
0: Quan comença a ploure, fes-nos una mica el retrat del que va passar. Vam sentir ahir molts testimonis del sud del país, però una mica en aquest càmping, que és el càmping Estel de Roda de Barà. Com us enganxa aquest temporal?
1: Bueno, nosaltres tenim una caravana i estàvem a l'interior de la caravana. Clar, sí que és veritat que escoltes ploure i força quantitat, però clar, no te n'adones de la magnitud de la tragèdia. Bueno, nosaltres més o menys sobre les 3 ja vam sortir de la caravana perquè ja començàvem a sentir bastanta gent per l'exterior i va ser quan vam posar un peu a terra i ja vam veure que hi havia bastanta aigua acumulada. Clar, ja vam veure molta gent que pujava des dels carrers que estaven més a prop de la costa, que ja pujaven sense samarreta, amb nens en braços, i ja el personal del càmping ens va dir no, heu de desallotjar perquè la situació s'està complicant. I vèiem que cada vegada l'aigua pujava més cap a l'interior del càmping i clar, nosaltres a la caravana doncs ens va agafar.
0: Quants fills tens, Esther?
1: 2.
0: Quants anys tenen?
1: 5 i 7.
0: Per tant, us toca d'alguna manera desallotjar, que entenc que és la informació que rebeu, la instrucció que rebeu del càmping, amb els 2 fills de 5 i 7 anys?
1: Sí. I nosaltres ja et dic, agafem els nens i com vam tenir la sort que el vehicle el teníem estacionat al pàrquing de la part superior del càmping, vam anar al vehicle. Sí que és veritat que el càmping va obrir el miniclub, tots els seus treballadors es van bucar amb tots els afectats, van obrir també el restaurant, ens van oferir samarretes per gent que clar, que va sortir amb el que tenia posat, tovalloles, perquè en aquella alçada de la nit molts nens, molta gent tenia fred, i ens van oferir també begudes calentes, aigua.
0: Com vau passar el dia d'ahir? Hi ha un moment al matí que ja deixa de ploure amb tantíssima intensitat, per tant, suposo que és moment una mica de començar a fer aquesta primera valoració de danys. Com vau passar ahir tot el matí, també tota aquesta tarda?
1: Bueno, ahir pues, intentant reparar tots els danys que ens han ocasionat, que gràcies a Déu han sigut tots materials. I doncs res, vam començar a netejar tota la part exterior, que nosaltres vam tenir la sort que l'aigua no va entrar dins de la caravana.
0: Per tant, entenc que danys materials en aquest cas, i després també volia preguntar-te com esteu també a nivell anímic, perquè amb els testimonis que vam anar parlant ahir, tothom ens explicava això una mica, aquesta sensació, doncs, aquesta por, aquest no t'esperes, aquesta necessitat de reaccionar d'alguna manera, i en el teu cas, a més, amb dos nens petits. Per tant, anímicament també com ho vau viure i com esteu ara?
1: Bueno, ja et dic, aquella nit va ser de molt nerviosisme. La veritat, més que era perquè no saps en quina situació et trobaràs. Però bé, ara la situació jo crec que ha tornat més o menys a la normalitat. Sí que el càmping es veu, jo crec que més buit de l'habitual, però la situació aquí jo ja la veig més o menys amb normalitat. Sí que els estats d'ànim potser no són els més alegres, però...
0: On estàs ara exactament, Esther?
1: Ara seguim estant a l'Estel. L'únic que el càmping... Bueno, ens hem canviat de parcel·la, ja que, clar, la nostra estava tota plena de fang i ens han posat a una altra per tal d'intentar reparar tots els danys, sobretot el mobiliari exterior.
0: No sé si ens pots descriure una mica el que veus ara mateix, també doncs, totes les conseqüències d'aquestes pluges, que és una mica el que tocarà ara. Què veus ara exactament al càmping? Quina és una mica la situació? Si ens pots fer un retrat.
1: Sí, doncs és el que et dic. Ara jo crec que el veig més buit de l'habitual, però la gent amb normalitat, gent passejant, nens, alguns nens amb bici... Ara la veig bastanta normalitat, ja.
0: Per tant, ara, una mica deixat enrere ja aquest temporal, suposo que també amb ganes de poder continuar les vacances, imagino que és el que estàveu fent al càmping Estel, de Roda de Berà.
1: Sí, sí, nosaltres començàvem justament les vacances aquí el dimecres, i ara, avui justament marxem ja d'aquest càmping i anem cap a Castelló a un altre.
0: Molt bé, doncs és el retrat també que ens fa aquesta hora del matí l'Esther Martínez des del càmping Estel de Roda de Berà. Esther, moltes gràcies, abraçada ben forta per tu, també pels teus dos fills, que acabi d'anar bé.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Són... Ara sí, són 2:15 del matí.

0: I això que sona és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del diumenge 23 d'agost del 2026. Un mateix 23 d'agost, però en aquest cas del 1995, a les festes majors de Catalunya es ballava el ritme d'escatalà. Capità Suez! Català també sonava l'obrador d'una família de Blanes que enllestia aquell dia els preparatius per obrir una pastisseria catalana als Estats Units. Se'n va fer ressò TV3 aquell 23 d'agost de fa 31 anys.
1: Neules, torrons, panellets, bombons, rebosteria i pa de pagès són alguns dels productes catalans que es podran assaborir als Estats Units ben aviat. Serà a partir del mes de gener que la família Orenc obrirà un nou establiment a White Bear, a l'estat de Minnesota.
0: En Francesc, el pastisser en donava més detalls.
2: Per exemple, ens paga la part de la façana, com tal que conservem les línies que tenen ells en allà, perquè muntem això, que és una cosa nova que ells no tenen.
0: I la Pepita, que explicava que no només es preparaven per vendre dolços catalans, sinó també algun plat tradicional, com, per exemple, la carn d'olla, que feia via cap als Estats Units. Els del suplement ens hi estarem fins les 12. Us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des d'una cadena de menjar ràpid de Las Vegas, des d'una paradeta de hot dogs de Nova York o des d'una pastisseria catalana a Alabama, on l'especialitat són les postres de músic rebatejades com Sweet Home Avellana.
3: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
4: Catalunya Ràdio.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
0: Passen 3 minuts de 2:15 del matí.
9: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
10: La refineria de Yaroslava processa uns 15 milions de tones de petroli.
11: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat.
3: Connexió exterior.

0: Aquest estiu al suplement obrim una finestra a l'exterior i avui diumenge 23 d'agost fins a la Catalunya del Nord amb la Laura Bertran. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Eva.
0: Com estàs? Com va aquest estiu?
1: Marina, perdona, és que abans he parlat amb l'Eva. Bon dia, bon dia. L'estiu ha anat molt bé, calorós, eh? Fins i tot aquí al nord. Només pel nom, a vegades, la gent pensa que fa menys calor, però no, us asseguro que hem patit molt de la calor aquest estiu.
0: També sabeu que són això de les nits tòrrides, eh? Això no canvia, vagis on vagis.
1: Exactament. I poc vent, malauradament.
0: Avui per això no et tenim a Perpinyà, que és des d'on et sentim habitualment, sinó a Prada del Conflent, eh, per això?
1: Exactament, estic a Prada perquè és el darrer dia avui de l'Universitat Catalana d'Estiu. Durant una setmana la capital del Conflent està que bull d'esdeveniments i avui estem aquí per assistir a aquesta cluenda i informar-ne a partir del migdia.
0: Mira, tot i que sí que és veritat que en algun moment va semblar perillar-la la celebració, finalment s'ha fet i a més hem anat sentint tots aquests dies doncs, totes aquestes personalitats que hi han anat passant, Josep Rull, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, també les seves paraules, les seves declaracions que van ressonar fort. Per tant, setmana allò d'intensitat, de voragina informativa, eh?
1: Exacte, informativa i també aquí de vida, perquè realment hem de pensar que és un lloc aïllat, és a les afores de Prada, i doncs la gent es troba aquí dia i nit menjant, hi ha el concert, hi ha els tallers, hi ha els cursos, hi ha els actes en públic. Realment és una cosa a viure, perquè és aïllar-se del món i trobar-se aquí al Liceu Renouvier de Prada.
0: Ara fa 2 anys i mig, si no vaig errada, que ets la delegada de 3CAT a la Catalunya del Nord. Sí, 2 anys i mig, oi?
1: Exacte.
0: Com proven aquests primers 2 anys i mig? Avui farem una mica de retrat, de l'actualitat, però volem conèixer també una mica la Laura Bertran més enllà d'aquesta corresponsalia. Com han anat aquests primers 2 anys i mig i com t'arriba també aquesta proposta? Perquè és una delegació que va estar tancada durant 11 anys i ara això doncs, ja fa pràcticament 3 que t'hi tenim al capdavant. Com t'arriba la proposta?
1: Mira, t'explicaré una mica abans, fins i tot, perquè jo, evidentment, fa 2 anys i mig que sóc a 3CAT, però abans ja treballava amb una ràdio, la ràdio en català de la Catalunya del Nord, Ràdio Arrels, i des de sempre he volgut treballar en els mitjans i en català, així que per mi TV3, Catalunya Ràdio són referents i el Pere Codunyà, que era qui tenia aquesta corresponsalia abans, fa molts anys,
0: i tant,
1: el seguia.
0: Una cara ben coneguda, eh?
1: Sí, i quan va tancar va ser com un minidrama aquí per nosaltres, pels nord-catalans. I quan vaig saber que es tornava a obrir, vaig pensar, mira, aviam qui hi posen. I després sé que en intern no es va trobar el perfil ideal i doncs van començar a obrir-ho a l'exterior i per saber-ho, 3CAT va contactar molta gent de l'àmbit comunicatiu en català de la Catalunya del Nord, del qual formava part pel ser a Ràdio Arrels. També per curiositat vaig pensar a veure què els hi demanen de fer. I d'entrevista en entrevista em va tocar, amb molt de ple.
0: I quina valoració en fas d'aquests primers 2 anys i mig? Com, per què diries que han estat marcats?
1: Això no t'ho sabria dir, perquè han estat marcats. Jo, per mi, han estat com... Els he viscut una mica com un Dragon Khan. Perquè hi ha dies o setmanes, mesos, on l'actualitat és molt intensa i et demanen molta cosa, de cop i volta baixa, no passa res i estàs quasi en guàrdia, no? Com esperant que arribi una notícia i doncs ho

0: vida, amb un parèntesi que he anat a l'autònoma per fer alguna classe de periodisme, de tant en tant s'ha d'estudiar. I no, no, sempre he viscut a la Catalunya del Nord.
1: T'ho demano també perquè avui d'alguna manera amb tu el que volem fer és un retrat també de l'ús del català a la Catalunya del Nord. Per tant, deixa'm demanar-te primer a grans trets, tu com definiries la situació actual de l'ús de la llengua a la Catalunya del Nord, i ara anirem entrant en detalls.
0: Pel que fa a l'ús, diria directament residual. Hi ha gent que el sap, que l'entén, que el parla, però utilitzar-lo és altra cosa. Hi ha una part de vergonya, hi ha una part de la idea, jo no parlo el bon català, parlo el d'aquí, amb aquest dialecte, amb aquesta variant. Això m'ho he trobat a dir, m'ho he sentit a dir moltes vegades. Gent que saps que parla català potser amb una mica més de dificultat, però entre ells s'han conegut parlant en francès i doncs segueixen entre ells en francès encara que els dos interlocutors parlin català. És l'ús, realment, l'ús social és molt residual. La imatge, en canvi, de la llengua és molt bona, és molt positiva. És a dir que l'escriptor Joan Lluís Lluís té una frase feta que explica de tant en tant, que diu: si existís un medicament que te l'haguessis de prendre i saps un poc com a les pel·lícules, no? La pastilla,
1: sí,
0: blava,
1: exacte,
0: el Matrix, i sapiguessis parlar català, la majoria de la gent a la Catalunya del Nord se la prendria. Però l'esforç que demana tant d'aprendre, però després de mantenir, d'utilitzar-la, ja és altra cosa.
1: Perquè com tu expliques això?
0: És molt psicològic, és a dir que l'estat francès el que ha fet és, primer, barrejar els funcionaris, és a dir, feien expressament, si ets un funcionari que ets originari de Perpinyà, doncs t'envien al nord de França el més lluny possible, i al contrari, si ets d'Alsàcia t'envien a la Bretanya. Doncs barrejant els funcionaris van aconseguir que l'única llengua que sortís de tothom és el francès. I a més van inculcar als pares que parlar el francès era obrir-los un bon futur. I hi ha famílies, en el moment d'aquesta transició, d'aquest trencament de la transmissió familiar, que el primer fill, el més vell, li han parlat en català perquè sabien que arretaria de les terres, que les conrearia, i doncs tenia la feina assegurada i la vida assegurada, mentre que els altres fills els hi parlaven en francès perquè s'havia de trobar una feina de veritat, entre cometes, o una altra, en el qual és el francès que era indispensable.
1: Tu creus que hi ha per això la voluntat d'alguna manera, i des d'algun sector, que la cosa canviï i que el català es pugui anar estenent cada vegada més? O Laura, pinta amb magres?
0: Els dos. És a dir, que la voluntat hi és, després, amb només voluntat, és difícil
1: clar,
0: de canviar coses.
1: Una cosa
0: coses.
1: És la voluntat i l'altra és la capacitat, no? És a dir, que la
0: sí.
1: voluntat segur que des de part de molts sectors hi és indiscutible, però l'altra cosa és després a nivell executor, diguem, què es pot arribar a fer, no?
0: Exactament. Si està ben vist l'ensenyament del català, tot i que tampoc generalitzat, estem parlant d'un 10% dels alumnes que tenen un mínim de català a l'escola, doncs és molt poc, però més enllà de l'escola, quan surten de l'escola els nens, doncs no hi ha res. És a dir que quan uns ajuntaments com a Elna, els Banys, intenten parlar en català al ple perquè sigui natural, tot traduint després en francès el que acaben de dir, perquè ningú es quedi al marge, doncs també els porten a judici i els impedeixen. Vull dir que és molt difícil, si no s'usa a la vida normal una llengua, demanar a uns nens que ho facin, a una nova generació que ho faci, és molt complicat. I afegir-hi una altra cosa. Tenim la vista posada al Principat, a Girona, a Barcelona, perquè la gent quan et diu que no parla el bon català diu: és que no parlo el de Barcelona. Però és que quan l'estàs aprenent o que tens un accent diferent, vens a casa vostra i la gent et canvia automàticament de llengua. Això és jo mateixa ho he viscut, perquè et noten un accent diferent i passen al castellà.
1: Per exemple, a l'escola, a Laura, en quin idioma la vas fer tu? Perquè per

0: Parlem molt, d'aquesta xarxa d'escoles de la Bressola, però... Exacte, endavant.
1: Jo vaig fer escola en francès, el català l'he tingut de família, però indirectament, perquè el meu pare és de Palamós, és de la Costa Brava, la meva mare d'aquí de la Catalunya del Nord, es van conèixer perquè el meu pare va venir a fer la barema, és temps de barema actualment, doncs el meu poble hi ha moltes vinyes.
0: Terra de bon vi, eh?
1: Exacte. I doncs es van conèixer així. Doncs els meus avis, perquè... com que estem parlant de fa ja enrere d'unes 4 dècades, sense dir la meva edat, la idea del pediatre és que aquesta nena encara no parla, és perquè li barregeu els idiomes i heu de triar, parleu-li només un idioma, i a partir d'aquí els meus pares, com que vivíem aquí, em van parlar ells només en francès. Sort dels avis, i sort segurament que aquests 2 o 3 primers anys, tot i que jo no parlava, també em barrejava els idiomes, i doncs el tenia a l'orella i el vaig aconseguir parlar, però no pas per l'escola, sinó per la família.
0: Laura, vull aprofitar també per demanar-te per una data que tenim marcada al calendari, que és aquest 28 d'agost. Sabrem els resultats de la consulta per decidir si es canvia o no el nom dels Pirineus Orientals. Hi havia 3 opcions, damunt la taula. 28 d'agost sabrem el resultat.
1: Exactament. Es tracta d'una consulta no vinculant. El departament, doncs, es diu Pirineus Orientals. Una de les opcions era mantenir aquest nom, Pirineus Orientals. I a partir del Pirineus, les dues altres opcions eren Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterrani, per ajuntar-li al costat mar. Aquest era el sector més turístic que el posava endavant. Jo crec que és l'opció amb menys possibilitats. Els resultats només els sabrem el 28, però això és la meva aposta personal, i que se jugarà entre mantenir Pirineus Orientals, perquè hi ha una part de la gent que diu per què canviar, ara ja tenim aquest nom, la gent ens coneix així, canviar tota la retolació tindrà un cost, doncs hi ha una part de l'argumentari d'aquest.
0: Va, ens acomiadem amb una mica de música. Sempre fa

0: Una recomanació de Laura Bertran. Què és, Laura, això que sentim?
1: És del grup IEG. De fet, és rock garatge. Perpinyà és un dels llocs on hi ha més rock garatge de l'estat francès.
0: Ets rockera, estil... tu també?
1: Sí, una mica, quan es pot. I ells en particular, perquè també fan temes en català, la majoria d'aquest estil ho fan en anglès, també una mica de francès, i per això els volia posar endavant aquest retard. Espero que no faci tard massa llocs i massa sovint, però en tot cas els volia posar endavant perquè ells fan rock garatge en català.
0: Doncs és la recomanació també musical de la Laura Bertran, avui amb aquesta connexió exterior des de la Catalunya del Nord. Moltíssimes gràcies, Laura, abraçada ben forta.
1: Gràcies a vosaltres, adeu.
0: Petita pausa i ja tornem al suplement d'estiu.
2: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
3: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
2: Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: Quan Àtila i els uns van irrompre...
6: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
2: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: Als solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
8: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
7: Donem espai als testimonis en primera persona.
9: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
7: Fem reportatges.
10: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
7: I denúncia.
11: Si a ti te tienen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
7: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
12: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
7: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
13: S'apagaren tantes veus...
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és...
16: Quan el cel es torna negre...
15: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
16: Els veïns desemparats...
15: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
18: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat. A Catalunya Ràdio.
2: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
0: 3:15 de 10. Aquesta passada nit, el nou Real Madrid de Mourinho ha debutat oficialment i ho ha fet contra l'Espanyol al RCD Stadium. amb un gol per sorpresa de ningú al minut 90 per donar la primera victòria de la temporada als blancs. Ara el suplement, però, no volem parlar exactament d'esport ni de futbol, perquè sí que és veritat que diuen que Mourinho, aquesta segona versió del tècnic portuguès, és més relaxada i menys antipàtica que la de la seva primera etapa al Real Madrid, però els culers no obliden aquest tarannà que combinava un ego desmesurat, un mal perdre i, en definitiva, una crispació que va arribar al seu punt àlgid, recordem-ho, també el dia que va ficar el dit a l'ull al seu homòleg a la banqueta del Barça, que era l'enyorat Tito Vilanova. Van ser èpoques de moltíssima crispació esportiva, però el suplement, com us dèiem, no volem parlar exactament de futbol. El que volem fer aquesta hora és parlar d'alguna manera dels mourinhos de la vida quotidiana, d'aquells caps que tenen un talent per crear ambients laborals irrespirables, aquells egos amb què ens topem en el nostre dia a dia, com ho gestionem tot plegat i, efectivament, si som aficionats al futbol i ens fa moltíssima mandra que torni Mourinho amb les seves sortides de to, com ho gestionem? Doncs ens posem en mans de l'Helena Puigguitar, psicòloga. Helena, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia.
0: No sé si aficionada al futbol o no, en el teu cas, si això de Mourinho et treu gaire el son o no.
13: Doncs mira, jo quan era jove ho era moltíssim. Una vegada per Reis vaig demanar una ràdio per escoltar el Barça. Sí, això t'ho dic tot.
0: Quin retrat.
13: Ara ja m'ha passat.
0: Per tant, també ets d'aquelles que fa una mica de mandra que torni el portuguès i que crispi l'ambient altra vegada, eh?
13: Ai, sí, aquest tipus de persones em carreguen moltíssim perquè em costa d'entendre, no?, que aquesta manera de fer i d'actuar, però bueno. Així estem.
0: I que al final el futbol no deixa de ser un espai de lleure, un hobby, i al final que es crispi també doncs, aquest raconet que tenim de hobby, doncs de vegades és normal que molts aficionats els faci moltíssima mandra, això.
13: No, i a més que amb el futbol ja pot passar que són llocs ja de més crispació, les emocions estan com molt, molt enceses i només falta persones afegint més llenya al foc, no? I que fa que tothom opini d'una manera molt més radical, etc. Aquestes coses que passen, efectivament.
0: Quin retrat faries tu de l'entrenador del Real Madrid, de José Mourinho?
13: Bueno, és una persona que jo crec que utilitza molt el conflicte per validar-se ell mateix i per validar el seu equip, no? Jo crec que té una manera de liderar de molt de nosaltres contra ells. Jo crec que és aquesta manera, que és molt típic d'aquest tipus de persones que tenen un ego molt, molt gran i, a més, que necessiten molt l'aprovació externa, que no reconeixen els seus errors, que necessiten aquesta tàctica perquè passa a ser una mica com una mena d'estratègia de fer sentir els altres malament, de ser sempre el centre d'atenció, de que parlin de tu encara que parlin malament, saps?
0: Sí, i que de fet hi ha molta gent que fan aquesta etiqueta de narcisista que, clar, en casos com aquest fa cosa fer-la anar perquè no sabem si ho és o si no ho és. Simplement podem fer una anàlisi des de fora, no? Però no sé si tu diries que fins i tot encaixa dins d'aquest motlle o no.
13: Bueno, una cosa que diem els psicòlegs moltíssim és que no podem diagnosticar, entre cometes, a ningú si no el tenim a davant amb una consulta, no? Perquè això jo crec que no és ètic. Però això no treu que les persones puguem tenir trets d'alguna cosa concreta. Es pot tenir trets compatibles amb una depressió sense tenir una depressió diagnosticada. Doncs de la mateixa manera es pot tenir trets d'un patró de personalitat narcisista sense tenir tampoc el que és el diagnòstic complet. Però, efectivament, ell compleix amb alguns d'aquests trets, no? És el que et deia, aquest sentit de, diguem-ne, de grandiositat, de pensar que té dret a coses per damunt dels altres, aquesta necessitat de ser el centre, aquesta falta de capacitat de reconèixer les crítiques o l'error i salta de seguida, tot això són trets, efectivament, narcisistes.
0: Hi ha molta gent, aquí segurament al futbol no li interessa un rave, però que sí que estan dient, ostres, a mi això em sona, tinc un Mourinho a la meva vida.
13: Sí.
0: Ja sigui en un ambient laboral o no sigui en un entorn laboral, però que de Mourinhos de la vida ens en trobem uns quants.
13: Sí.
0: Llavors.
13: Sí. No, és cert, sí.
0: Eines per conviure amb aquest tipus de personalitats. Si tinc un Mourinho a la meva vida, què faig?
13: Mira, una de les coses que aconsegueixen és que tu, si jo, per exemple, estic patint una persona d'aquest tipus, acabo pensant que a mi em passa alguna cosa, que jo sóc el problema, perquè aconsegueixen això. Perquè són tan grandiloquents, són tan convençuts que tenen la raó sempre, utilitzen tant el conflicte per fer-te com baixar del burro, per aconseguir que no sostinguis límits, que un acaba pensant que el problema és un mateix, no? Aleshores, buscar validar el, com jo em sento a fora de la relació que tinc amb aquesta persona. Això és importantíssim. Ja no només amb un psicòleg, una psicòloga, que sí, que evidentment, què diré jo, no? Que això funciona, sinó també amb altres persones. Perquè arriba un moment que acabes aïllant-te. Per exemple, els nens que pateixen un pare o una mare narcisista són nens que se senten tremendament culpables sempre. Per això que t'estic dient, perquè pensen que ells tenen el problema, perquè com pot ser que aquesta persona m'utilitzi d'aquesta manera, perquè instrumentalitzen molt el que són també les relacions. No tenen poc, tenen poc empatia. No vol dir que no en tinguin, que a vegades diuen tenen zero empatia. No, n'hi ha que en tenen, però la tenen molt segons el que els convé. I són molt extremadament manipuladors i emocionalment molt manipuladors. Aleshores, per això és tan important validar fora de la relació amb aquesta persona com em sento jo. I després no entrar en un discurs de convèncer la persona de discutir amb aquesta persona, perquè aquesta persona no accepta mai que no tingui la raó, sempre té la raó. Per tant, no entrar en aquest desgast constant perquè l'altra persona em validi, no és la persona que em farà sentir bé, és impossible. Hi ha una cosa que et diré que és, resumeix molt això, però que no sempre és possible, que és que quan tens una persona d'aquestes en el teu entorn, marxis i t'allunyis el màxim possible. Clar, això es pot fer si no són pares, mares, germans, fills. Quan tens algú a la família d'aquesta manera ho tens molt més difícil. Però imagina't el que et dic. O sigui, allunya't d'aquest tipus de persones perquè són molt destructives.
0: Sí que és veritat que en un entorn laboral, segons com, pot ser més difícil. Per tant, ens queda un minutet i mig que et volia fer una darrera pregunta. Tots aquests periodistes que han de cobrir totes aquestes rodes de premsa, aquí sí de Mourinho i els crispa l'entorn laboral, un missatge també per ells, per acabar. Un minutet, ens queda, Helena.
13: Mira, jo el que et diria és entendre... O sigui, oi que sabem com és? Oi que tots tenim un rol que té el cap molt clar i molt definit? Doncs una de les coses que a mi em serveix quan treballo amb els meus pacients és a tu et sorprèn que aquesta persona hagi fet això? I em contesten no. Dic, doncs aleshores no escalis a dintre teu el conflicte. No, com és possible, com pot ser que hagi passat això? No, passa perquè és el que passa. Si jo tinc una porta que s'obre amb un botó, no m'estranyaré cada dia que la porta s'obri amb el botó. La porta s'obre amb el botó perquè funciona així. Doncs aquest tipus de persones funcionen així. Aleshores, quan em dius, té els periodistes, doncs intentar abans de... o aficionats, el dir, val, és aquesta persona. Això forma part de l'acceptació, si ho veus, que és el més difícil. I al final l'acceptació per treballar-la és la negociació amb una mateixa. És, val, em plantejo, què pot passar en aquesta relació amb aquesta persona? Què pot passar com a periodista? Què pot passar com a aficionat? Això, d'acord, doncs ho minimitzo. No ho escalo a nivell meu interior. Perquè al final hem de pensar que el malestar ens el quedem nosaltres, no aquesta persona. El malestar és nostre. Per tant, la meva pau és el que està per sobre de tot, de manera clara.
0: Doncs és el missatge de l'Helena Puigguitart per conviure amb els Mourinhos de la vida i amb José Mourinho també, ara que ha tornat al capdavant del Real Madrid. Helena Puigguitart, psicòloga, moltíssimes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres, que veiem molt bé el programa avui.
0: Ben forta. Adéu.
15: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 10. Els veïns de les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès afectades pels aiguats d'ahir treballen per recuperar la normalitat i refer-se dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Asseguren que s'han sentit abandonats i que els va faltar informació. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar un SAlert als mòbils del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. Estabilitzant l'incendi que ha cremat més de 600 hectàrees entre els municipis de Sagorb i Gàtova, al País Valencià. Es preveu que a les pròximes hores el miler de desallotjats puguin tornar als seus municipis. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha a la ciutat autònoma. A menys d'un mes per les eleccions legislatives a Rússia, Vladimir Putin promet seguir lluitant a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya electoral en la guerra, malgrat que els russos els preocupen la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. El Festival Occident Summer Fest de Puigcerdà tanca la 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha estat el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori. I 12 aletes de gamma extra a la jornada castellera. Castells com el 5 de 9 o el 4 de 9 net, entre d'altres, han deixat una jornada extraordinària al Catllà, al Tarragonès.
1: Esports.
0: El Barça s'estrena avui a la Lliga. Els blaugrana començaran a la defensa del títol al Camp de l'Elx a 2:15 del vespre. A l'equip, que viatja avui mateix i podria debutar Cancelo, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2, amb un gol de Carlos Espí en temps de descompte. Calatrava va fer el gol blanquiblau. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda al camp del Castelló a partir de les 7, mentre el Girona reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per 5a vegada el campionat d'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole per un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. I pel que fa al temps, un dia més tindrem una mica d'estot. S'esperen ruixats al Camp de Tarragona al migdia i a les comarques de Lleida i el Pirineu durant la tarda. El temps més assolellat serà a la costa. Les temperatures pujaran. Les màximes més altes del país seran a Ponent i rondaran els 34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Avui les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès treballen per recuperar la normalitat després dels intensos aiguats que han deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític i nombrosos danys materials. Els veïns afectats segueixen retirant el fang, el mobiliari i els vehicles malmesos. L'aigua va inundar molts baixos i garatges i va fer caure arbres i també es va acumular aigua a la via pública. Els municipis de Roda de Berà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell han estat alguns dels més damnificats.
2: Te encuentras en una situació de impotencia terrible. Y aquí nadie dice nada. Todo el mundo se lava las manos. Eso sí que realmente no es normal.
3: Aquí está tot col·lapsat, les cloaques, tot peta, és un desastre. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
0: Molts dels afectats s'han queixat de la manca d'informació davant la intensitat dels aiguats. Esther Martínez, usuària del càmping Estel de Roda de Berà, ho ha denunciat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
4: No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Sí que és veritat que plovia, però clar, no pensàvem que arribés en aquesta situació. Jo crec que, clar, haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar.
0: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar unes alertes als mòbils de la població del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Nosaltres utilitzem les alertes quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Per la seva banda, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegurava ahir a 3Cat Info que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Avui Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià i també al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre. Després de tota la nit treballant-hi, finalment, a 7:45 del matí, els serveis d'extinció d'incendis han pogut estabilitzar el foc forestal que ha afectat Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià. El foc ha cremat més de 630 hectàrees i manté encara un miler de veïns de Gàtova desallotjats. Es preveu que les pròximes hores puguin anar tornant a casa seva. El Centre de Coordinació d'Emergències ha desactivat el procediment de coordinació, prevenció i extinció d'incendis i s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències. També s'ha rebaixat el nivell d'alerta del Pla d'Incendis Forestals del País Valencià, que ha passat de la situació 2 a la situació 1. Recordem que l'incendi el va originar un llamp dijous passat i que les hectàrees cremades són del Parc Natural de la Serra Calderona.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Mig quart passa ara de les 10 del matí. El ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els cossos dels que van morir. En una entrevista a la cadena àrab a l'Arabilla, el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, Demà Sanitat ha convocat la reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les comunitats autònomes per abordar el pla de vacunació pels migrants a Ceuta. La setmana que ve, una delegació de Sanitat viatjarà a la ciutat autònoma per avaluar la situació. Pel que fa al debat polític, el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de forçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. Enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat a l'agència EFE.
7: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Fa 2 dies, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol hi ha tancat la porta de forma contundent. L'Ajuntament de Barcelona denunciarà a la Fiscalia els discursos i consignes racistes que hi va haver durant la manifestació d'ahir del grup d'extrema dreta Save Europe Act a la plaça Sant Jaume. Els convocants van reunir només un centenar d'ultres, però van omplir l'espai amb una pancarta de grans dimensions instal·lada a terra. Al davant tenien una convocatòria antifeixista molt més nombrosa. També era nombrós el dispositiu policial. Ens ho explica en Miquel Muñoz.
8: Els manifestants antifeixistes van ocupar un dels costats de la plaça Sant Jaume, que els Mossos d'Esquadra van dividir en dues fileres de furgons. Més tard van arribar els membres del grup Save Europe Act, que van ser escridassats pels antifeixistes amb crits de "no passaran" o "fora feixistes dels nostres barris". Els ultras van desplegar una pancarta al terra de la plaça amb el lema "La remigració salva Europa". Van cridar consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Vinovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
9: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
8: Cap al vespre, els supremacistes van abandonar la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I a Igualada, a l'Anoia, simpatitzants d'Aliança Catalana es van veure forçats a marxar ahir d'un dinar popular mentre participaven a l'activitat Festa al Dinar, emmarcada en els actes de la Festa Major Alternativa del municipi. Els organitzadors els van demanar que marxessin i després es va organitzar una concentració espontània amb desenes de persones amb pancartes antifeixistes que finalment va obligar-los a marxar escortats per la policia. Hi va haver algun moment de tensió, com per exemple quan es va abocar un paquet de sal a la paella que estava cuinant els membres d'Aliança. El gruix dels consellers del govern tornen demà al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres, també l'estat de les infraestructures i l'habitatge. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga pel primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici del curs polític, amb una trobada fora del Palau de la Generalitat, ja és una pràctica habitual de l'executiu de Salvador Illa, per després de les vacances. L'agost de l'any passat es van reunir Ernest a la Terra Alta. En plena crisi a Ceuta, les crítiques del PP a Pedro Sánchez per no haver cancel·lat la seva estada a Lanzarote van tornar a obrir el debat sobre les vacances dels polítics. El president, els ministres i els diputats no tenen aquest dret blindat i la llei tampoc no els prohibeix treballar des de la residència estival, però els experts coincideixen que liderar una crisi des de la distància pot transmetre una idea de menyspreu. Madrid, Alba Gil.
10: Un any més, govern i oposició es tiren els plats pel cap per les vacances. Aquesta vegada és el PP qui acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut. Sentim Alberto Núñez Feijo.
11: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
10: Tal com explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, els alts càrrecs electes no tenen dret a vacances com a tal.
12: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
10: I qui ho decideix és el president, a qui la llei tampoc no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
12: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
10: Ara bé, quan esclata una crisi enmig de les vacances, com la de Ceuta, la manera de respondre és clau. Toni Rodon és politòleg i professor de Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra.
13: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
10: I cal cuidar-ne tots els detalls.
13: s'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
10: De bat a banda, és el temps de descans. Ningú no dubta que també els polítics necessiten desconnectar. No fer-ho, avisen els experts, allunya la política de la ciutadania.
13: Si volem fer una política amable, en què, per exemple, gent no s'ha plantejat mai dedicar-se a la política, doncs hem de fer també que les condicions laborals dels polítics siguin una mica accessibles a una part important de la ciutadania.
10: O la gent amb menys recursos i més càrregues difícilment s'hi sumarà.
0: Hem arribat a 10:15 del matí.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: Temps assolellat aquest matí a gran part del país, amb alguna feble precipitació que encara podria presentar-se cap a la Costa Daurada. En tot cas, ja tendria a ser de caràcter feble, puntualment moderat, però gens fort, el que esperem durant les immediates hores. Un matí assolellat que contrastarà amb el temps que tindrem una mica aquesta tarda, perquè creixeran nuvolades a bona part de les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida i fins i tot les de Tarragona, i en aquest sector sí que s'esperen al llarg de la tarda precipitacions a ponent que anirien pujant també cap a punts del Prepirineu. I arribat al vespre, s'esperen pluges al Pirineu més occidental, cap als Pallars, Alta Ribagorça, i també altres nuclis de tempesta podrien arribar a la Terra Alta. Tot això amb unes temperatures que avui pujaran una miqueta respecte als valors d'ahir. Ahir no vàrem arribar als 33 graus. Avui s'espera que les màximes cap a ponent puguin arribar a la xifra dels 34. En definitiva, tornarem a tenir unes temperatures en aquest diumenge normals per aquestes dates. De cara a demà, començarem la nova setmana amb un temps insegur. Ja de matinada amb ruixats a la façana costanera, sobretot Costa Central i Costa Daurada, i a la tarda a la meitat nord del país, amb pluges que poden ser localment intenses a les comarques de Lleida. Demà les temperatures encara es mantindran prou contingudes a l'espera d'una nova calorada que podríem tenir de cara a dimecres.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
15: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
16: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: A Rússia, d'aquí menys d'un mes, hi haurà eleccions legislatives el proper 20 de setembre. El president Vladimir Putin ha situat la victòria a la guerra d'Ucraïna com el principal punt de la campanya del seu partit, Rússia Unida. Moscou, Cristina Solies.
17: El president rus no va presentar ahir cap proposta per revertir les tres principals preocupacions dels russos: la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. És més, Putin fins i tot va justificar els bombardejos ucraïnesos en territori rus com una prova de la desesperació de Zelensky per la situació actual al front. Malgrat que dos de cada tres russos volen converses de pau, Putin demana a l'electorat que avali la seva guerra.
18: Долг партии.
19: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
17: Rússia Unida només té un 35% d'intenció de vot als sondejos, lluny del 50% que va aconseguir a les últimes legislatives del 2021. Això ha fet que les autoritats hagin incrementat la pressió sobre els opositors. Per exemple, s'ha exclòs de les eleccions Yabloko, l'únic partit antibel·licista.
0: L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència el futur dels joves. Burkina Faso, Èlia Borràs.
20: Massamba Dambú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
21: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
20: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible.

0: Laminato, per exemple, una agricultora ha abandonat el camp per obrir una botiga.
1: Tinc una petita botiga.
0: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació GRAC, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
2: Això que dimoix...
3: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
0: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
4: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Focus tu trabajando.
0: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.

0: Després de 10 dies de concerts amb la participació d'artistes com Joan Dausà, Rosario, Taburete o la Ludwig Band i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la 5a edició de l'Occident Summer Fest, que referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Per aquesta 5a edició, un dels espais que s'ha consolidat com un dels punts de trobada ha estat el Village, que ha ofert una proposta gastronòmica variada amb food trucks. I el Catllà, el Tarragonès, va viure ahir la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de gama extra, 10 de les quals descarregades al Catllà. Josep Almirall.
2: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els Verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit amb el Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els Verds hi volen fer el 3 de 10.
0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. El Barça s'estrena avui a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al Camp de l'Elx a 2:15 del vespre. L'equip viatja avui mateix. A 11:15 volarà cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit en un hotel a la capital del Baix Benelupó. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat de

0: lateral Alejandro Balde i li ha llançat un avís.
1: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
2: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
1: 100% committed with us.
0: En aquest sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, i ha reconegut que els jugadors que van ser al Mundial potser encara no jugaran els 90 minuts. El partit al camp de l'Elx, recordem, començarà a 9:45, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També juga avui l'Atlètic de Madrid, ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà precisament Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone, a la prèvia, ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 8:45.
3: 3CAT Info.
0: I ahir, derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2, amb gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10, Calatrava va fer l'empat al 30, també de la primera, però al minut 90, Espí va donar la primera victòria de la temporada a l'equip de José Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, està content, però, amb el rendiment dels seus jugadors, tot i la derrota.
4: Jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, pujan al nivell, inclús al nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
0: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot amb una piulada a les xarxes socials per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho, el seu tècnic, a la sala de premsa, va defensar-lo.
5: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Li he dicho hasta el detall, si marcares un gol... Atento con el modo como vais a celebrarlo. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
0: Les queixes cap a l'àrbitre, però, no van ser només de l'Espanyol. El Madrid també va reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon consecutiu de l'Espanyol com a local. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Al marge del partit de l'Espanyol-Madrid, ahir també es van disputar dos enfrontaments més de primera: Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. I mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell avui visita a les 7 de la tarda al camp del Castelló. El conjunt arlequinat buscarà la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 en el debut al camp de l'Sporting a la primera jornada. D'altra banda, el Girona, que divendres va caure contra el Córdoba, ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I encara en futbol un últim apunt, perquè el Badalona Women ahir va derrotar el Barça B per 4-0 en un amistós. Marc Bataller és el tècnic de l'equip badaloní.
6: Sí, contents, perquè sí que la setmana havia sigut molt bon entrenaments, però també n'havíem tingut d'aquestes, i el dia del partit, doncs, potser pel tipus de minutatge que també donàvem a les jugadores i al rival que ens hem trobat, doncs, ens havia costat més. I sí que avui veiem una versió de l'equip, doncs, per mi, preparada, evidentment, per competir, preparada per arribar a l'Ezama i donar la nostra millor.
0: I en crònica poliesportiva, en ciclisme, Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogačar va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. L'eslové, que resideix precisament al Principat, ho valorava d'aquesta manera.
7: Red is really nice color. I think that 0.09...
8: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa però crec que m'ha ajudat molt.
0: Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Monasca, el França. En paral·lel, en motor, Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar i aquesta tarda, a partir de les 7, sortirà des de la primera posició de la grella sortida al circuit urbà de la capital estatunidenca. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i, de fet, avui, fins i tot, podria certificar matemàticament el seu cinquè títol de l'IndyCar en 6 anys, el quart consecutiu, quan encara quedarien 3 curses per disputar. Palou, ara mateix, té 133 punts de marge sobre Kylie Kirkbuck, que sortirà en segona posició. En paral·lel, encara en motor, a la Fórmula 1, Lando Norris, de McLaren, ha fet la pole i sortirà el primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà, en aquest cas, a les 3 de la tarda. L'anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, de Mercedes, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, també de Mercedes, sortirà des de la segona. George Russell ahir va guanyar la cursa sprint. I acabem amb un apunt per dir que el Mundial d'hoquei herba, la selecció femenina amb 10 catalanes va perdre ahir 3-0 contra l'Argentina en el primer partit de la segona fase de la competició.

0: Dos quarts d'onze, us destaquem a aquesta hora que els veïns de les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès, afectades pels aiguats d'ahir, treballen per recuperar la normalitat i refer-se dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Asseguren que s'han sentit abandonats i que els va faltar informació. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar un SALERT als mòbils del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. I estabilitzant l'incendi que ha cremat més de 600 hectàrees entre els municipis de Sogorb i Gàtova, al País Valencià. Es preveu que a les pròximes hores el miler de desallotjats puguin tornar als seus municipis. També us hem destacat que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha a la ciutat autònoma. A partir d'ara parlarem de la prova pilot que es fa en algunes finques de fruita de Ponent per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures.
1: Esports.
0: I pel que fa als esports, Roger Arnau, bon dia, que ens destaques a aquesta hora.
2: Bon dia, doncs, que el Barça s'estrena avui a la Lliga, ho farà al camp de l'Elx a 2:15 del vespre, a l'equip que viatja avui mateix i podria debutar Joao Cancelo mentre que Rodrigo de moment es quedarà a Barcelona. Mentrestant, derrota ahir de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2, amb gol de Carlos Espi al descans, mentre que el Sabadell aquesta tarda visita el Castelló.
0: I pel que fa al temps, un dia més tindrem una mica de tot. S'esperen ruixats al Camp de Tarragona al migdia i a les comarques de Lleida i el Pirineu durant la tarda. El temps més assolellat serà a la costa. Les temperatures pujaran, les màximes més altes del país seran a Ponent i rondaran els 34 graus. Ara passen 2:30 de 2:15 del matí.
1: 3CAT Info.
0: Avui les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès treballen per recuperar la normalitat després dels intensos aiguats que han deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític i nombrosos danys materials. Els veïns afectats segueixen retirant el fang, el mobiliari i els vehicles malmesos. L'aigua va inundar molts baixos i garatges i va fer caure arbres i també es va acumular aigua a la via pública. Els municipis de Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell han estat alguns dels més damnificats.
3: Te encuentras en una situació d'impotència terrible. I aquí no hi dice nada. Todo el mundo se lava las manos. Eso sí que realmente no es normal.
4: Aquí està tot col·lapsat, les cloaques, tot teta, és un desastre. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
0: Molts dels afectats s'han queixat de la manca d'informació davant la intensitat dels aiguats. Esther Martínez, usuària del càmping Estel de Roda de Barà, ho ha denunciat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
5: No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Sí que és veritat que plovia, però clar, no pensàvem que arribés en aquesta situació. Jo crec que, clar, haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar.
0: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar una alerta als mòbils de la població del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Nosaltres utilitzem les alerts quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Per la seva banda, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegurava ahir a 3CAT Info que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4/6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: I avui Protecció Civil manté actiu el Pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat. Per fer balanç de tot plegat, a aquesta hora ens acompanya Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell. Bon dia.
8: Molt bon dia.
0: El Vendrell ha estat una de les poblacions més damnificades pels aiguats d'ahir. Gràcies per atendre la nostra trucada. Com s'ha llevat el Vendrell avui? Suposem que la nit ha estat molt més tranquil·la.
8: Bé, la nit de l'aiguat va ser molt dura. Al matí ja va ser molt millor perquè va funcionar força bé en general l'evacuació d'aigües, la platja, la sorra, diguéssim, molt malmesa, evidentment molt mal estat, i després puntualment alguns carrers on allà es va acumular, i hi tenim ara encara una mica de fang perquè encara està humit i restes vegetals. Però la situació, diguéssim, de la nit al matí, doncs molt millor. Una nit molt dura i un matí doncs, de valoració, de revisió, de reparació, de començar a netejar, de local, els garatxos i bastants cotxes doncs, malmesos, però ja dic, la sensació general és que pel que semblava per la nit, al matí va ser una mica millor, els danys materials.
0: Quin seria aquest punt més problemàtic que encara es manté, que ens explicava ara?
8: Sí, bueno, diferents punts al voltant del passeig, allà on, perquè sigui l'orografia és més baixa que fins i tot la sortida del mar, doncs s'ha concentrat a aigua. I dic, ara, per exemple, no tenim cap carrer tallat, ni pràcticament cap toll gran, aquí sí que hi ha alguna zona, algun carrer doncs, de l'organització Brissamar, per exemple, on pot haver alguna acumulació encara de fang fresc, diríem, que estem esperant que s'assequi per acabar d'eliminar-lo. Seria més puntual que no generalitzat, que és el que semblava que tindríem una situació molt, molt catastròfica generalitzada.
0: I tenen un recompte, a hores d'ara, dels danys materials que hi pugui haver hagut, més o menys?
8: No, perquè hi ha un nombre important de danys que són privats, és a dir, et diria que gairebé la major part de danys són vehicles que van quedar doncs, pràcticament inundats i, per tant, que els motors ja no engegaven, aquest és el dany principal, i després, doncs, en funció de que sigui un garatge soterrat o un local, t'ha entrat més o menys aigua. Per tant, és més en la zona, en propietats privades, diríem. I després, qüestions ja de mobiliari públic i, ja dic, de la platja o contenidors, bueno, que això ho estem acabant de revisar, però ja dic, sobretot jo, el dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
0: I es plantegen demanar ajudes a la Generalitat o...?
8: Bueno, ahir vam fer una reunió amb el conseller Espadaler, va venir, justament vam quedar amb això, no? De veure'ns, bueno, que el dilluns faríem tota la revisió, que tots portéssim doncs, el mínim llistat, diríem, d'aquests danys, i llavors en funció d'això valorarien. Però sí, l'ajuda ja se van comprometre que ens facilitarien doncs, aquest suport, però ja dic, a l'espera d'aquest mínim llistat de danys.
0: Ara escoltàvem els testimonis de veïns que s'han queixat de falta d'informació davant la intensitat dels aiguats, també les declaracions des de Protecció Civil i el Meteocat. Vostè creu que s'hauria hagut d'enviar un missatge d'alerta a la població?
8: A veure, no em correspon. Nosaltres teníem l'avís de 4,6. També, sense ser cap expert, doncs sabíem que després d'un estiu que no ha parat d'onades de calor, una única onada contínua, sabíem que quan vingués la primera entrada de front fred doncs tindríem una situació molt complicada. Evidentment, amb el nostre clima mediterrani,

0: terreny. Per tant, l'altre ja no sóc cap expert.
1: Ja, per això vostè diu que hi havia tots els efectius al terreny. Suposo que aquesta és la mesura que des del consistori es pot anticipar en aquests avisos d'intensitat de pluja.
0: Bé, clar, nosaltres també tenim l'experiència de saber en quins punts quan plou fort doncs inunda, on hem de tallar les rieres, i ja tenim un mini protocol i ja sabem, i també estem habituats a que en casos d'aquests ja sabem que hem de trucar al següent torn i al torn d'anterior de la policia local, per posar un exemple, o sigui, un mínim d'expertesa en aquest sentit, perquè és el nostre clima, doncs en tenim, i després doncs Protecció Civil, bombers, Mossos, sobretot a la Nacional 340, que va haver una situació força complicada, perquè és una via principal, la Nacional 340, doncs perfecte, van funcionar molt bé i ahir pel matí doncs fins i tot els voluntaris de la ADF fins i tot van sumar-se, vull dir que molt bé, emergències, ambulàncies, en això, o sigui, en cap moment vam tenir una situació complicada, un avís que ens diguéssim hem d'anar a tal lloc i que no poguéssim enviar efectius, o no em consta, vull dir, perquè ens fem una idea, més o menys vam poder, més immediats o menys immediats, però atendre amb uns o els altres totes les situacions que ens anaven entrant des del 7-12. Per tant, amb això jo crec que sí que podem estar i reconèixer la tasca excel·lent dels serveis d'emergència en general, de tots sobre el terreny, que és quan s'ha de donar allò, les situacions més de por, perquè finalment en algun moment doncs vam tenir aquesta preocupació, no?, que pogués tenir alguna desgràcia. Per sort, ja dic, al final hem de lamentar danys materials i poca cosa més.
1: I ja per acabar, avui és diumenge, 24 d'agost, en plena campanya d'estiu. Suposo que aquest episodi us ha condicionat en el sentit que hagin hagut de suspendre algun acte o que se n'hagi ressentit el turisme.
0: Bé, nosaltres aquest cap de setmana de normal ja es pot dir que és l'últim cap de setmana d'estiu, fort, aquí acaba, a partir d'aquí ja anem de baixada. El Vendrell, en el cas concret, doncs la festa major, per posar un exemple, és el juliol, i els primers caps de setmana d'agost tenim les festes de les zones marítimes. Per tant, ara ja estàvem de baixada, com aquell qui diu. Per tant, no hem hagut de suspendre ni tocar ni amb això res. I aquests dies, i aquest matí fins i tot hem estat parlant amb algun hotel que sí que té aigua en algun garatge i demés, o al pàrquing, i ells no, de fet, han entrat check-ins i check-outs amb normalitat, però evidentment suposo que, ja dic, com aquest és l'últim cap de setmana fort d'estiu, ja, avui hi haurà una marxa normal de cada any, perquè nosaltres som bàsicament segones residències. Per tant, veurem les dades. No ens consta un primer impacte ni als càmpings, per això, en el nostre cas, per exemple, no hem tingut masses afectacions en els càmpings. Quan plou sempre hi ha afectacions, però vull dir, cap situació greu, i no ens han dit que hi hagi cap marxa, diguéssim, de gent de moment. I, de fet, ahir per la nit, que era nit de dissabte, vaig fer, evidentment, el tomb oportú i, home, no sé si normal, però no veies cap circumstància. Vull dir, restaurants plens, les atraccions funcionant... Bé, una situació amb allò que ens esperàvem, alerta, no dic que fos normal, però després de la nit de divendres, que va ser terrible, doncs, més tranquils quan va sortir el sol.
1: Molt bé, doncs Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, moltes gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info i molt bon dia.
0: Gràcies, que vagi bé. Adéu.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: 2 minuts i arribarem a 3:15 del matí, després de tota la nit treballant, i finalment a 7:15 els serveis d'extinció d'incendis han pogut estabilitzar el foc forestal que ha afectat Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp del Túria al País Valencià. El foc ha cremat més de 630 hectàrees i manté encara 1 miler de veïns de Gàtova desallotjats. Es preveu que les pròximes hores puguin anar tornant a casa seva. El Centre de Coordinació d'Emergències ha desactivat el procediment de coordinació prevenció i extinció d'incendis i s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències. També s'ha rebaixat el nivell d'alerta del Pla d'Incendis Forestals al País Valencià, que ha passat de la situació 2 a la situació 1. Recordem que l'incendi el va originar un llamp dijous passat i que les hectàrees cremades són del Parc Natural de la Serra Calderona. I el ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els cossos dels que van morir. En una entrevista a la cadena Àrab Al Arabiya, el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats.

0: A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, Demà Sanitat ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les comunitats autònomes per abordar el pla de vacunació pels migrants de Ceuta. La setmana que ve, una delegació de Sanitat viatjarà a la ciutat autònoma per avaluar la situació.
1: El temps.
0: 3:15, la previsió ara amb en Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel sol, però un sol que té les hores comptades. A mesura que vagi arribant la tarda, els núvols començaran a aparèixer al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i també a l'àrea del Pirineu. I de fet s'espera que aquesta tarda les primeres precipitacions arribin a punts del nord de Ponent i també cap a l'àrea del Prepirineu, uns ruixats típics també d'aquesta època de l'any. Ja cap al vespre, les pluges poden arribar des de l'Aragó, intensificar-se una miqueta més cap al sector dels Pallars i a l'Alta Ribagorça. En paral·lel també en poden arribar a la Terra Alta, procedent del sistema ibèric. Tot això amb unes temperatures que es mantenen normals per aquestes dates, entre els 28 i 32 graus a gran part del país, i les més altes de Catalunya s'esperen cap al Pla de Lleida, amb unes màximes que poden arribar als 34 graus. I la nova setmana començarà amb inestabilitat. Tant de matinada a la façana costanera com durant la tarda s'esperen ruixats, i els de demà a la tarda sí que poden ser localment intensos, preferentment o sobretot a les comarques de Lleida, tant a la Plana com a l'àrea del Pirineu. Demà amb unes temperatures similars a les d'avui. I aprofitem aquestes temperatures suaus que estem tenint, aquesta calor ben agradable, perquè pujaran clarament de cara a mitjans de la setmana que ve.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
5: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari en predomini del blanc són algunes de les mesures aplicades. Ho explica l'Agència Catalana de Notícies, Anna Brugolat, investigadora del projecte de recerca impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona.
8: És roba de colors clars, de teixits transpirables, que està feta de cotó i que és lleugera, i és sobretot de màniga llarga per evitar les cremades del sol. També la gorra porta un faldó que protegeix del coll i del clatell, i després uns pantalons més adequats pel treball.
0: En només 3 dies ja s'han vist resultats positius de la prova.
8: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I per altra banda, estem prenent diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
0: D'altra banda, s'han instal·lat ombres mòbils a les zones de treball, ventiladors i neveres d'aigua fresca. Als camps també s'hi han incorporat focus per poder il·luminar els arbres fruiters quan es comença a treballar, ja que la calor ha modificat els horaris i molts pagesos han avançat l'inici de la jornada laboral a les 5 del matí, quan encara no ha sortit el sol, per evitar la intensa calor. Les desigualtats socials fan que la calor d'aquests dies no afecti tothom per igual. La investigadora d'en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, explica a Catalunya Ràdio que els refugis climàtics són una bona opció, però denuncia que no són accessibles per tota la població. Posa com a exemple les piscines.
9: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Un dels grups de població que pateixen més de la calor són les dones, sobretot les més grans. Aquest estiu, un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha vist que les dones grans i de renda baixa tenen més risc de mortalitat. També sobre les dones acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
9: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: A les criatures, la calor extrema també els impedeix jugar als parcs i portar una rutina amb normalitat. Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor de les andanes posa en risc la salut dels usuaris. Critiquen principalment les temperatures que s'assoleixen a les estacions de Rodalies i del metro de Barcelona, sobretot quan s'acumula molta gent esperant a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, i Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, assenyalen els efectes que aquestes condicions poden tenir sobre la salut dels usuaris.
10: Hi ha andanes cobertes, ventilació... Es poden posar fons a les andanes. Són andanes molt estretes, s'acumula molta calor...
11: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió...
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
12: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
13: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
14: Sortia amb el cabell moll i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina.
15: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de TMB reconeixen que estan estudiant mesures per reduir la calor a les andanes del metro. Tot i això, el seu conseller delegat, Xavier Flores, assegura que la complexitat de les andanes dificulta les actuacions.
16: És molt més gran l'espai i en els túnels la connexió no és tan fàcil ni és tan evident. Però sí que hem fet alguna prova pilot, ja vam fer, de ventilació, i estem analitzant i estudiant per propers estius. També estem en una situació, crec que per tots és més extrema de l'habitual, però també crec que ens hem de preparar per a aquestes situacions extremes i, per tant, estem estudiant possibilitats de futur que puguem implementar actuacions.
0: Els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior, perquè són espais subterranis que acumulen calor i tenen menys capacitat per dissipar-la.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carmany.
17: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
18: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
17: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
18: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
17: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
1: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
19: Bon dia. El Barça s'estrena avui a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 10:15 del vespre. L'equip viatja avui mateix a 11:45. Volarà cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit a un hotel de la capital del Baix Vinalopó. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha elogiat Cancelo, que estarà a punt per jugar.
20: Yeah, he can play tomorrow.
21: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
20: Was in the right moment on the highest level.
19: Cancelo podria tenir minuts, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. Pel que fa a la resta de l'actualitat, Hansi Flick no ha volgut ni parlar de Julián Álvarez ni tampoc de la necessitat d'un nou. El tècnic, això sí, ha reclamat compromís del 100% als seus jugadors en un missatge dirigit a Alejandro Valde. El partit, recordem, començarà a 10:15 al Martínez Valero, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui juga el Barça i també ho fa l'Atlètic de Madrid, en aquest cas a les 5 de la tarda a l'Estadi Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà precisament Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. A la prèvia del partit, Simeone ha insistit que el davanter argentí continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. Avui, d'altra banda, també es disputa el Getafe Racing a 8:15 del vespre.
1: 3CAT Info.
19: I ahir, derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2, amb un gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10, que la trava va fer l'empat al 30, també de la primera, però al minut 90, Espí va donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González és l'entrenador del conjunt blanc i blau.
22: Però sí que el conjunt global, l'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
19: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot amb una piulada a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho va defensar-lo a la sala de premsa.
23: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
19: I també ho va fer Thibaut Courtois des de la zona mixta.
24: A ver, todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vini sintió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien. Pero, como digo, es muy fácil barrer para tu casa, pero mirar cuando tus jugadores también no pueden estar expulsados.
19: Les queixes cap a l'àrbitre, tot i així, no només van ser de l'Espanyol. El Madrid també va reclamar l'expulsió de Cala, de Calatrava. El pròxim partit dels blanquiblaus serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Per altra banda, a segona divisió, el Sabadell avui visita a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 davant l'Sporting de Gijón a la primera jornada de la Lliga. I encara un últim apunt de futbol, perquè el Badalona Women ahir va derrotar el Barça B per 4-0 en un partit amistós de pretemporada. L'equip va quedar, per tant, satisfet, sobretot el seu tècnic Marc Ballester. I entrem en crònica poliesportiva. Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole en un gran premi especial dissenyat pels 250 anys dels Estats Units. Palou lidera amb mà de ferro el campionat. Ara mateix té 133 punts de marge sobre Kylie Kirkbuck, que sortirà segon. En paral·lel, encara en motor, a la Fórmula 1, Lando Norris de McLaren ha fet la pole i sortirà aquest migdia primer al Gran Premi dels Països Baixos. Començarà a les 3. L'anglès compartirà la primera fila de graella amb George Russell, de Mercedes, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, també de Mercedes, sortirà des de la segona posició. George Russell ahir, com diem, va guanyar la cursa sprint. I, per altra banda, en ciclisme, Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta, després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogacar va imposar-se amb només 9 mil·lèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. L'eslovè, que resideix precisament a Mònaco, ho valorava d'aquesta manera.
2: Red is really nice color. I think that 0.09.
3: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
19: Avui segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca, a França. Per altra banda, el Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes va perdre 3-0 davant l'Argentina en el primer partit de la segona fase de la competició. Avui a 9:15 del vespre, el combinat espanyol amb 12 jugadors catalans jugarà contra Bèlgica. En joc està el pas a les semifinals. I per altra banda, un apunt de futbol sala, perquè el Barça ahir va derrotar el Peníscola per 4-1 en un nou partit amistós de pretemporada. Un bon resultat de l'equip de Javi Rodríguez, que va quedar ben satisfet.
1: Trescat Info.

0: Els veïns de les poblacions del Baix Penedès i del Tarragonès afectades pels aiguats de dissabte a la matinada treballen per mirar de recuperar la normalitat el més aviat possible i sobretot refer-se dels danys patits. Asseguren que s'han sentit abandonats i que els va faltar informació. 9 persones continuen als hospitals. Una d'elles està en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar unes alertes als mòbils del Baix Penedès i del Tarragonès no estava justificat, diu, pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté aquesta alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de noves tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Ha estabilitzat el foc que ha cremat més de 630 hectàrees entre els municipis de Sogorb i Gàtova, al País Valencià. Es preveu que les pròximes hores el miler de persones desallotjades puguin tornar a casa seva. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país a les persones migrants que van creuar de forma irregular l'entrada a Ceuta, tant els que van sobreviure com aquells que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, Demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut de totes les comunitats per abordar la vacunació d'aquestes persones que encara són a la ciutat autònoma. Volodymyr Zelensky sospita que Vladimir Putin vol enviar 300.000 soldats més a la guerra després de les eleccions legislatives russes del mes vinent. El president rus centra la seva campanya en la victòria a Ucraïna, tot i que a la població li preocupen més aviat la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs encara amb drons. El festival Occident Summer Fest a Puigcerdà ha tancat la seva 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha sigut el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori. 12 aletes de gamma extra i la jornada castellera, amb castells com el 5 de 9 o el 4 de 9 net, entre altres, que van deixar una jornada extraordinària al Catllà, al Tarragonès.
1: Esports.
0: Avui el Barça s'estrena a la Lliga, primera divisió. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx, a 2:15. A l'equip, que viatja avui mateix, i podria debutar a Cancelo mentre que Rodri es quede a Barcelona. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid 1-2 ahir, amb un gol de Carlos Espí en temps de descompte, Calatrava fer el gol blanc i blau. A segona, el Sabadell visita avui a la tarda al camp del Castelló, a partir de les 7. El Girona reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. I Àlex Palou tindrà avui a la tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar la 5a vegada del campionat d'IndyCar. El de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la Pearl en un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. Diumenge, amb encara ruixats, com apuntàvem, al camp de Tarragona a partir del migdia. També tensió a les comarques de Lleida i el Pirineu, avui a la tarda, a la resta de més estones amb sol. I avui les temperatures comencen a tornar a pujar una mica, màximes previstes, cap als 34 graus, sobretot a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 11 del matí, us està parlant Jaume Brufau. Avui les poblacions del Baix Penedès i del Tarragonès continuen treballant per recuperar la normalitat després dels intensos aiguats que van patir la matinada de dissabte i que deixen un balanç encara de 9 persones hospitalitzades. Una d'elles en estat crític i molts danys materials. Els veïns afectats continuen retirant fang, mobiliari fet malbé, vehicles també fets malbé. L'aigua va inundar molts baixos, molts garatges i va fer caure arbres, entre d'altres, i també va acumular molta aigua a la via pública. Els municipis de Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i el Creixell han estat alguns dels més damnificats.
2: Te encuentras en una situación de impotencia terrible. Y aquí no le dice nada. Todo el mundo se va a las manos. Això sí que realment no és normal.
3: Aquí està tot col·lapsat, les cloaques, tot peta, és un desastre. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
0: Moltes de les persones afectades es queixen que va haver manca d'informació davant de la intensitat de les pluges. Esther Martínez, usuària del càmping Estel, a Roda de Barà, ho denunciava al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio, avui al matí.
4: No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Sí que és veritat que plovia, però clar, no pensàvem que arribés a aquesta situació. Jo crec que, clar, haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar.
0: I fa només uns minuts, en una entrevista que li hem fet a 3CatInfo, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha assegurat que el municipi va recuperant la normalitat mica en mica després dels aiguats i que sobretot els anys es concentren bàsicament en l'àmbit privat.
5: És més en la zona, en propietats privades, diríem. I després qüestions ja de mobiliari públic i ja dic de la platja o contenidors, bueno, que això ho estem acabant de revisar, però ja dic, sobretot jo, el dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
0: Diu que encara no han fet el recompte total dels danys ocasionats, però que tenen el compromís de la Generalitat de cara a futures ajudes econòmiques. També ha agraït la tasca dels efectius d'emergències, dels bombers i de la policia per sanejar carrers i per retirar tot el mobiliari afectat i ha celebrat que al municipi no hi hagi hagut danys personals. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar les alertes als mòbils de la població del Baix Penedès i del Tarragonès dissabte no estava justificat, ha dit, pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adoptar la resposta a cada situació. També ens ho ha explicat en aquesta emissora.
6: Nosaltres utilitzem les ales quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: I en una conversa que manteníem ahir amb ella, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, deia que sí que es va informar des de la tarda abans que hi hauria aquests ruixats intensos.
7: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Per avui, Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat encara d'intenses pluges de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, però també al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar cremat ja en una zona boscosa a prop de la pista forestal que condueix a Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha permès de relacionar el vehicle amb l'origen de les flames i reunir indicis contra el seu propietari. Tota la superfície que es va cremar és dins de l'espai del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà. I després de tota la nit treballant i finalment a quarts de 8 del matí, els serveis d'extinció d'incendis han pogut estabilitzar el foc forestal que afecta Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià. Un incendi que ha cremat més de 630 hectàrees manté encara un miler de veïns de Gàtova fora de casa seva. Es preveu que hi puguin tornar a les pròximes hores. El Centre de Coordinació d'Emergències desactiva el procediment de coordinació, prevenció i extinció de focs i ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències i també s'ha pogut rebaixar el nivell d'alerta del Pla d'Incendis Forestals del País Valencià. Ha passat de la situació 2 a la situació 1.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i serà un quart de 12. El ministre de Justícia del Marroc demana a Espanya que retorni al seu territori tots els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure a l'entrada il·legal com els cossos de les persones que van morir. Ho ha dit en una entrevista a la cadena Ara Al-Arabiya, on reclama que tots els cadàvers tornin identificats. I a més diu que 3 setmanes després d'aquesta crisi a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que dona el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat convoca per demà reunió telemàtica urgent amb les conselleries de salut de les comunitats autònomes per abordar el pla de vacunació per tots els migrants que encara són a Ceuta. La setmana vinent, una delegació de sanitat viatjarà a la ciutat autònoma per avaluar quina hi és la situació. Pel que fa al debat polític d'aquesta qüestió, el Tribunal Suprem rebutja la petició del PP de forçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria, i Alberto Núñez Feijóo des del PP torna a defensar que el rei hi ha d'anar a Ceuta i demana al govern espanyol que ho autoritzi. En parlava a l'agència de notícies EFE.
8: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: I aquí l'Ajuntament de Barcelona ha dit que denunciarà a la Fiscalia els discursos i consignes racistes que va haver ahir a la manifestació del grup d'extrema dreta Save Europact a la plaça Sant Jaume. Els convocants van reunir només un centenar d'ultres, però van omplir l'espai amb una pancarta de grans dimensions instal·lada a terra. Al davant tenien una convocatòria antifeixista molt més nombrosa i també era nombrós el dispositiu policial. Ho vam seguir ahir a la tarda a Barcelona amb Miquel Muñoz.
9: Els manifestants antifeixistes van ocupar un dels costats de la plaça Sant Jaume, que els Mossos d'Esquadra van dividir en dues fileres de furgons. Més tard van arribar els membres del grup Save Europact, que van ser escridassats pels antifeixistes amb crits de "no passaran" o "fora feixistes dels nostres barris". Els ultras van desplegar una pancarta al terra de la plaça amb el lema "La remigració salva Europa". Van cridar consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Vinovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
10: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
9: Cap al vespre, els supremacistes van abandonar la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I a Igualada, simpatitzants d'Aliança Catalana es van veure forçats a marxar ahir d'un dinar popular que es feia a la capital de l'Anoia mentre participaven a l'activitat Festa al Dinar, emmarcada als actes de la Festa Major Alternativa del municipi. Els organitzadors els van demanar que marxessin i després es va organitzar una concentració espontània amb desenes de persones, amb pancartes antifeixistes, que finalment els va obligar a marxar escortats per la policia. Hi va haver algun moment de tensió, com per exemple quan es van abocar paquets de sal a la paella que estaven cuinant els membres d'Aliança.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky creu que celebrar eleccions en temps de guerra el mes vinent pot ser perillós pel país, i això després de la petició controvertida del seu exministre de Defensa perquè es facin votacions. On sí que n'hi ha de legislatives previstes és el 20 de setembre a Rússia. Volodymyr Zelensky afirma que Vladimir Putin vol mobilitzar fins a 300.000 soldats més després de les legislatives. De fet, el mateix president rus ha situat la victòria en aquesta guerra com el principal punt de la seva campanya al seu partit, Rússia Unida. Moscou, corresponsal Cristina Solies.
11: El president rus no va presentar ahir cap proposta per revertir les tres principals preocupacions dels russos: la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. És més, Putin fins i tot va justificar els bombardejos ucraïnesos en territori rus com una prova de la desesperació de Zelensky per la situació actual al front. Malgrat que dos de cada tres russos volen converses de pau, Putin demana a l'electorat que avali la seva guerra.
12: Долг партии.
13: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
11: Rússia Unida només té un 35% d'intenció de vot als sondejos, lluny del 50% que va aconseguir a les últimes legislatives del 2021. Això ha fet que les autoritats hagin incrementat la pressió sobre els opositors. Per exemple, s'ha exclòs de les eleccions Yabloko, l'únic partit antibel·licista.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de 12.
1: El temps.
0: La previsió és de Néstor Gómez.
12: Temps assolellat aquest matí a gran part del país, amb alguna feble precipitació que encara podria presentar-se cap a la Costa Daurada. En tot cas, ja tendria a ser de caràcter feble, puntualment moderat, però gens fort, el que esperem durant les immediates hores. Un matí assolellat que contrastarà amb el temps que tindrem una mica aquesta tarda, perquè creixeran nuvolades a bona part de les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida i fins i tot les de Tarragona, i en aquest sector sí que s'esperen al llarg de la tarda precipitacions a ponent, que anirien pujant també cap a punts del Prepirineu. I arribat al vespre, s'esperen pluges al Pirineu més occidental, cap als Pallars, Alta Ribagorça, i també altres nuclis de tempesta podrien arribar a la Terra Alta. Tot això amb unes temperatures que avui pujaran una miqueta respecte als valors d'ahir. Ahir no vàrem arribar als 33 graus. Avui s'espera que les màximes cap a ponent puguin arribar a la xifra dels 34. En definitiva, tornarem a tenir unes temperatures en aquest diumenge normals per aquestes dates. De cara a demà, començarem la nova setmana amb un temps insegur. Ja de matinada, amb ruixats a la façana costanera, sobretot Costa Central i Costa Daurada, i a la tarda a la meitat nord del país, amb pluges que poden ser localment intenses a les comarques de Lleida. Demà les temperatures encara es mantindran prou contingudes a l'espera d'una nova calorada que podríem tenir de cara a dimecres.
14: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
15: Sigui
14: bon
15: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
14: Denuncien l'accés de burocràcia...
16: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
16: Farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
14: I a casa nostra tornen a sortir...
17: Avui a Lleida i de dijous...
16: I de la resta del món.
14: Pendents de la cimera internacional...
16: Faci el temps que faci.
18: Més aviat sol i una petita interrupció...
16: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: En algunes finques de fruita a Ponent s'està fent una prova pilot per mirar de millorar les condicions dels treballadors del camp davant de les elevadíssimes temperatures que estan patint aquest estiu. Màquines adaptades amb ombra, ventiladors o un vestuari en predomini del blanc són algunes només de les mesures que s'estan aplicant. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies, la CN, l'Anna Brugulat, que és investigadora del projecte de recerca impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona.
19: És roba de colors clars, de teixits transpirables, que està feta de cotó i que és lleugera. I és sobretot de màniga llarga per evitar les cremades del sol. També la gorra porta un faldó que protegeix del coll i del clatell i després uns pantalons més adequats pel treball.
0: En només 3 dies ja han vist resultats positius.
19: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I per altra banda, estem prenent diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
0: També hem posat algunes neveres amb aigua fresca. Als camps també s'han incorporat focus per poder il·luminar els arbres fruiters quan es comença a treballar, perquè la calor ja ha modificat els horaris i molts pagesos avancen l'inici de la jornada laboral a les 5 del matí, quan encara no ha sortit el sol, per evitar la intensa calor que comença ja a picar i fort a partir de mig matí. L'Àfrica és el continent que més rep, més pateix les conseqüències del canvi climàtic que ens afecta a tots, però també el que menys gasos contaminants està generant, només entre un 3 i un 4% del total al planeta. Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur del jovent. Ho analitzem des de Burkina Faso, Amèlia Borràs.
20: Massamba Dambú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
21: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
20: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
22: Tinc una petita botiga.
20: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
23: Chaque dimanche.
24: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
20: En total són una trentena de joves de Garak, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
2: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo era... Focus tu trabajando.
20: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garak, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: Rosario. Una de les artistes que ha participat a 10 jornades de concerts juntament amb Joan Dausà, Taburete o la Ludwig Band, amb l'assistència de 15.000 espectadors per tancar la 5a edició de l'Occident Summer Fest. Una àmplia i variada programació que ha refermat l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i tota una experiència vinculada al territori, com afirma Juli Guiu, director del festival, que es mostra molt satisfet amb aquesta edició.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició. Todo lo que yo vi no dudaría, no dudaría
0: volver a reír. Per aquesta 5a edició, un dels espais que s'ha consolidat com un dels punts de trobada ha sigut el Village, que ha ofert una proposta gastronòmica variada amb moltes food trucks i diverses propostes per seure's a menjar alguna cosa. I al Catllar, el tarragonès, ahir vivia la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades, com no podia ser d'altra manera, i vam ser a plaça al Catllar, amb en Josep Almirall.
2: Diada extraordinària al Catllar, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els Verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els Verds hi volen fer el 3 de 10.
0: 6 minuts i seran 2:15. Ara punt amb en Roger Arnau. Esports. Bon dia, Roger.
3: Bon dia. El Barça vol aquest matí cap a Alacant per visitar aquest vespre el camp de l'Elx en el primer partit dels blaugrana a la Lliga. Joao Cancelo podria debutar, mentre que Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup, es quedarà a Barcelona. Tampoc viatja, atenció, Alejandro Balde, el lateral. A la prèvia del partit, Hansi Flick havia elogiat precisament el compromís de Cancelo i, per contra, havia enviat un missatge a Balde.
4: Why is it difficult? It's a difficult question, really. Because Balde...
5: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
4: 100% committed with us.
3: Hansi Flick, per l'estrena de l'equip d'aquest vespre a la Lliga, s'enduen total 23 jugadors. Ahir a la prèvia, Flick no va voler parlar tampoc ni de Julián Álvarez ni tampoc de la necessitat d'un nou. Sí que va reconèixer que els jugadors que han participat al Mundial potser aquest vespre no podran jugar encara els 90 minuts. El partit a l'estadi de l'Elx, el Martínez Valero, recordem, començarà a 2:15, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
6: 3CAT Info.
3: I mentrestant, avui també juga l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda el Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone a la prèvia ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 8:15. La jornada de moment ens ha deixat la derrota ahir de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2. El gol de la victòria blanca el va fer Carlos Espí en el temps de descompte. Abans, a la primera part, Bellingham havia avançat al Madrid i Calatrava havia fet l'empat pels blanquiblaus. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels jugadors, tot i la derrota.
7: Jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, puja el nivell, inclús el nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
3: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot amb una piulada a les xarxes socials per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho, a la sala de premsa, va defensar-lo i va denunciar assetjament contra Vinícius.
8: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Li he dicho hasta el detall, si marcares un gol... Atento con el modo como vais a celebrarlo. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
3: Les queixes cap a l'àrbitre no van ser només de l'Espanyol. El Madrid també va reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon consecutiu de l'Espanyol com a local. El primer desplaçament dels blanquiblaus serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Ahir, d'altra banda, es van disputar dos partits més, també de primera, l'Atlètic Club 1, Sevilla 3 i el València 0, Celta 0. I mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell visita avui a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al camp de l'Sporting a la primera jornada. I encara un últim apunt de futbol per dir que el Badalona Women ahir va derrotar en un partit amistós al Barça B per 4-0. Marc Ballester és l'entrenador de l'equip badaloní.
9: Sí, contents, perquè sí que la setmana havia sigut molt bon entrenaments, però també n'havíem tingut d'aquestes i el dia del partit, doncs, potser pel tipus de minutatge que també donàvem a les jugadores i al rival que ens hem trobat, doncs ens havia costat més. I sí que avui veiem una versió de l'equip, doncs, per mi, preparada, evidentment, per competir, preparada per arribar a l'Ezama i donar la nostra millor.
3: I en ciclisme, Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogačar va imposar-se per només 9 centèsimes respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayter. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca, a França. I més coses en motor. Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar i aquesta tarda, a partir de les 7, sortirà des de la primera posició de la grella de sortida al circuit urbà de la capital estadounidenca. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i, de fet, avui fins i tot pot certificar matemàticament el seu cinquè títol de l'IndyCar en 6 anys, el quart de consecutiu, quan encara quedarien 3 curses per disputar. Palou ara mateix té 133 punts de marge sobre Kyle Kirkuk, que sortirà segon. En paral·lel, també amb motor, a la Fórmula 1, Lando Norris ha fet la pole i sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà, en aquest cas, a les 3 de la tarda. L'anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. Russell ahir va guanyar la cursa sprint. I mentrestant, també al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans buscarà aquest vespre el pas a les semifinals en un partit contra Bèlgica. I el combinat femení, amb 10 catalanes, va caure contra Argentina per 3-0 i es complica la lluita per les medalles.

0: 3cat.info.
1: Molt bon dia, són 2:12. Aquesta hora destaquem que els veïns de les poblacions del Baix Penedès i del Tarragonès afectades pels greus aiguats de la matinada de dissabte continuen treballant per recuperar la normalitat. Hi ha 9 persones encara als hospitals, una d'elles en estat crític. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ens ha explicat avui al matí en declaracions a aquesta casa que el municipi va recuperant també la normalitat i que els danys materials es concentren sobretot en l'àmbit privat. Els Mossos d'Esquadra detenen un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle que es va calcinar i que va provocar el foc que aquesta setmana ha cremat gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant aquells que van sobreviure com els que hi van morir. El que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat convoca les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació de les persones que encara són a la ciutat autònoma. Des d'ara fins al migdia analitzarem el fet que en plena crisi a Ceuta el Partit Popular retreu a Pedro Sánchez no haver cancel·lat la seva estada a Lanzarote. I això ha tornat a obrir el debat sobre les vacances dels polítics. El president, els ministres o els diputats no tenen el dret a fer vacances blindat i la llei tampoc els prohibeix treballar des de la residència on les passen, però els experts coincideixen a assenyalar que liderar una crisi com aquesta de Ceuta des de la distància transmet una certa idea de menyspreu. I rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta en tot aquest segle. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques en l'esport, Roger?
2: El Barça viatja aquest matí cap a Alacant per debutar aquest vespre al camp de l'Elche a la Lliga. Hansi Flick s'endú 23 jugadors. No hi són Rodri, que encara s'entrena al marge del grup, ni tampoc Alejandro Valde, a qui el tècnic ahir va reclamar més compromís. Mentrestant, derrota ahir de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2, mentre que el Sabadell aquesta tarda visita el camp del Castelló.
1: Atenció, doncs, encara als ruixats que per avui es preveuen al Camp de Tarragona, a cara al migdia, i a les comarques de Lleida i al Pirineu, a cara a la tarda. El temps més assolellat serà la costa. Avui temperatures que tornen a anar pujant mica en mica, a ponent poden rondar els 34 graus. Mentre a poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès afectades pels greus aiguats de dissabte a la matinada continuen treballant, sobretot per recuperar la normalitat, i encara 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític i molts danys materials. Els veïns afectats continuen retirant fang, mobiliari, vehicles fets malbé, l'aigua va inundar molts baixos, molts gratges. Els municipis de Roda de Barà, Torredembarra i el Vendrell, així com Creixell, van ser alguns més damnificats.
3: Te encuentras una situación de impotencia terrible. Y aquí no le dice nada. Todo el mundo se va a las manos. Eso sí que realmente no es normal.
4: Aquí está todo colapsado, las cloacas, todo peta, es un desastre. Y aquí todo es un problema de las cloacas y dejar que el camping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
1: Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Alcalde, gràcies per parlar una estona amb 3cat Info en directe. Com estan? Com comencen el diumenge després d'aquest mal dissabte?
5: Sí, doncs intentant recuperar la normalitat a poc a poc, igual que els veïns afectats, evidentment, no? Nosaltres, doncs, des de primera hora del matí estem actuant, per exemple, a les platges, que van quedar molt malmeses, i volem, doncs, fer-les una mica més accessibles del que eren ahir, evidentment, però que tothom sàpiga que no podrem recuperar, doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara, a finals d'estiu, de poder-ho recuperar i deixar-ho tot tal com estava, però sí, com et deia, doncs, recol·locant passeres, recol·locant altres elements urbans que hi ha a la platja, perquè, com a mínim, garantir l'accessibilitat d'aquells que encara estan de vacances a Roda. Recordem que aquesta, la setmana passada, i aquesta són les de més afluència a Roda, com molts municipis de la costa tot l'any, per més. Inri, nosaltres estem engegant, de fet, avui engeguem pregó de festa major, o sigui que podeu comprendre la gentada que tenim al nostre municipi aquests dies. I com deia, doncs, platges, carrers que encara, doncs, estan bruts en molts espais, apartant, doncs, pins caiguts del mitjà dels carrers, traient pinassa, estem a rastres de graves sobre la via pública, recol·locant encara algunes tapes de clavegueram, de carrers menys transitats, sobretot de la banda nord del municipi. Ahir vam actuar des de primera hora de la matinada a la banda sud, a aquella més afectada, aquella més a prop de la costa, que és la que sempre rep més l'embat de l'aigua. I avui ens estem, jo ara, per exemple, estic recorrent carrers doncs per això anar notant coses que cal refer, que cal recol·locar, que cal reparar o netejar les zones en molts carrers del municipi. Abocats en això estem i doncs molt pendents de l'evolució de l'estat de salut d'aquesta noia que, com dèieu ara en els titulars, està en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
1: Quina és l'última informació que té al voltant d'aquesta persona ferida i de la resta?
5: Sí, d'ahir de les 10 de la nit una informació, diguem-ne, oficial, deixem-ho dir així, ens deia que l'avi de les tres persones, l'avi havia estat donat d'alta, la mare estava en pronòstic greu, però la filla estava en pronòstic crític, amb un mal pronòstic, per dir-ho, deixem-ho dir així. A les 10 de la nit d'ahir, per sort, i deixem-ho dir així també, a aquestes hores del matí no tinc cap altra notícia.
1: Vostè, alcalde, diu que ara està voltant per Roda de Barà. Què li diuen els veïns quan es creuen amb vostè? Què li comenten? A banda de l'ensurt que van patir, per sort, no hem de lamentar víctimes mortals, però dissortadament sí, aquestes 9 persones ferides, i com ara vostè feia referència també a alguna amistat crítica, que sempre això és doncs, ben trist, ben greu. Què li diuen els seus conciutadans?
5: Bé, amb tots aquells que vaig poder veure, jo ahir al matí no vaig sortir, vaig estar en el centre de comandament tot el matí, com crec que és la meva obligació. Teníem tant brigades com Protecció Civil, com Policia Local, col·laborant amb bombers i alguns voluntaris civils, deixem-me així, per tot el municipi. Nosaltres doncs vam muntar tot l'operatiu en el poliesportiu municipal, on van haver de ser atesos més de 120 persones del càmping L'Arc, el càmping Art de Barà. Doncs jo estava allà en el centre de condomen, junt amb el cap de policia, i a la tarda sí que jo doncs vam agafar un vehicle logotipat i vam estar donant recorrent carrers per la zona costanera i la tarda, i avui estic jo fent carrers. Quan trobes algú, gairebé trobes tothom netejant, escombrant, traient al carrer. Molta gent comprensivament diu, hosti, és que no havíem vist mai caure tanta aigua tant de temps, i després hi ha algú que evidentment amb tot el dret del món diu, si tinguéssiu això més net, si tinguéssiu les clavegueres més grosses, si tinguéssiu tot són coses que s'han de prendre nota, evidentment n'hem de prendre, no hem de defugir responsabilitats tampoc, però també demanem a la població, ja et dic, sense defugir responsabilitats, que ningú es pensi que amaga el cap sota l'ala, però nosaltres, per exemple, ahir, abans d'ahir, a la nit, la policia va haver de desallotjar uns quants cotxes aparcats en les zones amb rieres que estan serenitzades com a zona inundable, que està prohibit aparcar sempre, però encara més quan saps que hi ha avisos de pluja, encara que ningú ens digués que havia de venir aquell episodi de pluja que va venir, perquè jo crec que, bueno, així ens ho va certificar ahir el conseller Espadaler, no es preveia aquest episodi de pluja tan violent i tant de temps continuat plovent tant. Sí que sabíem que havia de ploure, per tant vam seguir el procediment que seguim sempre quan rebem avisos del SECAT, vale, que és desallotjar rieres i tal, però en cap moment doncs ens preveiem que podíem nosaltres ningú que havia de caure aquest batac d'aigua a sobre de Creixell, Roda i el Vendrell, bàsicament, més que res. Què hem de seguir fent? Doncs home, hem de seguir treballant, millorant aquests espais que sabem que se'ns inunden. Si això ha de ser la tònica aquest temps, que sembla que sí, ha de ser la tònica d'aquí endavant, doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor

0: funcionat en part, precisament per minimitzar l'impacte de l'aigua en aquest espai. Però allò que ens produeix més mals de caps als barris marítims, i suposo que si parleu amb el Vendrell o en Creixell, en Torredembarra o en Altafulla, fins i tot us diran el mateix, el que més problemes ens crea és aquesta enclusa que forma la via del tren de Barcelona a València, en la que els passos de permeabilitat de l'aigua són gairebé els mateixos de fa 100 anys. I l'aportació d'aigua no és la mateixa, primer, perquè vien amunt s'ha construït molt, en el nostre municipi i en tots, i Adif, Renfe, que és la seva propietat, aquell espai, creiem que no ha adequat el sotavia en els passos de l'aigua. Nosaltres, per exemple, el que va produir la inundació en part del càmping L'Arc és... Primer, la baixada de l'aigua, evidentment, per aquest camí de Barà, que saltava per sobre la Nacional 340, de la força que baixava, però també que la rastre de dos vehicles i un contenidor va taponar un d'aquests espais d'alliberament d'aigua que no tenen ni un metre i mig d'ample i escassament dos d'alçada, i van quedar taponats de seguida, i això va fer que l'aigua anés guanyant nivell i anar tirant amunt, fins que va inundar el càmping. Entre les dues aigües, la que baixava amb empenta i la que anava reculant, va ser, doncs, que va crear el greu problema en el càmping L'Arc.
1: Hi ha molta feina a fer, ara vostè hi feia referència. Han arribat a calcular ja quin cost econòmic poden arribar a suposar les pèrdues, i lligat a això, alcaldes, plantegen demanar ajudes a la Generalitat, i com vostè abans fa un moment deia, l'Ajuntament no vol amagar el cap sota l'ara. Si algun veí demana ajuda al consistori, la tindrà?
0: Bé, nosaltres ahir vam en la reunió que vam tenir els diferents ajuntaments amb el conseller Espadaler, ja se'ns va posar sobre la taula, doncs, que hi hauria una línia d'ajudes pels ajuntaments, sigui declarada o no zona catastròfica aquest espai a cavall entre el Tarragonès i el Baix Penedès. Sigui declarada o no, perquè això són uns paràmetres tècnics, que no hi ha cap criteri polític, o sigui, al final hi ha d'haver complir-se uns ítems, perquè, o sigui, en aquests moments no sabem, ara m'ho preguntava la propietària del càmping, si ens ho plantejàvem, suposo per temes d'assegurances i de més. Hem de valorar, no tenim encara una valoració suficient com per dir si podrà ser declarat zona catastròfica, amb el que això pot comportar d'ajudes, però en tot cas, o sigui o no, la Generalitat ahir ens va prometre ajudes als municipis. Més enllà, nosaltres, de cara als veïns, si algú, com per exemple els propietaris del càmping en aquest cas, doncs, han demanat ajuda per retirar tots els encerts, vale? Tots els encerts que han quedat inservibles d'aquells usuaris del càmping, doncs els hi hem facilitat, doncs, un camió contenidor perquè aboquin a dins totes aquelles deixalles que s'han produït per culpa de les inundacions, i retirarem i portarem, doncs, a reciclar, a planta de reciclatge, tot aquest material. Nosaltres des d'aquí podem fer una crida als veïns, aquell que tingui aquí ja es fa. Nosaltres ja tenim un servei de porta a porta de recollida gratuïta d'estris i endimaris a la porta de casa, però aquells que hagin pogut resultar afectats, que se'ls hagi omplert el garatge, per dir alguna cosa, i hagin de tirar algun moble vell o alguna cosa, doncs, evidentment, si ens avisen, no tenen cap problema, doncs, per passar-ho a recollir per la porta, com fem sempre, de les seves cases.
1: Què en sap de la gent del càmping? Ha parlat vostè amb la gent de la direcció d'aquestes instal·lacions? Si tothom hi ha pogut tornar o si hi ha algú que no ha pogut tornar-hi, què passa?
0: Ahir durant el dia hi vaig anar parlant, i l'última trucada la vaig fer, jo crec que eren més o menys les 10 de la nit, i em va dir, doncs, que pràcticament la totalitat d'aquelles persones que s'havien vist afectades, segurament comprensiblement, havien decidit, doncs, deixar el càmping i retornar als seus llocs d'origen, o buscar un altre espai per passar les seves vacances, vale? Que també estava rebent ahir tota la tarda vespre moltes cancel·lacions, per altra banda, lògic, també suposo, i que ells estaven intentant, doncs, recuperar la normalitat, que una part del càmping ja funcionava amb certa normalitat, però que la zona més afectada, la zona més baixa, la zona que està més a prop de la via, com us deia abans, aquesta, doncs, que els costarà de recuperar encara uns dies, evidentment. Ells, com deia, van intentar, doncs, a tot aquell que volia intentar-lo recol·locar dins del càmping complicat, en els càmpings veïns complicat també, perquè estem a la setmana de més ocupació de tot l'estiu, però, com et deia, la majoria de gent va optar, doncs, per abandonar el càmping i retornar als seus llocs o gaudir de vacances en un altre espai. I esperem que recuperin les seves vacances a

0: Camping a l'Arc o qualsevol altre dels espais, i que en ment tinguin tots aquells dies de gaudi que han tingut a, i de vacances que han tingut al poble de Roda de Barà, i no només aquest dia de l'aiguat.
1: Senyor Virgili, un dels problemes que s'ha posat damunt la taula arran d'aquesta incidència d'aquesta passada matinada de dissabte ha sigut el no enviament de les alertes a la gent. Sí que els alcaldes s'està explicant que sí, que teníeu informació, però finalment la gestió va ser, doncs, segons els protocols tant de Protecció Civil com la comunicació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Què ha de dir al voltant d'aquesta qüestió? S'hauria d'haver enviat el missatge a la gent?
0: A veure, ara és fàcil de dir, eh? Jo no, les coses que menys m'agraden al món és el populisme, eh? Ara és fàcil de dir. Ahir el conseller ens va donar unes explicacions tècniques que ell havia rebut des del SECOR. Jo puc entendre, puc compartir, no puc compartir, però puc entendre. Nosaltres havíem rebut els avisos del CECAT, que rebem cada vegada que hi ha de venir la pluja, ens ho mirem el Meteocat, com et deia, doncs vam avisar tots aquells veïns que tenien cotxes aparcats en rieres i torrents senyalitzats com a zona inundable, no aparqueu, se'ls va fer retirar tots perquè semblava que havia de ser un episodi de pluja d'aquests de final d'agost, una tempesta, doncs, que tenim de tant en tant, però no anar més enllà. El que jo crec que van quedar sorpresos Meteocat, CECOR, FECAT, Protecció Civil i nosaltres mateixos és de la virulència, de la quantitat d'aigua que va caure durant gairebé 2 hores, no ho sé, va caure aigua molt de temps. Això crec que és el que va fer trontollar aquesta no previsió. Jo vull entendre, i crec que tots hauríem d'entendre que la meteorologia no és una ciència exacta, no és una matemàtica. I crec que aquesta vegada ens ha sorprès. Els tècnics deien que enviar una alerta, enviar les alertes a les 2 o 3 de la matinada, quan ja feia una hora que queia molta aigua en alguns dels municipis, i sobretot en centrat a aquella hora de la matinada, hagués sigut contraproduent. Això és el que ens diuen els entesos, eh? Que hi havia molta més gent, tot i ser una nit d'estiu, a casa ja, que no pas al carrer. Jo puc entendre les explicacions tècniques, les puc comprendre. De tota manera, hem d'anar afinant les coses, les hem d'anar afinant. El tema de les alertes, tots ho hem viscut, a vegades hi ha hagut alarmes que després no ha caigut ni una gota, o ha caigut 30 quilòmetres més amunt o més avall, i això a vegades ens recorda una mica el conte aquell del Pere i el Llop. Llavors jo crec que hem de ser curosos, o han de ser curosos els tècnics a l'hora d'enviar les alertes. Com dic, ara a toro passat, doncs segurament que és fàcil, i les administracions hem d'acceptar les crítiques, i les hem de reconduir cap a una millora que es vegi reflectida a la ciutadania, Vull dir, això també,
1: Segur que compartim amb vostè el desig que totes les persones que estan ferides, doncs, millorin el més aviat possible, totes les 9 persones, que la feina es vagi fent, però, alcalde, vostè ens deia, comencen festa major, s'ha hagut de suspendre algun acte, s'ha hagut de canviar alguna cosa pel carrer malmès o pel mobiliari fet malbé, o com començaran?
0: Pel dia, la mateixa dia de la pluja, nosaltres vam suspendre, doncs hi havia primer una actuació organitzada per Roda Jove, que l'hem passat a la festa major d'hivern, diguéssim, el primers d'octubre, o a tardor, i després hi havia una actuació també d'uns DJs que ja va quedar suspès en el moment, perquè tenim un recinte firal a l'aire lliure. Ahir hi va haver les actuacions amb normalitat, molta gent, perquè és un dels dies importants, i dissabte nit, no? Hi havia molta gent, sense cap incident. Creiem que, tot i l'estat crític d'una de les persones que va resultar ferida per la caiguda del mur aquí a l'entrada del port de Roda, hem de seguir donant-li una normalitat a les festes. Si passés alguna cosa que millor que no passi, replantejaríem segurament proposar, suspendre, no sé, fer una actuació de dol, evidentment. Però en aquest moment, doncs, les últimes informacions, com et deia, són les que tenim d'ahir la nit, i que en aquesta noia segueix en estat crític. Des d'aquí, evidentment, doncs, esperem que pugui arribar a recuperar la normalitat, ella i la seva família, esperem-ho,
1: Tant de bo vagi tot el millor possible.
0: Tant de bo.
1: Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, moltes gràcies per explicar-nos com esteu aquest matí de diumenge a Roda. Molt bon dia.
0: Gràcies.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Doncs encara miren al cel.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel sol, però un sol que té les hores comptades. A mesura que vagi arribant la tarda, els núvols començaran a aparèixer al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i també a l'àrea del Pirineu. I de fet s'espera que aquesta tarda les primeres precipitacions arribin a punts del nord de Ponent i també cap a l'àrea del Prepirineu, uns ruixats típics també d'aquesta època de l'any, ja que al vespre les pluges poden arribar des de l'Aragó i intensificar-se una miqueta més cap al sector dels Pallars i a l'Alta Ribagorça. En paral·lel també en poden arriba a la Terra Alta, procedent del sistema ibèric. Tot això amb unes temperatures que es mantenen normals per aquestes dates, entre els 28-32 graus a gran part del país, i les més altes de Catalunya s'esperen cap al Pla de Lleida, amb unes màximes que poden arribar als 34 graus. I la nova setmana començarà amb inestabilitat. Tant de matinada a la façana costanera com durant la tarda s'esperen ruixats, i els de demà a la tarda sí que poden ser localment intensos, preferentment o sobretot a les comarques de Lleida, tant a la plana com a l'àrea del Pirineu. Demà amb unes temperatures similars a les d'avui. I aprofitem aquestes temperatures suaus que estem tenint, aquesta calor ben agradable, perquè pujaran clarament de cara a mitjans de la setmana que ve.
1: Amb la crisi que s'està vivint a Ceuta, les crítiques que fa el Partit Popular cap al president del govern espanyol perquè no ha cancel·lat les seves vacances tornen a obrir el debat sobre aquesta qüestió, les vacances que fan els polítics. Ni el president, ni els ministres, ni els diputats tenen el dret blindat a fer vacances i la llei no els prohibeix treballar des de la residència estival, però molts experts coincideixen a assenyalar que liderar crisis com aquesta que es viu, aquesta crisi humanitària a Ceuta, transmet una idea de menyspreu. Madrid, Alba Gil.
4: Un any més, govern i oposició es tiren els plats pel cap per les vacances. Aquesta vegada és el PP qui acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut. Sentim Alberto Núñez Feijo.
5: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
4: Tal com explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, els alts càrrecs electes no tenen dret a vacances com a tal.
6: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
4: I qui ho decideix és el president, a qui la llei tampoc no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
6: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
4: Ara bé, quan esclata una crisi enmig de les vacances, com la de Ceuta, la manera de respondre és clau. Toni Rodon és politòleg i professor de Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra.
7: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
4: I cal cuidar-ne tots els detalls.
7: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
4: Debat a banda és el temps de descans. Ningú no dubta que també els polítics necessiten desconnectar. No fer-ho, avisen els experts, allunya la política de la ciutadania.
7: Si volem fer una política amable en què, per exemple, gent no s'ha plantejat mai dedicar-se a la política, doncs hem de fer també que les condicions laborals dels polítics siguin una mica accessibles a una part important de la ciutadania.
4: O la gent amb menys recursos i més càrregues difícilment s'hi sumarà.
2: 3CAT Info.
1: 6 minuts i seran les 12.
2: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
8: Bon dia. Alejandro Valde és la principal absència de la convocatòria del Barça pel debut de l'equip aquest vespre al camp de l'Elx. Hansi Flick s'ha endut 23 jugadors. No hi són al lateral, a qui el tècnic ahir va demanar més compromís i que no es descarta que pugui marxar del club, ni tampoc hi és Rodri, que com estava previst en aquest cas es quedarà a Barcelona perquè encara no s'ha entrenat amb el grup. Tampoc han viatjat a Alacant, Marc Casador i Héctor Font, que també podrien abandonar el club aquest mercat de fitxatges. Qui sí que ha entrat a la llista per jugar al camp de l'Elx és Cancelo. Ja ho avançava ahir el tècnic blaugrana.
9: Yeah, we can play tomorrow. Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
8: Avui a Elx també podrien debutar en partit oficial Gordon i Adeyemi, els altres dos fitxatges que han viatjat. El partit a l'estadi Martínez Valero, recordem, començarà a 2:15 del vespre, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També juga avui l'Atlètic de Madrid, ho farà a les 5, en el seu cas, el Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà precisament Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone, a la prèvia, ha insistit que el davanter continuarà al club matalassé, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 8:15.
2: 3CAT Info.
8: I ahir, derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2, amb el gol de Carlos Espí amb temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10, Calatrava va fer l'empat al 30 també de la primera, però al minut 90, com diem, Espí va donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González és l'entrenador de l'Espanyol.
10: Però sí que el conjunt global, l'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, per sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
8: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot amb una piulada a les xarxes socials per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho va defensar-lo en sala de premsa.
11: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
8: De Vinícius també en va parlar Thibaut Courtois, el seu company, també el va defensar.
12: A ver, todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vini sintió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien, pero como digo, es muy fácil valer para tu casa, pero mirar cuando tus jugadores también no pueden estar expulsados.
8: Les queixes cap a l'àrbitre no van ser només de l'Espanyol. El Madrid també va reclamar l'expulsió de Cala. El pròxim partit dels blanquiblaus serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I tot plegat mentre segona divisió, el Sabadell avui visita a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al Molinón contra l'Sporting a la primera jornada. I entrem en crònica poliesportiva. Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole en un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. Palou lidera amb mà de ferro el campionat. Ara mateix té 133 punts de marge sobre Kylie Kirkwood, que sortirà segon. En paral·lel, també amb motor a la Fórmula 1, Lando Norris de McLaren ha fet la pole i sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà en aquest cas a les 3 de la tarda. L'anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, de Mercedes, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, també de Mercedes, sortirà des de la segona línia. George Russell ahir va guanyar la cursa sprint. I en ciclisme, Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogacar va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. L'eslové, que resideix precisament a Mònaco, ho valorava així.
13: Red is really nice color. I think that 0.09...
14: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
8: Avui, segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i Monasca a França. Mentrestant, al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, va perdre per 3-0 davant l'Argentina en el primer partit de la segona fase de la competició i es complica el pas a les semifinals. Avui, a 9:15, també del vespre, el combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, jugarà contra Bèlgica, en aquest cas també amb el pas a les semifinals en joc. D'altra banda, en tenis, el nord-americà Francis Tiafoe i el francès Arthur Fils disputaran aquesta nit la final masculina del Masters 1000 de Cincinnati, mentre que la també nord-americana, Coco Gauff, s'enfrontarà a la seva compatriota Jessica Pegula després de derrotar la jove txeca Sara Bejlek. La revelació del torneig a Granollers va caure a les semifinals dels dobles.
2: Trescat Info.

0: En punt les 12. Els veïns de les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès afectades pels aiguats d'ahir treballen per recuperar la normalitat i refer-se dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Asseguren que s'han sentit abandonats i que els va faltar informació. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar un alerta als mòbils del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. Els Mossos detenen un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Estabilitzat l'incendi que ha cremat més de 600 hectàrees entre els municipis de Sogorb i Gàtova, al País Valencià, es preveu que les pròximes hores el miler de desallotjats puguin tornar als seus municipis. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut a les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha a la ciutat autònoma. Sobre aquesta reunió amb les conselleries de salut per parlar sobre el pla de vacunació de Ceuta, el PP acusa el govern espanyol de buscar l'enfrontament entre comunitats. Alberto Núñez Feijóo reclama a Pedro Sánchez que decreti el confinament de la ciutat autònoma. Zelensky sospita que Putin vol enviar 300.000 soldats més a la guerra després de les eleccions russes del mes que ve. El president rus centra la campanya de la victòria a Ucraïna, malgrat que a la població li preocupen la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. I el Festival Occident Summer Fest de Puigcerdà tanca la 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha estat el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori.
1: Esports.
0: Alejandro Valdés a la principal absència a la convocatòria del Barça pel debut de l'equip aquest vespre al camp de l'Elx. Hansi Flick s'ha endut 23 jugadors. No hi són al lateral ni tampoc Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup. Tampoc han viatjat Caçador i Héctor Fort. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí en temps de descompte. Calatrava va fer el gol blanc i blau. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda el camp del Castelló a partir de les 7, mentre el Girona reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. I Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar la cinquena vegada el campionat d'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole amb un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. Pel que fa al temps, tarda de ruixats a les comarques de Lleida, unes precipitacions que viatjaran de la plana cap al Pirineu. Les més actives es donaran cap al vespre al Prepirineu. També s'esperen ruixats a la Terra Alta. El sol predominarà entre el Garraf i l'Empordà. La calor serà moderada, màximes de fins a 34 graus.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Avui les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès treballen per recuperar la normalitat després dels intensos aiguats que han deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític i nombrosos danys materials. Els veïns afectats segueixen retirant el fang, el mobiliari i els vehicles malmesos. L'aigua va inundar molts baixos i garatges i va fer caure arbres i també es va acumular l'aigua a la via pública. Els municipis de Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell han estat alguns dels més damnificats.
2: Te encuentras en una situación de impotencia terrible. Y aquí nadie dice nada. Todo el mundo se lava las manos. Eso sí que realmente no es normal.
3: Aquí està tot col·lapsat, les cloaques, tot peta, és un desastre. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
0: Molts dels afectats s'han queixat de la manca d'informació davant la intensitat dels aiguats. Estem Martínez, usuària del càmping Estel de Roda de Barà, ho ha denunciat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
4: No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Sí que és veritat que plovia, però clar, no pensàvem que arribés en aquesta situació. Jo crec que, clar, haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar.
0: Roda de Barà, el Tarragonès, és una de les poblacions més damnificades pels aiguats d'ahir. L'alcalde del municipi, Pere Virgili, ha explicat a 3Cat Info que un dels punts que més els preocupa és la recuperació de les platges. També ha comentat que la majoria dels campistes que ahir van haver de ser desallotjats pels aiguats van retornar a casa i que també hi ha hagut cancel·lacions turístiques per la setmana que ve.
5: Pràcticament la totalitat d'aquelles persones que s'havien vist afectades, segurament comprensiblement havien decidit doncs, deixar el càmping i retornar als seus llocs d'origen o buscar un altre espai per passar les seves vacances, vale? Que també estava rebent ahir a la, tota la tarda vespre moltes cancel·lacions.
0: El Baix Penedès, el Vendrell, també ha estat un dels municipis més afectats. L'alcalde, Kenneth Martínez, assegura que van recuperant poc a poc la normalitat i que els danys materials es concentren bàsicament en l'àmbit privat. Són declaracions també a 3Cat Info.
6: És més en la zona, en propietats privades, diríem. I després, qüestions ja de mobiliari públic i, ja dic, de la platja o contenidors, bueno, que això ho estem acabant de revisar, però ja dic, sobretot jo, el dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
0: Martínez diu que encara no han fet el recompte total dels danys ocasionats, però que tenen el compromís de la Generalitat de cara a futures ajudes econòmiques. També ha agraït la tasca dels efectius d'emergències, bombers i policia per sanejar els carrers i retirar el mobiliari afectat i ha celebrat que al municipi no hi hagi hagut danys personals. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar unes alertes als mòbils de la població del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Nosaltres utilitzem les alertes quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Per la seva banda, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegurava ahir a aquesta emissora que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
8: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no una alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Avui Protecció Civil manté actiu el Pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià i també al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre. I desconfinen l'hotel de Coma-ruga, on unes pastilles de clor s'havien diluït a l'aparcament per l'aigua de la inundació de les pluges d'ahir. S'ha atès una persona menys greu i els bombers hi treballen per treure l'aigua acumulada. L'hotel Miramar de Coma-ruga, el Vendrell, ja ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil. Dissabte al vespre, els bombers van confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència mentre els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha permès relacionar aquest vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural del Montmell Marmellà. I després de tota la nit treballant-hi, finalment a 7:15 del matí, els serveis d'extinció d'incendis han pogut estabilitzar el foc forestal que ha afectat Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp del Túria, al País Valencià. El foc ha cremat més de 630 hectàrees i manté encara un miler de veïns de Gàtova desallotjats. Es preveu que les pròximes hores puguin anar tornant a casa seva. El Centre de Coordinació d'Emergències ha desactivat el procediment de coordinació, prevenció i extinció d'incendis i s'ha desmobilitzat la Unitat Militar d'Emergències. També s'ha rebaixat el nivell d'alerta del Pla d'Incendis Forestals del País Valencià, que ha passat de la situació 2 a la situació 1. Recordem que l'incendi el va originar un llamp dijous passat i que les hectàrees cremades són del Parc Natural de la Serra Calderona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els cossos dels que van morir. En una entrevista a la cadena àrab a l'Arabilla, el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, demà, Sanitat ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les comunitats autònomes per abordar el pla de vacunació pels migrants de Ceuta. La setmana que ve, una delegació de Sanitat viatjarà a la ciutat autònoma per avaluar la situació. I el PP reclama el confinament de Ceuta perquè creuen que hi ha risc de transmissió de malalties com la sarna o la tuberculosi després de l'entrada massiva de migrants. Ho ha plantejat el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, que ha tornat a rebutjar l'acollida dels menors no acompanyats i insisteix en la seva expulsió. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: Feijóo creu que el govern espanyol s'hauria de plantejar confinar Ceuta per raons de salut pública. És el que conclou després d'haver parlat, assegura, amb metges i infermers de la ciutat autònoma que li han relatat casos de tuberculosi, sarna, gastroenteritis o varicela entre les persones migrants.
10: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí. I és evident que ante esos casos tenemos que actuar.
9: Són declaracions a l'agència Europa Press, on el líder popular ha tornat a rebutjar l'acollida de menors migrants a les comunitats que governa el PP i ha defensat la necessitat d'expulsar-los, seguint, assegura, els procediments i amb l'ajuda del Marroc.
0: I augmenten les iniciatives perquè la manifestació feixista d'ahir a Barcelona acabi a la Fiscalia. Els comuns han adreçat un escrit a la Generalitat per denunciar les consignes que es van sentir i veure a la plaça de Sant Jaume. Argumenten que són missatges propis d'un delicte d'odi i demanen a l'Oficina d'Igualtat de Tracte de Catalunya que ho porti a la Fiscalia si ho veu igual. Els comuns exposen que reivindicar la remigració massiva ja és en si una mostra d'odi. També demanen a la Generalitat una sanció greu als organitzadors de la concentració Save Europe Act, un grup ultra d'àmbit europeu que al darrere té Vox i altres moviments similars. L'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat també que ho posarà en coneixement de la Fiscalia perquè actuï. I a Igualada, a l'Anoia, simpatitzants d'Aliança Catalana es van veure forçats a marxar d'un dinar popular mentre participaven a l'activitat Festa al Dinar, emmarcada en els actes de la Festa Major d'Alternativa del municipi. Els organitzadors els van demanar que marxessin i després es va organitzar una concentració espontània amb desenes de persones, amb pancartes antifeixistes, que finalment van obligar-los a marxar escortats per la policia. Hi va haver algun moment de tensió, com per exemple quan es va abocar un paquet de sal en la paella que estaven cuinant els membres d'Aliança.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Demà reprèn la circulació dels ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Gràcia i Sarrià de Barcelona. Durant 2 setmanes no hi ha hagut servei en aquest tram per unes obres de millora de la infraestructura i s'han habilitat autobusos substitutoris per fer el trajecte. Falta mig minut per arribar a 1:15 del migdia.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
11: Temps assolellat aquest matí a gran part del país, amb alguna feble precipitació que encara podria presentar-se cap a la Costa Daurada. En tot cas, ja tendria a ser de caràcter feble, puntualment moderat, però gens fort, el que esperem durant les immediates hores. Un matí assolellat que contrastarà amb el temps que tindrem una mica aquesta tarda, perquè creixeran nuvolades a bona part de les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida i fins i tot les de Tarragona, i en aquest sector sí que s'esperen al llarg de la tarda precipitacions a ponent, que anirien pujant també cap a punts del Prepirineu. I arribat al vespre, s'esperen pluges al Pirineu més occidental, cap als Pallars, Alta Ribagorça, i també altres nuclis de tempesta podrien arribar a la Terra Alta. Tot això amb unes temperatures que avui pujaran una miqueta respecte als valors d'ahir. Ahir no vàrem arribar als 33 graus. Avui s'espera que les màximes cap a ponent puguin arribar a la xifra dels 34. En definitiva, tornarem a tenir unes temperatures en aquest diumenge normals per aquestes dates. De cara a demà, començarem la nova setmana amb un temps insegur. Ja de matinada, amb ruixats a la façana costanera, sobretot Costa Central i Costa Daurada, i a la tarda a la meitat nord del país, amb pluges que poden ser localment intenses a les comarques de Lleida. Demà les temperatures encara es mantindran prou contingudes a l'espera d'una nova calorada que podríem tenir de cara a dimecres.
12: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
13: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
12: Escolteu-nos i fem pinya.
0: A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky creu que celebrar eleccions en temps de guerra pot ser perillós pel país, això després d'una petició controvertida del seu exministre de Defensa perquè se celebrin votacions. On sí que n'hi ha de legislatives, el proper 20 de setembre és a Rússia. Zelensky creu que Putin vol mobilitzar 300.000 soldats més després de les legislatives. De fet, el mateix Putin ha situat la victòria a la guerra d'Ucraïna com el principal punt de la campanya del seu partit, Rússia Unida. Moscou, Cristina Solies.
14: El president rus no va presentar ahir cap proposta per revertir les tres principals preocupacions dels russos: la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. És més, Putin fins i tot va justificar els bombardejos ucraïnesos en territori rus com una prova de la desesperació de Zelensky per la situació actual al front. Malgrat que dos de cada tres russos volen converses de pau, Putin demana a l'electorat que avali la seva guerra.
15: Долг партии.
16: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
14: Rússia Unida només té un 35% d'intenció de vot als sondejos, lluny del 50% que va aconseguir a les últimes legislatives del 2021. Això ha fet que les autoritats hagin incrementat la pressió sobre els opositors. Per exemple, s'ha exclòs de les eleccions Yabloko, l'únic partit antibel·licista.
0: Avui es compleixen 100 dies des que el govern de la República Democràtica del Congo va declarar el brot d'Ebola al país. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones, la meitat en les últimes 3 setmanes. Els casos positius ja superen els 5.000 confirmats. Les Nacions Unides diuen que el virus es propaga molt ràpid.
17: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Des del terreny, el coordinador d'emergències de Metges Sense Fronteres a Kisangani, Gabriel Sánchez Ibarra, explica que l'impacte real del brot de l'epidèmia podria ser molt més gran.
18: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: A principis de setmana, les autoritats van declarar el brot actual d'Ebola com el pitjor de la història de la República Democràtica del Congo, que es propaga 7 vegades més ràpid que l'anterior. Metges Sense Fronteres demanen més recursos també per treballar amb les comunitats.
18: Necesitamos que las personas recuperen la confianza para que se puedan declarar los casos, si no, corremos el riesgo de que esta epidemia se convierta en la mayor epidemia que se haya producido jamás en el mundo, en ébola o en cualquier otra fiebre hemorrágica.
0: Més de 150 sanitaris s'han infectat amb l'Ebola, dels quals n'han mort una quarantena. Les desigualtats socials fan que la calor d'aquests dies no afecti tothom per igual. La investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, explica a aquesta emissora que els refugis climàtics són una bona opció, però denuncia que no són accessibles per tota la població. Posa com a exemple les piscines.
15: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Un dels grups de població que pateixen més la calor són les dones, sobretot les més grans. Aquest estiu, un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha vist que les dones grans i de renda baixa tenen més risc de mortalitat. També sobre les dones acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
15: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: A les criatures, la calor extrema també els impedeix jugar als parcs i portar una rutina amb normalitat. Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor de les andanes posa en risc la salut dels usuaris. Critiquen, principalment, les temperatures que s'assoleixen a les estacions de Rodalies i del metro de Barcelona, sobretot quan s'acumula molta gent esperant a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, i Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, assenyalen els efectes que aquestes condicions poden tenir sobre la salut dels usuaris.
19: I andanes cobertes, ventilació, es poden posar fons a les andanes. Són andanes molt estretes, s'acumula molta calor.
20: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
21: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
22: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
23: Sortir amb el cabell moll i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina.
24: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de TMB reconeixen que estan estudiant mesures per reduir la calor a les andanes del metro. Tot i això, el seu conseller delegat, Xavier Flores, assegura que la complexitat de les andanes dificulta les actuacions.
25: És molt més gran l'espai i en els túnels la connexió no és tan fàcil ni és tan evident. Però sí que hem fet alguna prova pilot, ja vam fer, de ventilació, i estem analitzant i estudiant per propers estius. També estem en una situació, crec que per tots és més extrema de l'habitual, però també crec que ens hem de preparar per a aquestes situacions extremes i, per tant, estem estudiant possibilitats de futur que puguem implementar actuacions.
0: Els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser d'entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior, perquè són espais subterranis que acumulen calor i tenen menys capacitat per dissipar-la. Després de 10 dies de concerts, amb la participació d'artistes com Jan Dausà, Rosario, Taburete o la Ludwig Band, i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la 5a edició de l'Occident Summer Fest, que referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
26: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLaren, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar, i realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Per aquesta 5a edició, un dels espais que s'ha consolidat com un dels punts de trobada ha estat el Village, que ha ofert una proposta gastronòmica variada amb food trucks.
1: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
2: Bon dia. Alejandro Valdés, la principal absència de la convocatòria del Barça pel debut de l'equip aquest vespre al camp de l'Elx. Hansi Flick s'han dut 23 jugadors, no hi són al lateral, a qui el tècnic ahir va demanar més compromís i que no es descarta que pugui marxar del club, ni tampoc hi són Rodri, que com estava previst es quedarà a Barcelona perquè encara no s'ha entrenat amb el grup, ni tampoc Marc Casado i Héctor Font, que també podrien abandonar el club aquest mercat de fitxatges. Qui sí que ha entrat a la llista és Cancelo. Ho avançava, de fet, ahir ja el tècnic blaugrana.
3: Yeah, he can play tomorrow.
4: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
3: Was in the right moment on the highest level.
2: Avui a Elx també podrien debutar en partit oficial Gordon i Adeyemi, els altres dos fitxatges que han viatjat a Elx. El partit a l'estadi Martínez Valero, recordem, començarà a 10:15, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També juga avui l'Atlètic de Madrid, ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar del Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 8:15 del vespre.
1: 3CAT Info.
2: I la jornada de moment ens ha deixat la derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2. El gol de la victòria blanca el va fer Carlos Espí en temps de descompte. Abans, a la primera part, Bellingham havia avançat al Madrid i Calatrava havia fet l'empat. El partit també va tenir polèmica, amb un protagonisme clar de Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot amb una piulada a les xarxes socials per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, en sala de premsa, Mourinho va defensar-lo i va denunciar assetjament contra Vinícius.
5: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Li he dicho hasta el detalle, si marcares un gol, atento con el modo como vas a celebrarlo. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
2: Les paraules de Mourinho, defensant Vinícius, just després van tenir resposta del tècnic blanquiblau, Manolo González.
6: Bueno, hombre, coño, si no el podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinícius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, sí que nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto.
2: El partit contra el Madrid va ser el segon consecutiu de l'Espanyol a casa. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Al marge d'aquest partit, ahir també es van disputar dos partits més de primera. Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. Per altra banda, a la segona divisió, el Sabadell avui visita a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al Molinón contra l'Sporting al primer partit de Lliga. Encara un últim apunt de futbol per dir que el Barcelona Women ahir va derrotar el Barça B per 4-0 en un amistós també de preparació. I en ciclisme avui es disputa la segona etapa de la Vuelta. Són 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca, a França. Tadej Pogacar és el primer líder de la ronda espanyola després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. L'eslové va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon classificat, l'anglès Eden Heiter. Pogacar, que resideix precisament al Principat de Mònaco, ho valorava d'aquesta manera.
7: Red is really nice color. I think that 0.09.
8: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
2: I més coses en motor. Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar i aquesta tarda, a partir de les 7, sortirà des de la primera posició de la grella de sortida al circuit urbà de la capital dels Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i, de fet, avui mateix fins i tot podria certificar matemàticament el seu cinquè títol de l'IndyCar en 6 anys, el quart consecutiu. Encara quedarien 3 curses per disputar. Palou ara mateix té 133 punts de marge sobre Kylie Kirbuck, que és el segon classificat i que avui sortirà en segona posició. En paral·lel a la Fórmula 1, Lando Norris de McLaren ha fet la pole i sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos. En aquest cas començarà a les 3. L'anglès compartirà la primera fila amb George Russell, mentre que el líder del Mundial, Antonelli, sortirà des de la segona en tercera posició. Russell, per cert, ahir va guanyar la cursa sprint. Pel que fa al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, buscarà avui el pas a les semifinals. Serà a quarts de nou contra Bèlgica. Ahir el combinat femení, amb 10 catalanes, va caure per 3-0 contra l'Argentina. I acabem també explicant un apunt de futbol sala. El Barça ahir va guanyar el Peníscola per 4-1 en un nou amistós de pretemporada.

0: Dos quarts d'una, informacions destacades a aquesta hora. Els veïns de les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès afectades pels aiguats d'ahir treballen per recuperar la normalitat i refer-se dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Asseguren que s'han sentit abandonats i que els va faltar informació. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar un SOS als mòbils del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst per Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. Els Mossos detenen un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, i estabilitzar l'incendi que ha cremat més de 600 hectàrees entre els municipis de Sogorb i Gàtova, al País Valencià. Es preveu que les pròximes hores el miler de desallotjats pugui tornar als seus municipis. I a partir de 3:15 escoltarem l'Espai Mapa Mundi amb la Cèlia Cernadas, que avui ens parla de la importància geoestratègica de l'Àrtic.
1: Esports.
0: Roger Nau, bon dia, què ens destaques a aquesta hora?
2: Doncs que Alejandro Valde és la principal absència a la convocatòria del Barça pel debut de l'equip aquest vespre al camp de l'Elx. Hansi Flick s'ha endut 23 jugadors i ahir va demanar precisament el tècnic més compromís al lateral català, que no es descarta que pugui marxar del Barça. Tampoc han viatjat Rodri, Casado i Héctor Fort. Mentrestant, encara cueja la derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2, mentre Mourinho denuncia una campanya d'assetjament contra Vinícius.
0: I pel que fa al temps, tarda de ruixats a les comarques de Lleida, unes precipitacions que viatjaran de la plana cap al Pirineu. Les més actives es donaran cap al vespre al Prepirineu. També s'esperen ruixats a la Terra Alta. El sol predominarà entre el Garraf i l'Empordà. La calor serà moderada, amb màximes de fins a 34 graus. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del migdia.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Avui les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès treballen per recuperar la normalitat després dels intensos aiguats que han deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític, i nombrosos danys materials. Els veïns afectats segueixen retirant el fang, el mobiliari i els vehicles malmesos. L'aigua va inundar molts baixos i garatges i va fer caure arbres i també es va acumular aigua a la via pública. Els municipis de Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell han estat alguns dels més damnificats.
3: Te encuentras una situación de impotencia terrible. Y aquí nadie dice nada. Todo el mundo se da las manos. Eso sí que realmente no es normal.
4: Aquí está todo colapsado, las cloacas, todo peta, es un desastre. Y aquí todo es un problema de las cloacas y dejar que el camping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
0: Molts dels afectats s'han queixat de la manca d'informació davant la intensitat dels aiguats. Esther Martínez, usuària del càmping Estel de Roda de Barà, ho ha denunciat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
5: No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Sí que és veritat que plovia, però clar, no pensàvem que arribés en aquesta situació. Jo crec que, clar, haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar.
0: Roda de Barà, al Tarragonès, és una de les poblacions més damnificades pels aiguats d'ahir. L'alcalde del municipi, Pere Virgili, ha explicat a 3Cat Info que un dels punts que més els preocupa és la recuperació de les platges. També ha comentat que la majoria de campistes que ahir van haver de ser desallotjats pels aiguats van retornar a casa i que també hi ha hagut cancel·lacions turístiques per la setmana que ve.
6: Pràcticament la totalitat d'aquelles persones que es havien vist afectades, segurament comprensiblement, havien decidit doncs deixar el càmping i retornar als seus llocs d'origen o buscar un altre espai per passar les seves vacances, vale? Que també estava rebent ahir a tota la tarda vespre moltes cancel·lacions.
0: El Baix Penedès, el Vendrell, també ha estat un dels municipis més afectats. L'alcalde, Kenneth Martínez, assegura que van recuperant a poc la normalitat i que els danys materials es concentren bàsicament en l'àmbit privat. Són declaracions a 3Cat Info.
7: És més en la zona, en propietats privades, diríem. I després, a qüestions ja de mobiliari públic i, ja dic, de la platja o contenidors, bueno, que això ho estem acabant de revisar, però ja dic, sobretot jo, el dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
0: Martínez diu que encara no han fet tot el recompte total dels danys ocasionats, però que tenen el compromís de la Generalitat de cara a futures ajudes econòmiques. També ha agraït la tasca dels efectius d'emergències, bombers i policia per sanejar els carrers i retirar el mobiliari afectat, i ha celebrat que al municipi no hi hagi hagut danys personals. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar una alerta als mòbils de la població del Baix Penedès i el Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Són declaracions a aquesta emissora.
8: Nosaltres utilitzem les alerts quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Per la seva banda, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegurava ahir a aquesta emissora que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Avui, Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià, i també al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre. Desconfinat l'hotel de Miramar de Coma-ruga, al Vendrell, després que les lectures sobre unes pastilles de clor que s'havien diluït a l'aparcament per l'aigua de la inundació de les pluges d'ahir hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil. Dissabte al vespre, els bombers van confinar de forma preventiva a l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència, mentre els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència es van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha permès relacionar aquest vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari. Tota la superfície que es va cremar es troba dins el Pla d'Espais d'Interès Natural del Montmell Marmellà. I després de tota la nit treballant-hi, finalment a 8:15 del matí, els serveis d'extinció d'incendis han pogut estabilitzar el foc forestal que ha afectat Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià. El foc ha cremat més de 630 hectàrees i manté encara un miler de veïns de Gàtova desallotjats. Es preveu que les pròximes hores puguin anar tornant a casa seva. El Centre de Coordinació d'Emergències ha desactivat el procediment de coordinació, prevenció i extinció d'incendis i s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències. També s'ha rebaixat el nivell d'alerta del Pla d'Incendis Forestals del País Valencià, que ha passat de la situació 2 a la situació 1. Recordem que l'incendi el va originar un llamp dijous passat i que les hectàrees cremades són del Parc Natural de la Serra Calderona.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: El ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els cossos dels que van morir. En una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya, el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, demà Sanitat ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les comunitats autònomes per abordar el pla de vacunació pels migrants de Ceuta. La setmana que ve, una delegació de Sanitat viatjarà

0: meningitis o varicela entre les persones migrants.
1: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar.
0: Són declaracions a l'agència Europa Press, on el líder popular ha tornat a rebutjar l'acollida de menors migrants a les comunitats que governa el PP i ha defensat la necessitat d'expulsar-los, seguint, assegura, els procediments i amb l'ajuda del Marroc.
2: 4 minuts i arribarem a 3:15 del migdia. L'Església Romànica de Santa Maria de Siurana, el Priorat, ha obert al públic després d'unes obres per adaptar-la a les visites. La majoria dels que hi van són turistes britànics i francesos de la Costa Daurada que decideixen visitar el patrimoni històric de les comarques interiors. Tarragona, Ricard Boigues.
3: L'església de Santa Maria de Siurana, data del segle XII i XIII, està ubicada en un cingle als peus del pantà de Siurana. Aquest nucli, que ara pertany a Cornudella de Montsant, es va convertir en una de les últimes fortaleses islàmiques a Catalunya. Ho ha detallat a l'ACN el mossèn de la parròquia, Josep Maria Gavaldà.
4: Va ser el comte Ramon Berenguer IV que, després de les seves lluites de reconquesta, no?, del territori islàmic, i aquest Siurana va ser dels últims, no?, vull dir, punts de resistència islàmica, va decidir construir aquesta església.
3: Santa Maria de Siurana és una de les joies romàniques de les comarques tarragonines. L'església està declarada bé cultural d'interès nacional. Aquest estiu, després d'uns treballs d'adequació d'espais com el campanar, han decidit obrir-la al públic en una prova pilot. El Dominic és un dels seminaristes que atén els visitants.
5: La gent volen saber què és això i quin valor té, perquè hi ha la gent d'arreu en el món que ve aquí i volen saber la històrica, una mica d'artística.
3: El temple està obert d'11 del matí a 6 de la tarda. Ara hi passen diàriament un centenar de turistes. Poden pujar al campanar i albirar tot l'entorn. La majoria de visitants són britànics i francesos que estan allotjats a la Costa Daurada. La idea de l'arcabisbat és mantenir les visites durant els caps de setmana d'hivern.
2: Rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha sigut sostingut durant l'última dècada. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Arretxe afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
6: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
2: Per idiomes, el castellà és el principal, amb 128 obres en català traduïdes l'any passat. El segon lloc és per l'italià i tanca aquest podi el portuguès. La literatura infantil i juvenil representa prop de la meitat de totes les traduccions. I un grup de submarinistes organitza immersions en diferents punts del litoral català per escanejar embarcacions enfonsades i crear-ne models en 3 dimensions. Sota el paraigües de Projecte Talassa, documenten el patrimoni subaquàtic amb un equip de gravació que els permet escanejar restes de vaixells enfonsats a uns 40 metres de profunditat. El director del Projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'ACN quins objectius tenen.
7: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit de ciència ciutadana com en àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troba tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
2: Els submarinistes busquen restes d'embarcacions contemporànies com aquestes.
7: Se centrem en delictes que localment tenen certa importància, sobretot sentimental, com podrien ser els delictes del cementiri de Pessis de l'Ametlla de Mar, que són barcos enfonsats de pescadors, que ja van acabar la seva vida útil, es van desballestar i es van enfonsar per fer uns biotops.
2: Fins ara ja s'han documentat una 20ena de vaixells arreu de la costa catalana, la majoria al litoral de Tarragona.
8: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
9: El sol que ens ha acompanyat durant el matí té les hores comptades a bona part del país. Els núvols aniran apareixent, aniran tapant una miqueta més el cel, sobretot a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, on s'esperen algunes precipitacions. Del fet, al llarg de la tarda s'esperen alguns ruixats que poden presentar-se a cap a ponent

0: i arriben també cap a l'àrea del Prepirineu, on s'intensificaran una miqueta. A banda de les precipitacions, de que el sector nord també se n'esperen de cara aquest vespre cap a la Terra Alta, procedents de l'àrea de l'Aragó. El temps més assolellat aquesta tarda cap a la Costa Brava i Costa Central. Tot això amb unes temperatures que pugen respecte als valors d'ahir, entre els 30, 32 graus, 33 graus a tot estirar a la Catalunya Central i a les comarques de Girona, i les més altes poden arribar als 34 graus cap a Ponent. De cara a demà, començarà la nova setmana, la darrera sencera del mes d'agost, parlant d'inestabilitat. Tenim el pas d'una línia de núvols, també alimentat amb aire fred en alçada, i això permetrà que aquesta propera matinada parlem de precipitacions a la façana costanera i demà al matí a l'àrea del litoral català. Unes precipitacions que sobretot a la tarda s'intensificaran a les comarques de Lleida i el Pirineu, on poden ser localment intenses, i tot això amb unes temperatures que es mantindran encara prou contingudes. La calor es mantindrà estancada fins dilluns. A partir de aleshores començarà a disparar-se i s'espera nova calorada de cara a dimecres.
1: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
2: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
3: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
4: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic. I de...
3: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
5: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
6: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
7: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es desgela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
8: The Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
7: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
9: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
7: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats d'Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
10: Sí, lo de osos polares, están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle. Pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza. Porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
7: El vent és un dels sons dominants de Svalbard, l'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, hi ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
11: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
7: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruskii Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
12: It's just the sheer beauty of it.
13: És la seva bellesa pura el que t'atrapa. I a mesura que hi vas, també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites, et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
7: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic. I Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
14: Noruega té problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus, tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
2: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat.info.
15: Esports.
16: Amb en Roger Nau, bon dia.
17: Bon dia. Alejandro Valdés, la principal absència a la convocatòria del Barça pel debut de l'equip aquest vespre al camp de l'Elche. Hansi Flick s'ha endut 23 jugadors, no hi són el lateral català, que no es descarta que pugui marxar del club, ni tampoc Rodri, que com estava previst es quedarà a Barcelona perquè encara no s'ha entrenat amb el grup. Ho farà a partir de demà dilluns. Tampoc han viatjat Marc Casado i Héctor Font, que també podrien abandonar el Barça en aquest mercat de fitxatges. Precisament de Valde en va parlar ahir a la prèvia del partit el tècnic Hansi Flick. Li va fer una advertència.
18: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. I need everyone
17: 100% committed with us. Qui sí que ha entrat a la llista de Flick és Cancelo, que està a punt per jugar, mentre que Gordon i Adeyemi aquest vespre també podrien debutar en partit oficial. L'estrena del Barça a la Lliga començarà a 9:45 del vespre, una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. També juga avui l'Atlètic de Madrid, ho farà a les 5:00 PM al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone ahir va insistir que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 8:15.
1: 3CAT Info.
17: La jornada de moment ens ha deixat la derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2. El gol de la victòria blanca el va fer Carlos Espí en temps de descompte. Abans, a la primera part, Bellingham havia avançat al Madrid i Calatrava havia fet l'empat. El partit també va tenir polèmica, amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot amb una piulada a les xarxes socials, per les simulacions del futbolista brasiler que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, a la sala de premsa, Mourinho va defensar-lo i va denunciar assetjament contra Vinícius.
19: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Li he dicho hasta el detall, si marcares un gol, atento con el modo como vais a celebrarlo. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
17: Les paraules de Mourinho just després van tenir resposta per part del tècnic blanquiblau Manolo González.
20: Bueno, hombre, coño, si no lo podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, si quieres, nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto.
17: El partit contra el Madrid va ser el segon consecutiu de l'Espanyol a casa. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Real Societat. Ahir també es van disputar dos partits més de la primera divisió. A Sant Mamés, Atlètic Club 1, Sevilla 3, i a Mestalla, València 0, Celta 0. Per altra banda, a la segona divisió, el Sabadell avui visita el camp del Castelló. Serà a partir de les 10 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al Molinón contra l'Sporting a la primera jornada de la Lliga.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I en crònica poliesportiva, Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar. El quart consecutiu, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, sortirà des de la pole en un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. Palou lidera amb mà de ferro el campionat. Ara mateix té 133 punts de marge sobre Kylie Kirbuck, que sortirà segon. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà campió. A falta de tres curses, el Gran Premi de Washington d'avui començarà a partir de les 7 de la tarda. En paral·lel, a la Fórmula 1, encara amb motor, Lando Norris de McLaren sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà a les 3 de la tarda. L'anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, de Mercedes, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, també de Mercedes, sortirà des de la segona línia. Antonelli, l'italià, té 53 punts d'avantatge ara al capdavant del Mundial respecte a Lewis Hamilton i 56 sobre Russell. Per altra banda, més coses. En ciclisme, avui es disputa la segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i Monasca, a França. Tadej Pogacar és el primer líder de la ronda espanyola després de guanyar la primera etapa d'ahir. Una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. L'eslové va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon classificat, l'anglès Eden Heiter. I mentrestant, el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans, buscarà aquest vespre el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. El partit començarà a 9:15. Per altra banda, ahir el combinat femení, amb 10 catalanes, va caure per 3-0 contra l'Argentina i es complica la lluita per les medalles. La jugadora, Marta Segú, parla del partit.
21: La valoració del partit és una mica agradolça. Podem estar contentes en moltes coses del partit que hem fet bé. Jo crec que hi ha hagut molts moments bons amb possessió i amb recuperació també, però és cert que el primer quart, doncs, amb un 3-0 avall et condiciona moltíssim i és veritat que hi ha hagut un moment anímic complicat.
17: Acabem en tenis explicant que el nord-americà Francesc Tiafoe i el francès Arthur Fils disputaran aquesta nit la final masculina del Masters 1000 de Cincinnati, mentre que el torneig femení, la nord-americana Coco Gauff, s'enfrontarà a la seva compatriota Jessica Pegula, després de derrotar la txeca Sara Bejlek, la revelació del torneig de Cincinnati.
1: Trescat Info.

0: Els alcaldes de Roda de Berà, el Tarragonès i del Vendrell, al Baix Penedès, asseguren que els municipis encara no han pogut avaluar del tot els danys causats pels forts aiguats que van patir la matinada de dissabte i remarquen la dificultat que hi ha per preveure episodis de pluja tan intensos. Molts veïns asseguren que els va faltar informació. 9 persones continuen encara hospitalitzades, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar unes alertes als mòbils del Baix Penedès i del Tarragonès no estava justificat aquell dia pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia, diu, adaptar la resposta a la situació. Compte que avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país tots els migrants que van creuar de forma il·legal cap a Ceuta, tant aquells que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat a les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha encara a la ciutat autònoma. Sobre aquesta reunió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa el govern espanyol de buscar l'enfrontament entre comunitats. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Les persones desallotjades de Gàtova, pel País Valencià, podrien tornar a casa seva després del foc que estan patint, però s'han de mantenir confinats i beure aigua envasada, segons les autoritats. L'incendi avui al matí ha quedat estabilitzat. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky sospita que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, vol enviar 300.000 soldats més a la guerra després de les eleccions russes convocades pel mes vinent. Putin centra, de fet, la seva campanya a la victòria a Ucraïna, tot i que la població li reclama més que faci atenció a la crisi econòmica, als talls d'internet i als atacs que continuen amb drons. 12 aletes de gamma extra a la jornada castellera d'ahir al Catllà. Al Tarragonès, castells com el 5 de 9 o el 4 de 9 net, entre altres, van deixar una jornada històrica a plaça.
1: Esports.
2: Hansi Flick deixa fora de la convocatòria Alejandro Valde per jugar aquest vespre al camp de l'Elx en el debut dels blaugrana a la Lliga. Flick s'ha endut 23 jugadors, no hi són tampoc Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup, ni Casador i Héctor Fort, que no compten pel tècnic. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espi al temps de descompte, mentre segona el Sabadell visita aquesta tarda el camp del Castelló, a partir de les 7. En motor, Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar. El pilot català sortirà des de la pole en un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. I avui, segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i el municipi francès de Monasca. Tadej Pogacar és el primer líder de la ronda espanyola.
0: Tarda encara amb ruixats que poden caure a les comarques de Lleida, precipitacions que aniran desplaçant-se de la plana cap al Pirineu. Les més actives es donaran al vespre al Prepirineu. També esperem ruixats a la Terra Alta i sol a la resta, sobretot entre el Garraf i l'Empordà. Avui la calor moderada, a màximes de fins a 34 graus.
1: 3Cat Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de la 1 del migdia. Us està parlant Jaume Brufau. Avui les poblacions del Baix Penedès i del Tarragonès continuen treballant per intentar recuperar el més aviat possible la normalitat després dels greus aiguats que van patir la matinada de dissabte i que van deixar 9 persones hospitalitzades, una encara en estat crític. Els veïns, però, continuen retirant fang, molt mobiliari, cotxes fets malbé, després que l'aigua inundés molts baixos i garatges i fes caure molts arbres i destrossés mobiliari. Els municipis de Roda de Berà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell van ser alguns dels més damnificats.
3: Te encuentras una situación de impotencia terrible. Y aquí no le dice nada. Todo el mundo se va a las manos. Eso sí que realmente no es normal.
4: Aquí está todo colapsado, las cloaques, todo peta, es un desastre. Y aquí todo es un problema de las cloaques y dejar que el camping, la Sirena Dorada, tire el agua aquí.
0: Moltes de les persones afectades s'han queixat, sobretot, de falta d'informació. Esther Martínez, usuària del càmping Estel, de Roda de Berà, en parlava avui al matí al suplement d'estiu a Catalunya Ràdio.
5: No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Sí que és veritat que plovia, però clar, no pensàvem que arribés en aquesta situació. Jo crec que, clar, haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar.
0: Avui al matí, a 3Cat Info, hem pogut parlar una bona estona amb l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili. Ens ha explicat que un dels punts que més els preocupa és la de la recuperació de les platges. I també ha comentat que la majoria de campistes que hi van haver de ser desallotjats pels aiguats van tornar cap a casa i que també ha hagut cancel·lacions turístiques ja de cara a la setmana vinent.
6: Pràcticament la totalitat d'aquelles persones que s'havien vist afectades, segurament comprensiblement, havien decidit doncs deixar el càmping i retornar als seus llocs d'origen o buscar un altre espai per passar les seves vacances, vale? Que també estava rebent ahir a la, tota la tarda vespre moltes cancel·lacions.
0: I també hem pogut parlar amb l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, que ens ha explicat que van recuperant a poc a poc la normalitat i que els danys materials, sobretot, es concentren en l'àmbit privat.
7: És més en la zona, en propietats privades, diríem. I després, qüestions ja de mobiliari públic i, ja dic, de la platja, o contenidors, bueno, que això ho estem acabant de revisar, però ja dic, sobretot jo, el dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
0: Tots dos batlles ens han assegurat que tenen el compromís de la Generalitat de rebre futures ajudes econòmiques per fer front a totes les despeses que han provocat els aiguats i han agraït la tasca dels efectius d'emergències, de bombers i de la policia per sanejar els carrers i retirar el mobiliari afectat. Malauradament, a banda d'aquestes 9 persones ferides, una en aquest estat crític, per sort no s'ha de lamentar que hi hagi hagut cap víctima mortal. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat també avui a 3Cat Info que no fer arribar les alertes mòbils de la població del Baix Penedès i del Tarragonès es va decidir perquè no hi havia el nivell de risc altíssim previst pel Meteocat.
8: Nosaltres utilitzem les alertes quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: En una entrevista que vam poder mantenir ahir amb ella, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Roca, ens assegurava que sí que es va informar des de la tarda abans que hi hauria ruixats forts.
9: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Per avui, Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora a les comarques del Baix Ebre, al Montsià i també al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre. El ministre de Justícia del Marroc demana a Espanya que retorni al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta, tant aquells que van sobreviure com els cossos dels que hi van perdre la vida. Ho ha fet en una entrevista a la cadena Arabia, on també ha reclamat que els cadàvers tornin tots identificats. I a més ha assegurat que 3 setmanes després d'aquesta entrada massiva a Ceuta, Espanya encara no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que dona el govern espanyol és de 82 persones i s'han començat ja a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. De cara a demà, el Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les comunitats autònomes per abordar el pla de vacunació per als migrants que encara són a Ceuta. La setmana vinent, una delegació de sanitat anirà fins a la ciutat autònoma per avaluar-hi in situ quina és la situació que s'hi viu. Al voltant d'aquesta qüestió, el Partit Popular ha reclamat el confinament de Ceuta perquè creuen que hi ha risc de transmissió de malalties com la sarna o la tuberculosi després d'aquesta crisi migratòria. Ho ha plantejat el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, que, a més, Madrid, Dani Sáenz de Aja, ha tornat a rebutjar l'acollida dels menors no acompanyats i insisteix a la seva expulsió.
10: Feijóo creu que el govern espanyol s'hauria de plantejar confinar Ceuta per raons de salut pública. És el que conclou després d'haver parlat, assegura, amb metges i infermers de la ciutat autònoma que li han relatat casos de tuberculosi, sarna, gastroenteritis o varicela entre les persones migrants.
11: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí. Y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar.
10: Són declaracions a l'agència Europa Press, on el líder popular ha tornat a rebutjar l'acollida de menors migrants a les comunitats que governa el PP i ha defensat la necessitat d'expulsar-los, seguint, assegura, els procediments i amb l'ajuda del Marroc.
0: Augmenten les iniciatives perquè la manifestació feixista que es va fer ahir a Barcelona acabi la fiscalia. Els comuns han adreçat un escrit a la Generalitat per denunciar les consignes que es van sentir i veure a la plaça de Sant Jaume. Argumenten que són missatges propis d'un delicte d'odi i demanen a l'Oficina d'Igualtat el tracte de Catalunya que ho porti a la fiscalia, si també ho veu igual. Els comuns exposen que reivindicar la remigració massiva ja és en si una mostra d'odi. També demanen a la Generalitat una sanció greu pels organitzadors de la concentració que va muntar Safe Europact, un grup d'ultra, àmbit europeu, que té darrere Vox i altres moviments similars. L'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat també que ho posarà tot en coneixement de la Fiscalia perquè actuï.
1: 3Cat Info.
0: Alpicat al Segrià ha tancat un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat d'haver fet tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, presumptament. Els fets passaven aquesta passada nit en un dels recintes que acull actes de la festa major. Alhora, la policia també està investigant una suposada agressió sexual i amenaces que hauria patit una jove del municipi per part de tres nois que la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li haurien fet tocaments, segons la denúncia. Els Mossos han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa d'haver provocat el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar cremat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que porta al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i els agents rurals ha permès relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir contra seu totes les dades cap al propietari. Tota la superfície que es va cremar és dins del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà. I al País Valencià, les autoritats autoritzen el retorn dels veïns que van haver de ser desallotjats de Gàtova després que els serveis d'extinció d'incendis hagin ja donat per estabilitzat el foc que cremava des de dijous, però han d'estar confinats per facilitar les tasques d'extinció i permetre el moviment de vehicles d'emergència i beure aigua embotellada. L'incendi ha afectat més de 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Un cop s'ha rebaixat la situació d'alerta, s'ha pogut també desmobilitzar la Unitat Militar d'Emergències, l'UME.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky creu que celebrar eleccions en temps de guerra pot ser perillós pel país, i això després d'una petició controvertida del seu exministre de Defensa perquè hi hagi votacions. On sí que n'hi ha de previstes eleccions legislatives el mes que ve, el dia 20 de setembre, és a Rússia. Zelensky creu que Vladimir Putin vol mobilitzar 300.000 soldats més després d'aquests comicis. De fet, el mateix Putin no s'amaga. Ha situat la victòria d'aquesta guerra a Ucraïna com el principal punt de la campanya de la seva formació, Rússia Unida. Moscou, corresponsal Cristina Solias.
12: El president rus no va presentar ahir cap proposta per revertir les tres principals preocupacions dels russos: la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. És més, Putin fins i tot va justificar els bombardejos ucraïnesos en territori rus com una prova de la desesperació de Zelensky per la situació actual al front. Malgrat que dos de cada tres russos volen converses de pau, Putin demana a l'electorat que avali la seva guerra.
13: Dolg partii.
14: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
12: Rússia Unida només té un 35% d'intenció de vot als sondejos, lluny del 50% que va aconseguir a les últimes legislatives del 2021. Això ha fet que les autoritats hagin incrementat la pressió sobre els opositors. Per exemple, s'ha exclòs de les eleccions Yabloko, l'únic partit antibel·licista.
0: Gairebé són un quart de dues.
1: El temps.
0: La previsió és de Néstor Gómez.
15: El sol que ens ha acompanyat durant el matí té les hores comptades a bona part del país. Els núvols aniran apareixent, aniran tapant una miqueta més el cel, sobretot a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, on s'esperen algunes precipitacions. Del fet, al llarg de la tarda s'esperen alguns ruixats que poden presentar-se a cap a Ponent i arriben també cap a l'àrea del Prepirineu, on s'intensificaran una miqueta. A banda de les precipitacions, de que al sector nord també se n'esperen de cara aquest vespre cap a la Terra Alta, procedents de l'àrea de l'Aragó. El temps més assolellat aquesta tarda cap a la costa Costa Brava i Costa Central. Tot això amb unes temperatures que pugen respecte als valors d'ahir, entre els 30-32 graus, 33 graus a tot estirar a la Catalunya Central i a les comarques de Girona, i les més altes poden arribar als 34 graus cap a Ponent. De cara a demà, començarem la nova setmana, la darrera sencera del mes d'agost, parlant d'inestabilitat. Tenim el pas d'una línia de núvols, també alimentat amb aire fred en alçada, i això permetrà que aquesta propera matinada parlem de precipitacions a la façana costanera i demà al matí a l'àrea del litoral català. Unes precipitacions que sobretot a la tarda s'intensificaran a les comarques de Lleida i el Pirineu, on poden ser localment intenses, i tot això amb unes temperatures que es mantindran encara prou contingudes. La calor es mantindrà estancada fins dilluns. A partir d'aleshores començarà a disparar-se i s'espera nova calorada de cara a dimecres.
13: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
16: Sigui
13: bon dia.
16: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
13: Denuncien l'accés de burocràcia...
17: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
18: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
17: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
13: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
17: I de la resta del món.
13: Pendents de la cimera internacional...
17: Faci el temps que faci.
19: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
17: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: Han pogut desconfinar l'hotel de Comarruga, on unes pastilles de clor s'havien diluït a l'aparcament per l'aigua de la inundació de les pluges d'ahir. S'ha atès una persona menys greu i els bombers hi treballen per treure l'aigua acumulada. L'hotel Miramar de Comarruga, al Vendrell, ja ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons que ha informat Protecció Civil. Dissabte al vespre, els bombers van confinar-lo de forma preventiva perquè van trobar aquestes pastilles de clor que s'havien diluït amb la inundació que hi va haver a l'aparcament. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència, mentre que els bombers continuen treballant al lloc dels fets per treure tota l'aigua que encara hi ha acumulada en aquest aparcament. Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb més botigues de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona, però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també botigues particulars, sobretot de roba vintage, Roc Fargas.
20: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci que tenen les grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
21: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
20: Comprar aquesta roba permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Tot i que a Barcelona darrerament hi ha hagut una explosió d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que té més de 900 establiments d'aquestes característiques. Berlín i Roma són altres capitals europees amb una gran oferta.
0: El Catllà, el tarragonès, va viure ahir la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades a plaça. Ho vam seguir amb en Josep Almirall.
22: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, se n'atrevim al pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
0: L'església romànica de Santa Maria de Siurana, al Priorat, ha obert al públic després d'unes obres per adaptar-la a les visites. La majoria dels que hi van són turistes britànics i francesos de la Costa Daurada que decideixen visitar el patrimoni històric de les comarques interiors. Tarragona, Ricard Buigues.
2: L'església de Santa Maria de Siurana, datada del segle XII i XIII, està ubicada en un cingle als peus del pantà de Siurana. Aquest nucli, que ara pertany a Cornudella de Montsant, es va convertir en una de les últimes fortaleses islàmiques a Catalunya. Ho ha detallat a l'ACN el mossèn de la parròquia, Josep Maria Gavaldà.
3: Va ser el comte Ramon Berenguer IV, que després de les seves lluites de reconquesta, no?, del territori islàmic, i aquest Siurana va ser dels últims, no?, vull dir, punts de resistència islàmica, va decidir construir aquesta església.
2: Santa Maria de Siurana és una de les joies romàniques de les comarques tarragonines. L'església està declarada bé cultural d'interès nacional. Aquest estiu, després d'uns treballs d'adequació d'espais com el campanar, han decidit obrir-la al públic en una prova pilot. El Dominic és un dels seminaristes que atén els visitants.
4: La gent volen saber què és això i quin valor té, perquè hi ha la gent d'arreu en el món que ve aquí i volen saber la històrica, una mica d'artística.
2: El temple està obert d'11 del matí a 6 de la tarda. Ara hi passen diàriament un centenar de turistes. Poden pujar al campanar i albirar tot l'entorn. La majoria de visitants són britànics i francesos que estan allotjats a la Costa Daurada. La idea de l'arcabisbat és mantenir les visites durant els caps de setmana d'hivern.
23: A 3Cat Info,
24: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
23: insostenibles.
25: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
23: El retrat d'un planeta en crisi.
26: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
27: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
23: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.

0: Després de 10 dies de concerts, amb la participació d'artistes com Rosario, Joan Dausà, Taburete o la Loop d'Invan, i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la cinquena edició de l'Occident Summer Fest, que ha refermat l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Juli Guiu, el seu director, s'ha mostrat molt satisfet amb com ha anat aquesta edició. Assegura que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Loop d'Invan, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició. Quédate esta noche, contigo me voy.
0: Això sí, en aquesta cinquena edició, un dels espais que es veu que s'ha consolidat com un dels punts de trobada ha sigut el Village, que ha ofert una proposta ben variada gastronòmica amb moltes food trucks. Esports. Fins a 2:02, poc més de 6 minuts, ens hi plantem. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Hansi Flick ha deixat Alejandro Valde fora de la convocatòria pel partit d'aquest vespre del Barça al Camp de l'Elx en el debut dels Blaugrana a la Lliga. El tècnic, que s'han dut 23 jugadors, ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català, que ara mateix no es descarta que pugui marxar del club.
3: Why is it difficult? It's a difficult question, really. Because Valde...
4: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. I need everyone
2: 100% committed with us. Tampoc han viatjat fins a Elx, Rodri, que demà començarà ja a entrar en dinàmica de grup, ni tampoc Casadó ni Héctor Fort, que no entren als plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista és Cancelo, que està a punt per jugar, mentre que Gordon i Adeyemi aquest vespre podrien debutar en partit oficial amb la samarreta del Barça. El Barça començarà la defensa del títol de Lliga a 9:45 del vespre, una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. Mentrestant, avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho fa contra el Villarreal, a les 5 de la tarda al Metropolitano, amb la gran novetat de Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone, abans del partit, ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del futbolista de fitxar pel Barça. Avui, per altra banda, també es disputa un altre partit de primera. És el Getafe Racing a 8:45. 3CAT Info. La jornada de primera de moment ens ha deixat la derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2. El gol de la victòria blanca el va fer Carlos Espí en el temps de descompte. Abans a la primera part, Bellingham havia avançat el conjunt blanc i Calatrava havia fet l'empat per l'Espanyol. El partit va tenir polèmica, amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig fins i tot amb una piulada a les xarxes socials per les simulacions del brasiler que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el seu company de vestidor, Thibaut Courtois, va defensar-lo.
5: A ver, todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vini sentió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien. Pero, como digo, es muy fácil valer para tu casa, pero mirar cuando tus jugadores también no pueden estar expulsados.
2: També va defensar Vinicius el tècnic José Mourinho a la sala de premsa. De fet, l'entrenador blanc va anar més enllà i va denunciar una campanya d'assetjament contra el jugador brasiler. Unes paraules que no van agradar al tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
6: Bueno, hombre, coño, si no el podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, si quieres, nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto.
2: El partit contra el Madrid va ser el segon consecutiu de l'Espanyol com a local. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve a Noeta, al camp de la Reial Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid d'ahir, també es van disputar 2 partits més de primera. L'Atlètic Club 1, Sevilla 3, a Sant Mamés, i el València 0, Celta 0, a Mestalla. Mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell avui visita el camp del Castelló. Serà a partir de les 7 en directe, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El conjunt arlequinat buscarà la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al Molinón contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada de Lliga. I més coses, entrem en crònica poliesportiva, perquè Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar, el quart consecutiu. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole en un gran premi especial dissenyat pels 250è aniversari dels Estats Units. Palou lidera amb mà de ferro el campionat. Ara mateix té 133 punts de marge sobre Kylie Kirkwood, que sortirà segon. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà campió a falta encara de 3 curses per acabar el campionat. En paral·lel, encara amb motor, a la Fórmula 1, Lando Norris de McLaren serà primer, sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà a les 3 de la tarda. L'anglès compartirà la primera línia de la graella amb George Russell, de Mercedes, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, també de Mercedes, sortirà des de la segona fila, en tercera posició. Antonelli ara mateix té 53 punts d'avantatge respecte al britànic Lewis Hamilton i 56 sobre Russell. Per altra banda, en ciclisme avui es disputa la segona etapa de la Vuelta. Són 214 quilòmetres entre Mònaco i Monasca, a França. Tadej Pogačar és el primer líder de la ronda espanyola després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. L'eslové va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. I més coses al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans buscarà el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. El partit començarà 8:45. Ahir el combinat femení amb 10 catalanes va caure per 3-0 contra l'Argentina i es complica la lluita per les medalles. Escoltem la jugadora Marta Segú.
7: La valoració del partit és una mica agradolça. Podem estar contentes en moltes coses del partit que hem fet bé. Jo crec que hi ha hagut molts moments bons en possessió i en recuperació també. Però és cert que el primer quart, doncs, amb un 3-0 avall, et condiciona moltíssim i és veritat que hi ha hagut un moment anímic complicat.
2: I acabem amb una última informació d'atletisme, perquè Mondo Duplantis podria intentar batre avui el rècord del món del salt de perxa. Aquesta tarda, a la Diamond League de Silèsia, el saltador suec, que dijous a Lausana va vèncer el grec Karalis amb un salt de 6:21, no descarta tornar a provar sort aquesta tarda i intentar superar per primera vegada a la història els 6 metres i 32 centímetres.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:15. A aquesta hora destaquem que els alcaldes de Roda de Barà, el Tarragonès i del Vendrell, al Baix Penedès, asseguren que els municipis encara no han pogut avaluar del tot els danys causats pels aiguats que van patir la matinada de dissabte. Remarquen la dificultat de preveure episodis de pluja tan intensos. 9 persones continuen hospitalitzades, una en estat crític. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país tots els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure a l'intent com els que hi van perdre la vida. Pel que fa a la crisi sanitària, demà el Ministeri de Sanitat ha convocat les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que encara són a la ciutat autònoma. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. I des d'ara fins a arribar a les dues, farem atenció al rècord de traduccions de llibres escrits en català que s'ha registrat aquest any. I és que l'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta en aquest segle. I també us parlarem del projecte Talassa. Un grup de submarinistes està fent immersions en diferents punts del litoral català per escanejar embarcacions enfonsades i fer-ne models en tres dimensions. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques en esport, Roger?
2: Doncs que Alejandro Valdés, la principal absència de la convocatòria del Barça pel debut aquest vespre a la Lliga al camp de l'Els, Hansi Flick s'ha endut 23 jugadors. Ahir va demanar precisament més compromís al lateral català, que no es descarta que pugui marxar aquest estiu del Barça. Tampoc han viatjat Rodri, Casado i Héctor Ford. Mentre que encara cueja la derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2 en el descompte, Mourinho denuncia assetjament contra Vinícius.
1: Tarda de ruixats a les comarques de Lleida. Compte perquè les precipitacions poden ser intenses en punts de la plana cap al Pirineu, les més actives al capvespre, al Prepirineu. També esperem ruixats a la Terra Alta, però en general sol, sobretot entre el Garraf i l'Empordà, i temperatures que comencen a tornar a pujar, avui moderades, entre cometes, fins a 34 graus. Mentre les poblacions del Baix Penedès i del Tarragonès continuen treballant per recuperar la normalitat després de les intenses pluges que van patir la matinada de dissabte i que van deixar 9 persones hospitalitzades, encara hi són, una d'elles en estat crític. Els veïns afectats continuen retirant el fang, el mobiliari, els vehicles malmesos, i és que l'aigua va inundar molts baixos, molts garatges, va fer caure arbres, mobiliari urbà. Un dels municipis més afectats és el de Roda de Barà, Torredembarra, però també el Vendrell i Creixell. N'han parlat alguns dels veïns.
3: Te encuentras en una situació d'impotència terrible. I aquí no hi dice nada. Todo el mundo se va a las manos. Eso sí que realmente no es normal.
4: Aquí està tot col·lapsat, les cloaques, tot peta, és un desastre. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
1: Avui al matí a 3CAT Info hem pogut parlar amb l'alcalde tant de Roda de Barà com del Vendrell. El de Roda de Barà, Pere Virgili, ens ha explicat que un dels punts que més els preocupa és el de les platges, s'han fet molt malbé i les mirem de recuperar per aquesta cua encara que quede d'estiu. I també ha comentat que la majoria dels campistes que hi van haver de ser desallotjats pels aiguats han tornat cap a casa i que hi ha hagut cancel·lacions de cara a la setmana vinent.
5: Pràcticament la totalitat d'aquelles persones que s'havien vist afectades, segurament comprensiblement, havien decidit doncs deixar el càmping i retornar als seus llocs d'origen o buscar un altre espai per passar les seves vacances, vale? Que també estava rebent ahir a tota la tarda vespre moltes cancel·lacions.
1: I el batlle del Vendrell, Keren Martínez, ens ha assegurat que, sobretot els danys materials, es concentren en l'àmbit privat.
6: És més en la zona, en propietats privades, diríem. I després, qüestions ja de mobiliari públic i, ja dic, de la platja o contenidors, bueno, que això ho estem acabant de revisar, però ja dic, sobretot jo, el dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
1: Tots dos també ens han dit que encara no han fet el recompte total dels danys que han patit, però que tenen el compromís de la Generalitat de rebre futures ajudes econòmiques.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: El ministre de Justícia del Marroc demana a Espanya que retorni al seu territori tots els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure a l'intent com els cossos dels que van perdre la vida. A més, també reclama que els cadàvers tornin tots identificats. assegura que 3 setmanes després d'aquesta entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que dona el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, demà Sanitat ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut per les comunitats autònomes per tal d'abordar el pla de vacunació per als migrants de Ceuta. La setmana vinent, una delegació de Sanitat viatjarà a la ciutat autònoma per avaluar exactament quina hi és la situació que s'hi viu. El Partit Popular reclama el confinament de Ceuta perquè assegura, creuen, hi ha risc de malalties de transmissió com la sarna o la tuberculosi, i a més, el líder de la formació torna a rebutjar l'acollida dels menors no acompanyats i insisteix a la seva expulsió. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Feijóo creu que el govern espanyol s'hauria de plantejar confinar Ceuta per raons de salut pública. És el que conclou després d'haver parlat, assegura, amb metges i infermers de la ciutat autònoma que li han relatat casos de tuberculosi, sarna, gastroenteritis o varicela entre les persones migrants.
8: Si tenemos 10.000 persones vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí. I és evident que ante esos casos tenemos que actuar.
7: Són declaracions a l'agència Europa Press, on el líder popular ha tornat a rebutjar l'acollida de menors migrants a les comunitats que governa el PP i ha defensat la necessitat d'expulsar-los, seguint, assegura, els procediments i amb l'ajuda del Marroc.
1: 2 i mig de 2, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar aquesta setmana gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa molt a prop de la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta que han fet els Mossos amb els agents rurals ha permès relacionar aquest vehicle amb l'origen de les flames i reunir indicis contra el seu propietari. Tota la superfície que es va cremar és dins del pla d'espais d'interès natural al Montmell Marmellà. Un ramat de ponis participa en aquest estiu a la neteja dels boscos d'Aristot, a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Aristot, Joaquim Albalate.
9: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
10: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, del que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
9: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
10: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
9: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
11: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
9: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
1: Llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial, segons apunta la premsa local de Lleida, el noi de 19 anys que dijous va ser detingut per la seva presumpta relació amb els aldarulls del parc sobre les vies que van començar a fa una setmana a la capital del Segrià. Segons la policia, el noi hauria participat en l'atac a una botiga diumenge passat, disparant amb un arma d'aire comprimit i ferint 2 persones, a més de fer proclames contra el col·lectiu pakistanès i contra els Mossos d'Esquadra a les xarxes socials. La investigació continua oberta per mirar d'identificar els altres participants, els aldarulls. Els Mossos ja han fet al voltant d'una dotzena de detencions relacionades amb els fets. Els arrestats van quedar en llibertat després de declarar en dependències policials o davant dels jutjats. Avui es compleixen 100 dies des que el govern de la República Democràtica del Congo va declarar el brot d'Ebola al país. En poc més de 3 mesos han mort

0: Teresa Kisangani, Gabriel Sánchez Ibarra, explica que l'impacte real del brot de l'epidèmia podria ser molt més gran.
1: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola, se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: A començaments de setmana, les autoritats van declarar el brot actual d'Ebola com el pitjor de la història de la República Democràtica del Congo, que es propaga 7 vegades més de pressa que l'anterior. Metges Sense Fronteres demana per això més recursos, també per treballar amb les comunitats.
1: Necesitamos que las personas recuperen la confianza para que se puedan declarar los casos, si no, corremos el riesgo de que esta epidemia se convierta en la mayor epidemia que se haya producido jamás en el mundo, en ébola o en cualquier otra fiebre hemorrágica.
0: Més de 150 sanitaris s'han infectat amb l'ebola. Una quarantena han mort. Un grup de submarinistes ha organitzat immersions en diferents punts del litoral català per escanejar embarcacions enfonsades i crear-ne models en tres dimensions. Sota el paraigua de Projecte Talassa documenten el patrimoni subaquàtic amb un equip de gravació que els permet escanejar restes de vaixells enfonsats fins a uns 40 metres de profunditat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
2: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Bim també ha explicat quin tipus d'embarcacions busquen.
2: Se centrem en delictes que localment tenen certa importància, sobretot sentimental, com podrien ser els delictes del cementiri de Pèssis de l'Ametlla de Mar, que són barcos enfonsats de pescadors, que ja van acabar la seva vida útil, les van desballestar i es van enfonsar per fer uns biotops.
0: Fins ara ja han pogut documentar fins a una vintena de vaixells arreu de la costa catalana, la majoria al litoral tarragoní. Rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals. És la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha sigut sostingut durant l'última dècada. En declaracions a la CN, ha afegit que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
3: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim de una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
0: Per idiomes, el castellà és el principal, amb 128 obres en català traduïdes l'any passat. El segon lloc és per l'italià i tanque aquest podi al portuguès. La literatura infantil i juvenil representa gairebé la meitat de totes les traduccions. I l'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures de protagonista d'una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i versemblant. En té més detalls des de Palma, la Caterina Carmany Jaume.
4: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
5: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
4: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
5: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
4: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.

0: 3CAT Info.
1: Ara passa un minut i mig de 3:15.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
2: El sol que ens ha acompanyat durant el matí té les hores comptades a bona part del país. Els núvols aniran apareixent, aniran tapant una miqueta més el cel, sobretot a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, on s'esperen algunes precipitacions. Del fet, al llarg de la tarda s'esperen alguns ruixats que poden presentar-se cap a Ponent i arriben també cap a l'àrea del Prepirineu, on s'intensificaran una miqueta. A banda de les precipitacions, de que al sector nord també se n'esperen de cara aquest vespre cap a la Terra Alta, procedents de l'àrea de l'Aragó. El temps més assolellat aquesta tarda cap a la Costa Brava i Costa Central. Tot això amb unes temperatures que pugen respecte als valors d'ahir, entre els 30-32 graus, 33 graus a tot estirar a la Catalunya Central i a les comarques de Girona, i les més altes poden arribar als 34 graus cap a Ponent. De cara a demà, començarem la nova setmana, la darrera sencera del mes d'agost, parlant d'inestabilitat. Tenim el pas d'una línia de núvols, també alimentat amb aire fred en alçada, i això permetrà que aquesta propera matinada parlem de precipitacions a la façana costanera i demà al matí a l'àrea del litoral català. Unes precipitacions que, sobretot a la tarda, s'intensificaran a les comarques de Lleida i el Pirineu, on poden ser localment intenses. I tot això amb unes temperatures que es mantindran encara prou contingudes. La calor es mantindrà estancada fins dilluns. A partir d'aleshores començarà a disparar-se i s'espera nova calorada de cara a dimecres.
1: Aquesta hora a la redacció l'acabem d'endreçar i de seguida ens hi posem.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui
3: bon
4: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
3: Denuncien l'excés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir
5: el carrer... I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
4: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
7: A Un país per voltar hem anat a la Vila Marinera de l'Escala, a l'Alt Empordà. Visitem el Museu de l'Anxova i la Sal.
8: Temps era temps a l'Escala, hi havia uns pescadors.
9: És un museu en el qual trobarem vàries de les eines que feien servir els pescadors.
7: En Nic Duserma ens dona la benvinguda.
9: Curiositats sobre tot el tema de salaons en només 4 sales. És un museu molt petit, però com diuen, en el bot petit hi ha la bona confitura.
8: La barca ben amarrada.
7: L'exposició del museu ens mostra la història de la pesca des del segle XVI fins ara i, sobretot, la salaó d'anxoves, la indústria que ha estat el motor de l'Escala i l'ha fet famosa arreu del món.
9: Aquí a la primera sala, sobretot, trobarem tot el tema de la sal. Ens trobarem que la sal no es produïa aquí, sinó que es produïa al sud de la Comunitat Valenciana, Torrevella, al delta de l'Ebre, en tenim també d'Eivissa. Aquesta sal arribava aquí en barcasses i aquesta sal es utilitzava precisament per preservar, com deia abans, l'excés de producció. Però abans havia de passar per un edifici que tenim aquí una fotografia, que era l'edifici de l'Alfolí. L'Alfolí és on posaven la tassa, el que seria la sal. Hi ha unes fotos molt interessants de pescadors que, òbviament, no tenen l'edat que representen.
7: La pell molt curtida, eh?
9: Molt curtida, eh? Aquí és quan els nens diuen que si aquests tenen 100, 110 anys, òbviament no és així, però abans n'hi havia cremes de sol ni la feina era precisament molt dura. I es veu aquí.
7: Tercera sala.
9: A la tercera sala ens trobem un bidó enorme on tenim una xarxa de cotó que no és de color blanc, sinó que és un color amarronat, perquè el que feien, el cotó és feble, el que feien és bullir-ho amb escorça de pi, de manera que quedés tenyit, perquè el peix no pogués veure com un mur, i al mateix temps li dona una mena d'oli que el fa resistent.
7: Arribem a una altra sala i veiem una maqueta espectacular.
9: Veiem una maqueta fantàstica. Hem de tenir en compte que la gran majoria de baixos de les cases, tot al voltant de lo que és la platja Port, hi havia els salaons. La producció es feia allà mateix.
7: On avui hi ha les terrasses de bars i restaurants, hi havia els salaons.
9: Els bars, els restaurants, etc., és on hi havia els salaons.
7: Quantes indústries queden de sal?
9: Ara n'hi ha 4. En els seus millors moments podien haver-hi fins a 40 o més.
7: I una de les indústries va fer fortuna, la de les olives farcides. Sabeu que l'origen és justament a l'Escala?
9: En aquest plafó el que tenim és algunes de les etiquetes antigues. Veiem, per exemple, una cosa curiosa, que són les olives farcides d'anxoves. L'Eugeni Jué va ser la primera vegada que algú va tenir la original idea de farcir una oliva amb anxova.
7: Amb anxova de l'Escala.
9: Exacte. Llàstima que aquest home no hi va pensar amb codícia i va fer un copyright, sinó ara seria milionari, veritat.

0: Ara que hem acabat la visita al museu, podem visitar alguna d'aquestes fàbriques?
1: Per exemple, hi ha una molt a prop d'aquí, que és Can Solers, i després n'hi ha una altra a la carretera també, que aquestes deixen veure el taller. I algunes d'elles...
0: No només hi ha la botiga que deuen vendre, sinó
1: exacte,
0: que també pots...
1: I a més, algunes tenen degustació, pots prendre-te una cerveseta amb unes quantes anxovetes amb pa amb tomata.
0: Fer un bon vermut.
1: I després una bona volta per al centre històric, el casc antic de l'Escala, que també és superinteressant, amb la seva església, l'antic port...
0: Moltes gràcies i ens retrobem aviat.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Més informació al web municipal visitlescala.com o directament a museudelescala.cat. Us ha parlat Fèlix Martín, el muntatge musical és de Xavi Luna. Si vols...

0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
1: Clavats, 6 minuts i seran les dues.
0: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Hansi Flick ha deixat Alejandro Valde fora de la convocatòria pel partit d'aquest vespre a l'estadi Martínez Valero d'Elx, que en el debut del Barça a la Lliga, el tècnic que s'han dut 23 jugadors, ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que el jugador pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica de grup, ni tampoc Casado i Héctor Fort, que no entren als plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista és Cancelo, que està a punt per jugar.
3: Yeah, he can play tomorrow.
4: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
3: Was in the right moment on the highest level.
2: Contra l'Elx, per altra banda, Gordon i Adeyemi podrien debutar en partit oficial amb la samarreta del Barça. Els blaugrana començaran la defensa del títol de Lliga a 9:45, una hora abans, a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. Avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho fa contra el Villarreal, a les 5 de la tarda al Metropolitano, amb la gran novetat de Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone, a la prèvia del partit, ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador argentí de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 8:45.
0: 3CAT Info.
2: La jornada de primera, de moment, ens ha deixat la derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2. Ahir, el gol de la victòria blanca el va fer Carlos Espi en el temps de descompte. Abans, a la primera part, Bellingham havia avançat al Madrid i Calatrava havia fet l'empat. El partit també va tenir molta polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot amb una piulada a les xarxes socials per les simulacions del brasiler que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho va defensar-lo i va denunciar una campanya d'assetjament contra el jugador brasiler.
3: Yeah, he can play tomorrow.
4: Sí, Cancelo pot jugar demà.
5: Vini no es un santo, pero lo que le hacen es demasiado. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
2: Unes paraules que no van agradar gens al tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
6: Bueno, hombre, coño, si no lo podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, sí que nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto.
2: El partit contra el Madrid va ser el segon consecutiu de l'Espanyol a casa. El primer desplaçament de la temporada serà el cap de setmana que ve a Anoeta, al camp de la Reial Societat. Ahir, de fet, ja es van disputar també dos partits més de primera. A Sant Mamés, Atlètic Club 1, Sevilla 3. I a Mestalla, València 0, Celta 0. Mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell visita avui el camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El conjunt arlequinat buscarà la primera victòria de la temporada després de l'empat a 0 de la primera jornada al Molinón contra l'Sporting de Gijón. I entrem de ple en crònica poliesportiva per explicar que en ciclisme ja està en marxa la segona etapa de la Vuelta. Són 214 quilòmetres en total entre Mònaco i Manosca, a França. Tadej Pogacar és el primer líder de la ronda espanyola després de guanyar la primera etapa d'ahir, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco. L'eslové va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayter. Mentrestant, en motor, Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar i aquesta tarda, a les 7, sortirà des de la primera posició de la grella de sortida del circuit urbà de la capital dels Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i, de fet, avui fins i tot podria certificar matemàticament el seu cinquè títol de l'IndyCar en 6 anys, el quart de consecutiu, quan encara quedarien 3 curses per disputar. Palou ara mateix té 133 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que sortirà segon. Si Palou surt de la carrera d'avui de Washington amb 162 punts de marge, ja serà matemàticament campió. En paral·lel, també amb motor a la Fórmula 1, Lando Norris de McLaren sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà a les 3 de la tarda. El pilot anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, de Mercedes, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, també de Mercedes, sortirà des de la segona fila. Antonelli ara mateix té 53 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i 56 sobre Russell.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I més coses. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans buscarà el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. El partit començarà avui a 8:45 del vespre. Ahir el combinat femení amb 10 catalanes va caure per 3-0 contra l'Argentina i es complica la lluita per les medalles. La jugadora Marta Segú parla d'aquest partit.
6: Bueno, hombre, coño, si no el podemos tocar.
7: La valoració del partit és una mica agradolça, podem estar contentes en moltes coses del partit que hem fet bé, jo crec que hi ha hagut molts moments bons en possessió i en recuperació també, però és cert que el primer quart, doncs, amb un 3-0 avall et condiciona moltíssim i és veritat que hi ha hagut un moment anímic complicat.
0: Catalunya Ràdio.
8: Les localitats de la Costa Daurada inundades ahir continuen retirant fang i fan balanç dels danys causats per les pluges torrencials. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
8: El Vendrell, Torredembarra, Creixell o Roda de Barà, on es va haver de desallotjar un càmping, continuen recuperant-se dels aiguats, que han deixat 9 persones ferides encara hospitalitzades. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
9: Pràcticament la totalitat d'aquelles persones que es havien vist afectades havien decidit, doncs, deixar el càmping i retornar als seus llocs d'origen, que també estava rebent ahir a tota la tarda vespre moltes cancel·lacions.
8: Protecció Civil reitera que no calia enviar un SOS als mòbils. I per demà s'espera una nova tongada de tempestes, especialment al Pirineu, Prepirineu i Ponent. Previsió del temps. Néstor Gómez, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs una situació del temps que vindrà encapçalada demà per l'arribada d'una línia de núvols de precipitacions que arribarà demà a la tarda. Amb pluges carregarà i deixarà pluges a totes les comarques de Girona i en aquests costats sí que s'espera que siguin localment intenses. Fins aleshores, avui s'espera una tarda, núvols que creixeran a zones de muntanya, preferentment algunes precipitacions cap al Prepirineu, també al nord del Pla de Lleida es pot escapar alguna feble precipitació i també cap a la Terra Alta pot arribar-hi de cara pràcticament al vespre. Com més cap a les comarques de Girona i a la Costa Brava, Costa Central, el temps serà assolellat amb alguns intervals de núvols. Avui ja hem notat que les temperatures estan pujant. Tenim temperatures, diríem, normals per aquestes dates, però han pujat entre 2 i 6 graus respecte als valors d'ahir. Unes temperatures que fan que ara mateix a Vinebre arribin als 34 graus, al igual que a Torroja del Priorat o Girona als 33. Com dèiem, començarem la nova setmana amb aquestes precipitacions, després d'un matí prou tranquil amb el cel variable. Demà a la tarda sí que s'esperen aquestes pluges a qualsevol punt de les comarques de Lleida, preferentment les més intenses durant la tarda, preferentment a l'àrea del Pirineu més occidental. Val a dir que tot això amb unes temperatures que demà seran similars a les d'avui, a l'espera d'una nova calorada que possiblement arribarà cap a mitjans de setmana.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Al Picat s'acaba el cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Hi ha un home de 40 anys detingut per agredir nois, alguns menors d'edat, i s'investiga una altra agressió sexual, en aquest cas en grup, a una noia. Al Catalunya migdia d'avui també sentirem Alberto Núñez Feijóo i la seva última proposta.
11: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
8: Es refereix a confinar Ceuta. I en un estiu que ha batut rècords de calor, avui us parlarem d'una iniciativa per alleugerir les conseqüències de les altes temperatures en els treballadors del camp i millorar, per tant, la seva salut. En algunes finques de Ponent s'hi està fent una prova pilot amb màquines adaptades amb ombra i ventiladors i també millores en el vestuari. Anna Brugulat és investigadora del projecte de recerca impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona.
12: És roba de colors clars, de teixits transpirables, que està feta de cotó i que és lleugera. I és, sobretot, de màniga llarga per evitar les cremades del sol.
8: I en cultura, avui dansa, tanca amb èxit de participació al festival És Dansa de la Garrotxa.
13: Que les preses d'aquests dies hi hagi quasi bé el doble, el triple de gent, i a més, amb aquesta interculturalitat es crea un caliu espectacular.
8: És la directora del festival, Núria Feixas, la sentirem. I quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15... Els esports, en Roger Nau, què destaquem avui?
2: Doncs destaquem sobretot el debut del Barça aquest vespre a la Lliga al Camp de l'Elx. De moment, Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria Alejandro Valde per jugar al Camp de l'Elx, com diem, en aquest debut. Tampoc han viatjat Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup, ni Casado ni Héctor Fort, que no compten pel tècnic. Mentrestant, cueix encara la derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid. En temps de descompte, Mourinho denuncia campanya d'assetjament contra Vinícius i tot plegat, mentre Àlex Palou té la primera oportunitat de guanyar avui per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar.
8: I ara, trànsit, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència destacada a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
14: Bon dia, Eva. Doncs hi ha circulació intensa a la P7 a l'Hospitalet de l'Infant i Gelida, en sentit nord, a la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera i també a les rondes. A la ronda de dalt, retencions entre les sortides 5 i 6 en tots els sentits per obres. Hi ha un carril tallat en cada sentit. I a la ronda litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
8: Són les 2:05. L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès, els municipis més damnificats per l'impacte de la pluja van recuperant a poc la normalitat. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític, i el balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Avui, 24 hores després dels aiguats, encara cueja la qüestió de si haver enviat un SALERT a la població hauria permès reduir l'impacte de l'aigua. Maria Eixà, bon dia.
15: Bon dia. Ahir sentíem el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, argumentant que no s'havia enviat aquest SALERT als mòbils perquè el nivell d'alerta era de 4 sobre 6. I avui qui hem sentit és a Imma Soler. En declaracions a aquesta emissora, la subdirectora de Protecció Civil ha explicat que dijous ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un SALERT als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació.
16: Nosaltres utilitzem les SALERT quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia, i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació, i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
15: Des dels municipis afectats, alcaldes com el de Roda de Barà, Pere Virgili, o el del Vendrell, Kenen Martínez, han explicat a 3Cat Info que, malgrat les mesures preventives que van aplicar des del consistori abans dels aiguats, com per exemple vetar l'accés a zones inundables o passos subterranis, remarquen la dificultat de preveure la intensitat d'aquest tipus de fenòmens meteorològics. Estan avaluant ara mateix els danys i asseguren que encara és d'hora per quantificar-los.
17: El dany, sobretot amb propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari, especialment a la platja.
18: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar, doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara, a finals d'estiu.
15: Aquesta inestabilitat encara no ha acabat. De fet, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió demà de pluges intenses. Es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del país, tot i que el risc serà més elevat al Prepirineu, Pirineu Occidental i Ponent.
8: I passat l'ensurt de l'aiguat, veïns i turistes s'afanyen per retirar els objectes que han quedat inservibles a causa de la pluja. A Coma-ruga, l'aiguat també ha comportat l'activació dels bombers per retirar l'aigua de l'aparcament de l'hotel Maramar, on s'havien diluït unes pastilles de clor. L'incident ha provocat un ferit menys greu i les instal·lacions ja han estat desconfinades. Anem cap al Vendrell, Ariadna Escoda.
19: Al carrer encara es poden percebre les conseqüències de l'aiguat, amb nombrosos cotxes amb el capó obert, tolls als vorals i marques de fang als murs de les cases. Aquest matí, davant la recepció de l'hotel Maramar, alguns turistes esperaven l'arribada de les grues que han de retirar els seus cotxes. Altres, com la Maria Pilar, de Saragossa, han entregat les claus del vehicle perquè recullin el cotxe quan puguin, ja que reconeixen que van sobresaturats de feina. Tornen a casa abans de l'esperat i després d'haver viscut la tempesta des de l'habitació. Es van assabentar de la magnitud de l'aiguat en sentir les alarmes dels cotxes aparcats i l'endemà al baixar al carrer.
20: La grúa ha sido imposible. Ayer nos dijeron que unas 6 horas de demora. Finalmente no llegó y hoy tampoco se sabía cuándo, así que nos han mandado a un técnico. Estaba recogiendo varias llaves de personas que estamos aquí alojadas en el hotel y poder recoger el vehículo cuando ellos puedan y nosotros poder regresar a nuestros destinos.
19: L'aiguat també ha tingut afectacions a l'hotel, que ha hagut de ser confinat per la dissolució de pastilles de clor. L'Helena Pérez explica com han viscut el moment.
21: Me alarmé un poco, pero intenté mantener la calma. Sí que mantuvimos las instrucciones que nos enviaron, las de no salir a la terraza bajo ningún concepto, lo hemos mantenido. Nos costó un poquito dormirnos, por eso de la inquietud, pero bueno.
19: En altres punts que també van patir l'aiguat, com el càmping Art de Berà, el volum de clients que marxen cap a casa s'ha rebaixat notablement. Fonts de l'allotjament han indicat fora de micros que demà preveuen obrir amb normalitat els bungalows afectats.
8: I per cert, Maria, que a Catalunya Ràdio també hem pogut sentir el testimoni d'alguns d'aquests campistes encara molt queixosos.
15: Sí, el suplement d'estiu ha conversat amb Esther Martínez, és usuària d'un altre dels càmpings de Roda, en aquest cas el càmping Estel, també el tarragonès, i ella, com altra gent, com altres turistes, ha lamentat aquesta manca d'informació davant la intensitat dels aiguats.
22: Haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
8: I parlem ara d'incendis. A quarts de 8 del matí, després de tota la nit treballant, els serveis d'extinció han donat per estabilitzat el foc forestal del País Valencià. Les autoritats permeten el retorn d'alguns dels allotjats, però amb condicions d'habitant gelat.
4: Poden tornar aquells desallotjats de Gàtova, la comarca del Camp de Túria, a Castelló. Se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergència. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous i també ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca d'Alt Palància. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi.
8: I els Mossos han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, Maite Curtó.
23: El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà.
8: I una última qüestió, encara sobre incendis. Un ramat de ponis participa en aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristòtel a l'Urgell per reforçar precisament la prevenció d'incendis. Joaquim Albalat.
24: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristòtel, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
25: És una raça molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
24: Fa uns anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé perquè pesen poc i no fan malbé el terreny. Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny.
8: Tres minuts i arribarem a un quart de tres. El Picat, el Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals.
15: Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Els fets van passar aquesta nit en un dels recintes que acull els actes de la festa major. De manera paral·lela, la policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part, en aquest cas, de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia.
8: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el sentíem a les dues, planteja el confinament dels migrants de Ceuta contagiats amb malalties com la sarna o la tuberculosi. Però el que Feijóo considera un risc sanitari, la ministra de Sanitat ho redueix a pocs casos i considera injustificat confinar la població migrant. La picabralla política per Ceuta es trasllada aquesta setmana al Congrés amb les compareixences dels ministres. Anem a Madrid. Dani Sainz-Beaja, bon dia.
1: Bon dia. Feijóo considera que es donen tots els supòsits per un confinament per risc sanitari i demana al govern espanyol que actúe.
3: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar.
1: Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, que després ha matisat, es referia a confinar les persones portadores de malalties. En tot cas, la ministra de Sanitat, Mònica García, li recorda que les competències sanitàries són de Ceuta i considera la proposta de Feijóo desmesurada i injustificada. Apunta que fins ara s'han trobat 3 casos de tuberculosis, 3 de varicela i una trentena de gastroenteritis per consum d'aigua en mal estat. Justament la falta d'espai salut per allotjar els migrants és un dels maldecaps de les autoritats i motiu de xoc entre la Moncloa i l'oposició, igual que l'acollida dels menors no acompanyats, els mecanismes per retornar els migrants o el paper del Marroc en tot plegat. D'això hauran de donar explicacions fins a 8 ministres que compareixeran al Congrés a partir d'este dimarts, després de rebutjar fer-ho al Senat a petició del PP. Els populars ara busquen suports perquè Pedro Sánchez també haja de compareixer a la cambra baixa.
8: I ens quedem encara a Madrid, perquè el PP fa dies que acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut de vacances mentre la crisi a Ceuta s'agreuja. Però l'argument no és nou. El temps de descans dels polítics fa anys que s'ha convertit en un arma llancívola. Alba Gil, bon dia.
5: Bon dia. Estiu rere estiu, el govern i l'oposició discuteixen pel mateix, s'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als barons del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez, que coordina la situació Ceuta des de Lanzarote.
6: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
7: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
9: En su hamaca, con sus bermudas.
5: Sentíem Díaz Ayuso, Elías Bendodo o Cuca Gamarra, que fa dies llancen el mateix dard. La realitat és que els ministres, com molts càrrecs electes, no tenen recollit el dret a vacances. Ho explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona.
26: És una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
5: I qui ho decideix és el president espanyol.
26: No significa això, naturalment, que no tinguin dret, diguem, a gaudir d'un cert descans, no? I l'acostum estableix que habitualment, en el mes d'agost, són aquestes 3-4 setmanes, diguem, que els ministres i el president del govern solen desconnectar.
5: Però què passa quan hi ha una crisi? Qui respon és el politòleg Toni Rodon.
27: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
5: Amb la llei a la mà, Sánchez no està obligat a treballar des de la Moncloa, però en comunicació política la imatge és clau.
27: Malgrat que formalment no tingui importància, simbòlicament alguna persona pot arribar a interpretar doncs, que menysprees o no li dones importància a la crisi o al tema en qüestió.
5: De polèmiques com aquesta n'hi ha tot arreu i sovint tenen un cost electoral limitat.
8: I ara parlem de calor. L'Institut de Salut Global de Barcelona ha impulsat una prova pilot en camps de fruita de Ponent per protegir els temporers davant les onades de calor extremes. El projecte ha incidit en el vestuari dels treballadors i la maquinària del camp. Una de les finques on estan fent proves és el Pla d'Urgell, concretament a Bell-lloc. Allí tenim l'Alba Mor.
28: Pel que fa a la roba, s'han dotat als treballadors de peces específiques per protegir-los del sol, lleugeres, de colors clars i transpirables, que es complementen amb una gorra equipada amb un faldó. En parlen el Mayoro i el Brahim.
29: Ropa está buena ropa, no pega calor tanto, no sudamos tanto.
30: Antimosquitos, con la red de los mosquitos, buen protegidos, con gorros nuevos.
28: Innovació també a la maquinària amb tendals per crear espais d'ombra, aparells per incentivar corrents d'aire i neveres per refrigerar aigua. Ho explica Raquel Estany, d'Arquitectura de Contacte.
31: L'element clau és l'ombra, perquè és la que et pare el sol la incidència solar com de forma més directa. Al final són elements que et permeten també millorar, ja no rebaixar la temperatura ambient, però sí que millorar la sensació com corporal.
28: Segons agents del sector, es tracta de canvis ara innovadors, però que necessàriament passaran a ser imprescindibles en un futur.
8: I precisament molts temporers provenen de l'Àfrica i aquest és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Burkina Faso, Elia Borràs.
0: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
2: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
0: És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al Delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
10: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice que tú no vas a hacer nada. Pero yo, ¿cómo así? Focus tú trabajando.
0: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garak, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
8: I afegirem que una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més i això agreuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual, Núria Hart.
11: D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per a tothom.
12: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
11: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits. Les altes temperatures obliguen a reorganitzar rutines i el parc deixa de ser una opció pels infants que no poden jugar a l'aire lliure amb la normalitat habitual a causa de la calor.
8: I una última notícia sobre la calor. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que les altes temperatures que fan a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior.
23: Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
13: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
23: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
14: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
16: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
17: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
23: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor.
8: Més coses. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca avui la seva 58a edició, que ha acollit un miler de persones al llarg de tota aquesta setmana. Tot i els problemes econòmics, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada, Laura Bertran.
18: En aquest dia de cloenda de la 58a edició de l'Universitat Catalana d'Estiu és el futur d'aquesta entitat que està al cap de tothom. Escoltem la contundència de Joan Domènec Ros, president del patronat de la Fundació UC, durant aquest acte de cloenda.
20: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
18: Qui ha participat també és el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que de fet és l'únic membre de l'actual govern de la Generalitat que ha estat present a Prada avui i ha volgut referir-se al compromís del seu govern amb l'UC.
21: No és una qüestió estrictament administrativa d'un retard d'algun pagament que s'estan tancant. I de cara al futur, doncs, nosaltres entenem que el projecte de la Universitat Catalana d'Estiu és un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
18: Al llarg de la setmana han participat més de 1.000 persones als diferents actes i avui també s'han lliurat els Premis Canigó a dues entitats que compleixen 50 anys, la Bressola i el diari El Punt Avui.
8: I encara parlant d'educació, les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i les nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025.
11: Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu, que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren són les criatures de Sarrià-Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, com aquests últims anys, només una de cada quatre escoles compliran amb el que demana Europa per al 2030.
8: I de la cultura, avui dansa. Èxit de participació de la 44a edició del Festival És Dansa de les Preses a la Garrotxa, amb més de 300 artistes. L'edició d'aquest any ha commemorat el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Morboleny, entitat que organitza el certamen.
1: Enguany, el territori convidat a aquest festival que retorna a la dansa d'arrel tradicional ha sigut el País Basc. De l'àmbit internacional hi han participat companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica. La directora de l'esdeveniment, Núria Feixas, fa una valoració molt positiva d'aquesta edició.
3: Ha anat molt bé, hi ha hagut una assistència de públic espectacular i les propostes artístiques també han sigut de molta qualitat i la veritat és que molt contents també amb tots els comentaris positius, no?, que parlant amb el públic et van dient, per tant contents de que la gent li hagi agradat i que també totes les companyies s'hagin sentit a gust.
1: Feixas destaca el caliu i la proximitat que s'estableix entre el públic, que gairebé ha triplicat els 1.900 habitants de les preses i els membres de les companyies.
8: Cinc minuts i arribarem a 2:45, cinc minuts, com sempre, pels esports. Roger Arnau, bona tarda.
4: Bona tarda. El Barça comença avui la defensa del títol de Lliga. Els blaugrana debuten al camp de l'Elx amb una novetat a la convocatòria per absència, la d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la llista de Hansi Flick. Anem fins a la capital del Baix Vinalopó. Bernat Soler, última hora des d'Elx.
6: El Barça ja ha arribat a Elx, on avui debuta a la Lliga. Ho farà la segona jornada, perquè la primera l'ha ajornat perquè els internacionals que van disputar el Mundial tinguessin més temps de recuperació i no jugarà fins dijous. Avui a Elx la convocatòria del Barça té una gran notícia, l'absència de Valde. Ahir Hansi Flick, l'entrenador, va exigir-li capacitat de ser competitiu i que li demostrés que volia jugar. Veurem si finalment darrere la no convocatòria de Valde d'avui també hi ha l'opció de marxar, d'obrir-li les portes del club i de formar part d'una altra plantilla. Tampoc ha viatjat fins a Elx Rodri, que continua encara amb el seu procés d'adaptació i de recuperació per tal de poder estar en disposició de jugar els pròxims partits. El principal o dubte de l'11 que avui presentarà el Barça és qui farà de nou de davanter centre. Hi ha l'opció de Hamza Abdelkarim, el jove egipci que ha estat el màxim golejador de la pretemporada, però també podrien jugar-hi Gordon o Rafinha fent de fals nou. L'Elx ja es va estrenar en la primera jornada amb un empat al camp del Deportivo de la Corunya i estrena entrenador Martín Anselmi, un entrenador que abans de ser-ho va ser periodista esportiu. A partir de 9:45, el partit tard avui a Elx, una hora abans a la TDT.
4: Gràcies, Bernat. També juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat, atenció, és la de Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Veurem com el Metropolitano rep el jugador argentí. De moment, a la prèvia, Simeone ha insistit que el davanter continuarà al club, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui un altre partit de primera, el Getafe Racing, a 8:15. I la jornada de moment ens ha deixat la derrota ja de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2. El gol de la victòria blanca el va fer Carlos Espí en temps de descompte. Abans, a la primera part, Bellingham havia avançat al Madrid i Calatrava havia fet l'empat. El partit també va tenir polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig fins i tot amb una piulada a les xarxes socials per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho, a la sala de premsa, va defensar-lo i va denunciar, atenció, assetjament contra Vinícius.
5: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Li he dicho hasta el detalle, si marcares un gol, atento con el modo como vais a celebrarlo. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
4: Les paraules de Mourinho just després van tenir resposta del tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
7: Bueno, hombre, coño, si no lo podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, sí que nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto.
4: El pròxim partit de l'Espanyol serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. A la segona divisió, el Sabadell avui visita el camp del Castelló. A les 7, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, els arlequinats busquen la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al Molinón contra l'Sporting a la primera. I entrem en crònica poliesportiva perquè Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar, el quart consecutiu. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole en un gran premi dissenyat especialment pels 250 anys dels Estats Units. Palou lidera amb mà de ferro el campionat, té ara mateix 133 punts de marge sobre Kylie Kirbuck, el segon classificat. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà campió a falta de 3 curses. En paral·lel, a les 3, a la Fórmula 1, Lando Norris surt des de la pole al Gran Premi dels Països Baixos per davant de Russell i d'Antonelli. El líder del Mundial té 53 punts de marge davant de Lewis Hamilton i també de Russell. I per altra banda, en ciclisme, ja està en marxa la segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca. A França, Cadell Poacher és el primer líder de la ronda espanyola després de guanyar ahir la primera etapa, una etapa contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. L'eslové va imposar-se a amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayter. Per tant, Pogacar, que surt de líder en aquesta segona etapa.

0: Dos quarts de tres, a aquesta hora hem de destacar que l'endemà dels aiguats al Baix Penedès i Tarragonès, Protecció Civil defensa que enviar un SOS alerta als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Els alcaldes dels municipis damnificats asseguren que encara no han avaluat la totalitat dels danys, 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. L'estabilització del foc del País Valencià permet el retorn dels veïns desallotjats de Gàtova, que però se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no entorpir les tasques dels serveis d'emergència. I el picat al Segrià trenca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, i també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de tres nois. També parlarem del projecte Talassa, que organitza immersions en diferents punts del litoral català per escanejar embarcacions enfonsades i crear-ne models en tres dimensions. I us explicarem que Catalunya ja és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. En total, n'hi ha 181, la meitat de les quals a Barcelona. N'hi ha de molts tipus, des de cadenes sense ànim de lucre fins a comerços particulars.
1: Esports.
0: Roger Arnau, que ens destaques a aquesta hora. Bona tarda.
2: Doncs que el Barça avui s'estrena a la Lliga i Alejandro Valde és la principal absència de la convocatòria pel partit d'aquest vespre al camp de l'Els Hansi Flick. S'han dut 23 jugadors. Ahir demanava més compromís a Valde i no es descarta que pugui marxar del Barça aquest estiu. Tampoc han viatjat Rodri, Casado i Héctor Font. Mentrestant, ja està en marxa la segona etapa de la Vuelta, mentre a les 3 comença el Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Lando Norris surt des de la pole.
0: I pel que fa al temps, una tarda més, els núvols creixen sobre les muntanyes, s'esperen ruixats al nord del Pla de Lleida i el Prepirineu durant la tarda i el Pirineu seran moderats de cara al vespre. També arribarà la pluja a la Terra Alta, la calor s'intensificarà i les màximes més altes rondaran els 34 graus. Ara passen 3 minuts de 2:15. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar una alerta als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Nosaltres utilitzem les alertes quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Els municipis més damnificats per l'impacte de la pluja van recuperant a poc a poc la normalitat. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític i el balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Alcaldes com el de Roda de Barà, Pere Virgili, o el del Vendrell, Kenneth Martínez, han explicat a 3CAT Info que és molt difícil preveure la intensitat d'aquest tipus d'episodis meteorològics i asseguren que encara és d'hora per quantificar-los.
4: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
5: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara a finals d'estiu.
0: Protecció Civil manté l'Inuncat en alerta per pluges intenses demà a l'oest i nord del país. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment al Prepirineu, Pirineu Occidental i Ponent. I passat l'ensurt de l'aiguat, veïns i turistes s'afanyen per retirar els objectes que han quedat inservibles a causa de la pluja. A Coma-ruga, l'aiguat també ha comportat l'activació dels bombers per retirar l'aigua de l'aparcament de l'hotel Miramar, on s'havien diluït unes pastilles de clor. L'incident ha provocat un ferit menys greu i les instal·lacions ja han estat desconfinades. Al Vendrell, Ariadna Escoda.
6: Al carrer encara es poden percebre les conseqüències de l'aiguat, amb nombrosos cotxes amb el capó obert, tolls als vorals i marques de fang als murs de les cases. Aquest matí, davant la recepció de l'hotel Miramar, alguns turistes esperaven l'arribada de les grues que han de retirar els seus cotxes. Altres, com la Maria Pilar, de Saragossa, han entregat les claus del vehicle perquè recullin el cotxe quan puguin, ja que reconeixen que van sobresaturats de feina. Tornen a casa abans de l'esperat i després d'haver viscut la tempesta des de l'habitació. Es van assabentar de la magnitud de l'aiguat han sentit les alarmes dels cotxes aparcats i l'endemà al baixar al carrer.
7: La grúa ha sido imposible, ayer nos dijeron que unas 6 horas de demora, finalmente no llegó y hoy tampoco se sabía cuándo, así que nos han mandado a un técnico. Estaba recogiendo varias llaves de personas que estamos aquí alojadas en el hotel y poder recoger el vehículo cuando ellos puedan y nosotros poder regresar a nuestros destinos.
6: L'aiguat també ha tingut afectacions a l'hotel, que ha hagut de ser confinat per la dissolució de pastilles de clor. L'Helena Pérez explica com han viscut el moment.
8: Me alarmé un poco, pero intenté mantener la calma. Sí que mantuvimos las instrucciones que nos enviaron, las de no salir a la terraza bajo ningún concepto, lo hemos mantenido. Nos costó un poquito dormirnos, por eso de la inquietud, pero bueno.
6: En altres punts que també van patir l'aiguat, com el càmping Art de Berà, el volum de clients que marxen cap a casa s'ha rebaixat notablement. Fonts de l'allotjament han indicat fora de micros que demà preveuen obrir amb normalitat els bungalows afectats.
0: A Catalunya Ràdio també hem pogut sentir el testimoni d'alguns d'aquests campistes, encara molt queixosos. El suplement d'estiu ha conversat amb Esther Martínez, usuària del càmping Estel de Roda de Berà, al Tarragonès. L'Esther, com molts altres campistes, ha lamentat la manca d'informació davant la intensitat dels aiguats.
9: Haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
0: 2:45 de la tarda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural del Montmell Marmellà. I a 8:15 del matí i després de tota la nit treballant-hi, els serveis d'extinció d'incendis han donat per estabilitzat el foc forestal del País Valencià. Les autoritats permeten el retorn d'alguns desallotjats, però amb condicions. Poden tornar els desallotjats de Gàtova a la comarca del Camp de Túria, a Castelló. Se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergències. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees al Parc Natural de la Serra Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous i també ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb 2 agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Els fets han passat aquesta nit passada en un dels recintes que acull actes de la festa major. De manera paral·lela, la policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de 3 nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 5:30 i 3:45, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteja el confinament dels migrants a Ceuta contagiats amb malalties com la sarna o la tuberculosi. però el que Feijóo considera un risc sanitari, la ministra de Sanitat ho redueix a pocs casos i considera injustificat confinar la població migrant. La picabaralla política per Ceuta es trasllada aquesta setmana al Congrés amb les compareixences dels ministres. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Feijóo considera que es donen tots els supòsits per un confinament per risc sanitari i demana al govern espanyol que actue.
11: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar.
10: Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, que després ha matisat, es referia a confinar les persones portadores de malalties. En tot cas, la ministra de Sanitat, Mònica García, li recorda que les competències sanitàries són de Ceuta i considera la proposta de Feijóo desmesurada i injustificada. Apunta que fins ara s'han trobat 3 casos de tuberculosis, 3 de varicela i una trentena de gastroenteritis per consum d'aigua en mal estat. Justament la falta d'espais salubres per allotjar els migrants és un dels maldecaps de les autoritats i motiu de xoc entre la Moncloa i l'oposició, igual que l'acollida dels menors no acompanyats, els mecanismes per retornar els migrants o el paper del Marroc en tot plegat. D'això hauran de donar explicacions fins a 8 ministres que compareixeran al Congrés a partir d'este dimarts, després de rebutjar fer-ho al Senat a petició del PP. Els populars ara busquen suports perquè Pedro Sánchez també haja de comparèixer a la Cambra Baixa.
0: L'Institut de Salut Global de Barcelona ha impulsat

0: Buen protegidos, con gorros nuevos.
1: Innovació també a la maquinària amb tendals per crear espais d'ombra, aparells per incentivar corrents d'aire i neveres per refrigerar aigua. Ho explica Raquel Estany, d'Arquitectura de Contacte.
2: L'element clau és l'ombra, perquè és la que et pare el sol, la incidència solar, com de forma més directa. Al final són elements que et permeten també millorar, ja no rebaixar la temperatura ambient, però sí que millorar la sensació com corporal.
1: Segons agents del sector, es tracta de canvis ara innovadors, però que necessàriament passaran a ser imprescindibles en un futur.
3: Una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això greuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per tothom.
4: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
3: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobretot qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
4: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
3: Els infants també pateixen la calor en pròpia pell perquè la calor els impedeix jugar al parc i a l'aire lliure amb normalitat. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten, sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
5: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
3: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
6: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
7: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
8: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
3: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. Hem arribat a 3:15.
9: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
10: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'aparició de núvols, creixement d'aquestes nuvolades en zones de muntanya, tant del litoral, prelitoral, però sobretot a l'àrea del Pirineu. El temps més assolellat aquesta tarda recaurà a les comarques de Girona, preferentment cap a l'àrea de la Costa Brava. Aquesta tarda s'esperen alguns ruixats que poden aparèixer pràcticament a primera hora de la tarda, aproximadament cap a l'àrea de Ponent, i aquests tendiran a intensificar-se una miqueta més a mesura que es desplacin cap al nord, cap a l'àrea del Prepirineu. I serà de cara a la tarda avançada o fins i tot al vespre, quan el Pirineu més occidental, a l'àrea de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, de l'Alt Urgell, podrien intensificar-se una miqueta més. Tot i així, seran entre moderats aproximadament. Tot això en un dia en el qual també s'espera que les pluges puguin arribar aquest vespre, tarda vespre, cap a l'àrea de la Terra Alta, i amb unes temperatures que en general es mostraran molt més suau que no pas ahir. Les temperatures han pujat al voltant de 2 a 6 graus i les màximes més altes del dia avui rondaran la xifra dels 34 graus tant a l'interior de les Terres de l'Ebre com també cap a Ponent. De cara a la nova setmana i darrera sencera del mes d'agost, vindrà encapçalada aquest dilluns per un augment de la inestabilitat. Arriba una línia de núvols que ens travessarà durant la tarda i que ja es reactivaran quan arribi a Catalunya i farà que les pluges puguin ser intenses a les comarques de Lleida a partir del migdia, sobretot durant la tarda, i seran les més significatives, poden donar-se cap a l'àrea del Pirineu, afectant les comarques de l'Alta Ribagorça, Terrassa, dels Pallars, la Noguera, àrees també del Solsonès i el Turgell. A la resta del Pirineu sí que s'esperen alguns ruixats que poden ser localment intensos, però no tant com a les comarques de

0: Lleida. Tot això en un dilluns de temperatures similars a les de diumenge i s'espera de cara a mitjans de setmana un nou pic de calor que pot coincidir de cara a dimecres.
1: 3CAT Info.
2: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca avui la seva 58a edició, que ha acollit un miler de persones al llarg de tota aquesta setmana. Tot i els problemes econòmics, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Prada, Laura Bertran.
3: En aquest dia de cloenda de la 58a edició de l'Universitat Catalana d'Estiu és el futur d'aquesta entitat que està al cap de tothom. Escoltem la contundència de Joan Domènec Ros, president del patronat de la Fundació UCE, durant aquest acte de cloenda.
4: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
3: Qui ha participat també és el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que de fet és l'únic membre de l'actual govern de la Generalitat que ha estat present a Prada avui i ha volgut referir-se al compromís del seu govern amb l'UCE.
5: No és una qüestió estrictament administrativa d'un retard d'algun pagament que s'estan tancant. I de cara al futur, doncs, nosaltres entenem que el projecte de la Universitat Catalana d'Estiu és un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses i, per tant, entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
3: Al llarg de la setmana han participat més de 1.000 persones als diferents actes i avui també s'han lliurat els Premis Canigó a dues entitats que compleixen 50 anys, la Bressola i el diari El Punt Avui.
2: Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i les nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren són les criatures de Sarrià-Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de cada quatre escoles compliran amb el que demana Europa pel 2030. Avui es compleixen 100 dies des que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones, la meitat en les últimes 3 setmanes. Les Nacions Unides diuen que el virus es propaga molt ràpid.
6: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
2: Les ONGs que treballen des del terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real del brot de l'epidèmia podria ser molt més gran.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un grup de submarinistes organitza immersions en diferents punts del litoral català per escanejar embarcacions enfonsades i crear-ne models en 3 dimensions. Sota el paraigua de Projecte Talassa, documenten el patrimoni subaquàtic amb un equip de gravació que els permet escanejar restes de vaixells enfonsats a uns 40 metres de profunditat. El director del Projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
7: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
2: Aquests submarinistes busquen restes d'embarcacions contemporànies. Fins ara n'han documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona. Catalunya és la primera comunitat de l'Estat amb més botigues de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. Però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Roc Fargas.
8: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci que tenen les grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
9: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
8: Comprar aquesta roba permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Tot i que a Barcelona darrerament hi ha hagut una explosió d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que té més de 900 establiments d'aquestes característiques. Berlín i Roma són altres capitals europees amb una gran oferta.
2: I l'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós han reclamat més protecció pels nedadors d'aigües obertes davant l'augment d'embarcacions recreatives. Una quarantena de persones han participat en una nedada per visibilitzar aquesta problemàtica. Des de Palamós, Berta Artigas Fontàs.
10: Els participants han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del Castell fins la cala Senyà de Palamós, anar i tornar, en una jornada que ha servit per reclamar una mar més segura. Les dues entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors en aigües obertes, com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Yesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
11: Clar, el banyista al final és el més vulnerable del mar. Qui té més força són les embarcacions. Qui llogui una barca, sobretot que sàpiga les normatives, la reglamentació, el codi ètic, això és l'important.
10: Les entitats detallen que aquesta problemàtica s'ha agreujat en els últims anys coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
2: Esports. Roger Nau, bona tarda.
12: Bona tarda. Hansi Flick ha deixat Alejandro Valde fora de la convocatòria pel partit d'aquest vespre a l'estadi Martínez Valero contra l'Elche en el debut del Barça a la Lliga. El tècnic alemany s'ha endut 23 jugadors. Ahir, de fet, ja va posar en qüestió el compromís de Valde i ara mateix no es descarta que el jugador pugui marxar del club. Tampoc han viatjat a Elche Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica de grup, ni tampoc Casador i Héctor Fort, que no entren als plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista és Cancelo, que està punt per jugar.
13: He can play tomorrow.
14: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
12: Contra l'Elche, per altra banda, Gordon i Adeyemi podrien debutar en partit oficial amb la samarreta blaugrana. El Barça començarà la defensa del títol de Lliga a 9:45, una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. També juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho fa abans, a les 5 de la tarda, al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone, a la prèvia del partit, ha insistit que el davanter continuarà, sí o sí, al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a partir de 8:15.
2: 3CAT Info.
12: I la jornada de moment ens ha deixat la derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2. El gol de la victòria blanca el va fer Carlos Espí en temps de descompte. Abans, a la primera part, Bellingham havia avançat al Madrid i que la trava havia fet l'empat. El partit va tenir polèmica, amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig fins i tot amb una piulada a les xarxes per les simulacions del davanter brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el seu entrenador, José Mourinho, va defensar-lo a la sala de premsa i, de fet, va denunciar, atenció, assetjament contra el jugador.
15: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Li he dicho hasta el detalle, si marcares un gol, atento con el modo como vas a celebrarlo. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
12: Les paraules de Mourinho just després van tenir resposta del tècnic blanquiblau Manolo González.
16: Bueno, hombre, coño, si no lo podemos tocar, A ver, esto es fútbol. No ha habido, yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, sí que nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto.
12: El pròxim partit de l'Espanyol serà el camp de la Reial Societat al cap de setmana que ve. I en paral·lel, a la segona divisió, el Sabadell avui visita el camp del Castelló. Serà a partir de les 7 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al Molinón contra l'Sporting a la primera. Mentrestant, en crònica poliesportiva, d'aquí uns minuts, a les 3, ha de començar el Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. És la cinquena prova del Mundial i la primera després de l'aturada de l'estiu. Lando Norris de McLaren surt des de la pole compartint la primera línia de la graella amb George Russell de Mercedes, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, també de Mercedes, sortirà des de la segona fila. Antonelli, en concret, ara té 53 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i 56 sobre Russell. En paral·lel, encara en motor, Àlex Palou, a partir de les 7 hora catalana, tindrà als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole en un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. Palou lidera amb mà de ferro el campionat. Ara mateix té 133 punts de marge sobre Kylie Kirkwood, que sortirà segon. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà matemàticament el campió a falta de 3 curses. I en ciclisme ja està en marxa la segona etapa de la Vuelta. 214 quilòmetres entre Mònaco i Monasca, a França. Tadej Pogacar és el primer líder de la ronda espanyola després de guanyar la primera etapa, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco. L'eslové va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayter. En paral·lel, al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, buscarà aquest vespre el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. El partit començarà a 9:15. Ahir el combinat femení amb 10 catalanes va caure per 3-0 contra l'Argentina i es complica la lluita per les medalles. Escoltem la jugadora Marta Segú.
17: Mentre hi hagi esperança, hem de creure. Entenem que Argentina també voldrà fer un bon paper perquè pel seu encreuament de les semis voldran quedar primeres. Per tant, confiem que puguin guanyar Bèlgica i nosaltres fer la feina contra Alemanya, anar per totes, que no se'ns quedi res al vestuari i bueno, fins que s'acabi.
12: Acabem amb un últim apunt d'atletisme per explicar que Mondo Duplantis podria intentar batre aquesta tarda el rècord del món de salt de perxa a la Diamond League de Silèsia. El saltador noruec, que dijous a Lausana va vèncer el grec Karalis amb un salt de 6:21, no descarta tornar a provar sort i intentar superar per primera vegada els 6 metres i 32 centímetres.
1: Trescat Info.

0: Els alcaldes de Roda de Berà, el Tarragonès i del Vendrell al Baix Penedès asseguren que els municipis encara no han avaluat la totalitat dels danys causats pels aiguats i remarquen la dificultat de preveure episodis de pluja intensos. Molts veïns asseguren que els va faltar informació. 9 persones continuen a l'hospital, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar un alerta als mòbils del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant de les elevades temperatures. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari amb predomini del blanc són algunes de les mesures aplicades amb bons resultats. El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, i també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de 3 nois. Al País Valencià, l'estabilització del foc permet el retorn dels veïns desallotjats de Gàtova, però se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no entorpir les tasques dels serveis d'emergència. I els Mossos han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va originar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, segons la investigació dels Mossos i agents rurals. I avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones. Les Nacions Unides diuen que el virus es propaga molt ràpid i les ONGs sobre el terreny creuen que l'impacte real de l'epidèmia podria ser molt més gran.
1: Esports.
2: Hansi Flick deixa fora de la convocatòria Alejandro Valde per jugar aquest vespre al camp de l'Elx en el debut del Barça a la Lliga. Flick s'ha endut 23 jugadors, no hi són tampoc Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup, ni Casado ni Héctor Fort. També juga avui el Sabadell, visita el camp del Castelló a partir de les 7. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip a Castàlia. I en marxa a aquesta hora la segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i el municipi francès de Manosca. Tadej Pogačar és el primer líder de la ronda espanyola.
0: I una tarda més, els núvols creixen sobre les muntanyes, s'esperen ruixats al nord del Pla de Lleida i al Prepirineu durant la tarda, i al Pirineu estaran moderats de cara al vespre. També arribarà la pluja a la Terra Alta. La calor s'intensificarà i les màximes més altes rondaran els 34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. Us informa des d'ara i fins al punt de les 4, Anna Hernández.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès, els municipis més damnificats per l'impacte de la pluja van recuperant poc a poc la normalitat. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític, i el balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Avui, 24 hores després d'aquests aiguats, encara cueja la qüestió de si haver enviat un alerta a la població hauria permès reduir l'impacte de l'aigua. Ahir sentíem el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, argumentant que no s'havia enviat aquest alerta als mòbils perquè el nivell d'alerta era de 4 sobre 6. I avui hem sentit Imma Soler. En declaracions a aquesta emissora, la subdirectora de Protecció Civil ha explicat que dijous ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un alerta als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació.
3: Nosaltres utilitzem les ales quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia, i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. El dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Des dels municipis afectats, alcaldes com el de Roda de Berà, Pere Virgili o el del Vendrell, Kenneth Martínez, han explicat a 3CAT Info que malgrat les mesures preventives que van aplicar des del consistori abans dels aiguats, com ara vetar l'accés a zones inundables o passos subterranis, remarquen la dificultat de preveure la intensitat d'aquest tipus d'episodis meteorològics. Estan avaluant els danys i asseguren que ara mateix encara és d'hora per quantificar-los.
4: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
5: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara a finals d'estiu.
0: La inestabilitat encara no ha acabat. Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat davant la previsió demà de pluges intenses. Es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del país, tot i que el risc serà més elevat al Prepirineu, al Pirineu Occidental i Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Passat l'ensurt de l'aiguat, veïns i turistes s'afanyen per retirar els objectes que han quedat inservibles a causa de la pluja. A Coma-ruga, l'aiguat també ha comportat l'activació dels bombers per retirar l'aigua de l'aparcament de l'hotel Miramar, on s'havien diluït unes pastilles de clor. L'incident ha provocat un ferit menys greu i les instal·lacions ja han estat desconfinades. Al Vendrell, Ariadna Escoda.
6: Al carrer encara es poden percebre les conseqüències de l'aiguat, amb nombrosos cotxes amb el capó obert, tolls als vorals i marques de fang als murs de les cases. Aquest matí, davant la recepció de l'hotel Miramar, alguns turistes esperaven l'arribada de les grues que han de retirar els seus cotxes. Altres, com la Maria Pilar, de Saragossa, han entregat les claus del vehicle perquè recullin el cotxe quan puguin, ja que reconeixen que van sobresaturats de feina. Tornen a casa abans de l'esperat i després d'haver viscut la tempesta des de l'habitació. Es van assabentar de la magnitud de l'aiguat en sentir les alarmes dels cotxes aparcats i l'endemà al baixar al carrer.
7: La grúa ha sido imposible, ayer nos dijeron que unas 6 horas de demora, finalmente no llegó y hoy tampoco se sabía cuándo, así que nos han mandado a un técnico. Estaba recogiendo varias llaves de personas que estamos aquí alojadas en el hotel y poder recoger el vehículo cuando ellos puedan y nosotros poder regresar a nuestros destinos.
6: L'aiguat també ha tingut afectacions a l'hotel, que ha hagut de ser confinat per la dissolució de pastilles de clor. L'Helena Pérez explica com han viscut el moment.
8: Me alarmé un poco, pero intenté mantener la calma. Sí que mantuvimos las instrucciones que nos enviaron, las de no salir a la terraza bajo ningún concepto, lo hemos mantenido, nos costó un poquito dormirnos, peso de la inquietud, pero bueno.
6: En altres punts que també van patir l'aiguat, com el càmping Art de Berà, el volum de clients que marxen cap a casa s'ha rebaixat notablement. Fonts de l'allotjament han indicat fora de micros que demà preveuen obrir amb normalitat els bungalows afectats.
0: A Catalunya Ràdio també hem pogut sentir el testimoni d'alguns d'aquests campistes encara molt queixosos. El suplement d'estiu ha conversat amb Esther Martínez, usuària del càmping Estel de Roda de Berà, tarragonès. L'Esther, com molts altres campistes, ha lamentat la manca d'informació davant la intensitat dels aiguats.
9: Haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteja el confinament dels migrants de Ceuta contagiats amb malalties com la sarna o la tuberculosi. Però el que Feijóo considera un risc sanitari, la ministra de Sanitat ho redueix a pocs casos i considera injustificat confinar la població migrant. La picabaralla política per Ceuta es trasllada aquesta setmana al Congrés amb les compareixences dels ministres. Anem fins a Madrid. Dani Sainz de Aja.
10: Feijóo considera que es donen tots els supòsits per un confinament per risc sanitari i demana al govern espanyol que actue.
11: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar.
10: Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, que després ha matisat, es referia a confinar les persones portadores de malalties. En tot cas, la ministra de Sanitat, Mònica García, li recorda que les competències sanitàries són de Ceuta i considera la proposta de Feijóo desmesurada i injustificada. Apunta que fins ara s'han trobat 3 casos de tuberculosis, 3 de varicela i 30 de gastroenteritis per consum d'aigua en mal estat. Justament la falta d'espai salubres per allotjar els migrants és un dels maldecaps de les autoritats i motiu de xoc entre la Moncloa i l'oposició, igual que l'acollida dels menors no acompanyats, els mecanismes per retornar els migrants o el paper del Marroc en tot plegat. D'això hauran de donar explicacions fins a 8 ministres que compareixeran al Congrés a partir d'este dimarts, després de rebutjar fer-ho al Senat a petició del PP. Els populars ara busquen suports perquè Pedro Sánchez també haja de compareixer a la Cambra Baixa.
0: I parlant d'Alberto Núñez Feijóo, aquestes són les declaracions que feia aquesta setmana.
12: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
0: El PP fa dies que acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut, de vacances, mentre la crisi a Ceuta s'agreuja, però l'argument no és nou. El temps de descans dels polítics fa anys que s'ha convertit en una arma llancívola a Madrid. Alba Gil.
13: Bon dia. Estiu rere estiu, el govern i l'oposició discuteixen pel mateix, s'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als barons del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez, que coordina la situació Ceuta des de Lanzarote.
14: Sigue vacaciones con sus chaclas y la mareta, el tranquilo allí.
15: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
16: En su hamaca, con sus bermudas.
13: Sentíem Díaz Ayuso, Elías Bendodo o Cuca Gamarra, que fa dies llancen el mateix dard. La realitat és que els ministres, com molts càrrecs electes, no tenen recollit el dret a vacances. Ho explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de dret administratiu a la Universitat de Girona.
17: És una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
13: I qui ho decideix és el president espanyol.
17: No significa això, naturalment, que no tinguin dret, diguem, a gaudir d'un cert descans, no? I l'acostum estableix que habitualment en el mes d'agost són aquestes 3-4 setmanes, diguem, que els ministres i el president del govern solen desconnectar.
13: Però què passa quan hi ha una crisi? Qui respon és el politòleg Toni Rodon.
18: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
13: Amb la llei a la mà, Sánchez no està obligat a treballar des de la Moncloa, però en comunicació política la imatge és clau.
18: Malgrat que formalment no tingui importància, simbòlicament alguna persona pot arribar a interpretar doncs, que menysprees o no li dones importància a la crisi o al tema en qüestió.
13: De polèmiques com aquesta n'hi ha tot arreu i sovint tenen un cost electoral limitat.
0: I augmenten les iniciatives perquè la manifestació feixista d'ahir a Barcelona acabi a la Fiscalia. Els comuns han adreçat un escrit a la Generalitat per denunciar les consignes que es van sentir i veure a la plaça de Sant Jaume. Argumenten que són missatges propis d'un delicte d'odi i demanen a l'Oficina d'Igualtat de Tracte de Catalunya que ho porti a la Fiscalia si ho veu igual. Els comuns exposen que reivindicar la remigració massiva ja és en si una mostra d'odi. També demanen a la Generalitat una sanció greu als organitzadors de la concentració Save Europe Act, un grup ultra, també d'europeu, que al darrere té Vox i d'altres moviments similars. L'Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, ja ha anunciat que també ho posarà en coneixement de la Fiscalia perquè hi actuï.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això agreuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per tothom.
19: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
19: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per aquestes condicions de molta calor i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: Els infants també pateixen la calor en pròpia pell perquè els impedeix jugar al parc i a l'aire lliure amb normalitat. I l'Institut de Salut Global de Barcelona ha impulsat una prova pilot en camps de fruita de Ponent per protegir els temporers davant les onades de calor extremes. El projecte ha incidit en el vestuari dels treballadors i la maquinària del camp. Una de les finques on s'estan fent proves és el Pla d'Urgència Urgell, concretament a Belllloc. Alba Mor.
20: Pel que fa a la roba, s'han dotat als treballadors de peces específiques per protegir-los del sol, lleugeres, de colors clars i transpirables, que es complementen amb una gorra equipada amb un faldó. En parlen el Mayoro i el Brahim.
21: Ropa está buena ropa, no pega calor tanto, no sudamos tanto.
22: Antimosquitos, con la red de los mosquitos, buen protegidos, con gorros nuevos.
20: Innovació també a la maquinària amb tendals per crear espais d'ombra, aparells per incentivar corrents d'aire i neveres per refrigerar aigua. Ho explica Raquel Estany d'Arquitectura de Contacte.
23: L'element clau és l'ombra perquè és la que et pare el sol
2: la incidència solar com de forma més directa, al final són elements que et permeten també millorar, ja no rebaixar la temperatura ambient, però sí que millorar la sensació com corporal.
20: Segons agents del sector, es tracta de canvis ara innovadors, però que necessàriament passaran a ser imprescindibles en un futur.

0: És un quart de quatre de la tarda. Veiem ara quina és la situació del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. En aquests moments se circula molta tranquil·litat per les carreteres i autopistes del país. Només hi ha intensitat a l'N260 a Sant Joan de les Abadesses, en sentit oest, a la 27 a Valls, en sentit nord cap a Montblanc, i també a la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, per les obres. A banda d'això, els diferents operadors tampoc no han anunciat cap incidència en el transport ferroviari. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Tarda de cel variable avui a bona part del país, especialment en zones de muntanya, i en canvi cap a les comarques de Girona i especialment cap a la Costa Brava i punts de la Costa Central predominarà més el sol. Però com dèiem, amb aquests núvols s'obre les muntanyes del litoral, del prelitoral i a l'àrea del Pirineu. De fet, s'espera que aquesta tarda apareguin alguns ruixats cap al Pla de Lleida que pujaran cap al Prepirineu i fins i tot de cara a aquest vespre es podrien intensificar una miqueta més. També s'esperen alguns ruixats cap a la Terra Alta durant la tarda i aquest vespre. Tot això amb unes temperatures que avui han pujat entre 2 i 6 graus respecte als valors d'ahir. Tot i així estan prou contingudes. Les màximes més altes del dia rondaran la xifra dels 34 graus. I tot a l'espera del canvi de temps que tindrem demà. Encara durant el matí prou tranquil, tot i l'amenaça d'algunes precipitacions a la façana costanera, i serà demà a la tarda quan es reactivi i s'intensifiquen les pluges a les comarques de Lleida, preferentment, especialment al Pirineu més occidental, amb ruixats, tempestes i calamarsades que poden anar acompanyades també d'una mica de pedra. Les temperatures demà encara prou contingudes, les més altes al voltant dels 33-34 graus, a l'espera de la calor que s'intensificarà a mitjans de setmana.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, algun d'ells menors d'edat. Els fets han passat aquesta nit passada en un dels recintes que acull actes de la festa major. De manera paral·lela, la policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments, segons explica la denúncia. El consistori ha emès un comunicat on condemna els fets, expressa el suport a les persones afectades i les seves famílies i titlla aquestes conductes d'absolutament intolerables. Assegura que són fets puntuals i aïllats i referma el compromís amb unes festes segures i respectuoses.
2: 3CAT Info.
0: I a quarts de 8 del matí i després de tota la nit treballant-hi, els serveis d'extinció d'incendis han donat per estabilitzat el foc forestal del País Valencià. Les autoritats permeten el retorn d'alguns desallotjats, però amb condicions. Poden tornar els que són de Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, a Castelló. Se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergències. El foc que ha cremat més de 600 hectàrees al Parc Natural de la Serra Calderona va ser provocat per un llamp que va caure dijous i també ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I encara parlant de focs, però tornant a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural del Montmell Marmellà.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un ramat de ponis participa en aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot, a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Ens ho explica des d'Aristot Joaquim Albalate.
4: Sí. Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
5: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
4: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
5: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
4: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
6: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
4: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui es compleixen 100 dies des que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones, la meitat en les últimes 3 setmanes. Les Nacions Unides diuen que el virus es propaga molt ràpid.
7: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Les ONGs que treballen des del terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real del brot de l'epidèmia podria ser molt més gran. I encara en plana internacional, a Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky creu que celebrar eleccions en temps de guerra pot ser perillós pel país. Això després d'una petició controvertida del seu exministre de Defensa perquè se celebrin votacions. On sí que n'hi ha de legislatives el proper 20 de setembre és a Rússia. Zelensky creu que Putin vol mobilitzar 300.000 soldats més després de les legislatives. De fet, el mateix Putin ha situat la victòria a la guerra d'Ucraïna com el principal punt de la campanya del seu partit, que és Rússia Unida. Des de Moscou, Cristina Solias.
8: El president rus no va presentar ahir cap proposta per revertir les tres principals preocupacions dels russos: la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. És més, Putin fins i tot va justificar els bombardejos ucraïnesos en territori rus com una prova de la desesperació de Zelensky per la situació actual al front. Malgrat que 2 de cada 3 russos volen converses de pau, Putin demana a l'electorat que avali la seva guerra.
9: Долг партии.
10: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
8: Rússia Unida només té un 35% d'intenció de vot als sondejos, lluny del 50% que va aconseguir a les últimes legislatives del 2021. Això ha fet que les autoritats hagin incrementat la pressió sobre els opositors. Per exemple, s'ha exclòs de les eleccions Yabloko, l'únic partit antibelicista.
0: 6 minuts i 3:45.
2: Esports.
0: Xavi Soler, bona tarda.
11: Bona tarda. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha deixat Alejandro Valde fora de la convocatòria pel partit d'aquest vespre a l'estadi Martínez Valero contra l'Elx, en el que serà el debut dels blaugrana a la Lliga. El tècnic, que s'han dut 23 jugadors, ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que fins i tot pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica de grup, ni tampoc Casador i Héctor Ford, que no entren als plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista és Cancelo, que està a punt per jugar.
12: Yeah, he can play tomorrow.
9: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
11: En aquest partit contra l'Elx, Gordon i Adeyemi poden debutar en partit oficial amb la samarreta blaugrana. El Barça començarà la defensa del títol de Lliga a 10:15, una hora abans ja, a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. També juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho fa contra el Villarreal a partir de les 5 de la tarda al Metropolitano, amb la gran novetat a la convocatòria de Julián Álvarez. Simeone, abans del partit, ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. A aquesta hora encara no hi ha 11 oficial de l'Atlètic de Madrid. Estarem pendents de veure si entra o no Julián Álvarez en aquest 11. També es disputarà avui a primera divisió. El Getafe Racing serà a partir de 8:15.
2: 3CAT Info.
11: I ahir derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2. El gol de la victòria blanca el va fer Carlos Espí en temps de descompte. Abans de la primera part, Bellingham havia avançat al Madrid, que la trava havia fet l'empat. El partit va tenir polèmica. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot amb una piulada a les xarxes socials, per les simulacions, diuen, de Vinícius, que li podien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho va defensar el brasiler i va denunciar una campanya d'assetjament contra ell.
12: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
11: Aquestes paraules no van agradar a l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
13: Bueno, hombre, coño, si no le podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, si quieres, nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto.
11: El partit contra el Madrid va ser el segon consecutiu de l'Espanyol com a local. El primer desplaçament serà el cap de setmana vinent al camp de la Reial Societat. I a la segona divisió, el Sabadell visita avui el camp del Castelló a partir de les 7. Ho viurem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després de l'empat a 0 al Molinón contra l'Sporting a la primera jornada.
2: 3CAT Info.
11: A aquesta hora hem de tenir en marxa el Gran Premi de Fórmula 1, un gran premi que ara mateix està aturat. De fet, fa molt que està aturat. Ha sortit el gran premi, un fort accident de Max Verstappen li ha deixat el cotxe malmès al mig de la pista, hi ha hagut la bandera vermella i ara mateix la informació de cursa indiquen que falten 5 minuts i 20 perquè es torni a restablir aquest gran premi on no s'havia disputat ni tan sols la primera volta. Un gran premi amb George Russell sortint des de la primera posició amb Lando Norris. Recordem, accident de Max Verstappen, d'aquí 5 minuts es reprendrà aquesta cursa. Encara en motor, Àlex Palou sortirà des de la pole al Gran Premi de Washington de la IndyCar. Serà avui a partir de les 7 i tindrà la primera opció de ser matemàticament campió. Seria el seu cinquè títol de la IndyCar en 6 anys, el quart consecutiu, i encara quedarien 3 curses per disputar. Palou ara mateix té 133 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que és segon. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà matemàticament campió. Una combinació possible seria la victòria d'Àlex Palou i el desè lloc, o pitjor, de Kirkwood. També pendents del ciclisme, perquè ja està en marxa la segona etapa de la Vuelta, la primera etapa en línia. Són 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca, a França. Ara mateix en queden 94. Hi ha una escapada de 4 corredors, no són importants a la general. A 1 minut i 4 segons, el gran grup amb tots els favorits, amb Tadej Pogacar, que recordem és el primer líder després que ahir s'imposés a la contrarrellotge de 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco, en una etapa avui que presumiblement hauria d'acabar a l'esprint. El Mundial d'Hockey Herba, avui la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans buscarà el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. El partit començarà 8:45. Una victòria els classificaria segur als espanyols com a semifinalistes. L'empat els hi pot valer si Austràlia guanya Alemanya, un partit que començarà a 16:45. I en tennis, el nord-americà Francesc Tiafoe i el francès Arthur Fils disputaran aquesta nit la final masculina del Masters 1000 de Cincinnati, mentre que també la nord-americana Coco Gauff s'enfrontarà a la seva compatriota Jessica Pegula després de derrotar la jove txeca Sara Bejlek, la revelació del torneig.

0: Dos quarts de quatre en punt, informacions destacades a aquesta hora. Els veïns de les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès afectades pels aiguats d'ahir treballen per recuperar la normalitat i refer-se dels danys causats per l'aigua i el fang de les cases, vehicles i carrers. Asseguren que s'han sentit abandonats i que els va faltar informació. 9 persones continuen a l'hospital, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar un SOS als mòbils del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. A partir d'ara i fins a les 4 de la tarda també parlarem de calor per destacar que en algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors. També que Catalunya ja és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. En total n'hi ha 181, la meitat de les quals a Barcelona. N'hi ha de molts tipus, des de cadenes sense ànim de lucre fins a comerços particulars. I també parlarem del rècord de traduccions de llibres en català a altres llengües amb 385 originals traduïts l'any passat, es va batre la marca del segle. Les versions en castellà, italià i portuguès encapçalen aquest rànquing. Esport, Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda. En marxa el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, Gran Premi aturat per l'accident de Verstappen. A la primera cursa d'aquí a 2 minuts es reemprendrà aquesta competició. I en futbol, Valde queda fora de la convocatòria del Barça per jugar aquesta nit contra l'Elx. A les 5 jugarà l'Atlètic de Madrid amb Julián Álvarez a la convocatòria.
0: I una tarda més, els núvols creixen sobre les muntanyes, s'esperen ruixats al nord del Pla de Lleida i al Prepirineu durant la tarda, i al Pirineu seran moderats de cara al vespre. També arribarà la pluja a la Terra Alta. La calor s'intensificarà i les màximes més altes rondaran els 34 graus. Passen 2 minuts a 2:15 de la tarda. L'endemà dels aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un SOS als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la situació, la resposta a cadascuna d'aquestes situacions. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Nosaltres utilitzem les SOS quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Els municipis més damnificats per l'impacte de la pluja van recuperant a poc a poc la normalitat. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític, i el balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Alcaldes com el de Roda de Barà, Pere Virgili, o el del Vendrell, Kenneth Martínez, han explicat a 3CAT Info que és molt difícil preveure la intensitat d'aquest tipus d'episodis meteorològics i asseguren que encara és d'hora per quantificar-los.
3: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
4: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara a finals d'estiu.
0: Protecció Civil manté l'Inuncat en alerta per pluges intenses demà a l'oest i nord del país. Es poden superar els 20 litres per metre al quadrat en 30 minuts, especialment al Prepirineu, Pirineu Occidental i també Ponent. Passat l'ensurt de l'aiguat, veïns i turistes s'afanyen per retirar els objectes que han quedat inservibles a causa de la pluja. Com a Ruga, per exemple, l'aiguat també ha comportat l'activació dels bombers per retirar l'aigua de l'aparcament de l'hotel Maramar, on s'havien diluït unes pastilles de clor. L'incident ha provocat un ferit menys greu i les instal·lacions ja han estat desconfinades. Ens ho explica des del Vendrell l'Ariadna Escoda.
5: Al carrer encara es poden percebre les conseqüències de l'aiguat, amb nombrosos cotxes amb el capó obert, tolls als vorals i marques de fang als murs de les cases. Aquest matí, davant la recepció de l'hotel Maramar, alguns turistes esperaven l'arribada de les grues que han de retirar els seus cotxes. Altres, com la Maria Pilar, de Saragossa, han entregat les claus del vehicle perquè recullin el cotxe quan puguin, ja que reconeixen que van sobresaturats de feina. Tornen a casa abans de l'esperat i després d'haver viscut la tempesta des de l'habitació. Es van assabentar de la magnitud de l'aiguat, han sentit les alarmes dels cotxes aparcats i l'endemà, al baixar al carrer.
6: La grua ha sido imposible. Ayer nos dijeron que una unas 6 horas de demora. Finalmente no llegó y hoy tampoco se sabía cuándo, así que nos han mandado a un técnico. Estaba recogiendo varias llaves de personas que estamos aquí alojadas en el hotel y poder recoger el vehículo cuando ellos puedan y nosotros poder regresar a nuestros destinos.
5: L'aiguat també ha tingut afectacions a l'hotel, que ha hagut de ser confinat per la dissolució de pastilles de clor. L'Helena Pérez explica com han viscut el moment.
7: Me alarmé un poco, pero intenté mantener la calma. Sí que mantuvimos las instrucciones que nos enviaron, las de no salir a la terraza bajo ningún concepto, lo hemos mantenido. Nos costó un poquito dormirnos, por eso de la inquietud, pero bueno.
5: En altres punts que també van patir l'aiguat, com el càmping Art de Berà, el volum de clients que marxen cap a casa s'ha rebaixat notablement. Fonts de l'allotjament han indicat fora de micros que demà preveuen obrir amb normalitat els bungalows afectats.
0: A Catalunya Ràdio també hem pogut sentir el testimoni d'alguns d'aquests campistes encara molt queixosos. El suplement d'estiu ha conversat amb Esther Martínez, usuària del càmping Estel de Roda de Barà, tarragonès. Ella, com molts altres campistes, ha lamentat la manca d'informació davant la intensitat dels aiguats.
8: Haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
0: I ho dèiem fa un moment, l'hotel Miramar de Coma-ruga, el Vendrell, ja ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil. Dissabte al vespre, els bombers van confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de matinada. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona menys greu per aquesta incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I parlem ara d'altes temperatures perquè una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això agreuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per tothom.
10: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
10: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: Les associacions d'usuaris del transport públic també avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superiors a la de l'exterior. Els usuaris ho noten, sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o per incidències en el servei. Adrià Ramírez és vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic i assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
11: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
12: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
13: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
14: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. Per altra banda, també encara parlant de les altes temperatures, l'Institut de Salut Global de Barcelona ha impulsat una prova pilot en camps de fruita de Ponent per protegir els temporers davant les onades de calor extremes. El projecte ha incidit en el vestuari dels treballadors i la maquinària del camp. Una de les finques on s'està posant a prova tot plegat és el Pla d'Urgell, concretament a Belllloc. Ens ho explica l'Alba Amor.
15: S'han dotat als treballadors de peces específiques per protegir-los del sol, lleugeres, de colors clars i transpirables, que es complementen amb una gorra equipada amb un faldó. En parlen el Mayoro i el Brahim.
16: Ropa es buena ropa. No pega calor tanto, ¿eh? No sudamos tanto.
17: Antimosquitos, con la red de los mosquitos, buen protegidos, con gorros nuevos.
15: Innovació també a la maquinària amb tendals per crear espais d'ombra, aparells per incentivar corrents d'aire i neveres per refrigerar aigua. Ho explica Raquel Estany, d'Arquitectura de Contacte.
18: L'element clau és l'ombra, perquè és la que et pare el sol la incidència solar com de forma més directa. Al final són elements que et permeten també millorar, ja no rebaixar la temperatura ambient, però sí que millorar la sensació com corporal.
15: Segons agents del sector, es tracta de canvis ara innovadors, però que necessàriament passaran a ser imprescindibles en un futur.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i les nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren són les criatures de Sarrià-Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de cada quatre escoles compliran amb el que demana Europa per al 2030. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca avui la seva 58a edició, que ha acollit un miler de persones al llarg de tota aquesta setmana. Tot i els problemes econòmics, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Des de Prada, Laura Bertran.
19: En aquest dia de cloenda de la 58a edició de l'Universitat Catalana d'Estiu, és el futur d'aquesta entitat que està al cap de tothom. Escoltem la contundència de Joan Domènec Ros, president del patronat de la Fundació UC, durant aquest acte de cloenda.
20: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la

0: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses i, per tant, entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
1: Al llarg de la setmana han participat més de 1.000 persones als diferents actes i avui també s'han lliurat els Premis Canigó a dues entitats que compleixen 50 anys, la Bressola i el diari El Punt Avui.

0: Catalunya és la primera comunitat de l'Estat amb més botigues de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona, però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Roc Fargas.
1: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci que tenen les grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
2: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
1: Comprar aquesta roba permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Tot i que a Barcelona darrerament hi ha hagut una explosió d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que té més de 900 establiments d'aquestes característiques. Berlín i Roma són altres capitals europees amb una gran oferta.
0: 20 segons i arribarem a 3:15 de la tarda. Obrim l'àrea de servei.

0: Comencem pel trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Continua la tranquil·litat a les carreteres i autopistes del país. Tampoc no hi ha cap incidència al transport ferroviari que ens hagin comunicat els diferents operadors, però sí que assenyalem que hi ha intensitat a l'AP2, a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc per obres, també a l'N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús, a la C14 a Organyà en sentit nord i finalment també a la C12 a Móra la Nova en tots dos sentits. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica de Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'aparició de núvols, creixement d'aquestes nuvolades en zones de muntanya, tant del litoral, prelitoral, però sobretot a l'àrea del Pirineu. El temps més assolellat aquesta tarda recaurà a les comarques de Girona, preferentment cap a l'àrea de la Costa Brava. Aquesta tarda s'esperen alguns ruixats que poden aparèixer pràcticament a primera hora de la tarda, aproximadament cap a l'àrea de Ponent, i aquests tendiran a intensificar-se una miqueta més a mesura que es desplacin cap al nord, cap a l'àrea del Prepirineu, i serà de cara a la tarda avançada o fins i tot al vespre, quan el Pirineu més occidental, a l'àrea de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, de l'Alt Urgell, podrien intensificar-se una miqueta més. Tot i així, seran entre moderats aproximadament. Tot això en un dia en el qual també s'espera que les pluges puguin arribar aquest vespre, tarda vespre, cap a l'àrea de la Terra Alta, i amb unes temperatures que en general es mostraran molt més suau que no pas ahir. Les temperatures s'han pujat al voltant de 2 a 6 graus i les màximes més altes del dia avui rondaran la xifra dels 34 graus tant a l'interior de les Terres de l'Ebre com també cap a Ponent. De cara a la nova setmana i darrera sencera del mes d'agost, vindrà encapçalada aquest dilluns per un augment de la inestabilitat. Arriba una línia de núvols que ens travessarà durant la tarda i que ja es reactivaran quan arribi a Catalunya i farà que les pluges puguin ser intenses a les comarques de Lleida a partir del migdia, sobretot durant la tarda, i seran les més significatives, poden donar-se cap a l'àrea del Pirineu, afectant les comarques de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, la Noguera, àrees també del Solsonès i el Turgell. A la resta del Pirineu sí que s'esperen alguns ruixats que poden ser localment intensos, però no tant com a les comarques de Lleida. Tot això en un dilluns de temperatures similars a les de diumenge, i s'espera de cara a mitjans de setmana un nou pic de calor

0: o que pot coincidir de cara a dimecres.
1: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Acaba de descarregar el 4 de 9.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
5: Passen 3 minuts a 3 quarts de 4 de la tarda. Més qüestions. Un grup de submarinistes organitza immersions en diferents punts del litoral català per escanejar embarcacions enfonsades i crear-ne models en 3 dimensions. Sota el paraigües del projecte Talassa, documenten el patrimoni subaquàtic amb un equip de gravació que els permet escanejar restes de vaixells enfonsats a uns 40 metres de profunditat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
6: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit que se diria de ciència ciutadana com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
5: Aquests submarinistes busquen restes d'embarcacions contemporànies i fins ara n'han documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'any passat, amb 385 llibres traduïts del català a altres llengües, s'ha batut el rècord d'aquest segle. El castellà, amb 128 llibres traduïts, és l'idioma que encapçala el podi, seguit de l'italià i el portuguès. És una xifra inèdita que reflecteix la bona salut de la literatura catalana, segons la directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, Izaskun Arretxe, en declaracions a l'ACN.
7: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
5: Segons Arretxe, es tradueixen tots els gèneres literaris, però la literatura infantil i juvenil, que acumula gairebé la meitat de les traduccions, sobresurt respecte als altres. Arretxe atribueix en part les traduccions a l'italià al fet que hi hagi molta docència de català a les universitats italianes i també als membres de la comunitat universitària que esdevenen editors o traductors.

0: Èxit de participació de la 44a edició del festival És Dansa de les Preses a la Garrotxa, amb més de 300 artistes. L'edició d'aquest any ha commemorat el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora del certamen. Aquest any, el territori convidat a aquest festival, que retorna a la dansa d'arrel tradicional, ha sigut el País Basc, de l'àmbit internacional, i han participat companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i també Sud-àfrica. La directora de l'esdeveniment, Núria Feixes, fa una valoració molt positiva d'aquesta edició.
1: Ha anat molt bé, hi ha hagut una assistència de públic espectacular i les propostes artístiques també han sigut de molta qualitat i la veritat és que molt contents també amb tots els comentaris positius, no, que parlant amb el públic et van dient. Per tant, contents de que la gent li hagi agradat i que també totes les companyies s'hagin sentit a gust.
0: Feixes destaca el caliu i la proximitat que s'estableix entre el públic, que gairebé triplica els 1.900 habitants de les preses i els membres de les companyies.

0: Surten a subhasta el piano i el micròfon de Freddie Mercury, el legendari vocalista de la banda britànica Queen. Els objectes els licitarà la casa de subhasta Prostor entre l'1 i el 2 d'octubre. Els articles formen part de la col·lecció del productor discogràfic alemany Reinhold Mack, que havia treballat en bandes com Lelo o Queen, entre d'altres. Entre les peces més destacades hi ha un piano de cua Yamaha C3 dels estudis Musikland de Múnich, que Mercury va fer servir durant l'enregistrament dels àlbums The Game, Hot Space i The Works. La peça està valorada entre els 234.000 i els 468.000 euros. La subhasta també inclou un micròfon utilitzat pel cantant, tant per gravar la veu principal com els cors i esborranys manuscrits de les cançons My Love is Dangerous i Let's Turn It On, incloses en el seu primer disc en solitari, que és Mr. Bad. I de Freddie Mercury passem a Rosario. Perquè després de 10 dies de concerts amb la participació d'artistes com Joan Dausà, Rosario, Taburete o la Ludwig Band i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la cinquena edició de l'Occident Summer Fest, que referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Juli Guiu, el director del festival, es mostrava molt satisfet amb aquesta edició i també ha assegurat que per aquesta cinquena edició, un dels espais que s'ha consolidat com un dels punts de trobada ha estat el Villas, que ha ofert una proposta gastronòmica variada amb food trucks. Ara, quan falten gairebé 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda, anem als esports. Esports. Amb Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda, ara mateix pendents de la Lliga. A partir de les 5 jugaran l'Atlètic de Madrid contra el Villarreal en el primer partit d'aquest diumenge. Ja tenim 11 de l'Atlètic de Madrid, un 11 on hi havia especial interès per veure si seria Julián Álvarez, el davanter argentí. L'ha convocat Simeone per primera vegada, tot i l'interès del Barça. De moment, Julián Álvarez començarà el partit des de la banqueta. Recordem que ahir Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, va explicar que el jugador es quedarà a l'Atlètic de Madrid, tot i l'interès, repetim, del Barça. Doncs en aquest 11 de l'equip matalasser no hi és Julián Álvarez, que començarà el partit des de la banqueta. Recordeu que avui també jugarà el Barça. Ho farà a partir de 2:15. Serà el primer partit que juguen els de Hansi Flick en aquesta Lliga. I en la convocatòria que ha donat el tècnic aquest matí ha deixat fora Alejandro Valde, el tècnic, que s'han dut 23 jugadors. Ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català i ara mateix tampoc es descarta que pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica de grup, ni tampoc Casado i Héctor Fort, que no entren als plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista és Joao Cancelo, que està a punt per jugar.
2: Yeah, he can play tomorrow.
3: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell. Was in the right
1: moment on the highest level. Contra d'altres, per altra banda, Gordon i Adeyemi poden debutar en partit oficial amb la samarreta blaugrana. El Barça començarà la defensa del títol de Lliga a partir de 2:15 i ja des d'una hora abans podreu seguir a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. També avui, a part d'aquest partit del Barça, el partit de l'Atlètic de Madrid, es disputarà el Getafe Racing, un partit que començarà a 7:45.
4: 3Cat Info.
1: I ahir, derrota de l'Espanyol contra el Madrid, 1-2. El gol de la victòria blanca el va fer Carlos Espí en temps de descompte. Abans, a la primera part, Bellingham va avançar al Madrid, Calatrava va empatar per l'Espanyol. El partit també va tenir polèmica. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot amb una piulada a les xarxes socials, per les simulacions, diuen, de Vinícius, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho va defensar-lo i va denunciar una campanya d'assetjament contra el jugador brasiler.
5: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Estamos en una era social de anti-bullying Con Vini estamos todavía en el bullying.
1: Unes paraules que no van agradar a l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
4: Bueno, hombre, coño, si no el podemos tocar. A ver, esto es fútbol. No ha habido, yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, sí que nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto.
1: El partit contra el Madrid va ser el segon consecutiu de l'Espanyol com a local. El primer desplaçament serà el cap de setmana vinent al camp de la Reial Societat. I avui a segona divisió el Sabadell visita el camp del Castelló, serà a partir de les 7, serà en directe també al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els arlequinats busquen la primera victòria de la temporada després d'empatar 0 al Molinón contra l'Sporting a la primera jornada. És en marxa el Gran Premi de Fórmula 1 dels Països Baixos, un gran premi que havia de començar a les 3, de fet ha començat a les 3, però ha estat molta estona aturat per el greu accident que ha patit Max Verstappen a la primera volta, ha destrossat el cotxe, ha quedat enmig de la pista i hi ha hagut molts minuts una bandera vermella. Això ha fet que fa pocs minuts s'hagi reanudat aquest Gran Premi. Ara som a la volta 19 de les 72 que s'han de disputar amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de moment com a líder per davant de Lando Norris i de Charles Leclerc, que són segon i tercer. Norris és a menys de 2 segons d'Antonelli en aquest tram de la cursa, quan encara falten 53 voltes pel final, som a la volta 19 de 72. Àlex Palou, i encara parlem de motor, sortirà des de la pole del Gran Premi de Washington de la IndyCar, és a partir de la 7 la cursa, i té la primera opció matemàticament de ser campió. Seria el seu cinquè títol de la IndyCar, el quart consecutiu, quan encara quedarien 3 curses per disputar. Palou ara mateix té 133 punts de marge sobre el segon classificat a la general, que és Kyle Kirkwood. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà matemàticament campió. Una combinació possible seria la victòria de Palou i un desè lloc, o pitjor, de Kirkwood. I en ciclisme tenim en marxa la primera etapa en línia, la segona etapa de la Vuelta, ara mateix a 71 quilòmetres i mig de final entre Mònaco i Manosc, una escapada de 4 corredors molt controlada pel gran grup que els té a 54 segons en una etapa on estan treballant els equips dels esprintadors. Recordeu, Tadej Pogacar és el líder de la classificació general després de guanyar la primera contrarrellotge en la jornada d'ahir. I el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans, buscarà el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. És un partit que començarà 8:45. Una victòria espanyola els classificarà directament per les semifinals.
6: Trescat Info.
7: Molt bona tarda, són les 4.

0: Els alcaldes de Roda de Barà, el Tarragonès i del Vendrell, al Baix Penedès, asseguren que els municipis encara no han pogut avaluar del tot els danys causats pels aiguats que van patir la matinada de dissabte i remarquen la dificultat de preveure episodis de pluja tan intensos. Molts veïns, a més, asseguren que els va faltar informació. 9 persones continuen als hospitals, una ingressada en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar unes alertes als mòbils d'aquestes poblacions no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè va caldre adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. La població del Picat al Segrià tanca un cap de setmana de festa major amb 2 agressions sexuals. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat d'haver fet presumptament tocaments a nois, alguns menors, i també investiga una suposada agressió sexual i amenaces que hauria patit una jove al municipi per part de 3 nois. L'estabilització del foc que crema el País Valencià ha permès el retorn dels veïns desallotjats de Gàtova, però els han demanat que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats a casa per no entorpir les tasques dels serveis d'emergència. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un cotxe calcinat que va originar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, segons la investigació de Mossos i agents rurals. Rècord de traduccions de llibres en català a altres llengües. Amb 385 originals traduïts l'any passat, es va batre la marca del segle. Les versions en castellà, italià i portuguès encapçalen aquest rànquing. I èxit de participació, tant de públic com d'artistes, en la 44a edició del Festival de Ball Tradicional Les Dansa de les Preses, a la Garrotxa. S'ha tancat avui al matí, amb la participació, entre altres, de companyies del Perú, el País Basc, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia.
1: Esports.
2: El davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, comença des de la banqueta en el partit que jugarà l'equip matalasser contra el Villarreal. A partir de les 5, recordeu, a 2:15, el Barça debutarà a la Lliga al camp de l'Elx. I en Fórmula 1, 22 voltes de les 72 que s'han de disputar, en queden 50, augment Lewis Hamilton com a líder del Gran Premi dels Països Baixos per davant d'Antonelli i Norris.
0: Tarda en què podem tenir alguns ruixats al nord de les comarques del Pla de Lleida i al Prepirineu durant la tarda, i més moderades de cara al vespre, també en aquests punts. Arribarà també pluja a la Terra Alta, calor que es va intensificant mica en mica, aquesta setmana en tornarà a fer. Avui, de moment, les màximes ronden els 33-34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 4 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Els municipis més damnificats per l'impacte de la pluja la matinada de dissabte, mica en mica, continuen treballant, miren de recuperar la normalitat. 9 persones encara són a l'hospital i una, malauradament, han estat crític. El balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Alcaldes com el de Roda de Barà, Pere Virgili, o del Vendrell, Kenneth Martínez, ens han explicat avui al matí a 3CAT Info que és molt difícil preveure la intensitat d'aquests aiguats i asseguren que encara és aviat per poder quantificar tots els danys.
3: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
4: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara, a finals d'estiu. Si això ha de ser la tònica aquest temps, doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: A Comarruga, els aiguats també van comportar l'activació dels bombers perquè s'han hagut de retirar de l'aigua de l'aparcament de l'hotel Bonamar, on hi havien diluït unes pastilles de clor. L'incident provocava un ferit menys greu i les instal·lacions a l'hotel Maramar ja han estat desconfinades. Al Vendrell, Ariadna Escoda.
5: Al carrer encara es poden percebre les conseqüències de l'aiguat, amb nombrosos cotxes amb el capó obert, tolls als vorals i marques de fang als murs de les cases. Aquest matí, davant la recepció de l'hotel Maramar, alguns turistes esperaven l'arribada de les grues que han de retirar els seus cotxes. Altres, com la Maria Pilar, de Saragossa, han entregat les claus del vehicle perquè recullin el cotxe quan puguin, ja que reconeixen que van sobresaturats de feina. Tornen a casa abans de l'esperat i després d'haver viscut la tempesta des de l'habitació. Es van assabentar de la magnitud de l'aiguat en sentir les alarmes dels cotxes aparcats supermercats i l'endemà al baixar al carrer.
6: La grua ha sido imposible. Ayer nos dijeron que unas 6 horas de demora. Finalmente no llegó y hoy tampoco se sabía cuándo, así que nos han mandado a un técnico. Estaba recogiendo varias llaves de personas que estamos aquí alojadas en el hotel y poder recoger el vehículo cuando ellos puedan y nosotros poder regresar a nuestros destinos.
5: L'aiguat també ha tingut afectacions a l'hotel, que ha hagut de ser confinat per la dissolució de pastilles de clor. L'Helena Pérez explica com han viscut el moment.
7: Me alarmé un poco, pero intenté mantener la calma. Sí que mantuvimos las instrucciones que nos enviaron, las de no salir a la terraza bajo ningún concepto, lo hemos mantenido. Nos costó un poquito dormirnos, por eso de la inquietud, pero bueno.
5: En altres punts que també van patir l'aiguat, com el càmping Art de Berà, el volum de clients que marxen cap a casa s'ha rebaixat notablement. Fonts de l'allotjament han indicat fora de micros que demà preveuen obrir amb normalitat els bungalows afectats.
0: Molta gent que ha patit aquesta incidència al càmping on eren han reiterat les seves queixes per la manca d'informació davant de tanta i tanta pluja. Esther Martínez, usuària del càmping Estel de Roda de Berà, en parlava avui al matí al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
8: Haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
0: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta pels aiguats que es preveien i ha defensat que enviar un SALERT als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè va caldre adaptar la resposta a cada situació. N'ha parlat també en aquesta emissora.
9: Nosaltres utilitzem les SALERT quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Per avui, Protecció Civil manté l'Inuncat en alerta per pluges intenses, també per demà a l'oest i al nord del país. Es podran superar en alguns casos els 20 litres per metre quadrat, es preveu en només mitja hora, sobretot en punts del Prepirineu, del Pirineu Occidental i també a Ponent. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteja el confinament dels migrants de Ceuta contagiats amb malalties com la sarna o la tuberculosi, però el que Núñez Feijóo considera un risc sanitari, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho redueix a pocs casos i considera injustificat confinar la població migrant. Pica baralla política servida per Ceuta, que es traslladarà ja aquesta setmana al Congrés amb les compareixences previstes dels ministres. Madrid. Dani Sainz de Aja.
10: Feijóo considera que es donen tots els supòsits per un confinament per risc sanitari i demana al govern espanyol que actue.
11: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí i és evident que ante esos casos tenemos que actuar.
10: Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, que després ha matisat, es referia a confinar les persones portadores de malalties. En tot cas, la ministra de Sanitat, Mònica García, li recorda que les competències sanitàries són de Ceuta i considera la proposta de Feijóo desmesurada i injustificada. Apunta que fins ara s'han trobat 3 casos de tuberculosis, 3 de varicela i 30 de gastroenteritis per consum d'aigua en mal estat. Justament la falta d'espai salubres per allotjar els migrants és un dels maldecaps de les autoritats i motiu de xoc entre la Moncloa i l'oposició, igual que l'acollida dels menors no acompanyats, els mecanismes per retornar els migrants o el paper del Marroc en tot plegat. D'això hauran de donar explicacions fins a 8 ministres que compareixeran al Congrés a partir d'este dimarts després de rebutjar fer-ho al Senat a petició del PP. Els populars ara busquen suports perquè Pedro Sánchez també haja de compareixer a la Cambra Baixa.
0: S'han fet diverses peticions per portar a la Fiscalia la manifestació ultra d'ahir a Barcelona per delicte d'odi. L'Ajuntament de Barcelona traslladarà a la Fiscalia la documentació perquè tingui coneixement dels missatges i consignes que s'hi van veure i sentir a la plaça Sant Jaume a favor del concepte reemigració, que passa per un retorn forçós dels ciutadans emigrants no blancs als seus països. Els comuns ja han adreçat una petició semblant a l'Oficina d'Igualtat de Tracte de la Generalitat perquè valori importar-ho a la Fiscalia.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i serà 4:15 de la tarda. El Picat al Segrià tanquen un cap de setmana de festa major marcat per 2 agressions sexuals. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat d'haver fet presumptament tocaments a nois, alguns menors, aquesta passada nit en un dels recintes que acull els actes d'aquesta festa major. I la policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaces que hauria patit una jove del municipi per part de tres nois que durant la matinada de dissabte, en aquest cas, la van assaltar amb una navalla i li haurien fet tocaments, segons consta la denúncia. L'Ajuntament d'Alpicat ja ha emès un comunicat on condemna aquests fets, expressa el suport a les persones afectades i a les seves famílies i titlla aquestes conductes d'absolutament intolerables. Assegura que són fets puntuals i aïllats i referma el compromís amb unes festes segures i respectuoses. Avui a quarts de vuit del matí, finalment, els serveis d'extinció han pogut donar per estabilitzat el foc forestal que encara crema al País Valencià. Les autoritats permeten el retorn d'algunes persones desallotjades a casa seva, però els posen algunes condicions. Per exemple, la gent pot tornar a casa seva a Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, a Castelló, però els demanen als veïns que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin tancats, confinats, per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergències, que encara han de treballar. El foc ha cremat més de 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona. Va ser provocat per un llamp que va caure dijous i també ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Després d'haver pogut rebaixar la situació d'alerta, s'ha pogut desmobilitzar l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que ja estava treballant. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa d'haver provocat el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. És el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa a prop a la pista forestal on van començar les flames, la pista que porta cap al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi del vehicle va ser l'origen d'aquest incendi. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell, Marmellà. En els incendis, sobretot ara, es treballa en les tasques de prevenció, unes tasques que han d'augmentar i millorar. Hi ha diverses iniciatives que van en aquest sentit. Un ramat de ponis estan participant a la neteja dels boscos d'Aristot, a l'Alt Urgell, per reforçar aquesta previsió de focs. Aquests ponis desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé al terreny. Aristot, Joaquim Albalater.
12: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
13: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
12: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
13: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
12: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
14: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
12: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
1: A 3CAT Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
1: insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Gairebé és un quart de cinc. Trànsit i temps ara. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
19: Bona tarda, Jaume. A la P7, a l'altura de l'Ampolla, hi ha 4 quilòmetres de retencions en sentit nord. D'altra banda, està tallada la C12 a Móra la Nova en tots els sentits per la retirada d'un vehicle. També hi ha retencions a l'N260 Sant Joan de les Abadesses, cap a l'enllaç amb la C26, cap a Ripoll. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, per obres, a l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, i finalment també a la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. De moment és tot. Ampliem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Perfecte, Carmina, gràcies. Bona tarda.
19: Fins ara.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Tarda de cel variable avui a bona part del país, especialment en zones de muntanya, i en canvi cap a les comarques de Girona i especialment cap a la Costa Brava i punts de la Costa Central predominarà més el sol. Però com dèiem, amb aquests núvols s'obre les muntanyes del litoral, del prelitoral i a l'àrea del Pirineu. De fet, s'espera que aquesta tarda apareguin alguns ruixats cap al Pla de Lleida que pujaran cap al Prepirineu i fins i tot de cara aquest vespre es podrien intensificar una miqueta més. També s'esperen alguns ruixats cap a la Terra Alta durant la tarda i aquest vespre. Tot això amb unes temperatures que avui han pujat entre 2 i 6 graus respecte als valors d'ahir. Tot i així estan prou contingudes. Les màximes més altes del dia rondaran la xifra dels 34 graus. I tota l'espera del canvi de temps que tindrem demà. Encara durant el matí prou tranquil, tot i l'amenaça d'algunes precipitacions a la façana costanera, i serà demà a la tarda quan es reactivi. S'intensifiquen les pluges a les comarques de Lleida, preferentment, especialment al Pirineu més occidental, amb ruixats, tempestes i calamarsades que poden anar acompanyades també d'una mica de pedra. Les temperatures demà encara prou contingudes, les més altes al voltant dels 33-34 graus, a l'espera de la calor que s'intensificarà a mitjans de setmana.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte que s'ha marcat l'Enric Casacuberta de Moià per recollir fons per la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66 als Estats Units, correrà gairebé, atenció, 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. N'ha detallat els objectius a 3CAT Info.
21: Donar molta visibilitat a aquesta malaltia tan cruel, passar pels 8 estats que passo durant 150 dies, recollir el màxim de diners possibles per donar-ho a la Fundació Miquel Valls. I allà als Estats Units hi ha la ILS United, que és una associació, una fundació de l'ELA d'allà. Tenim un acord amb ells i ells mateixos s'encarregaran d'allà recollir diners als Estats Units que aniran per ells.
0: Té previst començar aquest repte el dissabte vinent i, si tot va bé, acabar-lo el dia 25 de gener de l'any que ve a Los Angeles, corrent cada dia de mitjana una distància d'entre una mitja marató i una marató, és a dir, entre 20 i pocs i 42 i escaig quilòmetres. Catalunya és la primera comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha de 181 marques registrades, la meitat de les quals a Barcelona, però no totes són iguals. Hi ha algunes cadenes sense ànim de lucre, però també algunes botigues amb productes en particular, sobretot de roba vintage, Roc Fargas.
22: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
23: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
22: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu el Francesco.
2: Estas model vintage siempre van y vienen. En este momento es muy fuerte. Además, hay mucha conciencia en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho bien.
22: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
3: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
22: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.
1: Trescat Info.
0: L'any passat, amb 385 llibres traduïts del català a altres llengües, es va batre el rècord d'aquest segle pel que fa a traduccions. El castellà, amb 128 llibres traduïts, és l'idioma que encapçala el podi, seguit de l'italià i del portuguès. Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana, segons la directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, Izaskun Narreche, que n'ha parlat a la CN, a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
0: Segons Arretxe, es tradueixen tots els gèneres literaris, però la literatura infantil i la juvenil és la que acumula gairebé la meitat de les traduccions i sobresurt respecte dels altres gèneres. Atribueix en part les traduccions a italià el fet que hi hagi molta docència de català a les universitats d'Itàlia i també els membres de la comunitat universitària que esdevenen editors o traductors. Èxit de participació, la 44a edició del festival Les Dansa de les Preses a la Garrotxa, amb la participació aquest any de més de 300 artistes. S'ha commemorat el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora del certamen. I aquest any el territori convidat, que retorna a la dansa d'arrel tradicional, ha sigut el País Basc. De l'àmbit internacional hi han pres part companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica. La directora de Les Dansa a les Preses, Núria Feixes, ha fet una valoració molt positiva d'aquesta edició.
6: Ha anat molt bé, hi ha hagut una assistència de públic espectacular i les propostes artístiques també han sigut de molta qualitat i la veritat és que molt contents també amb tots els comentaris positius, no, que parlant amb el públic et van dient. Per tant, contents de que la gent li hagi agradat i que també totes les companyies s'hagin sentit a gust.
0: També ha destacat el caliu, diu, i la proximitat que s'ha establert entre el públic i l'organització i que gairebé han triplicat els 1.900 habitants de les Preses i els membres de les companyies.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Clavats, 6 minuts i seran 4:45. Ara punt amb Xavi Soler.
1: Esports.
0: Bona tarda, Xavi.
24: Bona tarda. Julián Álvarez començarà des de la banqueta en el partit de l'Atlètic de Madrid, que rep el Villarreal a partir de les 5 d'aquí a un poc més de mitja horeta. El davanter argentí torna a una convocatòria amb l'equip matalasser després de manifestar el seu desig de jugar al Barça. Caldrà veure, doncs, la rebuda del públic del Metropolitano a l'argentí. Ahir, recordem-ho, el tècnic de l'Atlètic, Diego Pablo Simeone, va assegurar que el jugador es quedarà a l'equip madrileny. Aquest Atlètic de Madrid-Villarreal, com diem, començarà a partir de les 5. I el Barça jugarà a partir de 2:15. El primer partit d'aquesta temporada de la Lliga ho farà a l'estadi Martínez Valero contra l'Elx i amb sorpresa o relativa sorpresa, perquè Hansi Flick, el tècnic, ha deixat fora de la convocatòria d'aquest partit Alejandro Valde. El tècnic s'ha endut 23 jugadors i ahir ja va posar en qüestió el compromís de lateral català. Ara mateix no es descarta fins i tot que pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica del grup, ni tampoc Casado i Héctor Fort, que no entren als plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista és Joao Cancelo, que està a punt per jugar.
5: Yeah, he can play tomorrow.
7: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
5: Was in the right moment on the highest level.
24: Contra l'Elx, per altra banda, Gordon i Adeyemi podrien debutar en partit oficial amb la samarreta blaugrana. El Barça començarà la defensa del títol de Lliga 9:45, ja una hora abans, a partir de la TDT de Catalunya Ràdio. També es disputarà avui un altre partit, començarà a les 8, és el Getafe Racing.
1: 3CAT Info.
24: I ahir, ja ho sabeu, derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2, amb gol de la victòria blanca de Carlos Espí en temps de descompte. Abans de la primera part, Bellingham avançava al Madrid, que la trava empatava per l'Espanyol. El partit també va tenir polèmica, l'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot amb una piulada a les xarxes socials, per les simulacions, diuen, de Vinícius, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho va defensar-lo i, fins i tot, va denunciar una campanya d'assetjament contra el jugador brasiler.
8: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
24: Unes paraules que no van agradar gens a l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
9: Bueno, hombre, coño, si no lo podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, si quieres, nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto.
24: El partit contra el Madrid va ser el segon consecutiu de l'Espanyol com a local. El primer desplaçament serà el cap de setmana vinent al camp de la Reial Societat. I avui a la segona divisió el Sabadell visitarà el camp del Castelló. Serà un partit a partir de les 7 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empatar 0 al Molinón contra l'Sporting a la primera jornada de Lliga.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: És en marxa el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Ara falten 31 voltes pel final. Som a la volta 41 de 72, un Gran Premi que començava a les 3, però que un fort accident de Max Verstappen feia que estigués amb bandera vermella durant molts minuts posposat. Quan s'ha posposat la cursa, ho feia pràcticament des de l'inici. Ara mateix Lando Norris, que és el primer classificat, amb Charles Leclerc i Lewis Hamilton, els dos Ferraris per darrere, Kimi Antonelli, el líder del Mundial, ara mateix és quart. Tot i això, alguns pilots encara han de passar pel box i, per tant, encara hi haurà novetats en aquest Gran Premi, que encara li queden 30 voltes. Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Recordem que Antonelli és líder amb 53 punts de marge respecte a Lewis Hamilton, que és segon, i 56 sobre George Russell, que és tercer. Encara motor, avui tenim cita destacada amb la IndyCar. Àlex Palou sortirà des de la pole a la cursa, que començarà a les 7, i tindrà la primera opció matemàtica de ser campió. Seria el seu cinquè títol de l'IndyCar, el quart consecutiu. Encara quedarien 3 curses per disputar. Palou ara mateix és el líder del Mundial amb 133 punts de marge sobre Kirk Wood, que sortirà segon. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà campió. Per exemple, una combinació possible seria la victòria del català i el desè lloc, o pitjor, de Kirkwood. També marxarà mateix la segona etapa de la Vuelta de Ciclisme, una etapa que ha començat a Mònaco i que acabarà a Manosc, tot en terreny francès. Ara falten 49 quilòmetres pel final, amb un corredor escapat amb 11 segons només de marge respecte al gran grup que ho té controladíssim avui en una etapa que presumiblement acabarà a l'esprint. Hem vist els corredors dels homes ràpids de la cursa com Mats Pedersen o Wout van Aert que treballen perquè així sigui i s'acabi a l'esprint, 48 pel final. El Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, que té 12 jugadors catalans, buscarà avui el pas ja a les semifinals del campionat. Jugarà a partir de 8:45 contra la selecció de Bèlgica. Una victòria els classificarà ja com a semifinalistes. L'empat els hi pot valer si Austràlia guanya Alemanya en un partit que començarà 6:45.

0: 3Cat Info.
1: Molt bona tarda, són 4:45 i a aquesta hora estem destacant que l'endemà dels aiguats la matinada de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, Protecció Civil defensa que enviar unes alertes als mòbils no està bé justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè va caldre adaptar la resposta a cada situació. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. L'estabilització del foc al País Valencià ha permès el retorn dels veïns desallotjats de Gàtova, però se'ls ha demanat que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats a casa per no entorpir les tasques dels serveis d'emergència. Des d'ara fins a les 5, entre diverses qüestions, parlarem d'una prova pilot que es fa per millorar les condicions dels treballadors del camp davant de les elevadíssimes temperatures que estan patint aquest estiu. Per exemple, en algunes finques de fruita a Ponent han posat tendals, ventiladors i els han adaptat al vestuari, de cotó, transpirable i de colors clars. I l'entitat ecologista SOS Costa Brava, amb el Club Natació Palamós, han reclamat més protecció pels nedadors d'aigües obertes davant de l'augment d'embarcacions recreatives. Avui, una 40 de persones han participat en una nedada per visibilitzar aquesta problemàtica. Esports també a aquesta hora, Xavi Soler. Bona tarda.
2: Bona tarda. Julián Álvarez comença la banqueta en l'Atlètic de Madrid-Vilareal, que començarà ara a les 5. Recordeu, a 2:10, el Barça juga al camp de l'Elx i al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, 27 voltes pel final. De moment, Lando Norris, líder per davant de Hamilton i Antonelli.
1: Tarda en què els núvols aniran creixent a mesura que vagi avançant a les muntanyes. Esperem ruixats al nord del Pla de Lleida i també al Prepirineu al vespre i ja més moderats cap al Pirineu de cara a la nit. Pluges també a la Terra Alta i avui calor que es va intensificant progressivament, de moment, amb màximes que ronden els 34 graus. Els municipis més afectats per l'impacte de la pluja la matinada de dissabte, mica en mica van recuperant la normalitat. Hi ha 9 persones, però encara als hospitals, i una d'elles hi està ingressada en estat crític. El balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Avui a 3Cat Info hem parlat amb alcaldes com el de Roda de Barà, Pere Virgili, o del Vendrell, Kenan Martínez.
3: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
4: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara, a finals d'estiu. Si això ha de ser la tònica aquest temps, doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: A Coma-ruga, els aiguats també van obligar a activar els bombers per retirar l'aigua de l'aparcament que s'acumulava a l'hotel Maramar, on, a més, es van diluir unes pastilles de clor. L'incident ha provocat un ferit menys greu i les instal·lacions ja s'han pogut desconfinar. Al Vendrell, Ariadna Escoda.
5: Al carrer encara es poden percebre les conseqüències de l'aiguat, amb nombrosos cotxes amb el capó obert, tolls als vorals i marques de fang als murs de les cases. Aquest matí, davant la recepció de l'hotel Maramar, alguns turistes esperaven l'arribada de les grues que han de retirar els seus cotxes. Altres, com la Maria Pilar, de Saragossa, han entregat les claus del vehicle perquè recullin el cotxe quan puguin, ja que reconeixen que van sobresaturats de feina. Tornen a casa abans de l'esperat i després d'haver viscut la tempesta des de l'habitació. Es van assabentar de la magnitud de l'aiguat en sentir les alarmes dels cotxes aparcats i l'endemà al baixar al carrer.
6: La grúa ha sido imposible. Ayer nos dijeron que unas 6 horas de demora. Finalmente no llegó y hoy tampoco se sabía cuándo, así que nos han mandado a un técnico. Estaba recogiendo varias llaves de personas que estamos aquí alojadas en el hotel y poder recoger el vehículo cuando ellos puedan y nosotros poder regresar a nuestros destinos.
5: L'aiguat també ha tingut afectacions a l'hotel, que ha hagut de ser confinat per la dissolució de pastilles de clor. L'Helena Pérez explica com han viscut el moment.
7: Me alarmé un poco, pero intenté mantener la calma. Sí que mantuvimos las instrucciones que nos enviaron, las de no salir a la terraza bajo ningún concepto, lo hemos mantenido. Nos costó un poquito dormirnos, por eso de la inquietud, pero bueno.
5: En altres punts que també van patir l'aiguat, com el càmping Art de Berà, el volum de clients que marxen cap a casa s'ha rebaixat notablement. Fonts de l'allotjament han indicat fora de micros que demà preveuen obrir amb normalitat els bungalows afectats.
1: Molts campistes s'han queixat, sobretot per la falta d'informació. Esther Martínez, usuària del càmping Estel de Roda de Barà, en parlava avui al matí al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
8: Haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
1: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat avui a també Catalunya Ràdio que dijous es van activar els plans d'Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar les alertes als mòbils no va estar justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació.
0: Nosaltres utilitzem les alertes quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
1: Protecció Civil manté l'Inuncat encara en alerta per pluges intenses demà a l'oest i al nord del país i és que es podran superar en alguns punts els 20 litres per metre quadrat en tot just mitja hora, sobretot al Prepirineu, al Pirineu Occidental i a Ponent. A quarts de vuit d'aquest matí, els serveis d'extinció d'incendis han donat per estabilitzat el foc forestal que crema encara el País Valencià. Les autoritats han permès el retorn d'alguns desallotjats, però en condicions com, per exemple, que els veïns de Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, Castelló, no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no dificultar les tasques d'extinció, així com la circulació dels vehicles d'emergències, que continuen treballant. El foc ha cremat més de 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona i el va provocar un llamp que va caure dijous. També ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Després d'haver pogut rebaixar la situació d'alerta, també s'ha pogut desmobilitzar la Unitat Militar d'Emergències, la UME, que estava treballant en les tasques d'extinció. Una de les conseqüències del canvi climàtic que ens afecta a tots és que les onades de calor durin cada vegada més. Això greuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, aquests espais públics que s'habiliten per refugiar-se de la calor a l'estiu. Per la investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia alhora aquesta emissora que les piscines, per exemple, no són accessibles per tothom.
9: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
1: Un dels grups de població que més pateix la calor és el de les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
9: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
1: I també els infants pateixen aquesta calor perquè sovint els impedeix de poder sortir a jugar a l'exterior o fer activitats a l'aire lliure amb normalitat. I l'Institut de Salut Global de Barcelona ha impulsat una prova pilot en camps de fruita a Ponent per protegir els temporers davant d'aquestes calorades que han de patir. El projecte ha incidit en el vestuari, per exemple, dels treballadors o en la maquinària del camp. Una de les finques on s'estan fent proves és el Pla d'Urgell, concretament a Bell-lloc, al Vemur.
10: Pel que fa a la roba, s'han dotat als treballadors de peces específiques per protegir-los del sol, lleugeres, de colors clars i transpirables, que es complementen amb una gorra equipada amb un faldó. En parlen el Mayoro i el Brahim.
11: Ropa está buena ropa, pero no pega calor tanto, ¿eh? No sudamos tanto.
12: Antimosquitos, con la red de los mosquitos, buen protegidos, con gorros nuevos.
10: Innovació també a la maquinària amb tendals per crear espais d'ombra, aparells per incentivar corrents d'aire i neveres per refrigerar aigua. Ho explica Raquel Estany, d'Arquitectura de Contacte.
13: L'element clau és l'ombra, perquè és la que et pare el sol, la incidència solar, com de forma més directa. Al final són elements que et permeten també millorar, ja no rebaixar la temperatura ambient, però sí que millorar la sensació com corporal.
10: Segons agents del sector, es tracta de canvis ara innovadors, però que necessàriament passaran a ser imprescindibles en un futur.
1: I les escoles de Barcelona respiren un aire més net que ara fa uns anys, segons determina un informe que ha fet l'Agència de Salut Pública a Barcelona. L'exposició dels infants al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2008 i el 2025. Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren són els nens i nenes de Sarrià-Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de cada quatre escoles compliran amb el que demana Europa per l'any 2030. Bon mes de 4 minuts i seran 3 quarts de 5.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat avui la seva 58a edició, que ha acollit un miler de persones durant tota aquesta setmana. Tot i els problemes econòmics, els organitzadors esperen haver tingut garantida la continuïtat de cara a pròxims anys. Prada, Laura Bertran.
15: En aquest dia de cloenda de la 58a edició de l'Universitat Catalana d'Estiu, és el futur d'aquesta entitat que està al cap de tothom. Escoltem la contundència de Joan Domènec Ros, president del patronat de la Fundació UCE, durant aquest acte de cloenda.
16: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
15: Qui ha participat també és el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que de fet és l'únic membre de l'actual govern de la Generalitat que ha estat present a Prada avui i ha volgut referir-se al compromís del seu govern amb l'UCE.
17: És una qüestió estrictament administrativa d'un retard d'algun pagament que s'estan tancant. I de cara al futur, doncs, nosaltres entenem que el projecte de la Universitat Catalana d'Estiu és un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses i, per tant, entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
15: Al llarg de la setmana han participat més de 1.000 persones als diferents actes i avui també s'han lliurat els Premis Canigó a dues entitats que compleixen 50 anys, la Bressola i el diari El Punt Avui.
1: L'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós reclamen més protecció pels nedadors d'aigües obertes davant de l'augment d'embarcacions recreatives. Avui una quarantena de persones han participat en una nedada

0: mar. Qui té més força són les embarcacions. Qui llogui una barca, sobretot que sàpiga les normatives, la reglamentació, el codi ètic, això és l'important.
1: Les entitats detallen que aquesta problemàtica s'ha agreujat en els últims anys coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
2: I un grup de submarinistes organitza un seguit d'immersions en diferents punts del litoral per tal d'escanejar embarcacions enfonsades i fer-ne models en tres dimensions. És el projecte Talassa. Documenten el patrimoni subaquàtic que hi ha, amb un equip de gravació, que els permet d'escanejar restes de vaixells enfonsats fins a uns 40 metres de profunditat. El director d'aquesta iniciativa és l'Albert Bim i ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies quins són els seus objectius.
3: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
2: I també ha explicat quins són el tipus d'embarcacions que busquen.
3: Ens centrem en delictes que localment tenen certa importància, sobretot sentimental, com podrien ser els delictes del cementiri de pèssis de l'Ametlla de Mar, que són barcos enfonsats de pescadors, que ja van acabar la seva vida útil, les van desballestar i es van enfonsar per fer uns biotops.
2: Fins ara han pogut documentar fins a una vintena d'embarcacions, la majoria al litoral de Tarragona. A punt d'arribar a 3:45. Trànsit i temps a 3Cat Info. Carmina Malagarriga, equip viari, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume. Començarem amb la P7, on hi ha retencions, o més aviat circulació intensa, tampoc res dramàtic ara per ara, a l'Ampolla, en sentit nord, per l'avaria d'un vehicle, i també a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord. La C12 està tallada entre Móra la Nova i Tivissa, en tots els sentits, per la retirada d'un vehicle. També hi ha intensitat de circulació a la C65 a Santa Cristina d'Aro, cap a Llagostera, a la P2, a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc per obres i també a l'N2, a la Jonquera, en sentit nord cap al Pertús. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
4: Bona tarda.
5: El temps.
2: Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'aparició de núvols, creixement d'aquestes nuvolades en zones de muntanya, tant del litoral, prelitoral, però sobretot a l'àrea del Pirineu. El temps més assolellat aquesta tarda recaurà a les comarques de Girona, preferentment cap a l'àrea de la Costa Brava. Aquesta tarda s'esperen alguns ruixats que poden aparèixer pràcticament a primera hora de la tarda, aproximadament, cap a l'àrea de Ponent, i aquests tendiran a intensificar-se una miqueta més a mesura que es desplacin cap al nord, cap a l'àrea del Prepirineu, i serà de cara a la tarda avançada o fins i tot al vespre, quan el Pirineu més occidental, a l'àrea de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, de l'Alt Urgell, podrien intensificar-se una miqueta més. Tot i així, seran entre moderats aproximadament. Tot això en un dia en el qual també s'espera que les pluges puguin arribar aquest vespre, tarda vespre, cap a l'àrea de la Terra Alta, i amb unes temperatures que en general es mostraran molt més suau que no pas ahir. Les temperatures han pujat al voltant de 2 a 6 graus i les màximes més altes del dia avui rondaran la xifra dels 34 graus, tant a l'interior de les Terres de l'Ebre com també cap a Ponent. De cara a la nova setmana i darrera sencera del mes d'agost, vindrà encapçalada aquest dilluns per un augment de la inestabilitat. Arriba una línia de núvols que ens travessarà durant la tarda i que ja es reactivarà quan arribi a Catalunya i farà que les pluges puguin ser intenses a les comarques de Lleida a partir del migdia, sobretot durant la tarda, i seran les més significatives, poden donar-se cap a l'àrea del Pirineu, afectant les comarques de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, la Noguera, àrees també del Solsonès i el Turgell. A la resta del Pirineu sí que s'esperen alguns ruixats que poden ser localment intensos, però no tant com a les comarques de Lleida. Tot això en un dilluns de temperatures similars a les de diumenge i s'espera de cara a mitjans de setmana un nou pic de calor que pot coincidir de cara a dimecres.
2: Nou de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha sigut la dona qui ha dominat el procés d'elaboració del peix en anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. En té més detalls, la Maria Guixà.
7: Del pescador. Els homes són i en

0: estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
1: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
2: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda, que entra en el mercat laboral, i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
0: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
1: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
3: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxova. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien amb barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
0: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
1: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
4: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, al supermercados...
0: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
1: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
5: El nostre peix ha de respondre al Ingraulis Incrasicolus A. I, a veure, malauradament a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
0: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
6: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
7: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
6: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
7: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
8: El manresà Manel Estiarte, considerat per molts el millor waterpolista de la història, va decidir penjar el casquet l'any 2000, després de 25 anys al cim del seu esport. Què tenia d'especial l'artífex de la marca plata als Jocs de Barcelona i del celebrat or als Atlanta? Després d'uns inicis a la natació al Club Natació Manresa, es podria considerar que Estiarte ja era un jugador d'elit als 14 anys. Ho sap molt bé Joan Jané.
9: Va tocar marcar una vegada i ja vaig veure que aquí hi ha tomate, perquè per mi ja era llavors quasi impossible marcar-lo. Ja em vaig donar compte de les possibilitats il·limitades que tenia el Manel. Per això vaig començar a caure de cul, la baliana, el millor sentit de la paraula. Jo ja era un jugador fet i dret, no va haver manera de marcar-lo en els entrenaments i en els partits oficials. Vaig dir, hòstia...
8: Jané va ser tot seguit company seu i després el va dirigir a la selecció espanyola. Abans, però, Estiarte va aconseguir dues de les tres fites que ell qualifica de miracles esportius al llarg de la seva carrera. Dos sotscampionats de Lliga amb el Manresa, primer, i la Copa d'Europa amb el Barcelona, ja amb Jané al costat, després. El waterpolista manresà, de retruc, també va elevar el nivell de la selecció espanyola a finals dels 70 i inicis dels 80, just abans de fer les maletes cap a Itàlia i fitxar pel Pescara, on va viure el seu tercer miracle, ascendir l'equip i guanyar una altra Copa d'Europa. A l'Adriàtic se'l bateja, de fet, com el Maradona del waterpolo. A mitjans dels 80, Estiardi va aconseguir 7 vegades seguides la distinció de millor jugador del món, perquè era un jugador dominant. El seu germà Albert, company al Manresa i metge de la selecció espanyola, subratlla les seves característiques físiques.
10: Ell media 1,76 d'alçada, constitucionalment dintre de l'aigua, era un home que pesava poc i era molt àgil, però tenia una envergadura d'un home que media 1,90 i pico, amb el que això li feia tindre un llançament molt més potent del que li correspondria per l'alçada que ell tenia. I a la vegada era una persona molt, molt flexible. Vol dir que quan ell agafava la pilota amb envergadura dels braços i amb aquesta flexibilitat dels ombros, doncs tirava la pilota molt enrere amb el que la velocitat era molt, molt ràpida del xut.
8: Dani Ballart, company amb el combinat espanyol, destaca motius de caràcter, mentalitat i tarannà.
11: La facilitat que el Manel tenia de resoldre problemes en situacions complicades. I al final això és el que fa la diferència. Aquest és el gran talent dels esportistes. Els que en temps rècord troben solucions quan els altres, davant de solucions, el que fan és ofegar-se.
8: I Gaspar Ventura, company al Manresa i entrenador al Catalunya, explica una ètica de treball espartana.
12: Continua sent el que estigava primer sent el veterà per entrenar. Només amb una mirada els companys ja el seguien. Tenia aquesta forma de fer especial que era, podíem dir, un professional, però ell no feia pel com a professional, sinó com entenia a l'esport.
8: A inicis dels 90, Estiardi buscava també el gran salt amb la selecció espanyola, que va arribar als Jocs de casa. A Barcelona, l'equip que aleshores dirigia el polèmic Dragan Matutinovic va fregar l'or en la recordada final contra Itàlia, però es va haver de conformar amb la plata. Les llàgrimes de Barcelona van servir per enfortir un equip que 4 anys després a Atlanta i ja amb Joan Jané a la banqueta es va penjar un or olímpic que tancava el cercle.
13: La medalla de plata després d'Atlanta no tindria el mateix valor que la medalla de plata de Barcelona, després d'haver guanyat la de Barcelona. No, tot i que fa mal encara, eh? Però, hòstia, seria injust el que vam viure, que va ser tan mal.
8: Després de 2 conats de retirada, després dels Jocs de Barcelona 92 i d'Atlanta 96, el Maradona del waterpolo va decidir estirar la carrera fins als seus 6ens Jocs, a Sydney, l'any 2000, on va acabar quart després de perdre una agònica semifinal contra Rússia.
13: Tindria que ser més important aquella medalla de bronze que qualsevol altra cosa, però sí que la meva emoció al final del partit era més que s'havia acabat definitivament. Jo crec que pel waterpolo no he plorat mai. Sí que me'n recordo que vaig plorar a l'aigua quan els meus companys em van vindre a tocar-me mentre estava allà plorant i hi havia el meu germà i tal i qual.
8: Entre Atlanta i Sydney, la determinació d'Estiarte per seguir 4 anys més li va servir per guanyar el seu primer or en un Mundial. Per què a Estiarte se l'ha de considerar la millor de tots els temps? El seu amic de la infància i company de batalles a l'aigua, Jordi Payà, ho té ben clar.
14: És indubtable que durant algun moment o molts moments de la seva història esportiva ha sigut el millor del món i, sobretot, que ell, al seu moment àlgid, va canviar l'esport del waterpolo. Per mi, el millor de la història, perquè ho ha demostrat durant molts anys. Va ser el primer jugador que va canviar una miqueta aquest paradigma, no? D'un jugador més petit, molt ràpid, molt habilidós, que trencava amb els cànons establerts amb el waterpolo mundial en aquell moment.
7: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
6: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
15: Espai amb en David Ubach, però dels arguments de la jornada d'aquest àmbit.
7: Esports.
15: El paràmetre és que t'info fins a les 5 amb en Xavi. Xavi Soler, bona tarda.
16: Bona tarda. Julián Álvarez començarà des de la banqueta en el partit de l'Atlètic de Madrid, que rep el Villarreal d'aquí a poc més de 3 minuts. A partir de les 5, el davanter argentí torna una convocatòria amb l'equip matalasset després de manifestar el seu desig de jugar al Barça. Caldrà veure la rebuda del públic del Metropolitano. L'argentí, recordem que ahir el tècnic de l'Atlètic Simeone va dir que el jugador es quedarà a l'equip madrileny i avui el president Enrique Cerezo, en declaracions al mitjà El Desmarque, no només ha dit això, sinó que s'ha queixat de l'actitud del Barça.
17: És un jugador de l'Atlético de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
16: L'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha deixat Alejandro Valde fora de la convocatòria del partit d'aquest vespre a l'estadi Martínez Valero contra l'Elx en el debut dels Blaugrana a la Lliga, un partit que començarà a 9:45. El tècnic s'ha endut 23 jugadors i ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català. Ara mateix no es descarta que pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entra en dinàmica de grup, tampoc Casado i Héctor Fort, que no entren amb els plans de Fic. Qui sí que ha entrat a la llista és João Cancelo, que estarà a punt per jugar.
18: Yeah, he can play tomorrow.
19: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
18: Was in the right moment on the highest level.
16: Gordon i Adeyemi podrien debutar en partit oficial amb la samarreta blaugrana. El Barça començarà aquesta defensa del títol de Lliga 9:15, ja una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui també es disputa Primera Divisió un altre partit, és el Getafe Racing a 8:15.
7: 3CAT Info.
16: Es porta en directe, en marxa ara mateix la Fórmula 1, el Gran Premi dels Països Baixos. Queden 7 voltes pel final, un Gran Premi que s'ha fet molt llarg per la bandera vermella que hi ha hagut a la primera volta amb un greu accident de Max Verstappen que ha tingut la cursa aturada durant molts minuts. Doncs ara falten 7 voltes només amb Lando Norris com a primer classificat amb molt de marge respecte al segon George Russell, que està lluitant per aquesta segona posició amb el seu company d'equip Kimi Antonelli, recordem que és el líder del Mundial. 7 voltes pel final, Norris primer, Russell segon, a menys d'un segon per darrere, Kimi Antonelli. En un dia on Àlex Palau es pot proclamar matemàticament campió del món de la IndyCar, a la cursa de Washington sortirà des de la pole i en té prou en mantenir, en sumar més punts de marge respecte al segon classificat Kyle Kirkwood per ser matemàticament campió. I en un dia on també estem pendents de l'etapa de la Vuelta de Ciclisme, ara últims 30 quilòmetres, amb el gran grup agrupat, previsiblement hi haurà sprint, recordem, Tadej Pogacar sortirà com a líder i a partir de les 7 avui, a segona divisió, viurem el partit del Sabadell que juga al camp del Castelló.
7: Trescat Info.

0: L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i Tarragonès, Protecció Civil defensa que enviar un alerta als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Els alcaldes dels municipis damnificats asseguren que encara no han avaluat la totalitat dels danys. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. El Picat, el Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, i també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de 3 nois. Alberto Núñez Feijóo demana al govern espanyol el confinament per risc sanitari dels migrants de Ceuta que tinguin malalties com la sarna o la tuberculosi. La ministra de Sanitat li recorda que les competències en aquest àmbit són de les comunitats i considera la proposta desproporcionada. Els Mossos detenen un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. I l'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, tot i que és una de les regions del món que menys gasos d'efecte hivernacle genera. A Mauritània, molts joves abandonen el país perquè la crisi climàtica ha afectat el principal motor econòmic del país, que és l'agricultura.
1: Esports. El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, diu que el Barça no ha estat a l'alçada, textual, amb el club matalasser en l'intent del fitxatge de Julián Álvarez, que, segons Cerezo, continuarà a l'Atlètic. I el Barça jugarà a partir de 9:15 al camp de l'Elx. Valde ha quedat fora de la convocatòria de Flick.
0: I al temps, una tarda més, els núvols creixen sobre les muntanyes, s'esperen ruixats al nord del Pla de Lleida i al Prepirineu durant la tarda, i al Pirineu seran moderats de cara al vespre. També arribarà la pluja a la Terra Alta. La calor s'intensificarà i les màximes més altes rondaran els 34 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 3 minuts de les 5 de la tarda, us informa Anna Hernández. Els municipis més afectats per les darreres pluges al sud del país van recuperant a poc a poc la normalitat. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític, i el balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Els alcaldes de poblacions com Roda de Berà o el Vendrell constaten que és molt difícil preveure la intensitat d'aquests episodis i asseguren que encara és d'hora per quantificar-los. Anem fins a com a Ruga amb la Montse. Mir, Montse, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Tot i que aquí a Coma-ruga, al Vendrell, encara queden tolls d'aigua, aquesta tarda l'aspecte dels carrers més afectats ja és diferent. Es veu una massa marronosa de terra i pinassa que amb el vent genera pols. Circulen pocs vehicles, però sí que hi ha força grues que en continuen retirant. És el cas del cotxe de la família de la Núria.
4: Si entro agua, entraron 4 dedos de agua y no sabemos lo que pasará con el coche. Así que nos han dicho que tardará en que llegue a nuestro taller porque hay un montón y a ver, a cruzar los dedos.
3: Alguns veïns de l'avinguda Brisamar no tenen electricitat. Per zones s'han organitzat i netegen la vorera del davant de les cases mentre continuen repassant els danys materials. És el cas d'en Ramon.
5: En la afectación de la zona son coches y bajos y la afectación también del hotel, porque hubo ayer una fuga de cloro y fastidió.
3: Precisament aquí, a l'hotel Maramar, aquesta tarda els treballadors i també els bombers estan traient l'aigua del soterrani amb màquines. De fet, segurament sentiu aquest soroll de les màquines de fons. A l'entrada de l'edifici s'hi amunteguen algunes catifes que també han quedat malmeses.
0: Gràcies, Montse. Per tot plegat, Protecció Civil manté activada l'alerta INUNCAT per intensitat de precipitacions aquest diumenge a les Terres de l'Ebre, amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per aquesta tarda, el Servei Meteorològic també ha emès un avís per temps violent amb possibilitat de tempestes intenses amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Unes alertes que es mantenen l'endemà dels forts aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès que han causat indignació entre els afectats. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat aquesta emissora que dijous ja van activar el pla INUNCAT en fase d'alerta i ha defensat que enviar un alerta als mòbils no estava justificat.
6: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora,
2: però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: El Pla Inuncat també es mantindrà durant el dia de demà pel risc de pluges intenses, especialment al Prepirineu i Pirineu Occidental i també a Ponent.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteja el confinament dels migrants de Ceuta contagiats amb malalties com la sarna o la tuberculosi. Però el que Feijóo considera un risc sanitari, la ministra de Sanitat ho redueix a pocs casos i considera injustificat confinar la població migrant. La picabaralla política per Ceuta es trasllada aquesta setmana al Congrés amb les compareixences dels ministres. Anem fins a Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Feijóo considera que es donen tots els supòsits per un confinament per risc sanitari i demana al govern espanyol que actue.
8: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar.
7: Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, que després ha matisat, es referia a confinar les persones portadores de malalties. En tot cas, la ministra de Sanitat, Mònica García, li recorda que les competències sanitàries són de Ceuta i considera la proposta de Feijóo desmesurada i injustificada. Apunta que fins ara s'han trobat 3 casos de tuberculosis, 3 de varicela i una trentena de gastroenteritis per consum d'aigua en mal estat. Justament la falta d'espai salubres per allotjar els migrants és un dels maldecaps de les autoritats i motiu de xoc entre la Moncloa i l'oposició, igual que l'acollida dels menors no acompanyats, els mecanismes per retornar els migrants o el paper del Marroc en tot plegat. D'això hauran de donar explicacions fins a 8 ministres que compareixeran al Congrés a partir d'este dimarts, després de rebutjar fer-ho al Senat a petició del PP. Els populars ara busquen suports perquè Pedro Sánchez també haja de compareixer a la Cambra Baixa.
0: I diverses peticions de portar la Fiscalia a la manifestació ultra d'ahir a Barcelona per delicte d'odi. L'Ajuntament de Barcelona traslladarà a la Fiscalia la documentació perquè tingui coneixement dels missatges i consignes que es van veure i escoltar ahir a la plaça de Sant Jaume a favor del concepte reemigració, que passa per un retorn forçós dels ciutadans emigrants no blancs als seus països. Els comuns, per la seva banda, han adreçat una petició semblant a l'Oficina d'Igualtat de Tracte de la Generalitat perquè valorin portar-ho a la Fiscalia. El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Els fets han passat d'aquesta nit passada en un dels recintes que acull actes de la festa major. De manera paral·lela, la policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de 3 nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments, segons diu la denúncia. El consistori ha més un comunicat on condemna els fets, expressa el suport de les persones afectades i les seves famílies i titlla aquestes conductes d'absolutament intolerables. També asseguren des de l'Ajuntament del Picat que són fets puntuals i també aïllats i refermen el compromís amb unes festes segures i respectuoses. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i dels agents rurals determina que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això agreuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per tothom.
9: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
9: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: Els infants també pateixen la calor en la pròpia pell perquè els impedeix jugar al parc i a l'aire lliure amb normalitat. I encara parlant de calor, bones sensacions entre els temporers participants en una prova pilot per millorar les seves condicions corporals davant les altes temperatures mentre cullen fruita. Un estudi de l'Institut de Salut Global testeja roba de treball específica i modificacions en la maquinària agrícola per crear espais d'ombra amb ventilació. Ens ho explica des de Bell-lloc d'Urgell l'Alba Mor. Ara sí, Alba Mor.
10: Per una banda, s'ha proporcionat als treballadors una indumentària específica per reduir la seva exposició a la calor, i per l'altra s'han modificat els equips agrícoles amb tendals mòbils per dotar d'ombra la zona de treball i ventiladors per generar corrents d'aire. Tot plegat es combina amb la recollida diària de dades ambientals i d'indicadors de salut dels treballadors. La investigadora Anna Brugulat parla dels resultats preliminars del projecte.
11: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I aquest és el primer resultat qualitatiu que estem veient en tan sols 3 dies d'intervenció. I per altra banda, estem prenent mesures de temperatura, diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, a través de l'orina i del pes corporal, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
10: A banda de pagesos i temporers, el projecte compta amb arquitectes, fabricants d'equips agrícoles, col·lectius migrants i professionals sanitaris.
0: I parlant del canvi climàtic, l'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències d'aquest fenomen, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves que hi viuen. Des de Burkina Faso, Elia Borràs.
12: Massamba Dambu és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
13: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
12: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
14: Tinc una petita botiga.
12: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
15: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
12: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny o buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
16: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, Foquis, tu trabajando.
12: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la ràpida Garak, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.

0: Un quart de sis, obrim l'àrea de servei. Comencem pel trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Ara hi ha retencions a l'AP7, a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, i també en sentit nord a Sant Sadurní d'Anoia. A més, a la C65 hi ha intensitat a Santa Cristina d'Aro, cap a Llagostera, a l'AP2 a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, i també a l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. Finalment, a la Ronda de Dalt hi ha retencions també entre les sortides 5 i 6, en tots dos sentits, per obres. Hi ha un carril tallat en cada sentit. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Tarda de cel variable avui a bona part del país, especialment en zones de muntanya, i en canvi cap a les comarques de Girona i especialment cap a la Costa Brava i punts de la Costa Central predominarà més el sol. Però, com dèiem, amb aquests núvols s'obre les muntanyes del litoral, del prelitoral i a l'àrea del Pirineu. De fet, s'espera que aquesta tarda apareguin alguns ruixats cap al Pla de Lleida que pujaran cap al Prepirineu i fins i tot de cara a aquest vespre es podrien intensificar una miqueta més. També s'esperen alguns ruixats cap a la Terra Alta durant la tarda i aquest vespre. Tot això amb unes temperatures que avui han pujat entre 2 i 6 graus respecte als valors d'ahir. Tot i així estan prou contingudes. Les màximes més altes del dia rondaran la xifra dels 34 graus. I tot a l'espera del canvi de temps que tindrem demà. Encara durant el matí prou tranquil, tot i l'amenaça d'algunes precipitacions a la façana costanera, i serà demà a la tarda quan es reactivi i s'intensifiquen les pluges a les comarques de Lleida, preferentment, especialment al Pirineu més occidental, amb ruixats, tempestes i calamarsades que poden anar acompanyades també d'una mica de pedra. Les temperatures demà encara prou contingudes, les més altes al voltant dels 33-34 graus, a l'espera de la calor que s'intensificarà a mitjans de setmana.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós han reclamat més protecció per als nedadors d'aigües obertes davant l'augment d'embarcacions recreatives. Una quarantena de persones han participat en una nedada per visibilitzar aquesta problemàtica. Des de Palamós, Berta Artigas Fontàs.
4: Els participants han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del Castell fins la cala Senyà de Palamós, anar i tornar, en una jornada que ha servit per reclamar una mar més segura. Les dues entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors en aigües obertes, com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Yesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
5: Clar, el banyista és, al final és el més vulnerable del mar. Qui té més força són les embarcacions. Qui llogui una barca, sobretot que se sàpiga les normatives, la reglamentació, el codi ètic, això és important.
4: Les entitats detallen que aquesta problemàtica s'ha agreujat en els últims anys, coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
0: I 9 de cada 10 treballadors de les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona qui ha dominat el procés d'elaboració del peix en anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica la Maria Guixà.
6: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
7: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
8: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda, que entra en el mercat laboral, i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
6: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
7: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
9: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxova. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien en barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
6: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
7: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
10: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, a supermercados...
6: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
7: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
11: El nostre peix ha de respondre al Engraulis encrassicolus A. I, a veure, malauradament a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
6: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
2: Trescat Info.
0: De Chicago a Los Angeles corrent. Aquest és el repte de l'Enric Casacoberta de Mollà per recollir fons per la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. N'ha detallat els objectius a Trescat Info.
12: Donar molta visibilitat a aquesta malaltia tan cruel, passar pels 8 estats que passo durant 150 dies, recollir el màxim de diners possibles per donar-ho a la Fundació Miquel Valls. I allà als Estats Units hi ha la ILS United, que és una associació, una fundació de l'ELA d'allà. Tenim un acord amb ells i ells mateixos s'encarregaran d'allà recollir diners als Estats Units que aniran per ells.
0: L'Enric començarà el repte d'aquí a menys d'una setmana, el dissabte 29 d'agost, i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató sencera.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I un grup de submarinistes organitza immersions en diferents punts del litoral català per escanejar embarcacions enfonsades i crear-ne models en tres dimensions. Sota el paraigua del projecte Talassa documenten el patrimoni subaquàtic amb un equip de gravació que els permet escanejar restes de vaixells enfonsats a uns 40 metres de profunditat. El director del projecte, Albert Vim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
13: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit que se diria de ciència ciutadana com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Fins ara han documentat una vintena d'embarcacions contemporànies, la majoria al litoral de Tarragona.
2: Esports.
0: Des d'ara i fins a 6:15 amb Xavi Soler. Bona tarda.
14: Bona tarda, i en joc ara mateix un partit de primera divisió. És l'Atlètic de Madrid-Villarreal al Metropolitano, al minut 23 pràcticament de la primera meitat. De moment, sense gols, un partit on el davanter argentí Julián Álvarez ha començat, de fet comença veient des de la banqueta, en el que és la seva primera convocatòria després de l'intent del Barça de fitxar-lo. El públic del Metropolitano, minuts abans del partit, quan l'han presentat per megafonia, ha xiulat el davanter en aquesta presentació. Reacció contundent de l'afició blanquivermella. Just abans del partit, també, i en declaracions al mitjà del Desmarque, el president matalassé Enrique Cerezo assegura que els jugadors queden a l'Atlètic i també s'ha queixat del comportament del Barça.
15: És un jugador de l'Atlético Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlético Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlético Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
14: I a partir de 2:15, debut aquest any del Barça a la Lliga, jugarà al camp de l'Elx, ho farà sense Alejandro Valdé, que no ha entrat a la convocatòria. Flick, que s'han dut 23 jugadors, ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica de grup, ni tampoc Casador i Héctor Fort, que no entren als plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista és Cancelo, que està a punt per jugar.
16: Yeah, he can play tomorrow.
17: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
14: El partit, com dèiem, començarà a 2:15, des d'una hora abans la transmissió amb la TDT de Catalunya Ràdio. I a partir de les 7, el Sabadell jugarà al camp del Castelló. Això és la segona jornada de segona divisió. El tècnic sabadell, en Ferran Costa, veu a bon nivell el seu equip.
18: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
14: Aquest Castelló Sabadell el podreu seguir des de les 7 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
14: Notícia dels últims minuts. En Fórmula 1, Lando Norris ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos per davant de Kimi Antonelli, ha acabat segon, i George Russell tercer. L'acompanyaran al podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen just a la primera volta, que ha provocat la bandera vermella i que ha fet que la cursa estigués aturada molts minuts. Antonelli continua líder de la general del Mundial. De fet, ha ampliat una miqueta el marge que té en aquesta classificació. Ara té 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i a George Russell, que comparteixen la segona posició de la general. I encara en motor, pendent avui de la IndyCar, perquè Alex Palou sortirà des de la pole al Gran Premi de Washington. Serà a partir de les 7 i tindrà la primera opció de ser matemàticament campió. Seria el seu cinquè títol de la IndyCar en 6 anys, el quart de consecutiu, quan encara queden 3 curses per disputar-se. Palou ara mateix té 133 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que sortirà segon. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà campió. Una combinació possible seria la victòria del català i el desè lloc, o pitjor, de Kirkwood. I a aquesta hora també pendents dels últims quilòmetres de la segona etapa de la Vuelta de Ciclisme, una etapa que ha sortit de Mònaco i arribarà a Monasc, tot encara en territori francès, una etapa sense molts moviments. Pel que fa a les escapades, ara mateix tot el gran grup agrupat de 6,9 quilòmetres, buscant l'esprint final amb els equips dels velocistes, amb el Lidl de Mats Pedersen o el Visma de Food Van Aert com a principals favorits en aquesta etapa. D'aquí 6 quilòmetres sabrem qui guanya i si Tadej Pogacar manté el lideratge. Recordem, és el líder després de la seva victòria per només 9 centèsimes en la contrarrellotge d'ahir per davant d'Ethan Hayter. Aquesta tarda també pendents de l'hoquei herba, el Mundial, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans busca el pas a les semifinals del campionat en el partit contra Bèlgica, un partit que començarà a 9:15. Una victòria els classifica com a semifinalistes, l'empat els hi pot valer si Austràlia guanya Alemanya en un partit que comença ara mateix. I en tennis també, final del Masters 1000 de Cincinnati, final masculina a les 9, final femenina a partir de l'una de la matinada, la masculina la disputa en Tiafoe contra Fields, la femenina Coco Gauff contra Pegula.
0: Dos quarts de sis de la tarda, informacions destacades a aquesta hora. Els veïns de les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès afectades per els aiguats d'ahir treballen per recuperar la normalitat i refer-se dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i també carrers. Diuen que s'han sentit abandonats i els va faltar informació i encara hi ha 9 persones que continuen a l'hospital, una d'elles en estat crític. Per tot plegat, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat que enviar un SAlert als mòbils del Baix Penedès i del Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc que havia previst el Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. I a partir d'ara i fins a les 6 de la tarda també parlarem de calor per destacar que les associacions d'usuaris de transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. La temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Al País Valencià, per altra banda, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal que ja ha cremat més de 630 hectàrees i manté un miler de persones evacuades. I també parlarem de Rússia perquè a menys d'un mes per les eleccions legislatives, Putin promet seguir lluitant a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. Esports, Xavi Soler, bona tarda.
14: Bona tarda. En joc l'Atlètic de Madrid-Vilareal amb empat a 0. El públic del Metropolitano ha xiulat majoritàriament Julián Álvarez, que torna a estar convocat per l'Atlètic després del seu fitxatge frustrat pel Barça. I en motor, Lando Norris ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 per davant d'Antonelli i Russell.
0: Una tarda més pel que fa al temps, els núvols creixen sobre les muntanyes, s'esperen ruixats al nord del Pla de Lleida i al Prepirineu durant la tarda i al Pirineu seran moderats de cara al vespre. També arribarà la pluja a la Terra Alta. La calor s'intensificarà i les màximes més altes rondaran els 34 graus. Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest diumenge a les Terres de l'Ebre, amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Servei Meteorològic ha emès un avís per temps violent amb possibilitats de tempestes intenses amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El Pla Inuncat també es mantindrà durant el dia de demà, especialment al Prepirineu i Pirineu Occidental i Ponent. Pel que fa a les darreres pluges, els municipis de més afectats ubicats al sud del país comencen a recuperar a poc la normalitat. Connectem amb la Montse Mir des de Coma-ruga.
19: Bona tarda. Tot i que aquí a Coma-ruga, al Vendrell, encara queden tolls d'aigua, aquesta tarda l'aspecte dels carrers més afectats ja és diferent. Es veu una massa marronosa de terra i pinassa que amb el vent genera pols. Circulen pocs vehicles, però sí que hi ha força grues que en continuen retirant. És el cas del cotxe de la família de la Núria.
20: Si entro agua, entraron cuatro dedos de agua y no sabemos lo que pasará con el coche. Sí que nos han dicho que tardará en que llegue a nuestro taller porque hay un montón. I a veure, a cruzar los dedos.
19: Alguns veïns de l'avinguda Brisamar no tenen electricitat. Per zones s'han organitzat i netegen la vorera del davant de les cases mentre continuen repassant els danys materials. És el cas d'en Ramon.
21: La afectació de la zona són cotxes i baixos i la afectació també de l'hotel, perquè hubo ayer una fuga de cloro i fastidió.
19: Precisament aquí, a l'hotel Maramar, aquesta tarda els treballadors i també els bombers estan traient l'aigua del soterrani amb màquines. De fet, segurament sentiu aquest soroll de les màquines de fons. A l'entrada de l'edifici s'hi amunteguen algunes catifes que també han quedat malmeses.
0: Els forts aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès també han causat indignació entre els afectats. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, justificava aquesta emissora que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i també ha defensat que enviar un SAlert als mòbils no estava justificat.
22: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis han donat per estabilitzat el foc forestal que hi està cremant des de fa dies. Les autoritats permeten el retorn d'alguns desallotjats, però amb condicions. Poden tornar els que són de Gàtova, a la comarca del Baix de Túria, a Castelló. Se'ls demana, però, que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergències. El foc ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona i va ser provocat per un llamp que va caure dijous i també ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un ramat de ponis participa en aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Anem fins allà, doncs, amb el Joaquim Albalate.
1: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
3: És una raça molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
1: Fa uns anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé perquè pesen poc i no fan malbé el terreny. Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny.
0: Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la que hi ha a fora, a l'exterior. Els usuaris ho noten, sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes, ja sigui per retards o per incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
5: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: I dels usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment diuen que ho pateixen especialment durant les hores de més calor.
23: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
24: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
25: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren, per altra banda, són les criatures que estudien a Sarrià Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de cada quatre escoles compliran el que demana Europa per al 2030.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca avui la seva 58a edició, que ha acollit un miler de persones al llarg de tota aquesta setmana. Tot i els problemes econòmics que han tingut, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat de cara a properes edicions. Anem fins allà, fins a Prada, ens ho explica la Laura Bertran.
26: En aquest dia de cloenda de la 58a edició de l'Universitat Catalana d'Estiu és el futur d'aquesta entitat que està al cap de tothom. Escoltem la contundència de Joan Domènech Cross, president del patronat de la Fundació UCE, durant aquest acte de cloenda.
27: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
26: Qui ha participat també és el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que de fet és l'únic membre de l'actual govern de la Generalitat que ha estat present a Prada avui i ha volgut referir-se al compromís del seu govern amb l'UCE.
4: És una qüestió estrictament administrativa d'un retard d'algun pagament que s'estan tancant. I de cara al futur, doncs, nosaltres entenem que el projecte de la Universitat Catalana d'Estiu és un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
26: Al llarg de la setmana han participat més de 1.000 persones als diferents actes i avui també s'han lliurat els Premis Canigó a dues entitats que compleixen 50 anys, la Bressola i el diari El Punt Avui.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a quarts de quatre de la matinada, la policia ha rebut un avís que hi havia una baralla entre diversos grups de la localitat. Quan els agents hi han arribat, han trobat l'home ferit per una apunyalada. Tres ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional perquè la policia israeliana ha detingut dos joves israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amputat d'una cama que es movia amb crosses a la zona de l'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb una barra de fusta. Les imatges corren per les xarxes socials i, de fet, un dels atacants ja ha entrat a presó, l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat precisament per trets d'un colon israelià. A banda, avui l'exèrcit del país ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats al nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. I per altra banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, que és un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant de dirigents occidentals la voluntat de resistir.
6: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.

0: conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: De fet, les ONGs que treballen al terreny com Metges Sense Fronteres creuen que l'impacte real del brot podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres al Congo, Gabriel Sánchez Ibarra.
2: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
1: I qui també ha dit les seves del Papa Lleó XIV, que avui ha demanat a la comunitat internacional que s'hi impliqui per aturar aquest brot.
3: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
1: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides.
4: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: 3:15 de la tarda, obrim àrea de servei.

0: Comencem veient com estan les carreteres a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Doncs començarem amb la P7, on hi ha retencions a l'Ametlla de Mar i també a Vilafranca del Penedès. Tot això en sentit nord. A més, hi ha circulació intensa tant a la C31 com després, ja quan s'ajunta amb la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. A la C16, a Cercs, en sentit sud, cap a Berga. També a la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. I a la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. Per acabar, també, ja a Barcelona, a la Ronda de Dalt, retencions entre les sortides 5 i 6, en sentit Besòs, per les obres que s'hi fan. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Una crònica meteorològica que ens fa Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'aparició de núvols, creixement d'aquestes nuvolades en zones de muntanya, tant del litoral, prelitoral, però sobretot a l'àrea del Pirineu. El temps més assolellat aquesta tarda recaurà a les comarques de Girona, preferentment cap a l'àrea de la Costa Brava. Aquesta tarda s'esperen alguns ruixats que poden aparèixer pràcticament a primera hora de la tarda, aproximadament cap a l'àrea de Ponent, i aquests tendiran a intensificar-se una miqueta més a mesura que es desplacin cap a nord, cap a l'àrea del Prepirineu, i serà de cara a la tarda avançada o fins i tot al vespre, quan el Pirineu més occidental, a l'àrea de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, de l'Alt Urgell, podrien intensificar-se una miqueta més. Tot i així, seran entre moderats aproximadament. Tot això en un dia en el qual també s'espera que les pluges puguin arribar aquest vespre, tarda vespre, cap a l'àrea de la Terra Alta, i amb unes temperatures que en general es mostraran molt més suau que no pas ahir. Les temperatures han pujat al voltant de 2 a 6 graus i les màximes més altes del dia avui rondaran la xifra dels 34 graus tant a l'interior de les Terres de l'Ebre com també cap a Ponent. De cara a la nova setmana i darrera sencera del mes d'agost, vindrà encapçalada aquest dilluns per un augment de la inestabilitat. Arriba una línia de núvols que ens travessarà durant la tarda i que ja es reactivaran quan arribi a Catalunya i farà que les pluges puguin ser intenses a les comarques de Lleida a partir del migdia, sobretot durant la tarda, i seran les més significatives, poden donar-se cap a l'àrea del Pirineu, afectant les comarques de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, la Noguera, àrees també del Solsonès i el Turgell. A la resta del Pirineu sí que s'esperen alguns ruixats que poden ser localment intensos, però no tant com a les comarques de Lleida. Tot això en un dilluns de temperatures similars a les de diumenge i s'espera, de cara a mitjans de setmana, un nou pic de calor que pot coincidir de cara a dimecres.

L'any passat, amb 385 llibres traduïts del català a altres llengües, s'ha batut el rècord d'aquest segle. El castellà, amb 128 llibres traduïts, és l'idioma que encapçala el podi, seguit de l'italià i el portuguès. Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana, segons la directora

0: directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, Izaskun Arretxe, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim de una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
0: Segons Arretxe, es tradueixen tots els gèneres literaris, però la literatura infantil i juvenil sobresurt respecte a les altres perquè acumula gairebé la meitat de totes les traduccions. Arretxe atribueix en part les traduccions a l'italià al fet que hi hagi molta docència de català a les universitats italianes i també als membres de la comunitat universitària que esdevenen editors o traductors.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I Catalunya també és la primera comunitat de l'Estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals són a Barcelona. Però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars. Sobretot aquests, en aquest cas, són de roba vintage. Ens ho explica en Roc Fargas.
3: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci que tenen les grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
4: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
3: Comprar aquesta roba permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Tot i que a Barcelona darrerament hi ha hagut una explosió d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que té més de 900 establiments d'aquestes característiques. Berlín i Roma són altres capitals europees amb una gran oferta.
0: I ara anem fins als Pirineus.

0: Perquè el prestigiós i consolidat Festival de Música Antiga dels Pirineus tanca aquesta tarda la seva 15a edició amb un concert del Bach Collegium Barcelona i un programa de música barroca. L'escenari per sentir-lo és el monestir de Sant Pere de Camprodon. La formació la integren 4 intèrprets especialitzats en música antiga de diferents procedències, dirigits per la violinista barcelonina Ariadna Alcaide. Ho sentim, música d'una gran creativitat i expressivitat de la segona meitat del segle XVII i primers anys del XVIII. Una proposta musical de primer nivell que començarà a les 6 de la tarda. I anem també, parlem ara de l'èxit de participació de la 44a edició del Festival És Dansa de les Preses, a la Garrotxa, amb més de 300 artistes. L'edició d'aquest any ha commemorat el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora del certamen. Aquest any el territori convidat a aquest festival, que retorna a la dansa d'arrel tradicional, ha sigut el País Basc. De l'àmbit internacional hi han participat companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-Àfrica. La directora de l'esdeveniment, Núria Feixas, fa una valoració molt positiva d'aquesta edició.
1: Ha anat molt bé, hi ha hagut una assistència de públic espectacular i les propostes artístiques també han sigut de molta qualitat i la veritat és que molt contents també amb tots els comentaris positius, no, que parlant amb el públic et van dient. Per tant, contents de que la gent li hagi agradat i que també totes les companyies s'hagin sentit a gust.
0: Feixas destaca el caliu i la proximitat que s'estableix entre el públic, que gairebé triplica els 1.900 habitants de les Preses i els membres de les companyies. Ui, ui, ui.

0: Després de 10 dies de concerts amb la participació d'artistes com Joan Dausà, Rosario, Taburete o la Ludwig Band i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la cinquena edició de l'Occident Summer Fest, que referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Per aquesta cinquena edició, un dels espais que s'ha consolidat com un dels punts de trobada ha estat el Village, que ha ofert una proposta gastronòmica variada amb food trucks. La luna se pondrà mis pies. 6 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Esports. Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim en joc un partit a la primera divisió. L'estan jugant el Metropolitano, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. Hem arribat al descans sense gols, amb empat a 0. Un partit on la notícia ha estat la convocatòria del davanter argentí Julián Álvarez, que comença, això sí, des de la banqueta. És la primera convocatòria amb l'Atlètic després de l'intent del Barça de fitxar-lo. De fet, just abans de començar el partit, el públic del Metropolitano majoritàriament ha xiulat el davanter quan l'han presentat per megafonia. Reacció contundent del públic del Metropolitano i reacció també contundent just abans del partit i en declaracions al mitjà El Desmarque del president matalasser Enrique Cerezo, que ha assegurat que el jugador es queda a l'Atlètic i s'ha queixat també del comportament del Barça en el seu intent de fitxar l'argentí.
2: Es un jugador de l'Atlético Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlético Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlético Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: De moment, com dèiem, s'ho mira des de la banqueta Julián Álvarez en aquest partit que està ara mateix al descans amb l'Atlètic de Madrid 0, Villarreal 0. Veurem si a la segona meitat el tècnic de l'Atlètic, Diego Simeone, té previst de fer entrar el jugador. Això és el que passa ara. A partir de 9:45 el que passarà serà el debut del Barça en aquesta temporada, en aquesta segona jornada. Recordem, no va jugar la primera. Jugarà al camp de l'Elx i ho farà sense Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria. Flick, que s'han dut 23 jugadors, ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta fins i tot que pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica de grup, ni tampoc Casador i Héctor Fort, que no entren en els plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista, Cancelo, i si sentim Flick podria tenir alguns minuts en el partit d'avui, és un dels darrers fitxatges, Joao Cancelo.
3: Yeah, he can play tomorrow.
4: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell. Was in the right moment
1: on the highest level. El partit, com diem, començarà a partir de 9:45 del vespre. Des d'una hora abans ja el podreu seguir amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. I d'aquí a una hora mal comptada, el que podreu seguir també a la transmissió del Tot Gira és el partit del Sabadell a la segona divisió. L'equip sabadellenc juga al camp del Castelló en aquesta segona jornada buscant la primera victòria. Recordem que va empatar a la primera jornada també a domicili un Sabadell que a aquesta hora encara no ha fet oficial l'11 titular per aquest partit, un Castelló-Sabadell que, com diem, es podrà viure a partir de les 7 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: D'última hora, final ja de la segona etapa de la Vuelta de Ciclisme, amb victòria per l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, que ha superat molt clarament a l'arribada final a Manosc, el català Pau Miquel, que ha acabat segon, amb Tadej Pogačar, el líder de la General, que ha acabat en tercera posició, fins i tot esprintant al final, ha sumat 4 segons de bonificació. L'eslové continua el líder de la General amb el mallot vermell. Ara té 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert, que s'ha situat segon, i 10 sobre Brennan, els dos ciclistes de l'equip Visma. Demà, tercera etapa, serà la primera que arribarà en Port de Muntanya, en final a Font-Romeu. Recordem, demà passat, etapa íntegrament per terres catalanes. Podem sentir en declaracions de Televisió Espanyola les valoracions del ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, que ha valorat aquest segon lloc en l'etapa d'avui.
6: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
1: Parlem ara de motor, perquè Lando Norris ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 per davant de Kimi Antonelli, que ha acabat segon, i de George Russell, que acaba tercer. Són els pilots que l'acompanyen al podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha provocat la bandera vermella i ha fet que la cursa estigués aturada molts minuts. Ara, la classificació general, Antonelli ha augmentat el marge respecte als seus principals perseguidors. Ara és de 59 punts respecte tant a Lewis Hamilton com a George Russell, els dos empatats en el segon lloc de la general. I encara en motor, cita avui a la IndyCar, perquè Alex Palou sortirà des de la pole del Gran Premi de Washington a partir de les 7 i tindrà la primera opció de ser matemàticament campió. Seria el seu cinquè títol en 6 anys, el quart de consecutiu, quan encara quedarien 3 curses per disputar. Palou ara mateix té 133 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que sortirà segon. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà matemàticament campió. Una combinació possible seria la victòria del pilot català i a un desè lloc o pitjor de Kirkwood.
5: Trescat Info.
7: Bona tarda, a les 6 en punt. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la localitat de la Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís d'una agressió entre diversos grups i quan els agents hi han arribat han trobat l'home ferit d'una punyalada. Tot i que els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, l'home ha mort. L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i Tarragonès, Protecció Civil defensa que enviar un SLR als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Els alcaldes dels municipis damnificats asseguren que encara no han avaluat la totalitat dels danys. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Alberto Núñez Feijóo demana al govern espanyol el confinament per risc sanitari dels migrants de Ceuta que tinguin malalties com la sarna o la tuberculosi. La ministra de Sanitat li recorda que les competències en aquest àmbit són de les comunitats i considera la proposta desproporcionada. El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, i també s'investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de 3 nois. I encara els Mossos han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va originar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, segons la investigació dels Mossos i els agents rurals. En marxa una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures. En algunes finques de fruita de Ponent s'han instal·lat tendals i ventiladors i s'ha adaptat el vestuari de cotó transpirable i de colors clars per protegir de la calor. I avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'èbola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones. Les Nacions Unides diuen que el virus es propaga molt ràpid i les ONGs sobre el terreny creuen que l'impacte real de l'epidèmia podria ser molt més gran.
5: Esports.
1: El públic del Metropolitano xiula majoritàriament el davanter Julián Álvarez en la seva presentació després del seu fitxatge frustrat pel Barça. Julián comença des de la banqueta a l'Atlètic de Madrid-Villarreal 0-0, que s'està jugant ara mateix. I l'esprintador anglès Matthew Brennan guanya la segona etapa de la Vuelta per davant del català Pau Miquel, que acaba segon.
7: I el temps, al llarg de la tarda s'esperen xàfecs i alguna tempesta en punts esparsos, no pas de forma general, al Pirineu, Prepirineu i a les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Poden ser intenses al Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre i demà hi haurà més tronades i algunes pedregades. La temperatura baixarà al final de la tarda.
5: 3CAT Info.
7: Passen 3 minuts de les 6, us informa Quim Codines. Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a 3:15 de la matinada, la policia ha rebut un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi han arribat, han trobat l'home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari.
5: 3CAT Info.
7: Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest diumenge a les Terres de l'Ebre amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Servei Meteorològic ha emès un avís per temps violent amb possibilitats de tempestes intenses amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El Pla Inuncat també es mantindrà durant el dia de demà, especialment al Prepirineu i Pirineu Occidental i Ponent. Mentrestant, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar a poc a poc la normalitat. Connectem amb la Montse Mir des de Coma-ruga.
8: Bona tarda. Tot i que aquí a Coma-ruga, al Vendrell, encara queden tolls d'aigua, aquesta tarda l'aspecte dels carrers més afectats ja és diferent. Es veu una massa marronosa de terra i pinassa que amb el vent genera pols. Circulen pocs vehicles, però sí que hi ha força grues que en continuen retirant. És el cas del cotxe de la família de la Núria.
9: Entraron 4 dedos de agua y no sabemos lo que pasará con el coche. Sí que nos han dicho que tardará en que llegue a nuestro taller porque hay un montón y a ver, a cruzar los dedos.
8: Alguns veïns de l'avinguda Brisamar no tenen electricitat. Per zones s'han organitzat i netegen la vorera del davant de les cases mentre continuen repassant els danys materials. És el cas d'en Ramon.
10: La afectación de la zona son coches y bajos y la afectación también del hotel, porque hubo ayer una fuga de cloro y fastidió.
8: Precisament aquí, a l'hotel Maramar, aquesta tarda els treballadors i també els bombers estan traient l'aigua del soterrani amb màquines. De fet, segurament sentiu aquest soroll de les màquines de fons. A l'entrada de l'edifici s'hi amunteguen algunes catifes que també han quedat malmeses.
7: I els forts aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès han causat indignació entre els afectats. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat aquesta emissora que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un SAlerta als mòbils no estava justificat.
11: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
5: 3CAT Info.
7: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteja el confinament dels migrants de Ceuta contagiats amb malalties com la sarna o la tuberculosi. Però el que Feijóo considera un risc sanitari, la ministra de Sanitat ho redueix a pocs casos i considera injustificat confinar la població migrant. La picabaralla política per Ceuta es trasllada aquesta setmana al Congrés amb les compareixences dels ministres. Anem cap a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
12: Feijóo considera que es donen tots els supòsits per un confinament per risc sanitari i demana al govern espanyol que actue.
13: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar.
12: Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, que després ha matisat, es referia a confinar les persones portadores de malalties. En tot cas, la ministra de Sanitat, Mònica García, li recorda que les competències sanitàries són de Ceuta i considera la proposta de Feijóo desmesurada i injustificada. Apunta que fins ara s'han trobat 3 casos de tuberculosis, 3 de varicela i una 30ena de gastroenteritis per consum d'aigua en mal estat. Justament la falta d'espais salubres mesures per allotjar els migrants és un dels maldecaps de les autoritats i motiu de xoc entre la Moncloa i l'oposició, igual que l'acollida dels menors no acompanyats, els mecanismes per retornar els migrants o el paper del Marroc en tot plegat. D'això hauran de donar explicacions fins a 8 ministres que compareixeran al Congrés a partir d'este dimarts després de rebutjar fer-ho al Senat a petició del PP. Els populars ara busquen suports perquè Pedro Sánchez també haja de comparèixer a la Cambra Baixa.
7: Diverses peticions de portar a la Fiscalia la manifestació ultra d'ahir a Barcelona per delicte d'odi. L'Ajuntament de Barcelona traslladarà a la Fiscalia la documentació perquè tingui coneixement dels missatges i consignes que es van veure i escoltar ahir a la plaça de Sant Jaume a favor del concepte remigració, que passa per un retorn forçós dels ciutadans emigrants no blancs als seus països. Els comuns han adreçat una petició semblant a l'Oficina d'Igualtat de Tracte a la Generalitat perquè valorin portar-ho a la Fiscalia.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
7: El Picat, el Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Els fets han passat aquesta nit passada en un dels recintes que acull actes de la festa major. De manera paral·lela, la policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments, segons diu la denúncia. El consistori ha emès un comunicat on condemna els fets, expressa el suport a les persones afectades i les seves famílies i titlla aquestes conductes d'absolutament intolerables. Assegura que són fets puntuals i aïllats i referma el compromís amb unes festes segures i respectuoses.
5: 3CAT Info.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà. I els serveis d'extinció d'incendis han donat per estabilitzat el foc forestal del País Valencià. Les autoritats permeten el retorn d'alguns desallotjats, però amb condicions. Poden tornar els desallotjats de Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, i que és a Castelló. Se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergència. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous i també ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Un ramat de ponis participa aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot, a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Aristot, Joaquim Albalate.
14: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
15: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, del que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
14: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
15: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
14: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
16: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
14: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
5: Trescat Info.
7: Bones sensacions entre els temporers participants en una prova pilot per millorar les seves condicions corporals davant les altes temperatures mentre cullen fruita. Un estudi de l'Institut de Salut Global testeja roba de treball específica i modificacions en la maquinària agrícola per crear espais d'ombra amb ventilació. Bell-lloc d'Urgell, Alba Amor.
17: Per una banda, s'ha proporcionat als treballadors una indumentària específica per reduir la seva exposició a la calor i, per l'altra, s'han modificat els equips agrícoles amb tendals mòbils per dotar d'ombra la zona de treball i ventiladors per generar corrents d'aire. Tot plegat es combina amb la recollida diària de dades ambientals i d'indicadors de salut dels treballadors. La investigadora Anna Brugulat parla dels resultats preliminars del projecte.
18: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I aquest és el primer resultat qualitatiu que estem veient en tan sols 3 dies d'intervenció. I per altra banda, estem prenent mesures de temperatura, diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, a través de l'orina i del pes corporal, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
17: A banda de pagesos i temporers, el projecte compta amb arquitectes, fabricants d'equips agrícoles, col·lectius migrants i professionals sanitaris.
7: Ara és un quart de 7 de la tarda, obrim l'àrea de servei. Veiem quin és l'estat del trànsit amb la Carmina Malagarriga. Bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Ara mateix hi ha una intensitat de circulació, tot i que està prou fluïda la circulació a la P7, però en tot cas, com dèiem, intensitat a Vilafranca del Penedès en sentit nord. Hi ha retencions a la C31 i posteriorment ja convertida en C65 a aquesta carretera des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. També a l'N2, al Far d'Empordà, en sentit sud, a la C16 a Cercs, en sentit sud cap a Berga, a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la 2 a Jorba, en sentit est cap a Igualada, i a Barcelona a la Ronda de Dalt hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en sentit Llobregat per obres. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
7: Gràcies, Carmina.
19: Fins ara.
5: El temps.
7: Una crònica de Dani Ramírez.
20: Dia força tranquil en general. El matinada, matidora, algun duixet ha caigut al Montsià, entre 1 i 3 litres per metre quadrat, en posta mateix o també Ull de Cona. I fa poca estona, entre les 4 i les 5, s'han format tempestes a la banda de l'Aragó, sud de l'Aragó. Algun ruixat està entrant cap al sud del Baix Cinca, Matarranya, en aquests sectors entre 1 i 14 litres per metre quadrat, hi ha llamps i trons, i podria ser doncs, com una tempesta en 3 per ponent, des del nord de la Ribera d'Ebre, la zona de Flix o Riba-Roja d'Ebre, fins a la part del Segrià, aproximadament. Algun ruixat pot aparèixer al Pirineu, algun sector a les Terres de l'Ebre, però en general avui no preveiem una situació d'aiguats. En canvi, demà ens passa una petita pertorbació amb aire fred en altura i al migdia es pot iniciar algun xàfec a la zona oest de Catalunya, sobretot doncs, entre l'interior de l'Ebre i l'Alt Pirineu, i al llarg de la tarda i fins al vespre tindrem tempestes o tronades fortes amb pedra o calamarsa, moltes zones de l'interior, Pirineu, Prepirineu, tot el sector de Lleida, comarques de Ponent, Catalunya Central i interior de les Terres de l'Ebre. Cap a la costa, algun ruixat. Al prelitoral també, però menys probables, per exemple, entre el Maresme i la Costa Brava. Aquí puja la temperatura demà, però, en canvi, a bona part del país, demà a la tarda, amb aquestes pluges i tempestes localment fortes, hi pot, es pot notar una refrescada. Destaquem que el Meteocat ja ha establert un avís de nivell 3 sobre 6 de pluja forta de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
0: Trescat Info. Trescat Info.
7: Avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'èbola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos ha matat 2.500 persones, la meitat les últimes 3 setmanes. També s'han confirmat més de 5.000 contagis. Les Nacions Unides adverteixen que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
7: De fet, les ONGs que treballen al terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real del brot podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres al Congo, Gabriel Sánchez Ibarra.
22: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
7: Avui el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
23: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche...
7: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. I l'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós han reclamat més protecció per als nedadors d'aigües obertes davant l'augment d'embarcacions recreatives. Una quarantena de persones han participat en una nedada per visibilitzar aquesta problemàtica. Des de Palamós ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
24: Han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del Castell fins la cala Senyà de Palamós, anar i tornar, en una jornada que ha servit per reclamar una mar més segura. Les dues entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors en aigües obertes, com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Yesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
25: Clar, el banyista és, al final, és el més vulnerable del mar. Qui té més força són les embarcacions. Qui llogui una barca, sobretot que sàpiga les normatives, la reglamentació, el codi ètic, això és important.
24: Les entitats detallen que aquesta problemàtica s'ha agreujat en els últims anys coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
7: 9 de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona qui ha dominat el procés d'elaboració del peix en anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica la Maria Guixà.
26: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
27: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
28: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda que entra en el mercat laboral i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
26: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
27: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
29: Vaig començar que tenia 16 anys.
1: Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxova. Els homes anaven a pescar i les dones anaven a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien amb barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
26: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
27: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
2: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, al supermercados...
26: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
27: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
3: El nostre peix ha de respondre al Ingraulis encrassicolus A. I, a veure, malauradament a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
26: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
7: Esports. Amb en Xevi Soler, bona tarda.
4: Bona tarda, de seguida parlem de la primera divisió de futbol, però abans hem d'anar fins al Nou Castàlia, on el Sabadell juga a les 7 contra el Castelló a la segona jornada de Lliga. Sembla que a aquesta hora ja tenim l'11 titular del tècnic Ferran Costa, del tècnic del Sabadell. Entrem al Castàlia. Francesc Ripoll, bona tarda.
6: Bona tarda, i ja tenim 11 confirmat del Sabadell de Ferran Costa per aquest partit a Castàlia, al camp del Castelló. El Sabadell, que sortirà amb foli a la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar Bonaldo i Miqui Codina. A la defensa, Urri, Quadri, Pere Pons al mig del camp, a dalt, Joel Priego i Gioacchini. L'únic canvi respecte a l'11 de la primera jornada a Gijón, el davanter nord-americà juga en lloc de Rahman. I aquest partit a les 7 de la tarda a Castàlia, en directe al Tot Gira, Joan el Sabadell buscarà la primera victòria de temporada a un dels camps més difícils de la categoria.
4: Això a la segona divisió, amb el Francesc Ripoll des del Castàlia vivint aquest Castelló Sabadell. A primera estem ara vivint també el partit que hi ha en joc ara mateix, que és aquest Atlètic de Madrid-Vila-Real. S'acaba d'avançar l'Atlètic de Madrid amb gol del català Marc Pubill, un Atlètic de Madrid que, recordem-ho, juga sense Julián Álvarez a l'11 titular. Recordem, l'argentí convocat per primera vegada des del seu fitxatge frustrat pel Barça. Un argentí que s'ho està mirant des de la banqueta, ara som al 15 de la segona, ha fet un canvi Diego Simeone, però n'ha entrat Álvarez, i recordem que abans del partit hi ha hagut una xiulada majoritària del públic del Metropolitano quan Julián Álvarez ha estat presentat per megafonia. Així de contundent la reacció del públic del Metropolitano, també contundent la reacció del president matalassé Enrique Cerezo, en declaracions al mitjà del Desmarque, que ha assegurat que el jugador es queda a l'Atlètic i s'ha queixat també del comportament del Barça.
8: És un jugador de l'Atlètic Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo, i que és un jugador de l'Atlètic Madrid i està a disposició del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
4: Al minut 16 de la segona meitat continua aquest Atlètic de Madrid 1, Villarreal 0, partit en joc ara mateix. A partir de 2:15, debut aquest any del Barça, jugarà al camp de l'Elx, ho farà sense Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria. Flick, que s'ha endut 23 jugadors, ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica de grup, ni Casado i Héctor Fort, que no entren als plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista és Joao Cancelo, que està a punt per jugar.
9: Yeah, he can play tomorrow.
10: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
9: Was in the right moment on the highest level.
4: Aquest Elx-Barça començarà, com dèiem, a 10:15, des d'una hora abans ja, amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. A primera divisió hi haurà abans encara un partit, el que jugaran Getafe Racing de Santander, que començarà a partir de 8:15.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la segona etapa de la Vuelta de Ciclisme, victòria per l'esprintador del Visma Matthew Brinan, ha superat a l'arribada final a Manosc, a França, el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogačar, que ha acabat tercer i ha sumat 4 segons de bonificació. L'eslové continua el líder, ara amb 9 segons de marge sobre Van Aert, que és segon, i 10 sobre Brennan, que és tercer. Demà, tercera etapa, primera arribada en Port de Muntanya, en final a Font Romeu. Podem sentir el ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, valorant el segon lloc d'avui en declaracions a Televisió Espanyola.
11: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
4: En motor, Lando Norris ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 per davant de Kimi Antonelli i George Russell, que l'acompanyen al podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, ha provocat la bandera vermella i ha fet que la cursa estigués aturada molts minuts. Antonelli té ara 59 punts de marge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general. I Àlex Palau sortirà des de la pole del Gran Premi de Washington de la IndyCar a partir de les 7 i té la primera opció de ser matemàticament campió. Seria el seu cinquè títol de la IndyCar en 6 anys, el quart consecutiu, quan encara quedaran 3 curses per disputar. Palau ara mateix té 133 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que sortirà segon. Si Palau surt de Washington amb 162 de marge, serà campió.

0: Dos quarts de set de la tarda, fem una ullada als titulars més destacats. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la localitat de La Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís d'agressió entre diversos grups i quan els agents hi han arribat han trobat l'home ferit d'una punyalada. Tot i que els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, l'home ha mort. I l'endemà dels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès, Protecció Civil defensa que enviar un SLR als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Els alcaldes dels municipis damnificats asseguren que encara no han avaluat tots els danys. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. I fins a les 7 us explicarem els efectes de la calor a les andanes dels trens de Rodalies i del metro. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que hi fa pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. També us explicarem el repte de LearnRic Casa Coberta. El català vol córrer de Chicago fins a Los Angeles per recollir fons per la investigació contra l'ELA. Aprofitant el centenari de la Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. I les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i les nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. I els esports amb Xevi Soler, què destaquem?
1: Que Julián Álvarez acaba de sortir al terreny de joc en el partit de l'Atlètic de Madrid contra el Villarreal, xiulat majoritàriament pel públic del Metropolitano. Recordem, és la seva primera aparició amb l'Atlètic després del seu fitxatge frustrat pel Barça. Que el Barça debutarà a la Lliga a partir de 2:15 al camp de l'Elxica, a les 7 el Sabadell jugarà al camp del Castelló a segona divisió.
0: I el temps al llarg de la tarda s'esperen xàfecs i alguna tempesta en punts esparsos, no pas de forma general al Pirineu, Prepirineu i a les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Poden ser intenses al Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. Demà hi haurà més tronades i algunes pedregades i la temperatura baixarà al final de la tarda.
2: Trescat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada passada a La Ràpita, al Montsià. Cap a 3:15 de la matinada, la policia ha rebut un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi han arribat, han trobat l'home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquesta tarda a les Terres de l'Ebre, amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Servei Meteorològic també ha emès un avís per temps violent amb possibilitat de tempestes intenses amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El Pla Inuncat també es mantindrà durant el dia de demà, especialment al Prepirineu i Pirineu Occidental i Ponent. D'altra banda, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar a poc la normalitat. Connectem amb la Montse Mir, que ha visitat Coma-ruga, el Vendrell, comarca del Baix Penedès, i Roda de Barà, al Tarragonès.
3: Hola, bona tarda. Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Coma-ruga, el Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, y demás. Palos, impuestos, que se pagan.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja, i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola pie. Sobretot en neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
0: Els forts aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès han causat indignació entre els afectats. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat en aquesta emissora que dijous ja va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar una alerta als mòbils no estava justificat.
7: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten, sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
8: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
9: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
10: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
11: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això agreuja les desigualtats socials, que fa que les altes temperatures no afecti a tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora, en canvi, climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per tothom.
12: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
12: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: Els infants també pateixen la calor en pròpia pell perquè la calor els impedeix jugar al parc i a l'aire lliure amb normalitat.
2: 3Cat Info.
0: Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i les nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. Tot i que els centres d'atenció primària barcelonins els centres de primària, volem dir barcelonins, estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren són les criatures de Sarrià i Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de cada quatre escoles compliran amb el que demana Europa per al 2030. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca avui la seva 58a edició, que ha acollit un miler de persones al llarg de tota aquesta setmana. Tot i els problemes econòmics, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Prada, Laura Bertran.
13: En aquest dia de cloenda de la 58a edició de l'Universitat Catalana d'Estiu és el futur d'aquesta entitat que està al cap de tothom. Escoltem la contundència de Joan Domènec Ros, president del patronat de la Fundació UCE, durant aquest acte de cloenda.
14: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
13: Qui ha participat també és el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que de fet és l'únic membre de l'actual govern de la Generalitat que ha estat present a Prada avui i ha volgut referir-se al compromís del seu govern amb l'UCE.
15: No és una qüestió estrictament administrativa d'un retard d'algun pagament que s'estan tancant. I de cara al futur, doncs, nosaltres entenem que el projecte de la Universitat Catalana d'Estiu és un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses i, per tant, entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
13: Al llarg de la setmana han participat més de 1.000 persones als diferents actes i avui també s'han lliurat els Premis Canigó a dues entitats que compleixen 50 anys, la Bressola i el diari El Punt Avui.
2: 3CAT Info.
0: De Chicago a Los Angeles corrent. Aquest és el repte de l'Enric Casacuberta, de Mollà, per recollir fons per la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. N'ha detallat els objectius a 3CAT Info.
16: Donar molta visibilitat a aquesta malaltia tan cruel, passar pels 8 estats que passo durant 150 dies, recollir el màxim de diners possibles per donar-ho a la Fundació Miquel Valls. I allà als Estats Units hi ha la ILS United, que és una associació, una fundació de l'ELA d'allà. Tenim un acord amb ells i ells mateixos s'encarregaran d'allà recollir diners als Estats Units que aniran per ells.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha retirat davant dirigents occidentals la voluntat de resistir.
17: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky també ha dit que celebrar eleccions a Ucraïna en temps de guerra pot ser perillós per al país, responent a una petició controvertida del seu exministre de Defensa perquè s'hi facin els comicis pendents.
2: 3CAT Info.
0: Un grup de submarinistes

0: D'ara n'han documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona. Falta pràcticament 10 segons perquè siguin 3 quarts de 7 de la tarda. Obrim l'àrea de servei. Veiem quin és l'estat del trànsit amb Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Bona tarda. Començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Llinars del Vallès en sentit sud i també retencions a Vilafranca del Penedès en sentit nord. D'altra banda, també a l'AP7 se circula amb intensitat a Sant Sadurní d'Anoia i a Castellbisbal en sentit nord. A banda d'això, es torna més espessa la circulació a la C31 i posteriorment en el seu encaix amb la C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C16 hi ha retencions entre Cercs i Berga en sentit sud a causa d'un accident. A la P2 hi ha retencions a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la 2 a Jorba en sentit est, cap a Igualada, i a Barcelona, la Ronda de Dalt. Hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en sentit Llobregat per les obres que s'hi estan fent. De moment és tot. Actualitzem aquesta informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
2: Avui algun ruixat, alguna tempesta en punts de Ponent, Pirineu, interior de l'Ebre. Fa poca estona alguna tempesta activa es trobava ja a tocar de la franja de Ponent entre el Baix Cinca i el Matarranya, entre 1 i 14 litres per metre quadrat. Llamps i trons poden entrar per la zona de Ponent, Segrià, sobretot Ribera d'Ebre, i la tendència és que algun ruixat es pugui anar reproduint al Pirineu o potser Terres de l'Ebre. De moment no sembla pluja torrencial, i sí que demà canvia el temps. Matí variable, més sol cap a Girona i Costa Brava. Algun primer ruixat al migdia en punts del sud o també, sobretot, cap al nord de Lleida, Pirineu i Prepirineu. I serà aquest dilluns, al llarg de la tarda i vespre, compte quan hi ha risc de tempestes fortes, nivell 3 sobre 6. Tenim un avís d'intensitat del Meteocat que ens informa de més de 20 litres per metre quadrat a bona part de Catalunya, llevat d'algun sector de la costa i del prelitoral. Sobretot aquestes tempestes fortes que poden deixar aparat elèctric, llamps i trons i també alguna pedregada afectaria la zona de Ponent, Pirineu, Prepirineu i també algunes àrees de l'interior de Tarragona o de l'interior de l'Ebre, les més probables, el Prepirineu i el sector nord de Lleida.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Catalunya és la primera comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. Però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també hi ha botigues particulars, sobretot de roba vintage. Ens en parla en Roc Fargas.
6: Encara ens falta molt per tocar sostre. És a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
0: Ara sí, sentim en Roc Fargas.
7: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
8: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
7: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'ha

0: està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu el Francesco.
1: Las modas del vintage siempre van y vienen. En este momento es muy fuerte. Además, hay mucha conciencia en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho bien.
0: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
2: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
0: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.

La canònica de Santa Maria de Vilabertran torna a omplir-se de música aquest vespre per sentir la veu de la soprano Rosanne Matanxian amb la pianista Marguerite Sargsyan. La soprano armènia Rosanne Matanxian torna a la Schubertíada després que l'any passat enlluernés el públic de la canònica. Malgrat la seva joventut, la seva qualitat interpretativa i el seu domini dels principals papers operístics i de cançó, l'han convertida en una de les intèrprets més sol·licitades de les noves fornades. El seu programa inclou cançons del també armeni Komitas i de Dvořák, Tchaikovsky i Strauss. És un concert que començarà a 9:15 del vespre i que forma part de la programació del Festival Empordanès Schubertíada, que s'allargarà fins al 30 d'agost.

0: Surten a subhasta el piano i el micròfon de Freddie Mercury, el llegendari vocalista de la banda britànica Queen. Els objectes els licitarà la casa de subhastes Prop Store entre l'1 i el 2 d'octubre. Els articles formen part de la col·lecció del productor discogràfic alemany Reinhold Mack, que havia treballat en bandes com Lelo o Queen, entre d'altres. Entre les peces més destacades hi ha un piano de cua Yamaha C3 dels estudis Musicland de Munic, que Mercury va fer servir durant l'enregistrament dels àlbums The Game, Hot Space i The Works. La peça està valorada entre 234.000 i 468.000 euros. La subhasta també inclou un micròfon utilitzat pel cantant tant per gravar la veu principal com els cors i esborranys manuscrits de les cançons My Love is Dangerous i Let's Turn It On, incloses al seu primer disc en solitari Mr. Bad.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, parlem de futbol perquè ara a les 7 començarà el Castelló-Sabadell de la segona divisió, el Nou Castàlia, un partit que ja estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Un Sabadell que jugarà amb Foli a la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar Bonaldo i Miqui Codina en defensa, Urri, Quadri i Pere Pons. Al mig del canvi, al davant, Joel Priego i Joaquini. De fet, aquest davanter Joaquini és l'únic canvi que ha introduït Ferran Costa a l'11 del primer partit al camp de l'Sporting en substitució de Rahmani. Pel que fa al motor, també a les 7 començarà el Gran Premi de Washington de la indicar una cursa en què el català Àlex Palou té la seva primera oportunitat per ser matemàticament campió. Palou busca el seu cinquè títol de la indicar en 6 anys, el quart consecutiu, quan encara queden 3 curses per disputar després de la d'avui. El pilot català té 133 punts de marge sobre qui el Kirkwood, que sortirà segon, i necessita marxar amb 162 punts o més per ser campió. Això seria possible si avui Palou guanya i Kirkwood queda desè o pitjor.
1: 3CAT Info.
2: Parlem ara de la primera divisió perquè està a punt d'acabar. El partit entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, un partit que ara mateix està empatat a 2. Els matalassers s'han avançat, el Villarreal després s'ha posat 1-2 i amb una vermella directa inclosa el matalasser Lenormand, però tot just fa uns minuts Giuliano Simeone acaba empatat el partit, un partit que tot just ara arriba al minut 90 i que per intentar remuntar el partit Diego Simeone ha fet entrar Julián Álvarez. Sentim la reacció del Metropolitano quan el davanter argentí ha començat a jugar.

0: En aquesta mateixa línia i just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
1: És un jugador de l'Atlètic Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: Després d'aquest partit es jugarà el Getafe Racing a 8:15 del vespre i a la jornada d'avui la tancarà el debut del Barça en aquesta Lliga, a partir de 9:15. Els blaugranes visiten el camp de l'Elx amb una llista de convocats en què no hi és Alejandro Valde per decisió de l'entrenador Hansi Flick. L'alemany ahir va posar en dubte el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que Valde pugui marxar del club. Tampoc ha viatjat Rodri, que aquests dies s'ha exercitat al marge i demà dilluns començarà a fer dinàmica de grup. Sí que ha entrat a la llista João Cancelo, que està disponible per jugar aquest partit.
2: Yeah, he can play tomorrow.
3: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
2: Was in the right moment on the highest level.
0: Després, volíem dir, el partit, com dèiem, començarà a 9:15 del vespre i el seguirem des d'una hora abans amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. A la segona etapa de la Vuelta de Ciclisme, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final a Manosca el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i Tadej Pogacar, que ha acabat tercer i ha sumat 4 segons de bonificació. L'eslové ara continua líder, més ben dit, amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria d'etapa en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa d'aquesta Vuelta a Espanya, 174 quilòmetres amb inici a Grossano d'A i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
5: Trescat Info.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim el guanyador de la cursa, Lando Norris.
6: It sounds boring, but
7: sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de 2 bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los 2 victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
0: La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder ara, Kimi Antonelli, té 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general.
5: L'actualitat esportiva a fons.
0: I acabarem amb Mundial d'hoquei herba perquè la selecció espanyola masculina amb 12 catalans busca avui el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. El partit començarà a 9:15 del vespre.
5: Trescat Info.
8: Molt bona tarda a les 7.

0: Molta atenció perquè l'episodi de fortes pluges encara no ha acabat i Protecció Civil, de fet, manté encara actiu el pla Inuncat per avui a la tarda a les Terres de l'Ebre. A les del Segrià, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, també hi pot haver tempestes i fort vent. L'avís demà es mourà cap a Ponent i cap als Pirineus. Els pobles més afectats per les fortes precipitacions de la matinada de dissabte continuen treballant per recuperar el més aviat possible la normalitat. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home avui de matinada a la localitat de la Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís que havia hagut una agressió entre diversos grups i, quan han arribat al lloc dels fets, han trobat l'home ferit d'una punyalada. Els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, però l'home ha acabat morint. Mossos d'Esquadra, que també han detingut un home de 40 anys, acusat en aquest cas d'haver fet presumptament tocaments a nois, alguns menors, a la festa major del Picat, al Segrià. També s'investiga una presumpta agressió sexual i amenaces a una noia del municipi per part de tres nois. El govern espanyol descarta confinar els migrants a Ceuta per frenar la transmissió de malalties, tal com demana que ho faci el PP. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu perquè diu que el risc és baix. I a més recorda que les competències en salut pública són de les comunitats autònomes. Els Mossos detenen un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va originar el foc que aquesta setmana va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. S'ha fet una investigació conjunta entre Mossos d'Esquadra i agents rurals. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Rússia està planejant allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions que faran el dia 18 de setembre. El president ucraïnès afirma que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra el seu país. Èxit de participació, tant de públic com d'artistes. A la 44a edició del Festival de Ball Tradicional Les Dansa de les Preses, a la Garrotxa, s'ha tancat avui al matí. Aquest any hi han participat companyies del Perú, el País Basc, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia.
1: Esports.
2: És a punt de començar el Castelló-Sabadell, segon partit dels vallesans a la segona divisió, un duel que ja estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest vespre debutarà el Barça a 2:15 al Camp de l'Elx i des d'una hora abans en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. D'altra banda, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, a punt d'acabar en un Metropolitano que ha escridassat Julián Álvarez. I també en directe ara a les 7 ha de començar la cursa del Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa que pot proclamar campió per cinquena vegada el català Àlex Palou.
0: Seguiment, doncs, a cara d'aquestes precipitacions que poden aparèixer en aquestes zones de Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre i comarques de Ponent, amb unes temperatures que avui han començat una recuperació progressiva. Tornarem a tenir temperatures altes a meitats de setmana, però avui, de moment, a la tarda, començaran a baixar.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de l'estat de la tarda, us parla Jaume Brufau. Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges avui a la tarda a les Terres de l'Ebre, amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. El Servei Meteorològic també ha emès un avís per temps violent amb possibilitat de tempestes intenses amb pedra, amb ratxes fortes de vent i amb esclafits a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. De fet, el pla Inuncat es mantindrà durant tot demà, sobretot al Prepirineu i Pirineu Occidental i també a Ponent. Els municipis més afectats pels aiguats de la matinada de dissabte comencen mica en mica a recuperar la normalitat. Hem anat a fer un seguiment de com està vivint avui a la tarda la situació després dels aiguats, en punts com Comarruga, el Vendrell, a la comarca del Baix Penedès i també Roda de Barà, al Tarragonès. Montse Mir.
3: Hola, bona tarda. Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Comarruga, el Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, i demás. Palos, impuestos, que se paguen.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja, i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola bé. Sobretot en neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
0: Els forts aiguats que van caure al Baix Penedès i al Tarragonès han causat indignació entre els afectats que els van patir. Avui la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat en declaracions a aquesta emissora que dijous van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un SAlerta als mòbils no estava justificat.
7: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Els aiguats han fet diversos ferits, 9 de les persones ferides continuen hospitalitzades, una està en estat crític. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a quarts de quatre, la policia ha rebut un avís que havia hagut una baralla entre diversos grups en aquesta població. Quan els agents hi han arribat, han trobat un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM s'han desplaçat fins al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat al Segrià condemna les dues agressions sexuals que ha hagut aquest cap de setmana al seu municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys, acusat d'haver fet presumptament tocaments a nois, alguns menors, ahir a la nit, a la festa major de la població. Però la policia també investiga un altre presumpte agressor sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte l'haurien assaltat amb una navalla i li haurien fet tocaments, a més d'amenaçar-la.
1: 3CAT Info.
0: Nou xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi migratòria a Ceuta i ara per la situació sanitària. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama que confinin tots els migrants amb malalties com sarna o tuberculosi. I el Ministeri de Sanitat ho veu injustificat. Recorda el líder del PP que les competències són de la ciutat autònoma Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha parlat de risc sanitari a Ceuta i demana al govern espanyol que estudie confinar els migrants amb malalties contagioses.
9: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
8: La ministra de Sanitat, Mònica García, li ha recordat per xarxes que les competències sanitàries són de Ceuta i l'acusa d'alarmista. García considera que l'aïllament de migrants està injustificat i és desproporcionat, ja que fins ara, apunta, només s'han detectat 3 casos de tuberculosi. En tot cas, Sanitat reuneix este dilluns les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. Sobre el terreny, demà hi haurà el vicepresident econòmic Carlos Cuerpo i a partir de dimarts fins a 8 ministres compareixeran al Congrés per defensar la gestió de la crisi. No ho farà Pedro Sánchez, que ha seguit la situació des de Lanzarote, on era de vacances. També dimarts, el president espanyol ha convocat el Consell de Ministres, el primer de l'últim curs polític de la legislatura.
0: I el gruix dels consellers del govern tornaran demà al despatx i dimarts tenen ja la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i en les protestes dels mestres, i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat o temporals que hem tingut aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions que ja van deixar al calendari a la jornada de vaga marcada pel primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar tot un seguit de mesures addicionals per intentar posar a fi a aquest conflicte laboral. La mobilitat també és una altra de les prioritats que es marca el govern de Salvador Illa, que el cap de setmana vinent es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, la Noguera, per traçar l'estratègia d'aquest nou curs polític. Un començament de curs amb una trobada fora de Palau, amb una pràctica ja habitual de l'executiu de Salvador Illa per després de les vacances. L'agost de l'any passat la van fer a Arnes, a la Terra Alta. I avui s'ha acabat la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. S'ha fet amb una valoració positiva dels organitzadors perquè s'ha pogut fer aquest any, però també amb un toc d'atenció. Han tingut dificultats econòmiques que n'amenacen la continuïtat. Durant tota aquesta setmana, Prada, Laura Bertran, hi han passat fins a un miler de persones.
10: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
11: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
10: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques, però el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
12: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
10: Segons les dades, més de 1.000 persones hi han participat en una setmana vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Poc més de 3 minuts i serà un quart de 8.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa d'haver provocat el foc que aquesta setmana va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa a prop de la pista forestal que porta cap al Castellot. La investigació conjunta que van fer Mossos i agents rurals ha permès de relacionar el vehicle amb l'origen de l'incendi i reunir prou indicis contra el seu propietari. Tota la superfície que es va cremar és dins del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis han donat per estabilitzat el foc forestal que hi crema encara. Les autoritats permeten el retorn d'alguns desallotjats, però amb condicions com, per exemple, els veïns de Gàtova, que han pogut tornar a casa seva, aquesta població del Camp de Túria a Castelló, però els han demanat que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin tancats a casa per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergències que continuen treballant. És un foc que ha cremat més de 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona. Va ser provocat per un llamp que va caure dijous i també ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca d'Alt Palància. Després d'haver pogut rebaixar la situació d'alerta, també es va poder desmobilitzar la UME, la Unitat Militar d'Emergències, que treballava en aquestes tasques d'extinció. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig ja de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes marcades pel dia 18 de setembre, per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Vladimir Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Ara fa un parell de setmanes, Zelensky ja va dir que Moscou estava preparant el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del dia de la independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant de dirigents occidentals la voluntat de resistir.
13: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Volodymyr Zelensky també ha afirmat que celebrar eleccions a Ucraïna en temps de guerra pot ser perillós pel país, responent així a una petició controvertida que li ha fet el seu exministre de Defensa perquè hi hagi comicis a Ucraïna. I un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre mateix de Gaza. El petit estava dins d'una tenda de campanya en un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de la metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem que hi havia a prop. Els equips d'emergència han portat el nen a l'hospital, però no l'han pogut salvar. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest mateix camp de refugiats i havien matat un home de 25 anys. Tots aquests bombardejos vulneren l'alto el foc que teòricament està vigent a la Franja de Gaza des de l'octubre de l'any passat. Durant aquests 10 mesos, segons el Ministeri de Sanitat palestí, l'exèrcit israelià ha matat com a mínim 1.280 persones. Des dels atacs de Hamas el 7 d'octubre del 2023, quan es va reactivar aquesta guerra, els atacs israelians han matat més de 70.000 persones. Segons l'ONU, més de 21.000 menors.
1: 3CAT Info.
0: Un quart de vuit. Trànsit i temps. Primera connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
14: Bona tarda. Començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions de Banyeres del Penedès fins a la Granada, en sentit nord. Hi ha un carril tallat. I a Llinars del Vallès, en sentit sud. Tant a la C31 com a la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. De fet, hi ha retencions importants ja a la C31 a causa d'un accident. A la C16, retencions de Cercs fins a Berga, en sentit sud, per un accident també. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, per les obres que s'hi fan. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. I també hem de dir, a la LL11, a Lleida, hi ha un carril tallat en sentit oest, també a causa d'un accident. Finalment, a la ronda de dalt hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en sentit Llobregat, també per obres. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
14: Bona tarda.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: Dia força tranquil en general. El matinada, matí d'hora, algun ruixet ha caigut al Montsià, entre 1 i 3 litres per metre quadrat, en posta mateix o també Ulldecona. I fa poca estona, entre les 4 i les 5, s'han format tempestes a la banda de l'Aragó, sud de l'Aragó. Algun ruixat està entrant cap al sud del Baix Cinca, Matarranya, en aquests sectors entre 1 i 14 litres per metre quadrat, hi ha llamps i trons, i podria ser doncs, que una tempesta entrés per Ponent, des del nord de la Ribera d'Ebre, la zona de Flix o Riba-Roja d'Ebre, fins a la part del Segrià, aproximadament. Algun ruixat pot aparèixer al Pirineu, algun sector a les Terres de l'Ebre, però en general avui no preveiem una situació d'aiguats. En canvi, demà ens passa una petita pertorbació amb aire fred en altura i al migdia es pot iniciar algun xàfec a la zona oest de Catalunya, sobretot doncs, entre l'interior de l'Ebre i l'Alt Pirineu, i al llarg de la tarda i fins al vespre tindrem tempestes o tronades fortes amb pedra o calamar-se a moltes zones de l'interior, Pirineu, Prepirineu, tot el sector de Lleida, comarques de Ponent, Catalunya Central i interior de les Terres de l'Ebre. Cap a la costa, algun ruixat. Al perlitoral també, però menys probables, per exemple, entre el Maresme i la Costa Brava. Aquí puja la temperatura demà, però, en canvi, a bona part del país, demà a la tarda, amb aquestes pluges i tempestes localment fortes, hi pot, es pot notar una refrescada. Destaquem que el Meteocat ja ha establert un avís de nivell 3 sobre 6 de pluja forta de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4% del total. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic afecta el seu principal motor econòmic, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur de molts joves. En fem anàlisi d'aquesta qüestió des de Burkina Faso, a Amèlia Borràs.
16: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
17: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
16: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
18: Tinc una petita botiga.
16: però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
18: Chaque dimanche.
19: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
16: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
20: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Focus tu trabajando.
16: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Bones sensacions entre els temporers que participen en una prova pilot que s'està fent per mirar de millorar les seves condicions corporals davant de les altíssimes temperatures que han de patir mentre cullen fruita. Un estudi de l'Institut de Salut Global testeja roba de treball específica i modificacions a la maquinària agrícola per crear espais d'ombra amb ventilació. Un dels camps on s'està donant a terme aquesta iniciativa és el Pla d'Urgell, en concret, a Bell-lloc d'Urgell. Alba Mor.
21: Per una banda, s'ha proporcionat als treballadors una indumentària específica per reduir la seva exposició a la calor i, per l'altra, s'han modificat els equips agrícoles amb tendals mòbils per dotar d'ombra la zona de treball i ventiladors per generar corrents d'aire. Tot plegat es combina amb la recollida diària de dades ambientals i d'indicadors de salut dels treballadors. La investigadora Anna Brugulat parla dels resultats preliminars del projecte.
22: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I aquest és el primer resultat qualitatiu que estem veient en tan sols 3 dies d'intervenció. I per altra banda, estem prenent mesures de temperatura, diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, a través de l'orina i del pes corporal, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
21: A banda de pagesos i temporers, el projecte compta amb arquitectes, fabricants d'equips agrícoles, col·lectius migrants i professionals sanitaris.
0: I les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor que fa les andanes posa en risc la salut dels usuaris. Critiquen, sobretot, temperatures que s'assoleixen a les estacions de Rodalies o del metro a Barcelona, sobretot quan s'hi acumula molta gent que s'està esperant o per retards o per incidències. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius d'aquestes altes temperatures que pateixen els viatgers.
23: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: I els usuaris...
24: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
25: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
26: Sortir amb el cabell mull i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina.
27: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans a Barcelona reconeixen que estan estudiant també mesures per reduir aquesta calor que fa les andanes al metro, però tot i això, el seu conseller delegat, en Xavier Flores, assegura que la complexitat de les andanes dificulta fer-hi alguna actuació.
28: És molt més gran l'espai i en els túnels la connexió no és tan fàcil ni és tan evident, però sí que hem fet alguna prova pilot, ja vam fer, de ventilació, i estem analitzant i estudiant per propers estius. També estem en una situació, crec que per tots és més extrema de l'habitual, però també crec que ens hem de preparar per aquestes situacions extremes i, per tant, estem estudiant possibilitats de futur que puguem implementar actuacions.
0: I és que els experts també ja han dit que en ple estiu la temperatura que fa en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus més que la que fa fora. I és que són espais subterranis que acumulen molta calor i tenen menys capacitat per poder-la dissipar.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 7:45.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, parlem de futbol perquè ja tenim en joc el Castelló-Sabadell de la segona divisió, el nou Castàlia, un partit que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De moment, minut 21 de la primera meitat i el Sabadell que empata a 0 contra el Castelló, però ha tingut bones oportunitats. Pel que fa al motor, també ha començat el Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa en què el català Àlex Palou té la seva primera oportunitat per ser matemàticament campió. Palou busca el seu cinquè títol de la IndyCar en 6 anys, el quart consecutiu, quan després d'aquesta encara quedaran tres curses, volíem dir, per disputar. El català, per exemple, necessita guanyar la cursa avui que el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, sigui desè o pitjor. De moment, 6 voltes de les 147 previstes i Kirkwood, que es troba en primera posició amb Àlex Palou segon. Per tant, avui no hi hauria títol de català.
1: 3CAT Info.
2: Parlem ara de la primera divisió perquè l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 amb dos penals pels groguets i una vermella directa pel matalasser Lenormand. Durant el partit i amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una forta xiulada. La sentim.

0: Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven a l'afició matalassera, el davanter argentí ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Així i tot, el capità de l'Atlètic de Madrid, Jan Oblak, ha donat suport al seu company. N'ha parlat a DAZN.
1: Yo creo que tenemos que estar todos unidos. Julián está aquí, es con nosotros en el equipo y mientras va a estar con nosotros lo vamos a apoyar y lo queremos de la mejor manera porque sabemos que puede aportar, que puede dar. Y infelizmente es una situación que no es cómoda para nadie, pero ojalá todo eso se resuelva y que al final de temporada todos podemos estar felices.
0: En aquesta mateixa línia i just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
2: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: Ara, a 7:45, començarà el duel entre el Getafe i el Racing i la jornada d'avui la tancarà el debut del Barça en aquesta lliga a partir de 9:45. Els blaugranes visiten el camp de l'Elx amb una llista de convocats en què no hi és Alejandro Valde per decisió de l'entrenador Hansi Flick. L'Alemanya ahir va posar en dubte el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que aquest pugui marxar del club. Tampoc ha viatjat Rodri, que aquests dies s'ha exercitat al marge i demà dilluns entrarà en dinàmica de grup, però sí que hi és Joao Cancelo, que està disponible per jugar al partit. Aquest duel, com dèiem, començarà a 9:45 del vespre i el seguirem des d'una hora abans amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. A la segona etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final a Manosca el català Pau Miquel, que ha acabat segon. Tadej Pogačar, el líder d'aquesta Vuelta, ha acabat tercer. L'eslové manté aquest mallot vermell i ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa com a la seva propera oportunitat per poder aconseguir una victòria en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa, 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
4: Trescat Info.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim precisament el guanyador de la cursa, Lando Norris.
5: It sounds boring, but
6: sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
0: La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 7:45. Destaquem que aquesta hora Protecció Civil manté actiu, demana molta precaució perquè manté actiu el pla inuncat per les Terres de l'Ebre, a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, també hi pot haver tempestes i fort vent. L'avís demà es desplaçarà cap a Ponent i cap als Pirineus. Els pobles més afectats per les precipitacions d'ahir comencen a recuperar-se i hi ha 9 persones encara ingressades als hospitals. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home avui de matinada a la localitat de la Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís que havia hagut una agressió entre diversos grups i quan han arribat al lloc dels fets han trobat l'home ferit d'una punyalada. Els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, però l'home ha mort. Des d'ara fins a les 8, entre altres qüestions, explicarem que avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos, ha mort més de 2.500 persones. Les Nacions Unides alerten que el virus es propaga molt de pressa i les ONGs que treballen al terreny creuen que l'impacte real de l'epidèmia pot ser encara molt més gran. I també parlarem del projecte Talassa, en què un grup de submarinistes està recorrent diferents punts de la costa catalana amb l'objectiu de localitzar i documentar embarcacions enfonsades. Treballen a la preservació del patrimoni subaquàtic mitjançant tecnologia de gravació i escaneig que permet reconstruir digitalment les restes d'aquests vaixells. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Marc?
2: Parlem d'esport en directe perquè tenim en joc el duel entre el Castelló i el Sabadell, on els vallesans ara mateix estan empatant a 0 al minut gairebé 29 de la primera meitat. D'altra banda, aquest vespre debutarà el Barça a la primera divisió a partir de 9:45 i des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, mentre el Metropolitano, l'afició de l'Atlètic de Madrid, ha escridassat Julián Álvarez en l'empat a 2 contra el Villarreal.
1: Seguiment, doncs, de l'evolució encara d'aquests xàfecs i tempestes en aquests punts, com us dèiem, Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre i comarques de Ponent, perquè poden ser intenses al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre. Cosa que fa que Protecció Civil mantingui activada l'alerta inuncat per aquesta intensitat de precipitacions. El Servei Meteorològic també emet un avís per temps violent amb possibilitat de tempestes fortes amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits a les comarques del Segrià, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El pla inuncat també es manté durant tot el dia de demà, sobretot al Prepirineu i al Pirineu Occidental i a Ponent. Els municipis més afectats per les riuades que hi va haver amb els aiguats de la matinada de dissabte, mica en mica, miren de tornar a la normalitat. Avui a la tarda, amb la Montse Mir, hem visitat Comarruga, el Vendrell, a la comarca de les Penedès, i Roda de Berà, al Tarragonès. Montse, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Comarruga, el Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener y demás. Palos, impuestos que se pagan.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Berà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
1: Els aiguats van provocar ferides a diverses persones. 9 d'aquestes persones encara estan ingressades als hospitals i una està en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat avui a 3CAT Info que dijous van activar el pla inuncat en fase d'alerta i ha defensat que envia unes alertes als mòbils, ha afirmat, no estava justificat.
7: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: I els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a quarts de quatre de la matinada, la policia ha rebut un avís que havia hagut una baralla entre diversos grups de la localitat. Quan els agents hi han arribat, han trobat a l'home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM han anat fins al lloc dels fets, l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'extrema dreta representada per Alternativa per Alemanya encapçala amb un 43% els sondejos previs a les eleccions al Land de Saxònia-Anhalt d'aquí a dues setmanes. Alternativa per Alemanya supera en 20 punts el seu rival més immediat, la Unió Cristiana Demòcrata de l'actual canceller, Friedrich Merz. Socialdemòcrates i Verds superen per poc el 5%, que és el mínim necessari per poder accedir al Parlament regional. Si aquestes formacions no arriben a aquest 5%, l'extrema dreta assolirà la majoria absoluta i, per primera vegada, governarà un estat federat alemany. Avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos ha matat 2.500 persones, la meitat, les últimes 3 setmanes. També s'han confirmat més de 5.000 contagis. Les Nacions Unides adverteixen que el virus es propaga molt ràpidament.
0: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: De fet, les organitzacions no governamentals que treballen al terreny, com ara Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquest brot d'Ebola pot ser encara molt més important. Ho ha advertit un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres al Congo, Gabriel Sánchez Ibarra.
8: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de Ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
1: Avui el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
9: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
1: El pontífex demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. I el Vaticà, precisament, fa un pas endavant per ser autosuficient des del punt de vista energètic. Segons que explica l'agència de notícies Reuters, invertirà 100 milions d'euros en la construcció d'una enorme planta d'energia renovable per cobrir bona part de les seves necessitats elèctriques. Amb més de 200 hectàrees, serà una de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques més grans d'Itàlia i se situarà als afores de Roma, concretament a Santa Maria di Galleria, una finca propietat de la Santa Seu que des dels anys 50 acull la Ràdio Vaticana. El projecte, segons Reuters, combinarà producció solar i activitat agrícola perquè la idea és que totes les plaques solars també puguin aplegar cultius a sota. Aquest projecte podria estar enllestit en un termini d'entre 18 i 24 mesos. El va començar el Papa Francesc el 2024 i ara té continuïtat sota el mandat de Lleó XIV. Són 8:15.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte, el gran repte que es marca l'Enric Casacuberta de Moià per recollir fons per la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66 als Estats Units, vol córrer gairebé 4.000 quilòmetres amb aquestes finalitats solidàries. N'ha explicat els objectius a 3CAT Info.
11: Donar molta visibilitat a aquesta malaltia tan cruel, passar pels 8 estats que passo durant 150 dies, recollir el màxim de diners possibles per donar-ho a la Fundació Miquel Valls. I allà als Estats Units hi ha la ILS United, que és una associació, una fundació de l'ELA d'allà. Tenim un acord amb ells i ells mateixos s'encarregaran d'allà recollir diners als Estats Units que aniran per ells.
1: Si tot va bé, començarà a córrer dissabte que ves i té previst d'acabar aquesta gran cursa el dia 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia de mitjana una distància d'entre mitja marató i una marató, uns 21 quilòmetres i escaig, i els 42 quilòmetres. Una quarantena de persones han participat avui en una nedada que s'ha fet entre la Cala Castell i la Cala Senyà, a Palamós. Han reclamat amb aquesta nedada més seguretat pels nedadors davant de l'augment d'embarcacions recreatives. I és que SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós demanen que hi hagi una normativa més clara i que es fixin distàncies de seguretat. Girona, Berta Artigas Fontàs.
3: Els participants han recorregut uns 3.200 metres en una activitat que ha volgut visibilitzar els riscos que afronten els nadadors a mar obert. Des de SOS Costa Brava alerten que el nombre de barques i motos d'aigua ha augmentat en els últims anys, mentre que la normativa no s'ha adaptat a aquesta realitat. Jordi Cruz, portaveu.
12: Nadadors, pàdels, caiacs no tenen cap normativa. Ni tan sols la gent que es banya a la costa en zones que no estan balisades i no duen boia perquè no han de dur, les embarcacions els hi poden passar pràcticament per sobre perquè hem vist embarcacions que fan apartar a la gent que està nedant.
3: L'entitat posa com a exemple els bussejadors que estan senyalitzats amb la bandera alfa i per als quals les embarcacions han de mantenir una distància de 50 metres. També reclamen més educació i una millor ordenació de l'espai marítim per garantir la convivència entre tots els usuaris. Esther Yesares, del Club Natació Palamós.
13: Penso que hi hauria d'haver molta feina d'educació en el sentit d'intentar doncs, que aquí llogui una barca, sobretot que se sàpiga les normatives.
3: La nedada ha limitat les inscripcions a una quarantena de persones precisament per garantir la seguretat dels participants.
1: Un grup de submarinistes està recorrent diferents punts de la costa catalana amb l'objectiu de trobar i documentar embarcacions enfonsades. És el projecte Talassa, a través del qual un equip treballa en la preservació del patrimoni subaquàtic mitjançant tecnologia de gravació i escaneig que permet reconstruir digitalment aquestes restes dels vaixells. Les immersions es fan fins a uns 40 metres de profunditat, on aquests submarinistes enregistren les estructures de les embarcacions per després poder-ne elaborar models tridimensionals. Albert Bim, director d'aquest projecte, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la iniciativa vol sobretot contribuir a conèixer, conservar i difondre tot aquest patrimoni que tenim sota l'aigua.
14: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit que se diria de ciència ciutadana com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
1: Un projecte que sobretot se centra en restes de vaixells contemporanis.
14: Se centrem en delictes que localment tenen certa importància, sobretot sentimental, com podrien ser els delictes del cementiri de Pessis de l'Ametlla de Mar, que són barcos enfonsats de pescadors, que ja van acabar la seva vida útil, les van desballestar i es van enfonsar per fer uns biotops.
1: De moment ja han aconseguit documentar gairebé una vintena d'embarcacions repartides per diferents zones de la costa catalana, tot i que la major part d'aquestes troballes, han explicat, estan al litoral tarragoní. Catalunya és la primera comunitat autònoma a tot l'estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes són iguals, no totes són del mateix sector. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però sobretot botigues de particulars de roba vintage. Rob Fargas.
15: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
16: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
15: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més.

0: dar buena respuesta, me ha dicho bien.
1: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
2: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
1: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.
3: Trescat Info.
4: Passa un minut i mig de 7:45. Trànsit i temps a punt. Des de l'equip viari primer. Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda, Jaume. A la P7 hi ha retencions a Banyeres del Penedès i també de Castellet i la Gornal a Vilafranca del Penedès en sentit nord. Pel que fa al tram nord de la P7, hi ha retencions a Santa Maria de Palau-Tordera en sentit sud. De fet, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. També retencions a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C-38, posteriorment convertida en C-65, dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, retencions a la C-31 per un accident. A la C-16, entre Cercs i Berga, en sentit sud, també per un accident. A la P-2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, en aquest cas per obres. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, també per obres. A l'L-11, a Lleida, en sentit oest, a causa d'un accident, hi ha un carril tallat. Com també un accident a la G-651. Es dona pas alternatiu a Palau-Sató a causa d'un accident, com dèiem. I finalment, a la Ronda de Dalt, entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per obres, i a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
4: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: El temps.
4: La previsió és del Dani Ramírez.
6: Avui ha fet calor, s'ha anat tapant a la tarda, han pujat entre 2 i 5 graus les temperatures, fins a 36 a Vinebre, a Xerta i a Seròs, 35 a Torres de Segre, també a Lleida o a Tàrrega i a Sant Romà de Vella, al Pallars Jussà, també han arribat aquests 35. S'ha anat tapant, tenim una gran enclusa, aquests núvols alts que procedeixen d'un gran cumulonimbus que es troba a l'Aragó. I, per tant, allà sí que hi ha tempestes, punts del Matarranya, fregant també amb la Terra Alta, Baix Cinca, hi ha pluges en aquests sectors de 1, 3, fins a 26 litres per metre quadrat a Maella, també pluja a Favara, Nonasp, en aquest sector, i sembla que de tant en tant aquesta tempesta vol entrar cap al nord de la Terra Alta, Segrià, Ribera d'Ebre, però no ho acaba de fer. Estarem pendents, porta 3 hores encallada a la zona sud de la franja de Ponent. Algun ruixat també des de la Baixa Ribagorça, que anirà pujant cap a l'Alta Ribagorça. Bé, demà un dia variable al matí, més inestable a la tarda. Atenció, tenim avís del Meteocat de tempestes fortes a partir del migdia i tarda fins al vespre. Pel que fa al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, de Lleida, totes elles, també Catalunya Central i bona part de l'interior de Tarragona i Terres de l'Ebre. En aquest sector s'hi poden caure més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora, amb un nivell 3 sobre 6 d'aquest perill de tempestes fortes. També risc de pedra o calamar-se. I, en canvi, cap a la costa i al prelitoral, molt poca pluja o algun ruixat més aïllat, més probable, al litoral sud i cap al Baix Empordà i la Selva.
3: A Trescat Info,
7: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
3: insostenibles.
8: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenes de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
9: Mai en la vida havia plogut tant aquí com ara, mai en la vida.
10: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
4: Èxit de participació a la 44a edició del Festival Es Dansa de les Preses a la Garrotxa, que ha tancat avui amb la participació de més de 300 artistes. L'edició d'aquest any, a més ha començat

0: commemorat el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora del certamen. Aquest any el territori convidat ha retornat la dansa de l'arrel tradicional al País Basc, de l'àmbit internacional i han pres part companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica. La directora de l'esdeveniment, Núria Feixes, en fa una valoració més que positiva.
1: Ha anat molt bé, hi ha hagut una assistència de públic espectacular i les propostes artístiques també han sigut de molta qualitat i la veritat és que molt contents també amb tots els comentaris positius, no?, que parlant amb el públic et van dient. Per tant, contents de que la gent li hagi agradat i que també totes les companyies s'hagin sentit a gust.
0: També ha destacat el caliu i la proximitat que s'ha establert entre el públic, que gairebé ha triplicat els 1.900 habitants de les preses, i els membres de les diferents companyies.

0: La canònica de Santa Maria de Vilabertran es torna a omplir avui al vespre de música per escoltar la veu de la soprano Rosanne Mastaxian amb la pianista Margarit Sarkisyan. La soprano armènia torna a la Schubertiada després que l'any passat enlluernés el públic de la canònica. Tot i la seva joventut, la seva qualitat interpretativa i el seu domini dels principals papers operístics i de cançó l'han convertit en una de les intèrprets més sol·licitades de les noves fornades. El seu programa inclou cançons del termer armeni Komitas i de Dvořák i Tchaikovsky, així com de Strauss. Concert d'aquí a poc més de mitja hora i que forma part de la programació del Festival Empordanès Schubertiada, que s'allarga fins al dia 30. Nou de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones, una indústria alimentària que ha nascut d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però que ha sigut la dona sempre qui ha dominat en el procés d'elaboració del peix en anxova comercialitzable. I avui en dia, 300 anys després, el sector continua sent altament feminitzat, Maria Aguixà.
1: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
2: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
3: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda que entra en el mercat laboral, i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves doncs és una feina.
1: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
2: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
4: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxove. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien en barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
1: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
2: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
5: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, a supermercados...
1: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
2: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
6: El nostre peix ha de respondre al Ingraulis encrassicolus A. I, malauradament, a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
1: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
7: Trescat Info. Esports.
0: Fins a les 8, Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, parlem de futbol perquè tot just acaba d'arribar al descans el partit entre el Castelló i el Sabadell de la segona divisió al Nou Castàlia, un partit que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De moment, com diem, partit al descans 0-0 pels vallesans. Pel que fa al motor, també tenim en marxa el Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa en què el català Àlex Palou té la seva primera oportunitat per ser matemàticament campió. Palou busca el seu cinquè títol de la IndyCar, el quart consecutiu, quan encara queden 3 curses per disputar. El català avui necessita una forta carambola que de moment no s'està produint perquè Palou ara mateix és segon en aquesta cursa i el seu màxim perseguidor a la general, Kirkwood, és primer. Això sí, encara queden moltes voltes, només se n'han corregut 36 de 147.
8: 3CAT Info.
7: Parlem ara de la primera divisió perquè l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 amb 2 penals pels groguets i una vermella directa al matalasser Lenormand. Durant el partit i amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una forta xiulada. La sentim. Un Julián Álvarez que, a més, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven a l'afició matalassera sobre la gespa, el davanter argentí ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que en roda de premsa ha justificat l'entrenador Diego Simeone.
9: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
7: En aquesta mateixa línia, i just abans de començar el partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat a El Desmarque que Julián Álvarez es quedarà com a matalasser i s'ha queixat del comportament del Barça.
10: Es un jugador de l'Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
7: A 8:15 ha començat el duel entre el Getafe i el Racing. De moment es manté empat a 0. I la jornada d'avui la tancarà el debut del Barça en aquesta Lliga. A partir de 10:15, els blaugranes visiten el camp de l'Elx amb una llista de convocats en què no hi és Alejandro Valde per decisió de l'entrenador Hansi Flick. L'alemany ahir va posar en dubte el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que pugui marxar del club. En aquesta llista hi és João Cancelo, no ha viatjat Rodri, que demà dilluns entrarà en dinàmica de grup. El partit, com dèiem, a 10:15 del vespre, i el seguirem des d'una hora abans amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. I acabarem parlant de ciclisme perquè a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, que ha superat l'arribada final a Manosca al català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha acabat tercer, precisament l'eslové, continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
11: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
7: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria. Demà, tercera etapa, 174 quilòmetres de muntanya, un port de primera categoria i final en un de segona.
12: Molt bona tarda, són les 8:00 de la tarda.

0: Alerta perquè l'episodi de fortes pluges encara no ha acabat i Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat per aquesta tarda a les Terres de l'Ebre i per demà a la meitat del nord del país. El Servei Meteorològic avisa que les tempestes d'aquest dilluns poden anar acompanyades de pedra i fort vent. D'altra banda, els pobles més afectats per les precipitacions d'ahir comencen a recuperar-se. El gruix de consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. El govern espanyol descarta confinar els migrants de Ceuta per frenar la transmissió de malalties tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu perquè el risc, diu, és baix. A més, recorda que les competències en salut pública són de les comunitats autònomes. Els Mossos detenen un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa de major del Picat, al Segrià. També s'investiga una presumpta agressió sexual i amenaces a una noia del municipi per part de tres nois. Detinguts dos adolescents israelians per apallissar amb un pal un palestí de Cisjordània amb una cama amputada. Les imatges s'han difós a les xarxes socials i un dels atacants ha ingressat a presó. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat avui amb la participació de més d'un miler de persones. Els organitzadors n'estan satisfets, tot i que aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. Des del govern asseguren que la iniciativa té futur. I rècord de traduccions de llibres en català a altres llengües. Amb 385 originals traduïts l'any passat, es va batre la marca del segle. Les versions en català, en castellà, italià i portuguès encapçalen aquest rànquing.
1: Esports.
2: Al descans, el Castelló-Sabadell, partit del segon partit dels Vallesans a la segona divisió, un partit que de moment està amb empat a 0, un duel que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest vespre debutarà el Barça a 2:15 a la Lliga al Camp de l'Elx i en directe a la TDT. D'altra banda, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2 en un Metropolitano que ha escridassat Julián Álvarez. I també en directe tenim en marxa la cursa del Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa que podria proclamar campió per cinquena vegada el català Àlex Palou.
0: I al temps, tenim cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu, interiors de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor.
1: Trescat Info.
0: Bona tarda, passen pràcticament 4 minuts de les 8. Els informa Quim Codines fins al punt de les 9.
1: 3CAT Info.
0: Continua activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest vespre a les Terres de l'Ebre i es mantindrà durant el dia de demà a l'oest i nord del país. El Servei Meteorològic avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i acompanyats de fortes ratxes de vent i pedra. Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius ni barrancs encara que no portin aigua perquè les avingudes poden ser sobtades. D'altra banda, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar-se. Ens ho explica des del Vendrell la Montse Mir. Bona tarda, Montse.
3: Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Coma-ruga, el Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. i demás. Palos, impuestos, que se paguen.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja, i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
0: Els forts aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès han causat indignació entre els afectats. La subdirectora de Protecció Civil, Lima Soler, ha justificat aquesta emissora que dijous ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un esalert als mòbils no estava justificat.
7: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres, també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici d'aquest curs, amb una trobada fora del Palau de la Generalitat, ja és una pràctica habitual de l'executiu del Salvador Illa per després de les vacances. L'agost de l'any passat es van reunir a Arnès a la Terra Alta.
1: 3CAT Info.
0: I el PP fa dies que acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut, d'estar de vacances, mentre la crisi a Ceuta s'agreuja. Però l'argument no és nou. El temps de descans dels polítics fa anys que s'ha convertit en una arma llancívola. Ens ho explica des de Madrid l'Alba Gil.
8: Estiu rere estiu, el govern i l'oposició discuteixen pel mateix, s'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als barons del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez, que coordina la situació Ceuta des de Lanzarote.
9: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
10: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
11: En su hamaca, con sus bermudas.
8: Sentíem Díaz Ayuso, Elías Bendodo o Cuca Gamarra, que fa dies llancen el mateix dard. La realitat és que els ministres, com molts càrrecs electes, no tenen recollit el dret a vacances. Ho explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona.
12: És una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
8: I qui ho decideix és el president espanyol.
12: No significa això, naturalment, que no tinguin dret, diguem, a gaudir d'un cert descans, no? I l'acostum estableix que habitualment en el mes d'agost són aquestes 3-4 setmanes, diguem, que els ministres i el president del govern solen desconnectar.
8: Però què passa quan hi ha una crisi? Qui respon és el politòleg Toni Rodón.
13: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
8: Amb la llei a la mà, Sánchez no està obligat a treballar des de la Moncloa, però en comunicació política la imatge és clau.
13: Malgrat que formalment no tingui importància, simbòlicament alguna persona pot arribar a interpretar, doncs, que menysprees o no li dones importància a la crisi o al tema en qüestió.
8: De polèmiques com aquesta n'hi ha tot arreu i sovint tenen un cost electoral limitat.
0: Nou xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi migratòria a Ceuta. Ara, però, per la situació sanitària. Mentre que Alberto Núñez Feijóo reclama que confinin els migrants amb malalties com la sarna o la tuberculosi, el ministre de Sanitat ho veu injustificat i recorda al líder popular que les competències són de la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha parlat de risc sanitari a Ceuta i demana al govern espanyol que estudie confinar els migrants amb malalties contagioses.
15: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
14: La ministra de Sanitat, Mònica García, li ha recordat per xarxes que les competències sanitàries són de Ceuta i l'acusa d'alarmista. García considera que l'aïllament d'immigrants està injustificat i és desproporcionat, ja que fins ara, apunta, només s'han detectat 3 casos de tuberculosi. En tot cas, Sanitat reuneix este dilluns les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. Sobre el terreny, demà hi haurà el vicepresident econòmic Carlos Cuerpo i a partir de dimarts fins a 8 ministres compareixeran al Congrés per defensar la gestió de la crisi. No ho farà Pedro Sánchez, que ha seguit la situació des de Lanzarote, on era de vacances. També dimarts, el president espanyol ha convocat el Consell de Ministres el primer de l'últim curs polític de la legislatura.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, ahir la nit, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de 3 nois que, durant la matinada de dissabte, la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
1: 3Cat Info.
0: I avui tanca la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, amb una valoració positiva dels organitzadors perquè s'ha pogut fer aquest any malgrat les dificultats econòmiques. Al llarg de tota aquesta setmana hi han passat 1 miler de persones. Prada, Laura Bertran.
16: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
17: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
16: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques, però el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
18: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
16: Segons les dades, més de 1.000 persones hi han participat en una setmana, vingudes del conjunt dels països catalans.
1: 3Cat Info.
0: La policia israeliana ha detingut 2 joves israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amputat d'una cama que es movia amb crosses a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb una barra de fusta. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. A banda, avui l'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho ha informat el Ministeri de Sanitat palestí. Segons Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. I a Gaza, un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper i els equips d'emergència l'han traslladat a l'hospital, però no li han pogut salvar la vida. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un home de 25 anys. Aquests bombardejos vulneren l'alto el foc que, teòricament, està vigent a la franja de Gaza des de l'octubre del 2025. Durant aquests 10 mesos, segons el Ministeri de Sanitat palestí, l'exèrcit israelià ha matat almenys 1.280 persones. Des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023, quan es va reactivar aquesta guerra, els atacs israelians han matat més de 70.000 persones. Segons l'ONU, més de 21.000 eren menors d'edat. I en les últimes hores, Israel ha amenaçat d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecten nous globus o estels sobre el territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut diversos. Segons es veu a les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
1: 3CAT Info.
0: Ara és un quart de nou, obrim l'àrea de servei. Veiem quin és l'estat del trànsit amb el nostre equip viari. Carmina Malagarriga, bona nit.
19: Bona nit. A l'AP7 hi ha retencions a l'Ametlla de Mar, a Castellet i la Gornal i també a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. I pel que fa al tram nord de la P7, a Santa Maria de Palautordera, en sentit sud, hi ha un carril tallat per un accident. A la 2, retencions a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. A la C16, de Cercs a Berga, en sentit sud, per un accident. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A la C31, com també a la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. De fet, a la C31 hi ha un carril tallat a causa d'un accident. A la G651, a Palau-Sator, s'hi dona pas alternatiu a causa d'un accident. També retencions a l'N2 a Tordera, en sentit sud, a la C32 a Viladecans, en sentit nord, a la B20, al Prat de Llobregat, en sentit nord, hi ha un vehicle avariat. I, finalment, també ja a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre les sortides 5 i 6, en tots dos sentits, per obres. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
19: Fins ara.
1: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
20: Bona part de Catalunya es troba ja ben ennuvolada. Són núvols que venen per cotes altes, procedents de grans cumulonimbus que hi ha cap a l'Aragó i que porten un parell o tres d'hores al Baix Aragó, la zona del Baix Cinca, Matarranya fins i tot, i freguen algun sector de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Segrià, però no acaba de ploure. En canvi, sí que tenim pluges importants, amb grans llampegades a Maella, això és a la franja de Ponent, el Baix Cinca, extrem nord del Matarranya, on han caigut 26 litres per metre quadrat, 3 a Favara, són llocs climàticament molt eixuts i, en canvi, avui han tingut aquesta gran tronada. També alguna tempesta pot entrar des de la Ribagorça cap a l'Alta Ribagorça, aproximadament. Bé, de moment són algunes primeres tempestes aïllades, això s'acabarà la propera nit i matinada, i demà, al matí migdia, el temps aguanta, mig ennublat a bona part del país, més sol cap a Girona, algun primer xàfec a les Terres de l'Ebre, no ho descartem al litoral sud, també cap al nord de Lleida, la Ribagorça, la Vall Fosca, el Pallars, i a la tarda les tempestes poden ser notícia, poden ser fortes a bona part de Catalunya, comarques interiors del nord i Catalunya central. En canvi, poca pluja, sembla, cap a la costa i al prelitoral, on hi hauria el temps variable amb algun ruixat al litoral tarragoní o delta de l'Ebre, difícilment del Maresme cap a la costa brava, tot i que al vespre al Baix Empordà o la Selva hi pot caure algun ruixat. Destaquem l'avís de pluja forta, el perill d'aquesta pluja intensa, segons el Meteocat, amb nivell 3 sobre 6, pel que fa a bona part del Pirineu, Prepirineu, tota la zona de Lleida, comarques interiors de Tarragona i de l'Ebre i Catalunya central, al marge, a la costa i al prelitoral.
21: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
22: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
21: Escolteu-nos i fem pinya.
0: L'any passat, amb 385 llibres traduïts del català a altres llengües, s'ha batut el rècord d'aquest segle. El castellà, amb 128 llibres traduïts, és l'idioma que encapçala el podi, seguit de l'italià i el portuguès. Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana, segons la directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull. Isascuna Reche ho ha dit en declaracions a la CN.
2: encara ens falta molt per tocar sostre. És a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim de una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
0: Segons Arretxe, es tradueixen tots els gèneres literaris, però la literatura infantil i juvenil, que acumula gairebé la meitat de les traduccions, sobresurt respecte als altres. Arretxe atribueix en part les traduccions a l'italià al fet que hi ha molta docència de català a les universitats italianes i també als membres de la comunitat universitària que esdevenen editors o traductors.
1: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona qui ha dominat el procés d'elaboració del peix en anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica la Maria Guixà.
4: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
5: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
23: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda, que entra en el mercat laboral, i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
4: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
5: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
24: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxove. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien amb barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
4: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una 70 de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
5: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
25: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, al supermercados...
4: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
5: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
26: El nostre peix ha de respondre al Ingraulis Incrasicolus A. I, a veure, malauradament a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
4: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
1: Trescat Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés. Bona tarda, Marc.
27: Bona tarda. Ja tenim el primer 11 oficial del Barça aquesta temporada.
28: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
27: El Barça, que jugarà al camp de l'Elge, amb Joan García a la porteria, Eric García, Christensen, Gerard Martín i Xavi Esparta en defensa, Marc Bernal, Gavi i Fermín al mig del camp, i a davant Lamine Yamal, Adeyemi i Rafinha, a priori, com el nou del Barça. I recordem, sense Alejandro Valde, que per decisió tècnica de Hansi Flick ha quedat fora de la convocatòria i no es descarta ara la seva sortida del club. Tampoc hi serà Rodri, que demà entrarà en dinàmica de grup. El partit començarà a 2:15 del vespre i el seguirem des d'una hora abans amb la retransmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
28: 3CAT Info.
27: Seguint amb l'esport en directe, en joc la segona part del Castelló Sabadell de la segona divisió al Nou Castàlia, i que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De moment, minut 62 de partit, Castelló 0, Sabadell 0. Pel que fa al motor, també tenim en directe el Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa en què el català Àlex Palou té la seva primera oportunitat per ser matemàticament campió. Això sí, de moment no li estan anant gens bé les coses al pilot català, ja que el seu màxim perseguidor, Kirk Kirkwood, està en primera posició i Àlex Palou ha tingut un problema i ara mateix roda 18è. Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2, amb dos penals a favor dels groguets i una vermella directa al matalasser Lenormand. Durant el partit, i amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una forta xiulada. La sentim.

0: Un Julián Álvarez que, a més, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven a l'afició matalassera, doncs el davanter argentí ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que en roda de premsa ha explicat Diego Simeone.
1: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: En aquesta mateixa línia i just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha parlat a El Desmarque. Cerezo ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid i s'ha queixat del comportament del Barça.
2: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: I parlant de primera divisió, ara mateix també s'està disputant un partit. Bé, el tenim al descans. Getafe 0, Racing de Santander 0. A la segona etapa de la Vuelta de ciclisme, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final a Manosca el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha acabat tercer a l'etapa. L'eslové a la general continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. Precisament Pau Miquel, de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa, 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà precisament en un de segona.
4: Trescat Info.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim precisament el guanyador de la cursa, Lando Norris.
5: It sounds boring, but...
6: Sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
0: La cursa, a més, ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. A la general, el líder Kimi Antonelli té ara 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: I al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans juga a partir de 8:45 del vespre contra Bèlgica buscant les semifinals del campionat.
7: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.

0: Són 8:45, repassem la informació destacada fins ara. Alerta, perquè l'episodi de fortes pluges encara no ha acabat i Protecció Civil manté actiu el Pla Inuncat perquè aquesta tarda a les Terres de l'Ebre i per demà a la meitat nord del país. El Servei Meteorològic avisa que les tempestes d'aquest dilluns poden anar acompanyades de pedra i fort vent. D'altra banda, els pobles més afectats per les precipitacions d'ahir comencen a recuperar-se. El gruix de consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió al Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres, també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. I fins les 9 us explicarem que l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor és l'escriptor Jaume Oliver i relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. I també farem un cop d'ull al Vaticà, que fa un pas endavant per ser autosuficient des del punt de vista energètic. Segons l'agència Reuters, invertirà 100 milions d'euros en la construcció d'una enorme planta d'energia renovable per cobrir bona part de les seves necessitats elèctriques. I què podem destacar en esports, Marc Andrés?
1: Que ja tenim el primer 11 oficial del Barça aquesta temporada. El Barça, que jugarà al camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre amb Joan García a la porteria, Eric García, Christensen, Gerard Martín i Xavi Esparta en defensa, Marc Bernal, Gavi i Fermín al mig del camp i a davant Lamine Yamal, Adeyemi i Rafinha a priori com el nou del Barça. El duel ja l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I al temps, tindrem un cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu, interior de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser el fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor.
2: Trescat Info.
0: Continua activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest vespre a les Terres de l'Ebre i es mantindrà durant el dia de demà a l'oest i nord del país. El Servei Meteorològic avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats de fortes ratxes de vent i pedra. Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius ni barrancs, encara que no portin aigua perquè les avingudes poden ser sobtades. D'altra banda, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar-se, i ens ho explica des del Vendrell de Montse Mir.
3: Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Coma-ruga, al Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que, tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. I demás. Palos, impuestos, que se paguen.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja, i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola piel. Sobretot la neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres. També s'ha de centrar en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici d'aquest curs, amb una trobada fora del Palau de la Generalitat, ja és una pràctica habitual de l'executiu de Salvador Illa per després de les vacances. L'agost passat també es van reunir a Arnès, a la Terra Alta.
2: 3CAT Info.
0: Hi ha hagut un nou xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi migratòria a Ceuta, ara però per la situació sanitària. Mentre que Alberto Núñez Feijóo reclama que confinin els migrants amb malalties com la sarna o la tuberculosi, el Ministeri de Sanitat ho veu injustificat i recorda al líder popular que les competències són de la ciutat autònoma. Ens ho explica des de Madrid en Dani Sainz de Aja.
7: En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha parlat de risc sanitari a Ceuta i demana al govern espanyol que estudie confinar els migrants amb malalties contagioses.
8: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, li ha recordat per xarxes que les competències sanitàries són de Ceuta i l'acusa d'alarmista. García considera que l'aïllament de migrants està injustificat i és desproporcionat, ja que fins ara, apunta, només s'han detectat 3 casos de tuberculosi. En tot cas, Sanitat reuneix este dilluns les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. Sobre el terreny, demà hi haurà el vicepresident econòmic Carlos Cuerpo i a partir de dimarts fins a 8 ministres compareixeran al Congrés per defensar la gestió de la crisi. No ho farà Pedro Sánchez, que ha seguit la situació des de Lanzarote, on era de vacances. També dimarts, el president espanyol ha convocat el Consell de Ministres el primer de l'últim curs polític de la legislatura.
0: El Vaticà fa un pas endavant per ser autosuficient des del punt de vista energètic. Segons l'agència Reuters, invertirà 100 milions d'euros en la construcció d'una enorme planta d'energia renovable per cobrir bona part de les seves necessitats elèctriques. Amb més de 200 hectàrees, serà una de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques més grans d'Itàlia i estarà situat als afores de Roma, concretament a Santa Maria di Galeria, una finca propietat de la Santa Seu que des dels anys 50 acull la Ràdio Vaticana. El projecte, segons Reuters, combinarà producció solar i activitat agrícola perquè la idea és que sota les plaques solars hi hagi cultius. Aquest projecte podria estar enllestit en un termini d'entre 18 i 24 mesos i el va iniciar el Papa Francesc el 2024 i ha tingut continuïtat sota el mandat de Lleó XIV.
2: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha permès relacionar aquest vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural del Momell Marmellà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample, per exemple, són els que més exposats estan a aquest agent nociu que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren són les criatures de Sarrià-Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de quatre, cada quatre escoles compliran amb el que demana Europa per al 2030. Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes posa en risc la salut dels usuaris. Critiquen principalment les temperatures que assoleixen a les estacions de Rodalies i del metro de Barcelona, sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
9: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
10: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
11: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
12: Sortia amb el cabell moll i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina.
13: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona reconeixen que estan estudiant mesures per reduir la calor a les andanes del metro. Tot i això, el seu conseller delegat, Xavier Flores, assegura que la complexitat de les andanes dificulta les actuacions.
14: És molt més gran l'espai i en els túnels la connexió no és tan fàcil ni és tan evident. Però sí que hem fet alguna prova pilot, ja vam fer, de ventilació, i estem analitzant i estudiant per propers estius. També estem en una situació, crec que per tots és més extrema de l'habitual, però també crec que ens hem de preparar per a aquestes situacions extremes i, per tant, estem estudiant possibilitats de futur que puguem implementar actuacions.
0: Els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superiors a la de l'exterior, perquè són espais subterranis que acumulen calor i tenen menys capacitat de dissipar-la. I una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això greuja les desigualtats socials, que fan que les altes temperatures no afectin a tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora, en canvi, és una investigadora de la Universitat Pompeu Fabra, la Mar Coll, és una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles a tothom.
15: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
15: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: Els infants també pateixen la calor en pròpia pell perquè la calor els impedeix jugar al parc i a l'aire lliure amb normalitat.
2: 3CAT Info.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, que és l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix, doncs, en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma la Caterina Carmany.
16: Us imagineu una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
17: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
16: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
17: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la República, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte, que com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
16: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
2: Trescat Info.
0: Tres quarts de nou, obrim àrea de serveis.

0: a causa d'un accident. A l'N2 a Tordera, en sentit sud, a la C32 a Viladecans, en sentit nord. A la C32B al Prat de Llobregat, en sentit sud, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. També a la B20 al Prat de Llobregat, en sentit nord, per un vehicle avariat. I finalment també a la ronda de dalt de Barcelona, entre les sortides 5 i 6, en tots dos sentits, per obres. Fins aquí la informació viària. Bona nit.
1: Gràcies, Carmina. Bona nit.
2: El temps.
1: Una crònica d'en Dani Ramírez.
3: Avui ha fet calor, s'ha anat tapant a la tarda, han pujat entre 2 i 5 graus les temperatures, fins a 36 a Vinebre, a Xerta i a Seròs, 35 a Torres de Segre, també a Lleida o a Tàrrega i a Sant Romà de Vell, al Pallars Jussà, també han arribat aquests 35. S'ha anat tapant, tenim una gran enclusa, aquests núvols alts que procedeixen d'un gran cumulonimbus que es troba a l'Aragó. I, per tant, allà sí que hi ha tempestes, punts del Matarranya, fregant també amb la Terra Alta, Baix Cinca, hi ha pluges en aquests sectors de 1, 3, fins a 26 litres per metre quadrat a Maella, també pluja a Favara, Nonasp, en aquest sector, i sembla que de tant en tant aquesta tempesta vol entrar cap al nord de la Terra Alta, Segrià, Ribera d'Ebre, però no ho acaba de fer. Estarem pendents, porta 3 hores encallada a la zona sud de la franja de Ponent. Algun ruixat també des de la Baixa Ribagorça que anirà pujant cap a l'Alta Ribagorça. Bé, demà un dia variable al matí, més inestable a la tarda. Atenció, tenim avís del Meteocat de tempestes fortes a partir del migdia i tarda fins al vespre. Pel que fa al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, de Lleida, totes elles, també Catalunya Central i bona part de l'interior de Tarragona i Terres de l'Ebre. En aquest sector s'hi poden caure més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora, amb un nivell 3 sobre 6 d'aquest perill de tempestes fortes. També risc de pedra o calamar-se. I, en canvi, cap a la costa i al prelitoral, molt poca pluja o algun ruixat més aïllat, més probable al litoral sud i cap al Baix Empordà i la Selva.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Burkina Faso, Elia Borràs.
4: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
5: Nos avons de gent que són, per exemple,
6: tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
5: De gent no són part del village.
4: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
7: Tinc una petita botiga.
4: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
8: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
4: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny o buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
9: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada, ¿sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya, Foquis tu trabajando.
4: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la ràpida Garak,

0: grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
1: 3Cat Info.
2: Una quarantena de persones han participat aquest diumenge en una nedada entre la Cala Castell i la Cala Saniar, a Palamós, per reclamar més seguretat per als nedadors davant l'augment d'embarcacions recreatives. SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós demanen una normativa més clara i que es fixin més distàncies de seguretat. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
3: Els participants han recorregut uns 3.200 metres en una activitat que ha volgut visibilitzar els riscos que afronten els nedadors a mar obert. Des de SOS Costa Brava alerten que el nombre de barques i motos d'aigua ha augmentat en els últims anys, mentre que la normativa no s'ha adaptat a aquesta realitat. Jordi Cruz, portaveu.
4: Nedadors, pàdels, caiacs no tenen cap normativa. Ni tan sols la gent que es banya a la costa en zones que no estan balisades i no duen boia, perquè no han de dur, les embarcacions els hi poden passar pràcticament per sobre, perquè hem vist embarcacions que fan apartar a la gent que està nedant.
3: L'entitat posa com a exemple els bussejadors, que estan senyalitzats amb la bandera alfa i per als quals les embarcacions han de mantenir una distància de 50 metres. També reclamen més educació i una millor ordenació de l'espai marítim per garantir la convivència entre tots els usuaris. Esther Yesares, del Club Natació Palamós.
5: Penso que hi hauria d'haver molta feina d'educació en el sentit d'intentar que aquí hi hagi una barca, sobretot que se sàpiga les normatives.
3: La nedada ha limitat les inscripcions a una quarantena de persones precisament per garantir la seguretat dels participants.

0: La canònica de Santa Maria de Vilabertran torna a omplir-se de música aquest vespre per sentir la veu de la soprano Ruzan Mantashian amb la pianista Marguerite Sargsyan. La soprano armènia Ruzan Mantashian torna a la Schubertíada després que l'any passat enlluernés el públic de la canònica. Malgrat la seva joventut, la seva qualitat interpretativa i el seu domini dels principals papers operístics i de cançó l'han convertida en una de les intèrprets més sol·licitades de les noves fornades. El seu programa inclou cançons del també armeni Komitas i de Dvorak, Tchaikovsky i Strauss. És un concert que ha començat ara fa pocs minuts, a 9:15, i que forma part de la programació del festival empordanès Schubertíada, que s'allargarà fins al 30 d'agost.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, ja tenim el primer 11 oficial del Barça aquesta temporada a la Lliga.
3: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
2: El Barça que jugarà al camp de l'Elx amb Joan Garcia a la porteria, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín i Xavi Espar en defensa, Marc Bernal, Gavi i Fermín al mig del camp i a davant, Lamine Yamal, Adeyemi i Rafinha, a priori com el nou del Barça. Recordem, sense Alejandro Valde, que per decisió de tècnica de Hansi Flick ha quedat fora de la convocatòria i no es descarta la seva sortida del club. De fet, un Flick que ha dit a la prèvia d'aquest partit que Valde no té la concentració, no està al 100% amb el grup. Tampoc hi serà Rodri, que recordem demà entrarà en dinàmica de grup, de moment només ha fet treball individual. Aquest partit començarà a 9:45 del vespre i ja l'estem seguint en directe amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
2: Seguint amb esport en directe, en joc la segona part. De fet, ja estem al temps afegit del Castelló Sabadell a la segona divisió, al Nou Castàlia, un partit que hem seguit durant molta estona al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De moment, queda mig minut perquè finalitzi aquest enfrontament i el Castelló i el Sabadell empaten a 0. De confirmar-se aquest resultat, el Sabadell que empataria el seu segon partit a 0 de manera consecutiva després del 0-0 al camp de l'Sporting de Gijón. Pel que fa al motor, també tenim en marxa el Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa en què el català Àlex Palou tenia la seva primera oportunitat per ser matemàticament campió. I diem tenia perquè per molt que encara falti una mica menys de la meitat de cursa, avui Palou no està tenint una bona cursa. El seu màxim perseguidor, Kirkwood, és primer i el català roda a la 14a posició. I tornem un moment a Sabadell, o a Castelló més ben dit, perquè ara ja és oficial. El Sabadell ha empatat a 0 al seu segon partit d'aquesta temporada. Per tant, el Sabadell que suma 2 punts en aquesta segona divisió. Més enllà de tot això, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2, amb 2 penals pels groguets i una vermella directa al matalasser Lenormand durant el partit. I amb l'1-1, Simeone, l'entrenador matalasser, ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una forta xiulada. La sentim. Un Julián Álvarez que un cop ha acabat el partit i mentre tots els seus companys eren a la gespa saludant l'afició matalassera, el davanter argentí ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. La imatge l'ha justificada l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa.
4: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, just abans d'aquest partit de l'Atlètic de Madrid, el seu president, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
5: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: Per cert, que també a la primera divisió s'està disputant el duel entre el Getafe i el Racing de Santander. Minut 66, Getafe 0, Racing 0. Parlem ara de ciclisme perquè a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final a Manosca, a França, el català Pau Miquel, que ha acabat segon. Tadej Pogacar ha estat tercer i ha sumat 4 segons de bonificació. L'eslové així continua líder amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. Demà, tercera etapa, 174 quilòmetres amb inici a Grossan Oda i final a Font Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
1: Trescat Info.
2: Parlem del Mundial d'Hockey Herba perquè la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, està buscant a aquesta hora el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. El partit ha començat a 9:15 i ara mateix la selecció espanyola perd per 0-1. Aquest resultat eliminaria els espanyols després de la victòria d'Alemanya contra Austràlia. D'altra banda, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de George Russell. Tots tres han completat el podi. La cursa, a més, ha estat molt marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder de Kimi Antonelli té ara 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc a la general. I en tennis, el nord-americà Francis Tiafoe i el francès Arthur Fils disputen a partir de les 9 la final masculina del Masters 1000 de Cincinnati, a partir, com diem, de les 9 del vespre.
7: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
1: Trescat Info.
8: Bona nit, són les 9. El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. Alerta perquè l'episodi de fortes pluges encara no ha acabat i Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat per aquesta tarda a les Terres de l'Ebre i per demà a la meitat nord del país. El Servei Meteorològic avisa que les tempestes d'aquest dilluns poden anar acompanyades de pedra i fort vent. D'altra banda, els pobles més afectats per les precipitacions d'ahir comencen a recuperar-se. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la localitat de la Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís d'una agressió entre diversos grups i quan els agents hi han arribat han trobat l'home ferit d'una punyalada. Tot i que els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, l'home ha mort. Els Mossos detenen un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major del Picat, al Segrià. També s'investiga una presumpta agressió sexual i amenaces a una noia del municipi per part de tres nois. El govern espanyol descarta confinar els migrants de Ceuta per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu perquè el risc, diu, és baix. A més, recorda que les competències en salut pública són de les comunitats autònomes. Detinguts dos adolescents israelians per apallissar amb un pal un palestí de Cisjordània amb una cama amputada. Les imatges s'han difós a les xarxes socials. Un dels atacants ha ingressat a presó. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat avui amb la participació de més d'un miler de persones. Els organitzadors n'estan satisfets, tot i que aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. Des del govern asseguren que l'iniciativa té futur.
1: Esports.
2: El Barça debutarà a la Lliga al Camp de l'Elx a 2:15 amb Joan Garcia, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart, Bernal, Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Adeyemi i Rafinha. El duel ja l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Fa pocs minuts ha finalitzat el Castelló-Sabadell, el segon partit dels vallesans a la segona divisió. Segon empat consecutiu del Sabadell a 0, que suma, per tant, 2 punts a la Lliga. I també en directe tenim la cursa del Gran Premi de Washington de la IndyCar, on Àlex Palou podia guanyar l'IndyCar per cinquena vegada ara mateix, però el seu màxim rival és primer i Àlex Palou roda 17è.
8: Pel que fa al temps, cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit, amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu, interior de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor.
1: Trescat Info.
9: Aguanta'm bé, per la feina ja.
1: Tres rondes, l'informatiu casteller de Trescat Info.
10: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina Tres rondes.

0: queda l'aixeta perquè faci les tres passes dels Castellers de Vilafranca. Carreguen el 3 de 10 a la diada de la festa major de l'Arbós. Aplaudeix la plaça. Ara la sortida de l'enxaneta, també de la cassoleta, sobretot aguantant el tipus dels verds. Sembla que per dalt està millor. Atenció als Castellers de Vilafranca, l'enxaneta que toca les manilles, la cassoleta també, treuen els dosos. Els verds que tornaran a descarregar el 3 de 10. Els verds que tornaran a descarregar el 3 de 10. Els dosos ja toquen les manilles, les setenes que surten, les setenes que surten, la plaça aplaudeix i castell de sortida. Castell de 10 aconseguit. Els Castellers de Vilafranca descarreguen en la primera derrota de la Diada de l'Arbós, ni més ni menys que el 3 de 10. Colors que dediquen els components de tronc al Manel Huguet Gatsby, que va morir dilluns, i els Castellers de Vilafranca, que sumen el segon 3 de 10 de la temporada.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 3 de 10 que avui han tornat a descarregar l'Arbós als Castellers de Vilafranca. El colors dels verds, els quatre nets de la vella, que han sacsejat aquest cap de setmana al món casteller. David Prats, bona nit.
2: Bona nit, Josep.
1: Avui, altres rondes, propera parada, Sant Fèlix.
2: Hem seguit les quatre colles que diumenge que ve prometen una de les diades de Sant Fèlix més espectaculars de tots els temps. Ahir dissabte i avui diumenge hem estat al Catllà i l'Arbós, amb la colla vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona. I avui també hem anat a Igualada a veure l'última aparició a plaça de la colla jove Xiquets de Valls. Per cert, que a Igualada els moixiganguers hi han descarregat el 4 de 9, els primers 9 pisos de la temporada. Explicarem el cap de setmana de les quatre grans que van a Sant Fèlix i també escoltarem quina previsió de castells fan els seus caps de colla per la Festa Major Vilafranquina.
1: Avui fem aquestes tres rondes el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Marçal Turo, i de l'actualitat castellera en parlarem amb Tamara González, castellera i excap de colla dels Xicots de Vilafranca, i Cugat Comas, casteller i excap de colla dels Capgrossos de Mataró. Som-hi, doncs. Cugat, bona nit.
3: Bona nit.
1: Tamara, bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
1: Un cap de setmana, no sé vosaltres, però nosaltres gairebé amb mal de cervicals de tant de mirar amunt tants castells, tants grans castells.
3: Una bona fartanera, no? Jo crec que no... Si em dius com ha de ser el preludi o com m'imagino que sigui el penúltim cap de setmana o l'últim cap de setmana abans de Sant Fèlix i faig la carta als Reis, doncs puc dir que em conservador, però segurament el demanaria un pitjor que el que hem vist, no?
4: La veritat és que sí, ha sigut un cap de setmana molt, molt apassionant de castells, no només cap de setmana, no? També veníem de dimecres. Ara sembla que totes les cartes estan sobre de la taula per la dia del proper diumenge.
1: Ahir al Catllà la diada va començar amb tres pilars de dol en memòria del Manel Huguet Gatsby, un dels grans terços dels castellers de Vilafranca i del món casteller de finals del segle XX i també d'aquest segle XXI. I avui escoltàvem ara el David Prats, la narració del 3 de 10, com els castellers de Vilafranca li dedicaven aquest 3 de 10, aquest colors descarregat a l'Arbós. Una bona persona, un casteller d'aquells que trobaves a la plaça i podies parlar, que t'ho explicava tot, sense massa filtres, una persona agradable de parlar, i un casteller de primera línia, un terç que ho havia fet pràcticament tot amb la seva colla i que havia estat actiu fins als 64 anys. Recordo haver-li vist encara l'últim castell que va pujar, va ser el Tafulla l'any 22, que ja tenia 64 anys. Quan desapareix un casteller que et trobes cada diumenge a les places, sap molt greu, i en aquest cas és un d'aquests, no? Un gran dels castells que ens ha deixat aquesta setmana.
4: Sí, aquí a Vilafranca, evidentment, ho hem notat molt. Ha sigut un casteller, crec que molt reconegut per tothom. Al final, jo havia compartit molts programes de ràdio amb ell són aquests cops, no?, que de vegades a les colles doncs, els deixen molt tocats. Des d'aquí, totes les calces pels castells de Vilafranca.
3: Sí, i tenia hi havia un element que segurament era estètic, però que per mi ho era molt, que era el seu bigoti, no? Era segurament el bigoti o el mostatxo més identificable de tot el món casteller. Jo crec que si la Pilarín veiés, li feies dibuixar un casteller ferreny de tota la vida clàssica, et dibuixaria en Gatsby, i per què no que algú de Vilafranca es deixi bigoti a la propera festa major per homenatjar-lo.
1: Doncs segur que aquest cap de setmana ha gaudit d'aquesta gran quantitat d'aletes que hem viscut, de castells de màxima dificultat. El trobarem a faltar i, en fi, descansi en pau. Abans d'explicar i comentar l'última hora a plaça de les quatre colles de Sant Fèlix, volem saber també ràpidament l'última hora castellera d'aquest diumenge a la tarda. Una última hora que passa per Lloret de Mar i Vilafranca del Penedès. A Lloret, els Minyons de Terrassa han tornat de les seves vacances d'estiu.
2: Ha estat un retorn plàcid dels Malves, amb el 4 de 8, el 2 de 7 i el 3 de 8. Escoltem la valoració del cap de colla Brubussom en el primer compromís després del parèntesi estival.
5: Molt bé, realment portem dos assajos, dimecres i divendres, i avui l'actuació amb ja els primers castells bàsics de 8. Realment molt bones sensacions. De seguida ens hem trobat ja amb la forma física que esperàvem. També estem acostumats a tots els anys a tornar ràpid de les vacances i així ha estat, i content, perquè al final el nivell hi és i amb ganes de continuar.
2: A la mateixa actuació recollim el 4 de 7, el 5 de 6 i el 4 de 6 amb l'agulla de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, i el 3 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla i el 4 de 6 dels Marginers de Guissona.
1: I a la capital de l'Alt Penedès, dia de prèvia de festa major amb els Xicots de Vilafranca.
2: Els de Cal Noi-Noi s'han anotat el 4 de 8, el 5 de 7 i el 3 de 7. A la plaça Constitució també hi han actuat els Bous de la Bisbal amb el 3 de 6 amb l'agulla, el 3 de 6 i el 3 de 7, i els Castellers del Foix de Cubelles amb el 4 de 6, el 3 de 6 i el 3 de 6 amb l'agulla.
1: I dijous, a l'acte del sorteig a les Diades Castelleres de Festa Major de Vilafranca del Penedès, la Mireia Mata, que és la cap de colla dels Xicots, va confirmar l'objectiu casteller de la colla de Cal Noi-Noi.
6: Si tot ha d'anar com ha d'anar, doncs seguirem amb això que dèiem, que és fer la clàssica, no? 3, 4 de 8 i la torre de 7. La feina està feta realment, vull dir, estem ja a finals d'agost, portem treballant amb aquests castells des del mes de febrer, i jo crec que sí, que ara ja arriba la colla amb les millors condicions, no? I jo crec que sí que serà viable a veure aquesta clàssica de 8.
7: Aguanta'm bé, per la feina ja!
8: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
9: Raquel Sans.
10: Sí, després de completar un còmode 3 de 8, els graciencs han plantat cara a la segona ronda a un 5 de 8 que ha pujat molt maco de mides i a molt bon ritme.
9: Jordi Surinyac.
11: Sense cap mena de dubte, Joan, va ser una actuació per al record. Comencem parlant dels castells de la colla jove, que de sortida va carregar in extremis, però va carregar el 5 de 9.
12: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3CAT Info.
1: Doncs ara ho hem escoltat, Cugat de Mar, els Minyons tornen de vacances, podríem dir, a un ritme força més pausat de quan participaven a la Diada de Sant Fèlix. Com veieu el segon tram de temporada dels de la camisa malva?
3: El tenen molt marcat de sempre, no? Saben on han de fer els pics, i en tot cas avui tot just comença un camí que entenc que té el primer cim a la Mercè. Jo crec que els Minyons, a manca de potser de tu a tu, és a dir, s'han de muntar ells mateixos, s'han d'autoestimular, per dir-ho així, en aquest segon tram de temporada, però crec que és algo que han fet sempre. És a dir, ni que sigui a nivell de calendari, els Minyons fan castellassos quan la resta de colles grans al seu nivell estan fent el seu pas a final de temporada. És a dir, sempre han anat a la seva i han de seguir-se autoestimulant perquè segueixin parint bons castells.
4: Sí, és això una mica, no? Que no tenir la Diada de Sant Fèlix doncs els fa començar amb un ritme una mica més pausat. Jo crec que veurem castells molt grans dels Minyons aquest any. Crec que estan treballant amb un molt bon ritme, i això, no? Veurem, suposo que la Mercè les primeres passes, i evidentment és veritat que una mica més pausat, però segur que veiem molts castells de gamma extra també.
1: L'any passat van acabar un grandíssim nivell. Escolta, a Tamara Vilafranca, l'objectiu dels Xicots, ara escoltàvem la Mireia Mata, la cap de colles, la clàssica de 8. Heu completat aquesta temporada el 4 de 8, però el 3 de 8 el teniu carregat. Seran pràcticament dues estrenes, descarregar el 3, fer la torre. Com veus aquesta festa major pels Xicots de Vilafranca?
4: Jo crec que ara mateix estem en un moment molt positiu, no? És veritat que el 3 ha patit alguns canvis, no? És molt rodó, potser la Diada de Màrtirs era el primer castell que es feia, no? Després de, bueno, l'any passat que ens va quedar en intent, intermitent i no el carregàvem des de fa dos i no el descarreguem des d'abans de la pandèmia, que això evidentment passa factura també i poder pujar una mica nerviós. Jo crec que la clàssica, no?, que és el castell pel que, els castells pel que fa dies que estem darrere i que intentem poder arribar, ja és de justícia una mica, no?, que els xicots puguin completar-la pel dia 29. És veritat que la torre doncs porta molts canvis, sobretot els pisos de dalt, que és on sempre van més canvis a la torre i més difícil, no?, genera aquesta torre, però jo crec que s'ha fet un bon treball i que el dia 29 podrem gaudir molt a la plaça de Vila.
1: Cugat, les colles del nivell dels xicots de Vilafranca han d'aspirar cada temporada com a mínim a la clàssica de vuit, no?
3: Sí, és una d'aquelles d'aquells registres, d'aquelles diades que a vegades se'n diu frontisa, és a dir, quan hi arribes i quan el pots fer, si després el pots consolidar, automàticament s'obren una sèrie de portes, és aquesta frontisa, però si se t'encalla, doncs no hi ha manera i t'acabes barallant. Esperem que la festa major i que el patró i que tots els factors que hi hagin de jugar ajudin els xicots.
8: Segona ronda.

0: la colla vella dels xiquets de l'Anx, que col·loca l'aixecador un peu l'altre. Només falta que s'encavalqui l'Enxaneta, que faci les tres passes, que pugui carregar aquest quatre draonet, les tres passes de l'Enxaneta. Quatre draonet, carregat de la colla vella dels xiquets de l'Anx. I ara la sortida pausada de la canalla. Ha de ser tranquil aquesta sortida, tant de l'Enxaneta com de l'aixecador. Per dalt es tanca una mica, però aguantant-li la mida al tronc. Surt l'Enxaneta, surt l'aixecador, sortint la canalla d'aquest castell total al Catllà. L'Enxaneta que ja toca la pinya, l'aixecador que està baixant, els dosos que l'estan desfent, la vella que treu el pom de dalt del castell total, que el busquen descarregar per tercera vegada aquesta temporada, millorant-li la mida, els dosos que ja pràcticament toquen la pinya. Ara surten les sisenes, de manera pausada, de manera tranquil·la, la colla vella dels xiquets de Valls, a un pas de notar-se, el tercer quatre draonet, les sisenes baixant, ara sortiran les quintes, una mica més de gas vella, que el podràs tornar a descarregar el Catllà. Aplaudeix la plaça i el tornen a descarregar, i el tornen a descarregar, i el tornen a descarregar. Castell total dominat de la colla vella dels xiquets de Valls. Els verds a un pas de carregar aquest 3-9 amb l'agulla, la sortida de les quintes. Ara retiraran els components del pis de quart. S'aguanta el pilar, veurem els terços que es deixaran anar. 3-9 amb l'agulla, carregat dels castellers de Vilafranca. Veurem la sortida de l'Enxaneta amb tranquil·litat, el terç i el quart, defensant algunes batzegades. La sortida de l'Enxaneta pausada, tranquil·la, està lliscant, arribant pràcticament al folre. Ara sortirà la cassoleta i els castellers de Vilafranca, que estan a un pas de descarregar per segon cop aquesta temporada el 3-9 amb l'agulla. El castell de sortida de la diada al Catllà, que serà un èxit dels verds. La sortida de la cassoleta, que ja toca el forre. Surten ja la resta de components del pilar. I els verds, per segon cop aquesta temporada, que descarreguen el 3-9 amb l'agulla. Quin inici en aquesta diada de la Festa Major del Catllà. La sortida de les sisenes, a poc a poc jove. Aquesta sortida ha de ser tranquil·la. Ara la sortida del pis de 15, aguantant els terços i els quarts, sobretot sense fer mal al pilar. La sortida dels 15, la sortida ara també del pis de quarts, moment important per la jove, el vol encarregar el Catllà, la sortida dels quarts, la sortida dels quarts, terços, 4-9 amb l'agulla, carregat de la colla jove, xiquets de Tarragona, i ara la sortida de l'Enxaneta, poc a poc el podeu descarregar, la sortida de l'Enxaneta, treballa el terç, treballa el quart, com l'aguanta, com l'aguanta, com l'aguanta, i cau el castell.
1: Recital i exhibició de potencial casteller dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels xiquets de Valls i la colla jove xiquets de Tarragona aquest cap de setmana en el doblet que han fet el Catllà i l'Arbós. Entre totes dues, els verds, en totes dues diades, els verds han descarregat 8 castells a la gamma extra, la vella n'ha descarregat 5 i la jove de Tarragona també 5, però d'aquests, 2 de només carregats. Totes tres colles han meravellat per la seva disposició i la seva solvència castellera, especialment els vilafranquins i els vallencs, que fan bons els pronòstics d'un Sant Fèlix exuberant, de traca i mocador, diumenge que ve a la capital de l'Alt Penedès. Entre les proeses del cap de setmana destaquem el doblet de quatres de nou nets de la Colla Vella i la col·lecció de 5 gamma extres diferents als castellers de Vilafranca. Entre aquests, el 3-10 i tots descarregats.
2: Comencem amb els castellers de Vilafranca, que han demostrat aquests dos dies que són en un dels moments més excepcionals de la seva trajectòria. Ahir el Catllà es van lluir descarregant el 3 i el 4 amb l'agulla, controlant el 5-9 i fent un recital amb el pilar de 8. Avui a l'Arbós han reeditat amb autoritat el 3-10 que van estrenar l'1 d'agost a Vilanova i han tornat a descarregar la supercatedral el 4-9 amb l'agulla i el pilar de 8. Una actuació que per l'Àngel Grau, el cap de colla, demostra el gran moment dels vigents campions del concurs de castells. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert i no hem caigut com tot l'any. Això, amb la quantitat de castells de gamma extra, crec que ens ajuda de cara a Sant Fèlix, que era una mica l'objectiu.
1: Entre ahir i avui, la colla vella dels Xiquets de Valls ha aconseguit esvair qualsevol mínima ombra de dubte sobre el seu estat de forma. Ningú no pensa ja en les caigudes de la Bisbal, Vila-rodona o les vivendes. El que projecten ara els del Portal Nou és una imatge de colla intractable, capaç de tot.
2: La vella va completar ahir la millor actuació al Catllà amb el 5 de 9, el 4 de 9 net, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. I avui a l'Arbós no ha volgut desaprofitar l'ocasió per tornar a mostrar que té un domini absolut sobre el castell total. Un domini com no s'havia vist mai, 4 de descarregats amb encara no 2 mesos i amb un control sobre l'estructura que frega la perfecció. Avui a l'Arbós la vella ha aixecat una mica el peu del gas, no han revestit el 4 de 9 net amb cap més gamma extra, han acompanyat el castell total amb els 2 bàsics de 9 i el pilar de 6. Manel Urbano, al cap de colla, fa una lectura positiva de les dues actuacions en declaracions d'altres rondes.
4: Molt positiu, tant a la diada d'ahir que amb els castells que van fer com avui, perquè s'ha de posar en valor, els 2 dies, menys de 24 hores, aquests castellassos. Avui pensem que el primer castell s'ha lligat quasi a 3/4 de 2. És complicat i crec que l'actuació que hem fet és prou bona, no? Al final, fins a 4-9, que no s'havia fet mai en aquesta plaça, i tenim ganes de fer-lo. I llavors també hem mirat una mica cara endins, no? Petits canvis, coses que ens feien falta, i poder fer una... complementar una mica el que vam fer.
1: I la jove de Tarragona no ha desaprofitat aquests 2 dies per demostrar el seu creixement espectacular. Ahir el Catllà va refermar el 5 de 9 de Sant Magí i va estrenar un 4 de 9 amb l'agulla que només li van faltar un parell de segons de control per acabar sent descarregat.
2: Una actuació destacable de colla gran a la localitat del Baix Gaià amb 4 castells de la gamma extra, on va controlar la perfecció el 2 de 9 i va deixar mitges un pilar de 8 que espera poder renovar per dalt aviat. Avui a l'Arbós ha tornat a completar el 2 de 9 a més del 3 i el 4 de 9. Els tarragonins de la camisa lila ja han fet aquesta temporada l'aleta en 4 castells diferents superiors al 3 de 9. Escoltem la valoració al 3 rondes de la cap de colla dels Liles, Gina Fort.
5: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí també, i crec que és superpositiva. Al final han sortit els castells que volíem que sortissin. Tenim 2 5s de 9, 3 2s de 9, el 4 de 9 amb l'agulla que va ser carregat, però ja va ser amb el Pilar, i després l'anècdota del Pilar de 8, però crec que hem d'estar supercontents perquè al final és una gamma que ens ha costat de tenir aquestes últimes temporades i que estem a mes d'agost i la tenim.
1: A l'Arbós, els minyons locals han sortit de plaça amb la millor actuació de la temporada.
2: Els de la camisa vermella han signat la clàssica de 7, amb el 3 de 7, el primer 4 de 7 i la torre de 6. Al final de la diada, el cap de colla, Josep Maria Vera, ha parlat al 3 rondes del camí a seguir fins a final de temporada.
6: Nosaltres sempre estem preparant coses, però quan arribem a la plaça el que hem de tocar de peus a terra. Jo, si podem intentar un altre dia fer el mateix que avui, jo ja estaria satisfet en aquesta temporada.
7: Que aguanteu aquí la vida! Més força!
1: 3 de les 4 colles de Sant Fèlix s'han posat a punt al Catllà i l'Arbós abans de comparèixer diumenge que ve a Vilafranca del Penedès. La quarta, la colla jove, Xiquets de Valls, ho ha fet a la diada de Festa Major d'Igualada, amb castell de gamma extra. Una diada en part del protagonisme pels moixiganguers d'Igualada que han acabat reeditant els galons de 9 pisos i amb atenció posada també en les joves avalls.
2: Bona actuació dels del carrer d'en Gassó, que a la segona ronda han descarregat un 2 de 9, que se'ls ha complicat molt. El castell no s'ha sentat bé i ha pujat molt treballat a terços i manilles i amb els quarts havent-ho de donar tot. A la baixada tampoc no ha estat gens fàcil, però l'han salvat amb ofici. Abans havien descarregat el 3 de 9 i a la tercera ronda el 4 de 9. Han acabat amb el pilar de 7. Francesc Inglés, el cap de colla, parla de l'execució del 2 en declaracions al 3 rondes.
8: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar, perquè al final quan passes a partir d'un cert llindar, doncs llavors la gent ha d'estar preparada per això, i ha demostrat que tant la pinya concentrada, el nucli de forro molt dur, les manilles atentes i un castell, doncs, amb uns quins que tenen unes cames de ferro que amb una molla que absorbeixen doncs tota la... el que els pugui pujar de baix, no?
7: I ens movem per la feina, ja.
1: I com dèiem, a banda de Sant Fèlix, els protagonistes de la Festa Major de la capital de l'Anoia han sigut els moixiganguers d'Igualada, que avui han descarregat el 4 de 9.
2: Ha estat una diada difícil pels de l'Anoia, que a la primera ronda han descarregat un 5 de 8 que se'ls ha estirat per dalt. Amb la confiança que els ha donat, però, la segona catedral de l'any han intentat el 3 de 9, que han validat després de desmuntar-ne 2 peus. Tot i això, el castell no ha pujat bé i de seguida ha començat a perdre les mides i patia per quarts. Amb els 2 us dalt, s'ha trencat per aquest pis de quarts. l'han deixat estar i han continuat amb una correcta torre de 8. A continuació, han descartat el 3 i han apostat per un 4 de 9 que també ha començat desmuntant-ne un peu. Finalment l'han validat i l'han pogut completar. Mireia Prat, la cap de colla, en declaracions recollides per Ràdio Igualada.
9: Crec que moixiganguers ens mereixíem sortir amb el Castell de Nou, hem treballat molt tot l'any. No era just el que ens havia passat amb el 3. No ha fet justícia, no s'ha vist el 3 que portem treballat realment. I els he dit a la colla que hi havíem d'anar amb determinació i amb convicció i amb el caràcter que tenim. I s'ha vist, aquí està, 4 de 9.
10: Tothom molt content.
9: Molt contents. Molt contents, amb feina mitges, evidentment, però molt contents, acabar així era important, ens ho mereixíem i toca celebrar-ho.
1: I els xiquets arreu s'han completat el cartell d'aquesta actuació.
2: I també han sortit i descarregat el 5 de 8, el segon de la temporada. A continuació han descarregat un 3 de 8, una mica estirat a terços, i tot seguit un 4 de 8 que s'ha anat eixamplant a quarts. Marina Bertran, la cap de colla, en declaracions del 3 rondes.
11: Era molt important per nosaltres descarregar una altra vegada el 5 de 8, a més aquesta plaça ens agrada molt, i poder-hi portar un castell més del que són la gamma bàsica, doncs era un objectiu des de l'inici de temporada. I a part d'aquest un castell és això, que t'obre moltes portes a tot el que ve després. Llavors tenir un 5 que et vagi funcionant és bàsic per nosaltres, per tant molt contents, i els castells bàsic d'avui, doncs rodar-los com més millor perquè quan ho pugis dalt doncs puguis també fer-ho de manera sòlida.
1: Així ha anat, doncs, el cap de setmana casteller per les quatre colles que diumenge que ve seran a Vilafranca del Penedès, i a falta d'una setmana d'assajos per la gran cita del calendari casteller, aquests són els objectius que persegueixen. Seguim l'ordre d'actuació. Obrirà la diada la Colla Vella dels Xiquets de Valls i aquests són els objectius de Manel Urbano.
2: A banda dels castells de gama extra assolits enguany, Urbano explica el 3 rondes que estan treballant, el 4 de 10 i el 2 de 8 net.
4: M'agradaria molt, crec que és un pas que la colla ha de fer i que així com amb els castells nets tenim una certa feina feta, no? Una certa feina amb el castell de 10. L'any passat ja el vam fer, però sempre tenim un punt, no? Anem un punt per mi una mica retreçat. Ja veus que podem adreçar, però tampoc no hem de perdre. Vull dir, quan arribi i ja farem.
2: Esteu assajant també el 2 de 8 net. Podria entrar per Sant Fèlix?
4: Sí, el 2 l'assajem de fa molt de temps. És un castell que quan està madur, està madur. És a dir, que per molta pressa que li vulguis donar, realment evoluciona bé. A veure com va aquesta setmana per poder entrar, perquè és un castell, repeteixo, que fent-ho moltes vegades no tens mai la garantia de que surti a plaça, per tant hem d'anar amb compte.
1: Segona colla actua la jove Xiquets de Tarragona.
2: A falta dels 3 assajos restants, la cap de colla Gina Fort es planteja el 5 de 9, el 3 de 10 i el 4 de 9 amb l'agulla. Si tot va bé, confia en recuperar el pilar de mèrit a la ronda de pilars.
12: Ens hem de sentar amb la tècnica, decidir quin és el castell que hem de portar com a objectiu principal, però que al final la diada que portem serà de màxim, això ho tenim claríssim. I crec que ahir ens va donar de sortir del 5 de 9, que el podem fer, per tant, sortir a 5 de 9, ja deixa enrere aquell 2 de 9 de no, i anem amb un nou castell i veurem si hem de tirar cap al 3 de 10, si hem de tirar cap al 4 de 9 amb l'agulla, i això els assajos acabaran dient de quines sensacions tenim i cap on podem anar.
2: I el pilar com el tenim? Perquè allò, dues caigudes de pilar que dissabte, podràs recuperar almenys que sigui el pilar de 7?
12: Sí, avui és més, l'enxaneta ha vingut i ha dit que volia fer el pilar de 7 i hem sigut nosaltres que li hem dit, portem una setmana una mica dura, descansem, que ens anirà bé, i que un pilar de 7 ara mateix no ens rodava del tot el que necessitàvem, no passa res. Toquem de peus a terra i la setmana que ve ens tancarem, farem 3 pilars de 7 durant la setmana d'assaig i anirem amb el que puguem.
1: Els castellers de Vilafranca seran els tercers a actuar.
2: El cap de colla Àngel Grau té entre cella i cella juntar els dos castells a 10 pisos amb la novetat del 4. Com a tercera estructura hauran d'escollir entre el 3 de 9 amb l'agulla, el 4 de 9 net i el 9 de 9. A més, Grau explica el 3 rondes que també estan preparant el pilar de 9, espadat que van carregant la Diada a Tots Sants de l'any 2022.
3: Tenim des del 3 amb agulla, aquest 4 de 9 net que anem treballant, que anem tocant, a veure com es posa. També hi ha el 9 de 9 que fem proves, però bueno, pas a pas, també hem d'arribar al pilar de 9. Vull dir que potser fer un 3 de 9 amb agulla, després el 3 i el 4 de 10, que ja us ho firmo ara mateix, vull dir que és una cosa d'aquestes espectaculars, i poder arribar al pilar amb garanties i tothom bé, també ens anirà bé.
2: És allò, ho acabaràs de decidir en l'assaig especial, no?, de dijous a la plaça de la Vila?
3: Sí, clar, ara ens queden 3 assajos, demà assagem, però serà una miqueta un assaig més de... Saps allò de bany i massatge, de relaxar, de baixar? Avui al final la gent porta 8 peus molt grans amb aquest cap de setmana. Demà un assaig més tranquil per arrencar dimecres i divendres amb 4 o 5 objectius, eh? O sigui, els assajos seran d'anar a 3 de 10, que no sé què tocarem perquè ja el tenim fet avui, però treballar el 4 de 10, treballar el pilar de 9, treballar el 4 de 9 net, fer alguna prova de 9 de 9...
1: I tancarà les rondes la colla jove Xiquets de Valls.
2: Els Diables Vermells garanteixen a hores d'ara dos castells que hi han descarregat aquesta temporada, el 2 de 9 i el 4 de 9 net. Els del carrer d'en Gassó també tenen molt avançat el 2 de 8 net i s'acomiadaran de la plaça de la Vila de Vilafranca amb el Pilar de 8.
8: Dos castells ja els han fet aquesta temporada. Un és el 2 que han fet avui i l'altre castell és el 4. Llavors el tercer castell anirà en funció dels assajos d'aquesta setmana. Un altre castell net va en el seu ritme. Si apretem a l'assaig, apretarem a l'assaig, perquè els castells de volum de gent, quan nets més gent a l'assaig, llavors sempre avances, i altres castells nets, doncs, esperem que el ritme el fem confluir el dia 30 a Vilafranca.
10: La sortida seria de 2 de 9 i continuaries amb el 4 net, si tot anés bé, i aquesta setmana va bé 2 net i Pilar de 8?
8: La sortida seria de 2 i de 2 o 4, 2 de 9 forn manilles o 4. El fet també d'anar a quarts fa que habitualment entres a la plaça sabent de què sortiràs, no? Però vull dir, com que hi ha temps, són dos castells que tenim confiança i que tant un com l'altre doncs, ens donen una sortida segura per l'actuació.
1: La veritat és que ta mare, Cugat, mareja una mica sentir parlar d'aquests castells després del que ja han vist i del que es proposen els caps de colla d'aquestes quatre agrupacions que diumenge que ve seran a Vilafranca. Déu-n'hi-do, abans ho hem apuntat ja quin cap de setmana que hem viscut. La jove de Tarragona també ha tingut el cos del bou, que també Déu-n'hi-do. I el que ens espera, no ho sé, serà...
13: Jo diré que per primera vegada des que estic aquí he tret un paper i m'he apuntat per veure ben bé què volen plantejar tota aquesta gent.
1: Per no acabar de marejar.
13: Exacte, per no acabar-me de marejar. És espectacular. En David en un moment avui ha dit que els castellers de Vilafranca estan en un dels seus millors moments. Jo crec que hem de ser conscients, i crec que és avui el dia de ser conscients, abans que arribi Sant Fèlix i passi el que hagi de passar, hem de ser conscients del que ha fet fins avui dia d'avui, aquest any, els castellers de Vilafranca, perquè no han caigut i han passejat la gamma extra d'una manera, però vull dir, que ratlla... Jo me'n recordo a l'època dels videojocs que hi havia gent que tenia uns trucos, que a vegades havies de fer una mica de trepitgeus a l'hora del pati per aconseguir-los, i hi havia uns trucos que et tornaven invencibles. És que sembla que juguin aquest videojoc amb trucos. És a dir, tu veus fer-los als castells i sembla que tinguin un dot, una infal·libilitat, una sèrie de recursos que ningú més té. I a mi, per número, o sigui, pel què i pel quant de quantitat i pel com, estic totalment astorat amb el que fan els castells de Vilafranca. Què passa? Que es plantegen, i com els hi ha passat sovint a Sant Fèlix, que entren a plaça a jugar una cosa que els altres no poden jugar. És a dir, dels castells que plantegen ells, només el 3 de 10 o el 4 de 10 si el busca la vella de Valls, els altres són cromos que els altres puguin aspirar. Per tant, és tan... dimensionalment està el que busquen és tan gros que pot passar, com els ha passat els últims anys, que ells mateixos per plantejar, per entrar massa espitosos, amb nervis, amb tot el que s'ha de gestionar el dia de Sant Fèlix, acabin caient en una trampa, però insisteixo que només hi poden acabar caient ells. O sigui, és aquesta mena de paradoxa dels castells de Vilafranca. I aquí sóc, per si mai s'escolten el 3 rondes, si estan a tercera ronda i tenen molt clar que volen fer el Pilar de 9 i han fet el 3 de 10 o el 4 de 10, jo els hi faig una petició humil, si em deixeu fer servir aquest micròfon.
1: I
13: per
1: tant, home, endavant.
13: Que és que jo vull veure la super tripleta màgica.
1: I aquesta quina és?
13: Jo vull veure 3 de 10, o sigui, la tripleta màgica, amb un punt més, amb un pis més, 3 de 10, 4 de 10, si és allò que ha dit l'Àngel, que potser hem d'esperar, facin el 5 de 9. 3 de 10, 4 de 10, 5 de 9, trobo una... Amb el que ha estat la tripleta màgica en el món dels castells, trobo que segur que per punts no compta tant com sumar-hi el 3 o el 4 amb agulla, però estèticament, o fins i tot, diria jo, literàriament, ho trobaria imbatible.
1: Ta mare, els castells de Vilafranca, ara ho deia ell, i la Colla Vella... És una evidència que sembla que estiguin en una altra dimensió. La Colla Vella sí que és cert que ha tingut alguna ensopegada aquesta temporada, que no ha tingut una temporada tan neta com els Verds fins avui, amb tres caigudes, la Bisbal, Vilarrodona i les Vivendes, però vaja, quan aixeca el cap, quan es refà d'aquests mals moments, com els castells de Vilafranca, semblen en una altra dimensió.
14: Bueno, jo ho vaig escoltar dissabte. Divendres no vam fer el millor assaig de 4 de 9 net. doncs sort. Sort que no vam fer el millor, perquè si no tindríem un problema. Jo, més enllà dels castells que es plantegen, no?, per la Diada de Sant Fèlix, que evidentment em semblen una barbaritat, tots els castells de les quatre colles, aquestes colles estan assajant molt i molt bé. Vull dir, jo em quedo amb això, no?, perquè poder obrir unes cartes, no?, de 6, 7, 8 cames extres que et pots plantejar un pilar de nou a quarta ronda a Sant Fèlix, vull dir, és que estem parlant de coses molt bèsties, no? I això només passa perquè estan fent unes proves a l'assaig que són suficientment fortes com per poder-te plantejar aquests castells, no? I al final crec que és la base, no?, de tot, és la base de que no hagin caigut els castells de Vilafranca en tot l'any, és la base de que aquells dubtes, no?, de la Bisbal de la Colla Vella i que vinguin al Callà facin el que van fer ahir, no?, i que vinguin avui a l'Arbós i facin el que han fet, sembla que els assajos estan funcionant molt bé perquè tu puguis dir, doncs mira, tinc 6 cartes i puc jugar amb aquestes cartes d'aquesta manera. Al final crec que viurem un Sant Fèlix increïble, jo estic absolutament segura perquè el que estem veient fins ara està sent molt bèstia i que evidentment ens queda també una mica més de temporada, no? Com a punt diria que parlem, no, del 4 de 9, que és el que... Ai, el 4 de 10, perdona, que és el que la Vella ha dit, però jo he vist un 3 de 9 molt i molt diferent avui de la Colla Vella, i a més molt maco, que potser, no sé, és més fàcil portar un 3 de 10 que un 4 de 10.
1: Ja ho veurem. Ja ho veurem. Aquestes dues colles estan a aquest nivell, però les altres dues que hi participen, tant la Jove de Tarragona com les Joves de Valls, en fi, també ens podem esperar qualsevol cosa.
13: Sí, perquè les Joves de Valls, a més, el 30 d'agost, jo diria que és, així com a vegades hem dit que les Castelles de Vilafranca els últims dos anys, tot el que composa, no?, tots els ingredients de l'escudella que fan xup-xup allà a la plaça de la Vila, alguna vegada se'ls ha indigestat. Jo crec que les Joves de Valls és una colla que es torna encara, no?, es torna superguerrera encara més el dia 30 d'agost i és capaç de tot. I la Jove de Tarragona, jo crec que ha fet un... O sigui, ha culminat. Ahir té dues caigudes, dos castells carregats, però crec que ha fet una aposta a punt final per entrar en aquest Sant Fèlix en diumenge. Allò, ara sentíem a la cap de colla, no? Podem descartar a priori el 2 de 9 en Folri Manilles, jugant bé amb el 5 el dimecres, no?, que era Sant Magí, no deixen de fer-lo després d'un mal intent, o sigui, desmunten perquè allò no va prou bé intent desmuntat, el descarreguen i el dissabte ja el fan de castell de sortida, és a dir, han fet una aposta a punt del vehicle Lila per entrar encara tots els revolts del circuit de Vilafranca, és a dir, fa molt bona pinta aquesta Jove de Tarragona, que durant tot l'any ha anat amb la marxa una mica més llarga que no ens tenia acostumats.
1: Aquest any veiem una Jove de Tarragona avançada en la feina.
14: S'han preparat molt bé, jo crec, Jo que els he anat seguint una miqueta, han fet molts castells de 8 i mig, moltes vegades, molt repetitius, no?, el 4 amb l'agulla, la torre, el 5, no?, han anat fent tots aquests castells, jo crec que per preparar això, no?, justament per encarar aquest mes d'agost i començar amb els games extres. El 5 de 9 és una barbaritat, els temps d'aquest castell, no?, la canalla rapidíssima, crec que aquest castell de clau el tenen allà dalt, no?, i és veritat que es nota que han fet molta feina a l'assaig i es nota que ara estan collint aquests fruits, no?, evidentment el 4 de 9 amb l'agulla és un castell molt difícil i aquestes coses doncs a vegades poden passar, no? I evidentment el pilar de 8 exactament el mateix, però sí que és veritat que és una colla que ja històricament, no?, ha estat sempre molt preparada per... són molta gent, assajant molt bé i crec que estan preparats. Les Joves de Valls evidentment sempre té el seu ADN, no?, que és una colla de les antigues, de les que sempre lluita fins al final. Potser sí que els penalitza una mica, no?, això de que no tenen tanta gamma, no tenen tantes cartes on poder triar, però segur que també fan un Sant Fèlix increïble.
1: David, tu has anat als assajos de les colles de Valls, com ho veus?
2: 2 de 8 net podria ser un objectiu de cara a Sant Fèlix. Sí que abans a la Bisbal les Joves li va caure aquest castell, però l'estan perfeccionant i segurament aquesta última setmana neta, amb 3 assajos, doncs acabaran de decidir si el poden portar o no a la Diada de Sant Fèlix. I la Colla Vella és allò, avui el Manel Urbano ha apostat més pel 4, però també el 3, com diu la Tamara, és un molt bon 3 i fins i tot s'està treballant un altre castell en forma de 3, que és el 3 de 9 net, que podria ser un objectiu pel concurs. S'està assajant també el 2 de 8 net, moltes cartes amagades i segurament aquesta última setmana de preparació de l'actuació vilafranquina acabarà doncs, de definir el repertori.
1: El 3 el treballen totes dues colles.
2: També, sí.
1: Tant les joves com la vella, però potser és massa aviat per Sant Fèlix, per plantejar-se aquest castell.
2: No, jo crec que serà ja més de cara al concurs.
1: Cugat.
13: Doncs mira, abans parlava de l'escudella, mira, acaben de tirar un os de pernil d'aquests que li dóna gust, eh? Déu-n'hi-do. Clar, tot això que estem dient i hem de sumar, i abans ho dèiem, com arriben, l'embranzida amb la que arriben per l'enorme efectivitat. Però jo crec que aquesta és una cosa que no ens hem de cansar de dir per si en algun moment es trenca. És a dir, crec que el món casteller està en un gran moment de la majoria de colles, a part amb molta efectivitat, amb la majoria de... O sigui, amb menys caigudes que en altres moments segurament en què hi havia hagut un repunts de nivell com aquest. Per tant, és una altra cosa que, posats a fer això, aquesta mena de carta als Reis o de redacció de primer dia de classe que estem dient de com vull el meu Sant Fèlix, no? Doncs el vull exactament amb aquests castellassos que estan dient i, si pot ser, que ja sé que es demana molt, però mantenint aquest baix nivell de caigudes, que és el que els està donant la força, el que els està propulsant a arribar a les cotes que estan arribant. És a dir, estan fent tot el que estan fent, ens estan deixant a tots astorats, tota aquesta gent, i jo diria que cap d'elles la veiem allò a tope, per dir-ho així. No, cap d'elles la veiem fent el seu màxim, allò amb sensació de ja no poden fer més. És a dir, ens estan deixant amb una boca oberta, allò, amb un pam d'orella a orella, sense anar a exactament al màxim dels seus objectius. Com que hi aniran diumenge que ve, doncs hem de començar a preparar-nos la cara, perquè realment farem aquí unes modulacions de mandíbula i de tot plegat quan veiem el que ens plantegen, que tant de bo pugui anar bé. Si això va bé, bueno, la nit de diumenge que ve a Vilafranca pot ser prolífica.
1: La mare...
14: Bueno, és que amb aquests anuncis de Sant Fèlix, jo amb el concurs ja no vull ni pensar-hi.
1: Sí, però són anuncis que tenen una base, eh? Perquè
14: sí.
1: Després d'aquest cap de setmana pots somiar, i això que diu el Cugat, que totes tens la sensació que encara poden anar més amunt, que encara tenen reserva de qualitat per anar més amunt.
14: Sí, és que de fet s'ha escoltat, no? Bueno, estem preparant la gamma bàsica de castells de gamma extra, no?, entre cometes, per si alguna cosa falla poder tirar d'algun altre castell. Ostres, la gamma bàsica de castells de gamma extra em sembla una barbaritat a mi, no? Però, bueno, tornem al mateix, no? És l'assaig al final i la capacitat, no?, d'en dues hores i mitja poder posar tots aquests castells, perquè els has de fer sobre pinya, els has de fer nets, els has de fer un pis menys, no? Crec que tenen una capacitat d'organització increïble. Jo crec que serà un any molt bèstia, veurem coses molt guais. Es parla de molts castells, no? 3 de 9 net, que l'hem vist només dues vegades, al final carregat, però es parla d'altres estructures, no? O potser es posa sobre la taula el Pilar de 9, i crec que totes aquestes coses les hem de valorar molt, però sobretot hem de seguir valorant molt, no?, el 5 de 9, la Torre de 9, tots aquests castells que estem veient, perquè sense tot això és impossible arribar una mica més enllà, no? I que no li perdem valor als castells bàsics de nou, que no perdem valor a tot el que ve abans de tots aquests castells.
1: Pel que hem vist fins ara d'aquestes quatre colles, teniu cap favorita? És a dir, crec que aquesta colla, no només perquè té un programa superior o planteja un programa superior, sinó que veieu que la seva fiabilitat com a colla aquesta temporada li permetrà que li surti bé. Quina és la vostra favorita, si és que la teniu, vaja?
14: És que jo no puc triar amb tants castells de gamma extra, saps? És que em semblaria una falta de respecte per les altres tres, no? Perquè al final són colles que crec que estan treballant bé i que estan fent les coses bé. Evidentment, hi ha algunes que han tingut unes ensopegades, algunes una mica més, unes una mica menys, però és molt difícil poder triar, no? Evidentment, l'efectivitat dels castells de Vilafranca és una cosa estranya, no? I que evidentment s'ha de felicitar perquè la feina està ben feta, però a nivell de castells, jo quedo boca cada vegada que veig castells de gamma extra, el 4 de 9 net, és molt difícil poder triar.
13: Sí, jo tot mig responia abans, és a dir, jo crec que els castellers de Vilafranca van, o sigui, si això fos el ciclisme, crec que se'n van a buscar una muntanya, se'n van a buscar certs tipus de muntanyes, certs pendents que els altres no han d'afrontar. És a dir, han d'equipar la seva bicicleta i han de posar uns pinyons i uns plats que els altres no, perquè s'enfronten a aquestes pujades i aquests cims.
1: Porten el plat gros de 56, no? De 56, és aquell del Pogacar.
13: Exacte, és allò, són Pogacar, però són Pogacar perquè van més lluny, però la vegada és que jo els estic veient, per exemple, amb el Pilar, els castells que fan el pilar cada vegada que fan el pilar de 8, que són més aviat els Globetrotters, perquè és que sembla...
1: És que només
13: els hi falta, no sé, que l'Enxaneta va després de fer l'aleta faci una pirueta dalt, no? I és algo gairebé de Cirque du Soleil, perquè és que no es mou res. Per això dic que el moment en el que estan em sembla algú exageradament millor que qualsevol precedent que pugui haver-hi hagut. Ara, és el que deia abans, això és el que toca dir avui, i diumenge que ve doncs els hi pot passar alguna cosa amb els condicionants que hi tiri una miqueta d'aigua al vi. Home, però crec que la pregunta de si hi ha un favorit, home, i és que si algú dels Castellers de Vilafranca s'atreveix a fer la típica d'entrenador allò a la roda de premsa d'abans d'uns quarts de final de la Champions, a dir no, nosaltres aquí no som favorits, home, jo crec que toca aixecar la mà i dir, nano, que et creixerà el nas com en Pinocho. Vull dir, no és que sigueu favorits, és que sou favorits de carrer. I a part, això no vol dir que després no hi hagi diada, i que no hi hagi diada fins i tot en les disputes directes que hi ha, en

0: Això és com un port de la categoria especial, ja que exacte, parlaves de ciclisme, i només esperem que no tingui, que no tinguin un mal dia, i esperem que totes quatre tinguin un bon dia, perquè el món casteller i els aficionats que patiran també unes quantes hores allà a la plaça de Vila de Vilafranca, doncs s'ho mereixen.
1: Tercera ronda.

0: vegades, només queda l'enxanet, atenció, la jove de Tarragona, primera aleta a la part del 3, traspassarà la part del 2, 5 de 9, carregat de la jove de Tarragona, i ara descarregar-lo amb suavitat ha de sortir la canalla, l'enxaneta que surt, els de les dues acotxadors que estan sortint, important la jove que l'aguanta, important la jove que l'aguanta, els dosos que ja pràcticament són fora, vinga la jove, vinga la jove de Tarragona que recuperarà el 5 de 9 per Sant Magí, la jove que ja tria els dosos al folre, les sisenes de la part del 2 que surten, les sisenes de la part del 3 que també surten, la jove de Tarragona que descarregarà el 5 de 9 per Sant Magí, des de la via Santa Teresa del 2023, surten els 15 de la part del 2, surten els 15 de la part del 3, aplaudeix la plaça, aplaudeix la plaça de l'escol i recupera la supercatedral per Sant Magí. Atenció als castellers, Rampera i Sant Pau, que busquen carregar i descarregar el 5 de 8, 5 de 8 carregat per la colla castellera de Rampera i Sant Pau. La sortida de la canalla, sobretot, ha de ser fina. L'hauran de treballar els del barri cooperativista, però la canalla que hi ha pràcticament és baix. L'enxaneta que toca la pinya, els dos acotxadors que estan sortint, els dosos de la part del 2 també sortint, i els de la part del 3 treballen una mica els terços de la part del 3. Aguanteu els castellers de Rampera i Sant Pau, traient els pops de dalt a un pas de descarregar el 5 de 8, el primer de la temporada en aquesta diada de Sant Magí, la segona ronda, els dosos de la part del 2 sortinen, surten també les 15 de la part del 3 i el tenen, l'han hagut de treballar, sobretot a segons i terços de la part del 3, però els castellers de Sant Pere i Sant Pau que ja tenen la catedral en aquesta primera ronda de la diada de Sant Magí.
1: Dimecres vam assistir una diada de Sant Magí a un gran nivell casteller, però difícil de suportar per la calor i la xafogó extrema que van patir especialment els castellers a la plaça de les Cols. Les quatre colles tarragonines van poder superar o igualar els seus millors registres de la temporada i, en el cas del Serrallo i Sant Pere i Sant Pau, superar els seus registres històrics.
0: La jove de Tarragona va poder estrenar el 5 de 9, que va acompanyar del quart 2 de 9 descarregat de l'any, el 3 de 9 i el pilar de 6. Els xiquets no van poder fer el pas endavant amb el 3 de 9, que van desmuntar amb dosos entrant-hi, però van poder repetir els seus millors castells de l'any, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. I èxit incontestable dels castellers de Sant Pere i Sant Pau amb l'estrena del 5 de 8, que van acompanyar del 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, i dels xiquets del Serrallo, que van firmar la primera clàssica de 8 del seu historial. Escoltem per aquest ordre les valoracions de Gina Fort, cap de colla de la jove, Roger Budesca, dels Matalassers, David Lobo, de Sant Pere i Sant Pau, i Josep Maria Gaia, dels xiquets del barri Mariner.
2: Molt contenta, sobretot per la colla, per tota la gent que som i per creure-hi que podíem arribar i podíem fer aquest pas. Sabíem que era complicat després de fer tants anys sense fer aquest castell, però al final ens el sentim nostre i, per tant, sempre hi ha un punt que això s'ha notat en el segon intent de que hi anàvem i el volíem fer.
3: Lectura positiva, perquè quan això començava el febrer haguéssim primat estar com estem ara mateix, en el punt que estem. També m'han comentat que ara mateix estem al concurs amb una exposició bastant privilegiada, per tant, contents per aquesta part. El 3 de 9, doncs, li queda una miqueta, potser. Portem temps col·locant-hi 600, potser avui també els nervis i tot el que comporta aquest tipus de diades, doncs ens ha anat en contra, però content.
4: Ens havíem plantejat un Sant Magí d'aquesta magnitud. Som una colla que modestament hem anat fent diferents assalts al 8 i mig, i poder-los juntar tots dos, o com a mínim dos d'aquests dos de grans castells de la gamma, fins al dia d'avui no ens havia donat un resultat d'èxit absolut.
5: Teníem molt clar, depèn de la bola que sortigués, no? Si sortia primer, segona, anàvem amb quatre, i si, per reservar el 3 per la segona ronda, i teníem molt clar que si sortien quarts o cinquens, aniríem amb el 3. Més que res perquè vam veure el que ens va passar a Gràcia, no vam saber gestionar els tempos del desgast del tronc i de la colla per fer un 3 de 8. Per nosaltres encara és un castell molt, molt gran, és un gran castell.

0: per la feina que hi ha.
1: Abans de comentar aquest Sant Magí, també us volem informar que el concurs de Castells de Tarragona comença aquest dilluns a partir de les 10 del matí la segona fase d'adjudicació d'entrades per les jornades del dissabte 3 d'octubre i el diumenge 4 d'octubre. Després de la primera fase de compra que va finalitzar el 14 d'agost, encara queden disponibles 2.119 localitats per al dissabte i 779 pel diumenge.
2: Aquestes entrades s'oferiran estrictament a l'ordre resultant del sorteig inicial. El termini per formalitzar la compra acabarà el divendres 4 de setembre. Si després d'aquesta fase encara queden disponibles, la venda general s'obrirà el dilluns 7 de setembre a la pàgina web de l'Ajuntament de Tarragona.
1: En el cas de dissabte, la nova adjudicació continuarà a partir del número 707 del sorteig. Les persones seleccionades rebran directament un correu electrònic amb les instruccions per adquirir-les.
2: Pel que fa al diumenge, l'organització oferirà les entrades de graderia disponibles a les persones que inicialment van obtenir localitats de segon pis i que ja les havien comprat. D'aquesta manera podran fer el canvi si els correspon per ordre del sorteig. D'altra banda, la directora castellera del concurs de Castells, Esther Roca, explica el tres rondes que han anul·lat més de 50 entrades per irregularitats detectades durant les verificacions.
3: Ens hem trobat des de gent que ha utilitzat menors, que no es podia, fins a gent que s'ha inventat segurament els noms i els DNIs, que això sí que la plataforma t'ho deixava fer, però que a l'hora de comprar les entrades, quan havies de presentar el DNI, si evidentment no presentaves el DNI que corresponia a la persona premiada, s'han hagut d'anul·lar.
2: Tot i aquesta problemàtica, Roca destaca que amb la implantació del nou sistema de registre, sorteig i venda s'ha aconseguit garantir un procés transparent i igualitari.
3: Nosaltres estem contents perquè de fet era un canvi que era com un canvi bastant radical en la venda d'entrades, però que creiem que havíem de fer. Fins ara no ens havia funcionat per diferents motius i aquest, malgrat que és un procés molt més llarg i molt més laboriós per a nosaltres mateixos, creiem que el que preteníem d'un inici, que era democratitzar una mica la venda d'entrades, que tothom tingués les mateixes oportunitats, això està succeint.
1: I encara sobre el concurs, com veuen des de l'organització el naixement del concurs Quarts Amunt, previst pel 19 de setembre a la Bisbal del Penedès, i acostament de cara al futur perquè hi pugui haver una quarta jornada, un concursés?
2: David? De moment, des de la direcció castellera del concurs a Tarragona, no tanquen la porta res.
3: Evidentment, el concurs no està tancat mai a res, no se'n pot parlar. Sí que també nosaltres hem detectat d'alguna manera que 42 colles ara mateix podem encabir amb les jornades que tenim. Comenteu que hi ha una nova iniciativa, jo sincerament no n'estava al cas. És obvi que qualsevol iniciativa serà benvinguda i si es pot col·laborar o ajudar amb el que convingui, doncs allà estarem.
1: Vinga, abans d'acabar aquest tres rondes, un Sant Magí fantàstic, castellerament parlant, cada coll al seu nivell, però la veritat insuportable pels castellers i pel públic. Abans ho comentàvem, que tu, ta mare, em sembla que ho vas veure per la televisió i veies les escales que van quedar, diguéssim, com un solar, eh?
4: Sí, de fet, recordo l'any passat, no?, aquella imatge del Pilar de Vuit des de darrere, que es veia les escales plenes, i aquest any, a tercera ronda, ja les escales es veien molt buides. Bueno, és una problemàtica que tenim, no?, que hem de treballar d'alguna manera.
1: L'Arbós continua insistint en aquest horari de migdia, Igualada també aquest migdia, Sant Magí, caldria fer-hi alguna cosa, Cugat.
5: Sí, l'únic és, crec que és una cosa que ha de sortir, per exemple, aquesta setmana jo he vist la pròpia gent de Tarragona plantejant el debat. Jo crec que aquí hem de ser curosos i no hem d'anar gent de fora, que potser no sabem el ritual exacte d'una festa major, dir-li, escolta'm, que hauria de ser a la tarda, no? Jo... Ho dic que nosaltres, per exemple, aquest any hem estat obligats a avançar una hora a la diada de la Santa i venia algú de Vilafranca, d'on fos, i què feu? Bueno, escolta, és que ho hem de fer així per la lògica ritual de la nostra festa major.
1: Des d'escoltar els protagonistes, doncs escoltarem la Gina Fort, la cap de colla de la Jove de Tarragona, l'opinió que en té d'un possible canvi d'horari o replantejament de Sant Magí.
6: Jo penso que avui ens anem adonat que fa molta calor i que això ens ha passat factura. Les camises estan xopes de tothom, així crec que ens costa molt més fer castells. Llavors, potser sí que ens hem de mirar com ho hem d'intentar arreglar això. L'única cosa que veig per la dia de Sant Magí és que es podria adelantar una mica perquè la resta de dia no es pot fer. Llavors, crec que ens hem de sentar tots, mirar què ens interessa més i fer-ho per la ciutat de Tarragona, sobretot, que és el que ens interessa.
1: I ara escoltarem l'Esther Roca, la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Tarragona, que no havia sentit a parlar, diu, del concurs de Quarts Amunt. Hauria d'escoltar l'Esther més al Tres Rondes perquè n'hem parlat un parell de setmanes. Aviam què en pensa plaça de Sant Magí?
3: El tema climàtic és un tema que està damunt de la taula, no només en festes majors, sinó al dia a dia. I en el cas de la Diada Castellera de Sant Magí va ser especialment complicada. També sí que és cert que amb les coses tarragonines hi havia el Consell Municipal de Castells. Sempre quan acaba la temporada fem una reunió i valorem una mica com han anat les diades i possibles millores. Per tant, serà el context on tractarem aquest tema i de la mateixa manera que altres vegades hem trobat solucions, no sé si ho recordeu, però fa molts anys, doncs, el setembre, per exemple, celebrava la tarda i ara ho fem al matí, hem fet canvis d'emplaçaments, hem treballat les entrades de plaça, doncs treballarem a la Diada de Sant Magí, sobretot.
2: Es parla fins i tot de moure-la el 18 al vespre o fins i tot avançar-la d'horari el 19, per exemple, a les 10 de la matí. Són aquestes opcions, de moment, que hi hauria sobre la taula.
3: El context de festa major tampoc no et deixa massa marge. Només pot ser o avançar-la el mateix dia 19, que és el dia del patró, o la nit abans, tenint en compte que hi ha l'arribada de l'aigua, per tant és un acte itinerant molt important també, que també passa per la plaça de les Cols. Llavors, bueno, s'hauria de mirar l'encaix amb l'horari, però potser seria massa tard, no? Però, bueno, insisteixo, amb el Consell Municipal i després a un any vista, evidentment ens hem de posar a treballar com abans millor això, trobarem la solució.
1: Doncs, breument ja per acabar, ja sí que és cert que els tarragonins i les colles de Tarragona com a mínim ho tenen damunt la taula i s'ho replantejaran. Això també és d'agrair, no?, aquest
4: compromís.
1: Sí, seria
4: bé que Vilafranca també ens apliquéssim una miqueta, perquè el dia 29 actuem a les 3 de la tarda.
1: Però, Sant Ramon. Bueno,
2: i després molts cops amb la plaça Buida.
4: I Sant Ramon també, sí. Sí, però el 29, entre 2 i mitja 3 actuarem i fins a les 4 i mitja o així no acabarem. Són hores molt complicades per fer castells i la veritat és que això, no? A part de que, evidentment, doncs, la forma física no és la mateixa, les camises xopes, bueno, hi ha una situació complicada amb aquest tema.
1: Doncs molt contents, vaja, tots plegats d'haver-te escoltat avui, Tamara. Ja ens tornarem a escoltar aquesta temporada.
4: Moltes gràcies.
1: Cugat, alguna cosa a afegir sobre el tema aquest de Tarragona, però rapidíssim, eh?
5: No, sí, que tot i que el Twitter pugui tenir a vegades la seva gràcia, ni la salut, ni la calor, ni la seguretat no hi entenen de ZT i ZNT. És a dir, els castells s'han de fer en una hora en què vagi bé per la salut, per la seguretat i pel públic a tot arreu.
1: I moltes diades d'aquestes van estar pensades quan potser no feia les calorades que fa.
5: Exacte.
1: Fins la propera, Cugat.
5: Vinga, passo bé.
1: David, abans d'acabar, la setmana que ve Sant Fèlix i res més?
2: Monogràfic de Sant Fèlix diumenge un quart d'una del migdia amb les colles que hem comentat, la Jove Tarragona, els castells de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls, en directe també per 3Cat Info.
1: I això és el que recomanen llegir avui els digitals castellers de referència.
2: El Món Casteller, les cròniques i els vídeos del Catllà i l'Arbós, de Josep Torrenyo, i la revista Castells, un article d'Unai Esteves que es pregunta el 3 de 8 al concurs de dissabte, en solitari o conjunt.
1: Tornem diumenge que ve a la mateixa hora amb l'anàlisi més exhaustiu de la Diada de Sant Fèlix i tertúlia excepcional com avui amb el Quico Domènech, la Bea Jiménez i el Joan Borràs. Fins aleshores, bona nit.
2: Bona nit.
0: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'Am, fent pinya amb el món casteller.
7: Trescat Info.

0: Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. El govern espanyol declara confinar els migrants de Ceuta per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu perquè el risc, diu, és baix. A més, recorda que les competències en salut pública són de les comunitats autònomes. Els Mossos detenen un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major del Picat, al Segrià. També s'investiga una presumpta agressió sexual i amenaces a una noia del municipi per part de tres nois. Volodymyr Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. I el brot d'Ebola que es va detectar fa 100 dies a la República Democràtica del Congo continua descontrolat. En només 3 mesos, segons xifres oficials, el virus ha matat 2.500 persones i hi ha més de 5.000 contagis confirmats. Tot i així, ONGs com Metges Sense Fronteres creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran.
1: Esports.
2: El Barça està guanyant el seu debut a la Lliga al camp de l'Elx per 0-1. Rafinha de penal ha marcat el gol blaugrana en un partit que tenim al minut 30 i estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I en directe, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans està empatant contra Bèlgica. Aquest resultat no classificaria el combinat espanyol per a semifinals.
0: I pel que fa al temps, cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu interior de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit. Us informa ara i fins al punt de les 11, Anna Hernández.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continua activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest vespre a les Terres de l'Ebre i es mantindrà durant el dia de demà a l'oest i nord del país. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts acompanyats de fortes ratxes de vent i pedra. Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius ni barrancs, encara que no portin aigua perquè les avingudes poden ser sobtades. D'altra banda, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar-se des del Vendrell. Montse Mir, bona tarda.
3: Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Coma-ruga, el Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. I demás. Palos, impuestos, que se paguen.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El gruix dels consellers del govern tornen demà al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, que serà el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici del curs polític, amb una trobada fora de Palau de la Generalitat, ja és una pràctica habitual de l'executiu d'Illa per a després de les vacances. L'agost de l'any passat es van reunir a Arnes, a la Terra Alta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I el PP fa dies que acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut, de vacances, mentre la crisi a Ceuta s'agreuja. Però l'argument no és nou. El temps de descans dels polítics fa anys que s'ha convertit en una arma llancívola. Madrid, Alba Gil.
7: Estiu rere estiu, el govern i l'oposició discuteixen pel mateix, s'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als barons del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez, que coordina la situació a Ceuta des de Lanzarote.
8: Sí, de vacaciones, con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
9: Esté tumbado a la bartola en la playa.
10: En su hamaca, con sus bermudas.
7: Sentíem Díaz Ayuso, Elías Bendodo o Cuca Gamarra, que fa dies llancen el mateix dard. La realitat és que els ministres, com molts càrrecs electes, no tenen recollit el dret a vacances. Ho explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona.
11: És una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
7: I qui ho decideix és el president espanyol.
11: No significa això, naturalment, que no tinguin dret, diguem, a gaudir d'un cert descans, no? I l'acostum estableix que habitualment, en el mes d'agost, són aquestes 3-4 setmanes, diguem, que els ministres i el president del govern solen desconnectar.
7: Però què passa quan hi ha una crisi? Qui respon és el politòleg Toni Rodon.
12: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
7: Amb la llei a la mà, Sánchez no està obligat a treballar des de la Moncloa, però en comunicació política la imatge és clau.
12: Malgrat que formalment no tingui importància, simbòlicament alguna persona pot arribar a interpretar doncs, que menysprees o no li dones importància a la crisi o al tema en qüestió.
7: De polèmiques com aquesta n'hi ha tot arreu i sovint tenen un cost electoral limitat.
0: Parlem també d'un altre xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi migratòria a Ceuta, ara per la situació sanitària. Mentre que Alberto Núñez Feijo reclama que confinin els migrants amb malalties com la sarna o la tuberculosi, el Ministeri de Sanitat ho veu injustificat i recorda al líder popular que les competències són de la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: En una entrevista a Europa Press, Feijó ha parlat de risc sanitari a Ceuta i demana al govern espanyol que estudie confinar els migrants amb malalties contagioses.
14: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
13: La ministra de Sanitat, Mònica García, li ha recordat per xarxes que les competències sanitàries són de Ceuta i l'acusa d'alarmista. García considera que l'aïllament de migrants està injustificat i és desproporcionat, ja que fins ara, apunta, només s'han detectat 3 casos de tuberculosi. En tot cas, Sanitat reuneix este dilluns les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. Sobre el terreny, demà hi haurà el vicepresident econòmic Carlos Cuerpo i a partir de dimarts fins a 8 ministres compareixeran al Congrés per defensar la gestió de la crisi. No ho farà Pedro Sánchez, que ha seguit la situació des de Lanzarote, on era de vacances. També dimarts, el president espanyol ha convocat el Consell de Ministres el primer de l'últim curs polític de la legislatura.
0: L'Ajuntament del Picat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, ahir a la nit durant la festa major d'aquesta localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: I en plana internacional, un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor estava dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut a un magatzem proper. Els equips d'emergència l'han traslladat a l'hospital, però no li han pogut salvar la vida. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havien matat un home de 25 anys. Aquests bombardejos vulneren l'alto el foc, que teòricament està vigent a la franja de Gaza des de l'octubre del 2025. Durant aquests 10 mesos, segons el Ministeri de Sanitat palestí, l'exèrcit israelià ha matat almenys 1.280 persones. Des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023, quan es va reactivar aquesta guerra, els atacs israelians han matat més de 70.000 persones. Segons l'ONU, més de 21.000 eren menors d'edat. Mentrestant, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, que actualment compta amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, que és un estat aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents occidentals la voluntat de resistir.
15: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky també ha dit que celebrar eleccions a Ucraïna en temps de guerra pot ser perillós, responent a una petició controvertida del seu exministre de Defensa perquè s'hi facin els comicis que tenen pendents.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'extrema dreta representada per Alternativa per Alemanya encapçala amb un 43% els sondejos previs de les eleccions al Land de Saxònia-Anhalt d'aquí a dues setmanes. Alternativa per Alemanya supera en 20 punts el seu rival més immediat, la Unió Cristiano-Demòcrata de l'actual canceller Friedrich Merz. Socialdemòcrates i Verds superen per poc el 5%, el mínim necessari per accedir al Parlament regional. Si aquestes formacions no arriben al 5%, l'extrema dreta assolirà la majoria absoluta i per primer cop governarà un estat federat alemany.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gal·les, ara que estan atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos d'un total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors als 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre aquest tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per 10 persones s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que ara fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra nens per internet. I avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos ha matat 2.500 persones, la meitat les últimes 3 setmanes. També s'han confirmat més de 5.000 contagis. Les Nacions Unides adverteixen que el virus es propaga molt ràpidament.
16: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: De fet, les ONGs que treballen al terreny com Metges Sense Fronteres creuen que l'impacte real del brot podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres al Congo, Gabriel Sánchez Ibarra.
17: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: Avui el Papa Lleó XIV també ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
18: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Ara passa un minut just d'un quart d'onze de la nit. Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: Diumenge va acabar amb alguns ruixats al Ripollès, sobretot alguna llampegada cap al Cadí, cap al Port del Comte, aquí 3 litres per metre quadrat, a Camprodon 21 litres, Tregurà de Dalt, també al Ripollès, 12 litres per metre quadrat. Bé, pendents un canvi de temps, després de la calor que ha fet aquest diumenge, 36 de màxima, gairebé 37, a Xerta. Doncs bé, ens ve un front de tempestes que arribarà a la tarda. Ja al migdia algun primer ruixat al Pirineu. Al matí no descartem alguna gotellada, algun ruixadet cap a la Costa Daurada, el Garraf, també l'interior de l'Ebre. Però seria la tarda, quan les tempestes podrien ser fortes, gairebé generals, fins i tot molt fortes. Preveiem pluges acumulades al llarg de la tarda i del vespre, sobretot cap a les 5, 6, 7, 8 del vespre. Aquestes 4 hores serien les que poden donar més aiguats, i estem parlant de 20 a 70 litres per metre quadrat al Pirineu, Prepirineu i potser una comarca més avall, com ara la Noguera. De fet, bona part de Catalunya està amb aquest avís del Meteocat de nivell 3 sobre 6, que ens fa pensar doncs, en més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Llevat de la costa i el prelitoral, tot i que no descartem a la tarda o al vespre algun ruixat a la Costa Daurada o també cap al Baix Empordà i la Selva o al Rosselló, a la Catalunya Nord. En definitiva, pendents d'aquestes tempestes, que poden ser fortes, la temperatura puja una mica de nit, xafogó a la costa, mínimes de 23, 24, 25, xafogó, però no tant com altres dies d'agost, i a la tarda, després de les pluges, les tempestes amb risc alt, elevat, de pedra, de pedregada, d'una mida considerable, fins i tot més de 3 o 4 centímetres, aleshores baixarà la temperatura en molts sectors, més de 5 o 8 graus, tot i que prèviament, abans de ploure, poden pujar 4 graus a l'Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a quarts de 4 de la matinada, la policia ha rebut un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi han arribat, han trobat l'home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. Per altra banda, els Mossos també han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta de Mossos i agents rurals ha permès relacionar aquest vehicle amb l'origen del foc i, per tant, reunir indicis contra el seu propietari. Tot plegat sota tota la superfície que va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una quarantena de persones han participat aquest diumenge d'una nedada entre la Cala Castell i la Cala Senial a Palamós per reclamar més seguretat per als nedadors davant de l'augment d'embarcacions recreatives. SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós demanen una normativa més clara i que fixin distàncies de seguretat. Berta Artigas Fontàs.
20: Els participants han recorregut uns 3.200 metres en una activitat que ha volgut visibilitzar els riscos que afronten els nedadors a mar obert. Des de SOS Costa Brava, alerten que el nombre de barques i motos d'aigua ha augmentat en els últims anys, mentre que la normativa no s'ha adaptat a aquesta realitat. Jordi Cruz, portaveu.
21: Nedadors
2: pàdels, caiacs, no tenen cap normativa. Ni tan sols la gent que es banya a la costa en zones que no estan balisades i no duen boia perquè no han de dur, les embarcacions els hi poden passar pràcticament per sobre perquè hem vist embarcacions que fan apartar a la gent que està nedant.
20: L'entitat posa com a exemple els bussejadors que estan senyalitzats amb la bandera alfa i per als quals les embarcacions han de mantenir una distància de 50 metres. També reclamen més educació i una millor ordenació de l'espai marítim per garantir la convivència entre tots els usuaris. Esther Yesares, del Club Natació Palamós.
21: Penso que hi hauria d'haver molta feina d'educació en el sentit d'intentar que qui llogui una barca, sobretot que se sàpiga les normatives.
20: La nedada ha limitat les inscripcions a una quarantena de persones precisament per garantir la seguretat dels participants.
7: I Catalunya és la primera comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona, però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també botigues particulars, sobretot de roba vintage. Ens en parla en Roc Fargas.
22: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
23: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
22: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu el Francesco.
24: Estas model vintage siempre van y vienen. En este momento es muy fuerte. Además, hay mucha conciencia en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho bien.
22: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
25: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
22: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.
7: Sis minuts i seran 11:15 de la nit.
1: Esports.
7: Marc Andrés, bona nit.
26: Bona nit. Esport en directe. Tot just acaba d'arribar al descans el partit entre l'Elx i el Barça, el debut blaurana en aquesta lliga, un partit que els blaugranes estan guanyant per 0-2. Rafinha ha fet el 0-1 de penal, un penal que ell mateix ha provocat, mentre el brasiler ha assistit a Karim Adeyemi i l'alemany ha fet el segon. Això sí, tot just abans d'arribar al descans, la mala notícia del partit ha estat que Gavi ha marxat lesionat i ha entrat Pedri al seu lloc. Aquest partit, com sempre, l'estem seguint en directe amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
26: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a dos, amb dos penals pels groguets i una vermella directa al matalasser Lenormand. Durant el partit, i amb 1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una forta xiulada. La sentim. Un Julián Álvarez que tot just acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, doncs Julián ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que, en acabar el partit, ha justificat l'entrenador Diego Simeone.
3: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
26: I en aquesta mateixa línia sentim un document sonor més, perquè just abans del partit el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid i s'ha queixat del comportament del Barça. Les seves declaracions en són al mitjà El Desmarque.
4: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
26: Per cert, que també a la primera divisió, aquesta tarda el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Parlem ara de la segona divisió perquè el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, un rival que aspira a l'ascens a primera. En acabar el partit, l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
5: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
26: Aquest és el segon empat a 0 consecutiu per iniciar la temporada del Sabadell, que suma el seu segon punt després d'empatar el camp de l'Sporting. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria.
1: 3CAT Info.
26: En ciclisme, a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha acabat tercer. L'eslové continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc avui, en declaracions a Televisió Espanyola.
6: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria, me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
26: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta volta. Demà, tercera etapa d'aquesta ronda espanyola, 174 quilòmetres, amb inici a Grussa-Nauda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
1: L'actualitat esportiva a fons.
26: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim el guanyador de la cursa, Lando Norris.
8: It sounds boring, but...
9: Sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
26: Una cursa, per cert, molt accidentada o marcada, més ben dit, per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder ara, Kimi Antonelli, té 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general. I, per cert, també en motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Avui tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: I acabarem parlant del Mundial d'Hoquei Herba, en aquest cas perquè la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat després d'empatar un contra Bèlgica. Ara mateix, aquesta classificació ha estat gràcies al gol average a favor amb Austràlia i en aquesta semifinal s'enfrontarà a priori contra els Països Baixos. Demà en sortirem de dubte.

0: Són 10:45 de la nit. Repassem els titulars més destacats fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. Per altra banda, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. I des d'ara i fins al punt de les 11 farem un cop d'ull a les andanes del metro i de Rodalies. Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes posa en risc la salut dels usuaris i critiquen principalment les temperatures que s'assoleixen, sobretot quan s'acumula molta gent que espera per retards o incidències en el servei. També ens fixarem en una prova pilot que vol millorar les condicions corporals dels temporers davant les altes temperatures mentre cullen fruita. Un estudi de l'Institut de Salut Global testeja roba de treball específica i modificacions en la maquinària agrícola per crear espais d'ombra. I us expliquem també que l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la l'ha guanyat l'escriptor Jaume Oliver amb la seva obra Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. I als esports, Marc Andrés, bona nit.
1: Bona nit. El Barça està guanyant al descans el seu debut a la Lliga, al camp de l'Elx. Rafinha de penal ha marcat el primer gol blaugrana i Adeyemi ha fet el segon al temps afegit. Això sí, abans del descans, Gavi ha hagut d'abandonar el partit per lesió. Aquest enfrontament l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I al temps tindrem un cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu, interior de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor. Continua activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest vespre a les Terres de l'Ebre i es mantindrà durant el dia de demà a l'oest i nord del país. El Servei Meteorològic avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyats de fortes ratxes de vent i pedra. Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius ni barrancs encara que no portin aigua perquè les avingudes poden ser sobtades. D'altra banda, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar-se des del Vendrell Montsemir.
2: Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Coma-ruga al Vendrell més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
3: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. I demás. Palos, impuestos, que se paguen.
2: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja.
5: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
2: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El gruix de consellers del govern tornen demà al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals que hi ha hagut aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que al juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, Vacances els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi a aquest conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. Un curs polític amb una trobada fora de l'executiu del Palau de la Generalitat, que ja és una pràctica habitual de l'executiu de Salvador Illa per a després de les vacances. L'agost de l'any passat es van reunir a Arnes, a la Terra Alta. I nou xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi migratòria a Ceuta, ara per la situació sanitària. Mentre que Alberto Núñez Feijóo reclama que confinin els migrants amb malalties com la sarna o la tuberculosi, el Ministeri de Sanitat ho veu injustificat i recorda al líder popular que les competències són de la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha parlat de risc sanitari a Ceuta i demana al govern espanyol que estudie confinar els migrants amb malalties contagioses.
8: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, li ha recordat per xarxes que les competències sanitàries són de Ceuta i l'acusa d'alarmista. García considera que l'aïllament d'immigrants està injustificat i és desproporcionat, ja que fins ara, apunta, només s'han detectat 3 casos de tuberculosi. En tot cas, Sanitat reuneix este dilluns les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. Sobre el terreny, demà hi haurà el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, i a partir de dimarts, fins a 8 ministres compareixeran al Congrés per defensar la gestió de la crisi. No ho farà Pedro Sánchez, que ha seguit la situació des de Lanzarote, on era de vacances. També dimarts, el president espanyol ha convocat el Consell de Ministres, el primer de l'últim curs polític de la legislatura.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes posa en risc la salut dels usuaris. Critiquen principalment les temperatures que s'assoleixen a les estacions de Rodalies i del metro de Barcelona, sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
9: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris també es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
10: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
11: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
12: Sortia amb el cabell moll i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina.
13: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona reconeixen que estan estudiant mesures per reduir la calor a les andanes del metro. Tot i això, el seu conseller delegat, Xavier Flores, assegura que la complexitat de les andanes dificulta aquest tipus d'actuacions.
14: És molt més gran l'espai i en els túnels la connexió no és tan fàcil ni és tan evident, però sí que hem fet alguna prova pilot, ja vam fer, de ventilació, i estem analitzant i estudiant per propers estius. També estem en una situació, crec que per tots és més extrema de l'habitual, però també crec que ens hem de preparar per a aquestes situacions extremes i, per tant, estem estudiant possibilitats de futur que puguem implementar actuacions.
0: Els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior perquè són espais subterranis que acumulen calor i tenen menys capacitat per dissipar-la. Precisament una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això agreuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per tothom.
15: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Coll també assegura que un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
15: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: Els infants també pateixen la calor en pròpia pell perquè els impedeix jugar al parc i a l'aire lliure amb normalitat. I encara parlant de temperatures, bones sensacions entre els temporers participants en una prova pilot per millorar les seves condicions corporals davant d'aquestes calorades mentre cullen fruita. Un estudi de l'Institut de Salut Global testeja roba de treball específica i modificacions en la maquinària agrícola per crear espais d'ombra amb ventilació. Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
16: Per una banda, s'ha proporcionat als treballadors una indumentària específica per reduir la seva exposició a la calor i, per l'altra, s'han modificat els equips agrícoles amb tendals mòbils per dotar d'ombra la zona de treball i ventiladors per generar corrents d'aire. Tot plegat es combina amb la recollida diària de dades ambientals i d'indicadors de salut dels treballadors. La investigadora Anna Brugulat parla dels resultats preliminars del projecte.
17: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I aquest és el primer resultat qualitatiu que estem veient en tan sols 3 dies d'intervenció. I per altra banda, estem prenent mesures de temperatura, diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, a través de l'orina i del pes corporal, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
16: A banda de pagesos i temporers, el projecte compta amb arquitectes, fabricants d'equips agrícoles, col·lectius migrants i professionals sanitaris.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i les nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu, que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Per contra, els que menys diòxid de nitrogen respiren són les criatures que estudien a Sarrià-Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de cada 4 escoles compliran amb el que demana Europa per al 2030. I el Vaticà fa un pas endavant per ser autosuficient des del punt de vista energètic. Segons l'agència Reuters, invertirà 100 milions d'euros en la construcció d'una enorme planta d'energia renovable per cobrir bona part de les seves necessitats elèctriques. Amb més de 200 hectàrees, serà una de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques més grans de tot Itàlia i estarà situat als afores de Roma. Concretament, a Santa Maria di Galeria, una finca propietat de la Santa Seu, que des dels anys 50 acull la Ràdio Vaticana. El projecte, segons Reuters, combinarà producció solar i activitat agrícola, perquè la idea és que sota les plaques solars hi hagi cultius. Aquest projecte podria estar enllestit en un termini d'entre 18 i 24 mesos. El va iniciar el Papa Francesc el 2024 i ha tingut continuïtat sota el mandat de Lleó XIV.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carmany.
18: Us imagineu una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
19: Va viure a una Palma on ha guanyat la República. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
18: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
19: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la República, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
18: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Tres quarts d'onze de la nit.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: Diumenge va acabar amb alguns ruixats al Ripollès, sobretot alguna llampegada cap al Cadí, cap al Port del Comte, aquí 3 litres per metre quadrat, a Camprodon 21 litres, Tregurà de Dalt, també al Ripollès, 12 litres per metre quadrat. Bé, pendents un canvi de temps, després de la calor que ha fet aquest diumenge, 36 de màxima, gairebé 37, a Xerta. Doncs bé, ens ve un front de tempestes que arribarà a la tarda. Ja al migdia algun primer ruixat al Pirineu, al matí no descartem alguna gotellada, algun ruixadet cap a la Costa Daurada, al Garraf, també a l'interior de l'Ebre, però seria la tarda, quan les tempestes podrien ser fortes, gairebé generals, fins i tot molt fortes, preveiem pluges acumulades al llarg de la tarda i del vespre, sobretot cap a les 5, 6, 7, 8 del vespre. Aquestes 4 hores serien les que poden donar més aiguats. I estem parlant de 20 a 70 litres per metre quadrat al Pirineu, Prepirineu i potser una comarca més avall, com ara la Noguera. De fet, bona part de Catalunya està amb aquest avís del Meteocat de nivell 3.

0: baixar la temperatura a molts sectors més de 5 o 8 graus, tot i que prèviament, abans de ploure, poden pujar 4 graus a l'Empordà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, que és l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves que hi viuen. Burkina Faso, Elia Borràs.
3: Massamba Dambu és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar, per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
4: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
3: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
5: Tinc una petita botiga.
3: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació GRAC, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
6: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
3: En total són una trentena de joves de Grac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
7: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada, ¿sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya.
3: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
2: I encara parlant de canvi climàtic, un ramat de ponis participa en aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé al terreny. Aristot, Joaquim Albalate.
8: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
9: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
8: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
9: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
8: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
10: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
8: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
1: Trescat Info.

0: Èxit de participació a la 44a edició del Festival És Dansa de les Preses de la Garrotxa, amb més de 300 artistes. L'edició d'aquest any ha commemorat el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora d'aquest certamen. Aquest any, el territori convidat a aquest festival, que retorna a la dansa d'arrel tradicional, ha sigut el País Basc. De l'àmbit internacional hi han participat companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica. La directora de l'esdeveniment, Núria a fer això, es fa una valoració molt positiva d'aquesta edició.
1: Ha anat molt bé, hi ha hagut una assistència de públic espectacular i les propostes artístiques també han sigut de molta qualitat i la veritat és que molt contents també amb tots els comentaris positius, no, que parlant amb el públic et van dient. Per tant, contents de que la gent li hagi agradat i que també totes les companyies s'hagin sentit a gust.
0: Feixes destaca el caliu i la proximitat que s'estableix entre el públic, que gairebé triplica els 1.900 habitants de les preses i els membres de les companyies.

0: Surten a subhasta el piano i el micròfon de Freddie Mercury, el legendari vocalista de la banda britànica Queen. Els objectes els licitarà la casa de subhastes Post Store entre l'1 i el 2 d'octubre. Els articles formen part de la col·lecció del productor discogràfic alemany Reinhold Mack, que havia treballat en bandes com ILO o Queen, entre d'altres. Entre les peces més destacades hi ha un piano de cua Yamaha C3 dels estudis Musicland de Múnich que Mercury va fer servir durant l'enregistrament dels àlbums The Game, Hot Space i The Works. La peça està valorada entre 234.000 i 468.000 euros. Amb aquesta música de Queen i d'aquí a gairebé 5 minuts arribarem a les 11 de la nit. Esports. Marc Andrés, bona nit, què ens expliques?
1: Bona nit, esport en directe. Tenim en marxa la segona part de l'Elx Barça, el debut blaugrana en aquesta Lliga 2026-2027. Minut 60 de partit en aquests moments i el Barça que guanya 0-2. Rafinha ha fet el 0-1 des del punt de penal i Karim Adeyemi ja al temps afegit de la primera meitat ha fet el segon. Això sí, la mala notícia, just abans d'arribar al descans, Gavi ha marxat lesionat i ha hagut d'entrar Pedri al seu lloc. Aquest partit, com és habitual, l'estem seguint en directe amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3Cat Info.
1: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2, amb dos penals pels groguets i una vermella directa al Matalassele Normand durant el partit. I amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez al partit i l'afició matalassera ha respost de manera contundent. La sentim. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, capcot cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone, a la roda de premsa.
3: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: I en aquesta mateixa línia, just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'equip i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
4: Es un jugador de l'Atlético Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlético Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlético Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: També a primera divisió, jugat avui, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Parlem ara de la segona divisió perquè el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, un rival fort que aspira a l'ascens a primera. En acabar el partit, l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
5: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
1: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que també va aconseguir aquest resultat a la jornada inicial al camp de l'Sporting. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria.
2: 3Cat Info.
1: En ciclisme, a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové, això sí, continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
1: Un Pau Miquel que després també en aquestes declaracions ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa, 174 quilòmetres, amb inici a Grossant Auda i final a Font-romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell. Tots de tres han acabat completant el podi. Sentim el guanyador d'aquesta cursa, Lando Norris.
7: It sounds boring, but...
8: Sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
1: La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder, Kimi Antonelli, té ara 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general. I també en motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Avui tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa.
2: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça està guanyant amb solvència el seu debut a la Lliga. Al camp de l'Elx, Rafinha de penal ha fet el primer gol blaugrana, també ha fet el 0-3, amb el qual ara mateix estem al marcador, i Adeyemi ha fet el 0-2. De moment, al minut 68, el 0-3. El partit l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. A més, al final del partit, l'argentí ha marxat sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I la selecció espanyola masculina d'hoquei i herba amb 12 catalans ha empatat contra Bèlgica, un resultat que els ha classificat per a les semifinals del torneig.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre, amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i a la Catalunya central. Temperatura força més baixa, un cop descarregui la pluja.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 11. Salutacions, us parla Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grues retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, es reafirma en la decisió de no haver enviat un SOS alert als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
8: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera que la proposta és desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
8: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Ara passen 8 minuts de les 11. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments. En crònica internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin actualment, amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estels sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu, les imatges que publiquen mitjans locals són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot i això, el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza, el menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Ara passen 12 minuts de les 11 del vespre. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Ho ha seguit Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i la Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de la Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els 2 dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
0: És un quart de 12, obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la Costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: L'alerta per pluja intensa continua també aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu, al Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. En clau internacional, us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola, se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Harneys, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare...
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per a aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Burkina Faso, Èlia Borràs.
3: Massamba Dambú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
4: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
3: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
5: Tinc una petita botiga.
3: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
23: Chaque dimanche.
24: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
3: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
25: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Focus tu trabajando.
3: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gal·les, ara tapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal d'Ossogorb a la comarca de l'Alt Palància. El foc ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona. Va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per improvisar prudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Isasco Narretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada. En declaracions a l'escena, Arretxe afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
26: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
0: Encapçala el podi el castellà amb 128 llibres traduïts.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
1: Esport en directe és a punt de finalitzar el debut del Barça a la Lliga i ho farà amb golejada blaugrana al camp de l'Elx, a falta de 3 minuts per finalitzar el partit. Elx 0, Barça 5. Rafinha ha fet el 0-1 de penal, després també ha fet un segon gol. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana just abans del descans, i a la segona meitat també Fermín ha fet un doplet. Per tant, Rafinha 2 gols, Fermín també, i Adeyemi ha sumat un altre. Aquests dos gols, per cert, a la segona meitat han estat assistits per Anthony Gordon, que també ha tingut un paper destacat. La mala notícia del partit, això sí, és que Gavi ha marxat lesionat i ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. Aquest partit, aquests minuts finals del partit i també tot el que passi quan acabi, quan soni el xiulet de l'àrbitre final, ho seguirem en directe amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
1: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2, amb dos penals a favor dels groquets i una vermella directa al Matalassele Normand. Durant el partit, i amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una esbroncada pel jugador. La sentim. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys eren saludant sobre la gespa a l'afició matalassera, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha explicat d'aquesta manera l'entrenador Diego Simeone.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: I en aquesta mateixa línia, i just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'equip, al club matalasser, i s'ha queixat del comportament del Barça, en declaracions al mitjà El Desmarque.
7: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: I també aquest diumenge a la primera divisió, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Passem ara a parlar de la segona divisió, perquè el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, un rival que aspira a l'ascens a primera divisió. En acabar el partit, l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet. Tot just ara podrem sentir Ferran Costa, però abans fem un apunt d'esport en directe perquè ja ha finalitzat el partit. El Martínez Valero, ara ja és oficial, Elx 0, Barça 5, que Rafinha i Fermín han fet un doplet i Adeyemi ha fet un altre gol. Per tant, primera victòria de la temporada pel Barça, que debuta amb una golejada. Com dèiem, tornem a l'actualitat del que estàvem parlant i a l'empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. Sentim l'entrenador Ferran Costa.
8: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
1: És el segon empat a 0 consecutiu per iniciar la temporada del Sabadell, que també va empatar a 0 al camp de l'Sporting en la seva estrena. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria.
2: 3CAT Info.
1: En ciclisme, a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada al final el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha acabat tercer. L'eslové continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
9: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
1: Un Pau Miquel que també ha declarat que ara posa el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa, 174 quilòmetres, amb inici a Grussan-Oda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa, a més, tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli i George Russell, que han completat el podi. Sentim el guanyador de la cursa, Lando Norris.
10: It sounds boring, but Sé que sona avorrit, però anem curs a curs. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
1: D'altra banda, també en motor, el català Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar. Avui tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però no li ha anat bé la cursa. Palou ha acabat 20è.

0: Són 11:45, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també us hem explicat que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 10 i 7 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta el títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: La victòria del Barça contundent en el seu debut a la Lliga al camp de l'Elx. Rafinha ha fet un doblet, també ha marcat dos gols. Fermín i s'ha estrenat com a golejador blaugrana Adeyemi. A més, també Anthony Gordon ha repartit dues assistències. La mala notícia, això sí, ha estat la lesió de Gavi, que ha hagut d'abandonar el partit just abans del descans.
0: Pel que fa al temps, poden caure alguns xàfecs de matinada al Pirineu o en punts de ponent, però en general la nit serà tranquil·la. Matí de dilluns amb cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida i tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha els càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota de la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i també de fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
3: Millor que fa una sola bé, sobretot la neteja. La meva parcel·la estava bé.
4: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, tot correctament.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
5: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar en cal calendari una nova jornada de vaga per al primer dia de curs el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
9: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
10: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
9: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
11: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
12: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
13: En su hamaca, con sus bermudas.
9: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
14: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
9: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
14: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
9: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
15: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
9: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
15: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
9: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
6: 3Cat Info.
0: De l'àmbit internacional destaca que l'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge, la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. 5 minuts i seran 3 quarts de 12. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a l'exterior. Els usuaris ho noten, sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
16: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
17: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
18: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
19: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I seguim parlant de les altes temperatures perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Ens ho explica des de Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
20: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pagès de Bell-lloc.
21: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
22: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
23: Jo crec que una millor rendibilitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant, no? Perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
20: La idea, després d'aquesta prova pilot, és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim àrea de servei.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució.
1: perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
2: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
3: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho.

0: Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també molt versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carmany Jaume.
1: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia assaltarà amb la ciutat amb cavalls de ferro, o assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
2: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
1: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
2: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
1: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participa en aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Ens ho explica Joaquim Albalate.
3: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
4: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
3: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
4: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
3: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
5: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
3: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any, i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
6: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona. De Chicago a Los Angeles corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per la investigació contra el

0: L'Enric té 61 anys, és de Mollà, i aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3CAT Info.
1: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés, bona nit.
3: Bona nit. El Barça ha golejat en la seva estrena a la Lliga al camp de l'Elx. Victòria per 0-5 dels blaugranes amb un repartiment de gols bastant clar. Rafinha ha fet un doblet, també ha marcat dos gols. Fermín i Karim Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. A més, dos d'aquests gols han estat assistits per Anthony Gordon en el seu debut oficial amb el Barça, un futbolista anglès que ha entrat a la segona meitat. Un partit, per tant, per estar satisfets, ho ha explicat Rafinha a Movistar Plus.
4: Que el partido se hace fácil o difícil, de esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
3: D'altra banda, la notícia dolenta, la mala notícia pel Barça en aquest partit ha estat que Gavi ha marxat lesionat i ha entrat Pedri en el seu lloc. De moment, però, sense saber quin abast pot tenir aquesta lesió del migcampista blaugrana. Aquest partit, i ara mateix també, seguim tot el postpartit i la roda de premsa de Hansi Flick a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió de la TDT.
2: 3CAT Info.
3: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a dos, amb dos penals pels groguets i una vermella directa al Matalassele Normand. Durant el partit i amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una esbroncada. La sentim. Un Julián Álvarez que, a més, quan ha acabat el partit i mentre els seus companys eren saludant l'afició matalassera sobre la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa.
5: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
3: I en aquesta mateixa línia, i just abans d'aquest partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, en declaracions al mitjà El Desmarque, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça.
6: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
3: I també a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Parlem ara de la segona divisió perquè el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, un rival que aspira a l'ascens a la primera divisió. En acabar el partit, el tècnic Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
7: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
3: Aquest resultat és el segon empat a zero consecutiu per començar la temporada del Sabadell, que també va aconseguir aquest resultat, aquest empat a zero, en la seva estrena al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que la setmana que ve ja s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte contra l'Almeria.
2: 3CAT Info.
3: Passem al ciclisme perquè a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové, això sí, continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
8: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
3: Un Pau Miquel que ha posat el focus en aquestes declaracions també en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. Demà, tercera etapa de la ronda, 174 quilòmetres amb inici a Grussa-Nauda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim, precisament, el guanyador de la cursa, Lando Norris.
9: It sounds boring, but...
10: Sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
3: La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder, Kimi Antonelli, té ara 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Avui tenia una oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé, i és que Palou ha acabat en 20a posició. De la seva banda, més, el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
2: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 12. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot la neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
2: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Comprés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte aquí, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià ha assegurat que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gama extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gama extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i la Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de la Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
11: Massamba Dambú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
3: Nous avons des gens qui sont,
4: par exemple, tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
11: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
5: Tinc una petita botiga.
11: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
23: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
11: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
24: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, foquis tu trabajando.
11: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
1: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi i s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
25: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
1: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
2: I'm not asking him to leave.
6: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
9: Trescat Info.
1: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
7: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
8: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente suele hacer en estos casos.
1: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
10: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
1: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
9: Trescat Info.
1: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
12: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
1: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a 12:00.
9: L'actualitat esportiva a fons.
1: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
26: Impresionante. En Bèlgica, en el estadio como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas, y
13: haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la serie en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
1: I en motor, el pilot de McLaren Lando Norris ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran una jornada de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
3: Millor que fa unes hores, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
4: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
5: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
6: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
6: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
7: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
8: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
9: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
8: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
10: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
11: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
12: En su hamaca, con sus bermudas.
8: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
13: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
8: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
13: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
8: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
14: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
8: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
14: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
8: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
15: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
16: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
17: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
18: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
19: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
20: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les zones de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
21: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
22: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
23: Jo crec que una millor rendibilitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Uh-huh. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
20: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
24: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
1: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
3: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
4: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons,

0: Allà els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la República, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte, que com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
1: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
2: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot, a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
3: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
4: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, del que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
3: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
4: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
3: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
5: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
3: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
2: Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
6: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
2: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
8: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que l'han fet acte oficial del centenari.
2: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves

0: famílies.
1: 3CAT Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
2: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada. A quarts de 4 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis: Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i, molt important, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
3: El Barça golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
4: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
3: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
5: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
6: I think we will make a MRI and then we'll see.
3: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
1: 3CAT Info.
3: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
7: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
3: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça, en declaracions al mitjà El Desmarque.
8: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
3: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
9: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
3: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
1: 3CAT Info.
3: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossan Aude i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
10: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo. Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
3: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta volta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al Pavelló Municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. En tenis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
1: Trescat Info.

0: És la una. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en dos partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
2: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Son declaraciones a Europa Press.
7: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones de verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte equip amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i la Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de la Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Arneis, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
11: Massamba Dambú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
3: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
11: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. Laminato, per exemple, una agricultora ha abandonat el camp per obrir una botiga.
4: Tinc una petita botiga.
11: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
5: Chaque dimanche.
23: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
11: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
24: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya.
11: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
1: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
25: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
1: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
2: I'm not asking him to leave.
4: No li he demanat que marxi. Hi he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
9: Trescat Info.
1: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
7: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 7:45 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:45 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
8: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pot assolir si fas moltes coses bé.
1: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
9: Trescat Info.
1: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
10: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
1: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a 12:00 PM.
9: L'actualitat esportiva a fons.
1: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
26: Impresionante. En Bélgica, en el estadio como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas, y
12: haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la serie en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
1: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
9: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
13: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
14: Millor que fa unes hores, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
16: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
17: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
15: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
18: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Son declaraciones a Europa Press.
15: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
18: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
19: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
20: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
19: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
21: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
22: Esté tumbado a la bartola en la playa.
26: En su hamaca, con sus bermudas.
19: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
27: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
19: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
27: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
19: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
28: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
19: tot i que ser-hi físicament no és suficient.
28: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
19: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
2: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
5: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
6: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les zones de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
11: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
23: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
24: Jo crec que una millor rendibilitat del treballador, treballa molt més, molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
6: La idea, després d'aquesta prova pilot, és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
1: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
7: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
10: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
12: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
10: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
12: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte

0: el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
1: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
2: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
1: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
2: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
1: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
3: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
1: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
4: No només és fer-lo ser per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats dels Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
6: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
5: 3Cat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
7: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada, a 3:45, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt important importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de

0: de milers de persones van perdre casa seva.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
3: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
2: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
4: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
5: veurem.
2: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
1: 3Cat Info.
2: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
7: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
8: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
2: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
1: 3Cat Info.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a televisió española.
9: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a 12:00.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: minuts.
2: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 8:45 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe i l'etíop Yomic Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
0: Esports.
2: El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
1: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs sobre